0: Canta, Sant Joan.
1: Sí.
0: Els petards poder... Hi ha un excés, i aquest any on he estat jo ha sigut escandalós. Però a mi és una nit que m'encanta. I m'agrada la platja. Mm. Anem sempre a la platja de Calafell, procurem sopar davant del mar i veure l'ambient de fogueres, que encara se'n fan, eh? Petites, però se'n fan per allà. A mi m'agrada molt, no sé per què.
1: Mira, aquest any em deien que a la platja de la Pineda, a Vilaseca, em deien que no deixem emportar la gent per anar a sopar. I jo pensava, com és possible, no? I també que han inaugurat un nou passeig, que és molt xulo, i que llavors era com una zona restringida també de petards, no? Això en teoria, no? Que al principi això, es passejaven amb això, pel que m'han explicat l'alcalde amb alguns policies, i després, clar, la gent ja va fer la seva.
2: Però tu què dius? Que és el que te sorprèn, que hi hagués la gent a sopar a la platja?
1: No, no, que no poguessin anar-hi, que estigués com més restringit. I jo pensava, però com és possible? No acabo d'entendre això. Això és el que em van dir. Ara no acabo d'entendre absolutament res, perquè el que es fa normalment és que tu vas a la platja, va la gent a sopar, és festiu... Doncs hi ha les tradicions, hi ha molta gent que porta els paperets per escriure allò, el que no ha anat malament o el que s'hi volen, llavors cremar-ho, és com un ritual maco, no? Bueno, amb la música, passar la nit...
3: Cada poble té la seva història i el seu governant, i vés a saber el motiu que li ha portat en l'alcalde de Torn a prohibir-ho, vés a saber.
1: Sí,
3: des de que amb ell va tenir una mala experiència fins que els del seu voltant li hagin dit que no li agradaven i això acostuma a passar a vegades.
0: És que només veiem la part negativa, però jo aquest any he vist moltes famílies que els nens, després de llançar els petards, els hi feien recollir.
1: Sí.
0: I penses, mira, doncs, un granet de sorra, no?, de civisme. No sé, jo crec que... No sé. Què pot passar per prohibir que la gent sopi la platja?
1: No
0: és
1: sé.
0: Que sopi. Ara, si em dius allà fas una barbaritat, no ho entendria, però sopar.
1: El cas és que a la nostra ciutat doncs, no hi ha hagut res greu. O sigui,
3: no,
1: ha
3: no la, platja, una... la platja han deixat anar a sopar. La patxa de Rubí.
0: Sí. Sí. A la Riera.
1: Bueno, recordem que tenim un equip de futbol platja femení que està a primera divisió.
3: Escolta.
1: El Black Wolf, sí. Bueno, no cal platja,
3: està bé,
1: està però...
3: Bé.
1: Bueno,
3: jo quan pujo al Puigmadrona, i arribo a dalt i veig tot, Barcelona i tot... Mira, el barri marítim del Vallès, per dir que això...
2: Sí, el barri marítim... Això ho diuen a Bilbao, i a Sant Sebastià. Diuen que Bilbao és el barri obrero de Sant Sebastià.
1: M'encanta el Josep Milà perquè, clar, té aquest punt de vista d'arquitectura, veus? Sí. Puja a dalt, diu, mira, el barri marítim del Vallès, tota la façana litoral de Barcelona. L'Ajuntament de Rubí, que per festa major, doncs no haurà de pagar la cancel·lació del concert de Beret. Eren més de 82.000 euros. La promotora del concert, que és l'empresa lleidatana La Traca, doncs han decidit resoldre el contracte de mutu acord, sense penalitzacions. I aquesta resolució, recordem que arriba després de que l'Ajuntament decidís cancel·lar el concert arran d'aquesta investigació que s'està fent judicial que relaciona el cantant andalús, el Beret, amb la violació d'una dona a Sevilla el passat mes d'abril. Per tant, no haurà de pagar res. Hi ha hagut moltes altres poblacions que havia de cantar.
2: Sí,
1: Beret, per exemple, a Monforte de Lemos, a Lugo, també a Granada, a Elche, a Alacant, doncs que han decidit que no. I és curiós perquè, per exemple... ciutats com Alcalá de Henares en Madrid, l'actuació de Beret continua programada, eh? Hi ha hagut diversos grups polítics que estan demanant la seva suspensió. O sigui, no passa tot arreu.
2: És que Madrid és diferent. Madrid viu a part. La comunitat de Madrid viu a part.
3: Depèn de qui mana.
0: Sí.
2: Bueno,
3: perquè hi ha algun poble que no
2: és
3: un poble que...
2: Bueno, però...
0: Hi ha pobles que no són del PP.
3: Que no són del PP.
2: Sí, però amb la jefa que tenen...
3: Sí.
0: No és Pozuelo, precisament, no?
2: No. Amb la jefa que tenen a la comunitat estan tots una miqueta espantats.
0: Jo estic una mica amb la dicotomia, no? Per un cantó, la presumpció d'innocència. Aquest home encara no està jutjat, no? Però de debò que li dono voltes, eh? Em pesa molt la presumpció d'innocència, però d'altra banda, doncs, no només és aquest cop. O sigui, es veu que ja han sortit durant fa molt temps altres acusacions, no? I si jo hagués hagut de cancel·lar o no, si hagués estat amb la meva mà, possiblement també hagués cancel·lat. però ho veig complicat, tenint en compte que hi ha, doncs això, el que tothom tenim dret amb una presumpció d'innocència. Potser ha fet barbaritats, però no està condemnat encara. Jo ho trobo difícil, de valorar, tot i que preval per mi, doncs que hi ha un tema que el no és no, hi ha uns límits que potser se'ls ha saltat. I si tirem per aquest cantó, doncs endavant, no?, amb la cancel·lació. Però no sé com ho veieu, a mi em fa ballar el cap.
2: Home, jo estic d'acord amb tu, el que passa que tu dius com que no està condemnat. Però, és clar, és que la justícia en aquest país dona tanta confiança que dius... I què? Jo també crec en la presumpció d'innocència. Però resulta que, com que s'aplica amb alguns i no s'aplica amb els altres, després el resultat final no sabrem si és el veritable o és el que ha convingut amb uns o amb altres, o els que han sortit més arreglats econòmicament de l'operació. Jo què sé.
0: Et fa ballar el cap.
3: Jo aplico un altre criteri. I coincideixo amb que no necessàriament una condemna o una absolució sigui la realitat. No. Perquè la llei té moltes interpretacions i té moltes maneres de veure les coses. Però quan es dona un seguit de denúncies que no n'hi ha una de sola i hi ha tot un rum-rum al darrere, passes allò de... És legal, però pot ser que èticament, moralment, no ho sigui. Per tant, aquí és on jo ja m'hi agafo. M'agafo, m'és igual que no l'hagin condemnat. M'agafo a que... Oi que sonava que aquest senyor no era massa net? Doncs em sap molt de greu que ho demostri que no era net, que era net. Però mentre no demostri que és net, encara que no hagi passat per cap judici, apel·lo a l'ètica, a la moral de cada un, no a una sentència. Sentències s'ha vist i s'ha demostrat, malauradament, que les sentències no són reflexa de la realitat. I això ja em comença a preocupar.
0: Si veus, jo el que he dit, que molt possiblement cancel·laria aquest concert pels meus principis, si estigués amb la meva mà, però clar, això s'ha de valorar en conjunt. Veig que és una situació difícil.
2: És que això hi ha el punt de vista jurídic i el punt de vista moral. Llavors, és el que diem. S'han sentit coses des del punt de vista de la justícia, doncs necessiten proves o necessiten... Des del punt de vista moral, l'entorn de la persona, la gent que el coneix tal i qual, doncs ja pot donar-te una mica de pauta. De totes les formes, no sabem al final com acabarà. I jo sempre em guardo un raconet, perquè he conegut una història d'aquestes, de que una dona pot denunciar amb un xicot per ràbia, per això, per 50.000 coses, i li amarga la vida. Li amarga la vida amb aquest xicot que en sa vida li ha posat la mà a sobre, i estic parlant d'un cas que conec, per tant, i dius, hosti, com pot ser que hi hagi tanta beligerància contra el que d'això, i quan una dona doncs fa una acusació d'aquest tipus i després es demostra que no és això.
3: No, però
2: sembla que ni se'n parla ja.
3: Jo em referia... Això és excepcional, això és veritat. També n'hi ha, en conec algun de cas. Però jo em referia a que en aquest cas, i he de dir ben clar que no tinc prou informació com per afirmar-ho contundentment, però no era sol una sola denúncia.
2: No, això sí.
3: Llavors, quan hi ha moltes més, dius,
2: aquí
3: la cosa trontolla una mica.
2: No, totalment d'acord, amb això sí. Jo em referia a aquest cas, vull dir que és, aquesta possibilitat hi és, i tampoc podem anar, doncs, diguéssim, a entrar a sac, perquè en aquest cas, com que no era una sola cosa, ja és un... ja ve d'altres històries, en aquest cas doncs pots entendre que sí, que això va per aquest camí. Però de vegades et trobes amb que... amb una denúncia falsa. Com que en aquest país, desgraciadament, les denúncies falses, les acusacions sense proves... estan a l'ordre del dia i no tenen cap tipus de compromís, no passa mai res, perquè si un senyor publica una revista, un mitjà publica una notícia X i després admet que allò no va ser per això, hauria de passar alguna cosa amb aquest tio, no? Perquè és que si no, Pues no, no passa res.
0: Anys enrere aquest concert no

0: denúncia a l'empresa sobre un assetjament, sigui home o dona, és igual, automàticament se li rescindeix el contracte. No sé si és molt o és poc. Segons en quin bueno, punt de vista és una mica bèstia, no?
1: És arriscat.
0: Però és una manera també de, amb una empresa que històricament era més d'homes que de dones, Penso que també és una manera moltes vegades de prevenir, no?, aquest assetjament. Si tu saps que passa això, ara posa mitjans, no sé, posa tot de vidre, posa... Però, no sé, jo penso que sempre, quan és un delicte sexual, sempre li donem voltes a si ha passat o no ha passat. I si tu ets la persona que has fet la denúncia i realment ha passat, és que t'has de sentir fatal. Que estiguin posant en dubte que tu has patit una agressió, no? No sé.
1: Ja, sí. Però és allò que diem de que la persona que hi ha moltes maneres de reaccionar davant d'una relació que es trenca o qualsevol cosa, hi ha moltes maneres de reaccionar.
0: Però els homes també reaccionen malament.
1: També.
0: No només són les dones.
1: També. No, ni els homes normalment reaccionen bastant pitjor.
0: Les maten.
1: Vull dir que això, però vull dir que hi ha moltes formes de reaccionar, i aquesta, per exemple, de matar és una, i la de posar una denúncia per part d'una dona és una altra, i és complicat, és difícil. El que passa que nosaltres estem opinant sobre una cosa que hi ha uns senyors que viuen d'això, que tenen carrera, que han fet d'això, i que tenen tants problemes com nosaltres, només per definir els temes. No ho sé.
0: Que teníem normalitzades unes conductes que no ho són.
2: Estic d'acord.
0: O sigui, a veure, que tu passis per un carrer i un paio et digui una guarrada, això estava com normalitzat.
1: Això estava ben vist en segons quines zones.
2: Hi havia llibres sobre els piropos.
0: Realment,
2: els piropos, el 99%, tenien una component masclista sexual aberrant. Hi ha llibres, hi ha literatura sobre això.
1: No és solament que estava acceptat, sinó que estava inclús ben rebut.
0: Ben vist, clar.
1: Estava ben vist. Uh-huh. Inclús hi havia alguna dona que potser es rebotava, però la majoria, doncs, els hi feia gràcia que li diguessin
2: pirots. Tampoc. Altra cosa és que tenien de guardar i tenien de fer-ho veure.
1: O fa 60 anys, això era així.
2: Bueno,
1: i t'ho dic jo.
2: Jo recordo la meva mare que em deia a aquesta gent, més que pirotejar-me, m'estan insultant.
1: Sí.
2: Això m'ho deia la meva mare.
1: Clar. Llavors...
2: Però vull dir, no estava tan acceptat. El que passa és que havien de callar, tal com veníem de l'època franquista, la que la dona havia de demanar permís per treure's el carnet de conduir, havia de demanar permís per anar al banc i havia de demanar permís per no sé quantes coses.
0: Per vendre's les seves propietats.
1: Per viatjar i per tot.
2: I llavors venien d'aquella època en la que no podien ni piular.
3: La llei del divorci va ser bastant...
2: Però hi ha molt entrada, molt lluny de després de la mort del dictador.
3: Va ser bastant tardana.
2: Sí.
0: No fa tant que estem parlant d'això.
2: No fa tants anys.
0: Se senten casos que s'estan normalitzant i no ho són, de normals. Bueno, tota la polèmica que va haver-hi amb el... Com es deia? Aquell del futbol?
1: Dani Alves.
0: No. Amb el... Amb la Jennifer Hermoso.
3: Ah, amb el Rubiales,
0: diu. Rubiales.
3: El José Malagón.
0: No em sortia, gràcies. Sí. No em sortia el nom. Doncs, a veure, fa un parell o tres anys, no?, que un tio li planta un petó als morros amb una noia. Ella, al principi, no sé com, no va reaccionar.
3: És que t'hi quedes aturat.
1: T'enganxa d'així per sorpresa.
0: Però m'imagino jo... Tu t'imagines una dona, una presidenta del que sigui, donant-li un petó als morros amb un jugador de futbol? És que això ja ho veiem com impensable. Se li hagués dit de tot.
2: Això mateix, l'haguessin tractat de més de saber què.
0: I en canvi, al revés, doncs havia de ser normal i encara van muntar el xiringuito que van muntar. Doncs mira, ho sento pel Baret, però o sigui, la pifiada, que vagi més en compte, una altra vegada.
1: Sí.
0: No sé.
3: Bueno, el cas és que per l'Ajuntament de Rubí, doncs aquesta decisió de suspendre aquest concert, doncs no haurà de pagar absolutament res. Ara estava llegint jo al País... Que això va passar a l'abril a Sevilla, diu que la denunciant és major d'edat i que segons informacions és una fan que va contactar amb ell per xarxes socials i a la que Beret va proposar quedar, que això

0: és perfectament lícit. El que no pot passar mai és que hi hagi cap tipus d'agressió sexual de cap tipus. No, no. Res.
1: És que mira, un Julio zero. Iglesias, Plácido Domingo, tot el que està sortint, tota aquesta gent, saps? Tenien barra lliure.
0: Sí, sí.
1: I tu no, no podies estar tranquil al seu voltant. És que, a més, van tenir fills por ahí, i a sobre, quan surt la denúncia, encara surt la, tota la claca a defensar-los.
0: Sí, sí.
1: No ho sé... Picasso, Chaplin, hi ha uns quants de gent. D'acord, separem l'obra de l'autor. Separem.
2: Però, bueno, mirem però el capset, aprofitaven l'autor.
1: Però aprofitaven.
2: Per,
1: clar. I, sí, i a mi és que em posa els pels a punta veure que, no sé, ho trobo tan, tan mesquí. I si són menors, ja, bueno, no parlem.
0: Que vam tenir a Ivan Hidalgo, el periodista, el pregoner, que serà d'aquesta festa major, que va dir que és sagrada, un Ivan Hidalgo, que ara mateix està, doncs, treballant pel Mundial, els pot seguir a Teledeporte, també a Gigantes. Anem a escoltar-lo.
3: Ostres, que realment és un honor, o sigui, donar inici a la festa major del teu poble és un honor. A part que, o sigui... jo crec que per tot rubinenc són unes dates que tenim molt, molt marcades al calendari. O sigui, és que tinc amics. Tinc una amiga que està vivint ara als Estats Units i ve expressament per la festa major. O sigui, tinc molts amics que totes les vacances les fan en funció de la festa major. És que a mi m'arriba l'oportunitat de fer Mundial aquest any i dic, jo tinc plena disponibilitat menys aquest cap de setmana. Perquè, o sigui, la festa major per un rubinenc és sagrada. Comences a... no sé, a normalitzar coses que no són gairebé del tot normals. O sigui, jo he narrat a l'altra punta del món, però és que he anat a Mèxic a narrar i hi havia gent que em venia a veure a l'aeroport, a l'arribada, i veies a nens plorant, mamà, mamà, és Ivan Hidalgo. Jo pensant, però en què mundo estamos? O sigui és bastant surrealista.
0: Que gran el Ivan Hidalgo, eh? Te deporte i dient, escolta, aquest cap de setmana, ho sento, però és la festa major de Rubí, ja podeu buscar un substitut.
2: Jo, per mi, ho trobo genial. Dignifica la nova generació dels... I quan dic dels nous rubinencs, m'equivoco dient els nous. Dic els rubinencs de debò. És un rubinenc, se sent Rubí a la seva pell, i amb tots els defectes que pugui tenir Rubí, se l'estima. I he de dir ben clar que ve a la festa que ell ha viscut des de petit i la continuarà vivint fins que sempre. Encara que Rubí tingui coses bones o coses dolentes, és igual. Jo en aquest cas participo d'aquesta manera de pensar. A vegades algú em diu, hòstia, però tu no veus que Rubí... No, és que són dues coses diferents. Rubí pot tenir molts defectes, però els que en som no fugim, ens ho quedem, i l'Hidalgo, en aquest cas, que és de generació jove, que ha viscut al poble, és un exemple per mi genial. És un exemple que li donaria tot el suport del món.
1: A més, és molt ha estat alumne meu, sembla que 3 anys.
0: Sí? Què tal? Explica.
1: No, ja apuntava maneres de periodisme, ja apuntava. Molt espavilat, molt extrovertit... Bueno, no sé, jo el recordo molt, molt de carinyo, perquè a més els tenia en grups reduïts, jo li donava llengua, i els tenia en grupets petits per escriure, sobretot fèiem expressió escrita, i clar, se li donava molt bé. I a part d'això, doncs, no sé, li tinc carinyo. Un dia també per Carnaval es va marcar un Gangnam Style, xulet, sí, perquè era com més aviat reservat amb aquestes coses, i de cop i volta es vesteix amb aquell coreà,
0: sí,
1: que ho dic
0: bé,
1: no?
0: Style.
1: El Gangnam Style, no sé com es deia. Ui. I allà al mig de tothom es va marcar un ball ell sol.
0: Però a la classe o com,
1: no,
0: on va
1: pati,
0: ser? Al pati.
1: Davant de 700 persones, entre alumnes i pares.
0: Però on va ser?
1: Va ser un carnaval.
0: Vale.
1: Llavors fèiem cançons i balls. Ell va venir vestit d'aquest, del Gangnam Style. Ho estic dient bé?
0: Sí, Gangnam Style.
1: I aquest, sí. I el sol va ballar. Clar, jo em vaig quedar de pedra perquè no el veia tan atrevit com això, no? I ho va fer superbé, ho devia portar molt assajat. Però com a alumne molt, molt maco, molt destacat. Sí. Bueno, a veure, a mi em costa poc agafar-li carinyo als alumnes, Rarament podré dir que no. Però sempre hi ha aquests que te'n recordes més, i jo de l'Ivan me'n recordo molt.
0: Clar, va començar amb nosaltres quan...
1: Molt jovenet.
0: Amb 14 anys.
1: Sí, sí.
0: Sí, sí.
1: Bueno, aquella vocació que ja li veus de petit.
0: I de periodista esportiu, i també seguint el Siscu, també en les seves retransmissions esportives, i el tenia com a referència, no? Uh-huh. I mira, fins on ha arribat.
1: Sí, bueno. A més, és molt jove, perquè sí. Té 20 i què?
0: 24, em diu José Malagón.
1: 24. Carrerón.
0: Sí.
4: Sí, sí. I a Rubí n'hi ha hagut uns quants de periodistes.
0: Sí, important això, no? També, sí, aquesta casa, sí. Ràdio Rubí, com un cat.
4: Encara ara com... hi ha la Cori, hi ha el Rubén.
1: La Maria Genxó.
4: Sí. Jo, hi ha el Moisés.
2: Sí, i encara ens oblidem del Toni Burón. Toni Burón?
4: Sí, però no són ties ara.
2: Sí, encara. Bueno, no sé si no sé l'edat que té, per tant, no sé si... Sí, el Toni Burón és un dels primers locutors que va tenir Ràdio Rubí.
4: Sí.
2: Però estic parlant de l'any 80.
4: Sí.
2: Doncs el Toni Burón anava al camp del Rubí a retransmetre el Rubí, feia diversos programes. Feia programes de música i era un referent aquí a Rubí en aquell moment. Està a Televisió Espanyola,
4: Sí.
0: Però no només per la gent que triomfa en d'altres mitjans, sinó aquí formem estudiants en pràctiques, i mira, fa poc també hi va haver una estudiant en pràctiques que em va demanar carta de recomanació per entrar a la seva primera feina, i la fas amb tot el carinyo, aprofitant aquella, dir, és que no tinc una altra cosa, només puc posar aquella experiència que vaig tenir, si pots explicar el que vam fer, etc. I era una empresa relacionada amb la publicitat, i li va servir també aquesta experiència a Ràdio Rubí per treballar i començar.
2: No oblidem el Tòtem, amb perdó si em sent de dir Tòtem, que és el fundador de Ràdio Rubí, que és el Jordi Margarit, que és, ha sigut un referent de la ràdio a nivell de Catalunya durant molts anys. Sí. Encara té una secció al cap de setmana a la RAC 105.
4: I jo no sé si...
0: Bueno, sí, i el tenim els dilluns.
2: El que passa és que ell aquí ara ve aquest... com un ciutadà més, que valdria la pena recordar quina és la seva trajectòria a nivell de
4: president del Consell de...
2: La cooperativa del RAC 105.
4: Ràdio Associació de Catalunya, el RAC. Sí, va estar molt de temps. Ara no sé si...
2: No, tenim... I llavors ja, anant al colmo, que no ha passat per Ràdio Rubí, però sí que és rubinenc, l'exconseller de Cultura, Joan Manel Tresserres. Vull dir, podríem anar recordant molts rubinencs en el món de la comunicació...
4: Sí.
2: Que sorprenentment, i quan dic sorprenentment, no ho dic amb ànim d'allò, però sí, sorprenentment, han fet via en el món de la comunicació a nivell de Catalunya.
0: Els dilluns també tenim el Xavier Bonastre.
2: Sí.
0: Els esports de
2: TV3. Maratonià.
0: Escolta, que tu el veus i sembla que sigui 30 anys més jove de l'edat que té, que dius, ostres... Però que tenim la sort també de comptar amb ell, i fa...
2: Doncs fixeu-vos quin
1: planter
2: tenim de rubinencs.
0: Sí, volia destacar això, no? Que aquesta casa no només és que formi aquestes persones que triomfen després en diversos mitjans, sinó tots aquells estudiants en pràctiques que han anat passant i que els ha servit com a experiència perquè trobin aquestes feines o aquestes primeres feines. I això és de molt d'agrair, perquè és l'inici, no? Ja sigui en publicitat, en diferents mitjans...
4: El Miquel Miralles.
2: Era un dels productors de Ràdio Rubí.
4: I ara és conseller del Consell de l'Audiovisual de Catalunya.
2: Això mateix. Vull dir, podríem... Si un dia agaféssim tota la gent relacionada amb el món de la comunicació, més enllà de la pròpia local, que també el local hi ha, doncs podríem trobar molta gent, Podríem fer un...
4: Un bon equip.
0: És important, aquest... Que jo, I a més, a més... Dir, a més, és vertebrador, a més, dels mitjans d'aquí...
4: Deixeu-me que et digui segons.
0: I de les escoles, després de nens que passen per aquí de les escoles, que ens visiten, que coneixen també Ràdio Rubí, que els expliquen com funciona, que tenen l'experiència de poder passar pels estudis, escoles també que fan el seu propi estudi, i que això també fa, doncs, que tinguin el seu primer contacte també a l'hora de poder també xerrar en públic i que se'n recordin anys després d'aquesta ràdio, que la puguin sintonitzar i que sàpiguin que és una referència per la informació local d'aquesta ciutat. Això és també molt important.
1: Sí. Més a les, a les escoles de Rubí es fomenta bastant el treball de la ràdio per l'expressió oral. Hi ha moltes escoles que tenen aparells per poder, inclús podrien retransmetre, el que passa que ja és qüestió també de tu ser un tècnic, no? Però que es fomenta el treball oral a través de la ràdio, hi ha diverses escoles que tinc jo al cap, perdona que t'he tallat.
4: No, tranquil·la, no. No, només fer un apunt, només, que dic que, segons la meva perspectiva, de tots els que hem citat, més enllà de les idees de cada un, però no ens ha sortit cap fascineroso d'aquells, que no, un Ferreres o un d'aquests, no, tots...
2: Vam estar a punt, eh? No sé si recordes que no a Ràdio Rubí, sinó que quan va néixer Ràdio Rubí,
4: va néixer
2: una ràdio que se'n deia Ràdio Azul.
4: Oh, sí, bueno, aquell ja venia de sèrie.
2: I he de dir ben clar que sí, en aquell moment Ràdio Rubí, no diré que vagi patir, però sí que la tenia com un referent de la competència potent.
4: Sí, clar.
2: Ràdio Azul...
1: Era
2: una ràdio que va néixer com a alternativa a la ràdio municipal, en la que s'hi ajuntaven tots els ex...
4: Tots els fatxes.
2: Bueno, tots no, uns quants, vull dir, perquè no tots tenien vocació radiofònica.
4: Però tots els que hi eren...
2: Sí, això mateix.
1: I com va acabar?
4: Un historial.
2: Va plegar, ja
4: va desaparèixer un bon dia.
2: Sí, bé.
4: No me'n recordo ni quan.
2: Per sort va desaparèixer.
4: Per sort.
0: I ha estat també molt present a la ràdio durant dues temporades, cada 15 dies, era l'exregidor, ara ja, Víctor García, que treballarà en el seguiment de l'acord de país per a l'educació a les zones de governança educatives. Cada 15 dies, Conxita Gimeno, ens vam conèixer...
1: Amb ell,
0: justament, en aquesta proposta, en aquesta aposta també per l'educació, per conèixer els projectes educatius que fèiem quinzenalment i que van passar totes les escoles de Rubí per explicar, i que ell era qui estava aquí també justament presentant el projecte, i després parlàvem amb les directores de les escoles, de vegades també parlàvem amb els alumnes. Doncs dimarts va fer la seva, Víctor García, la primera jornada com a coordinador de projectes estratègics de la Secretaria de Millora Educativa del Departament d'Educació, que té dos encàrrecs sobre la taula: fer el seguiment de l'acord de país per l'educació pactat amb els sindicats majoritaris i ajudar a desplegar el nou model experimental de zones de governança educativa. I el podem escoltar.
5: No ho és. Jo sóc un docent que tinc 20 i pico anys d'antiguitat i, per tant, estic allà en qualitat de tècnic docent. Jo no sóc un càrrec de confiança, ningú m'ha trucat i em vaig presentar als mèrits de forma totalment transparent, a l'entrevista subsegüent, i una prova, no sé si és una prova o no, però un indicatiu és que m'he presentat a d'altres, i no fa molt de temps, a altres convocatòries, que no, el meu perfil no era adequat, i per tant jo he rebut el correu de nen, noi, no has estat agafat per aquesta selecció.
0: No, com ens passa i ens ha passat a la majoria, que no, respecte doncs, al seu fitxatge doncs, que es va presentar i no va ser carta.
2: No ho poso en dubte, jo he de dir ben clar que aquí l'única cosa que veig, he de dir ben clar, les seves, i que ha sortit a totes les xarxes, les seves desafortunades declaracions que va fer en el seu moment sobre la unitat de la llengua, són molt desafortunades, i l'altra qüestió que veig que es traspassa la cosa trontolla, no per ell, sinó pel Departament d'Educació, en què se li posa sobre la taula el seguiment d'un acord que encara no està, la gent, el sector de l'ensenyament, de l'educació, no el considera seu. I, per tant, li posen una cosa molt difícil. Fer un seguiment d'un acord que no accepta ningú...
4: Que no és d'acord.
2: Jo no voldria estar a la seva pell, així de clar us ho dic.
0: En el seu comiat polític, respecte al que deies ara, Josep, es va tornar a distanciar d'aquell posicionament que va marcar el to del debat plenari, ell va dir textualment que et porta a dir coses que ni penses ni sents, i amb el temps ho penses i dius, quina xorrada que vaig soltar allà, que no tenia ni cap ni peus.
2: Absolutament, me'l crec, eh? Jo sí, no, sí, no seria sí, qui diria... Mira, et passa... Sí, sí. Doncs bé, el que passa és que, esclar, de vegades des d'una plataforma pública...
4: S'ha de tindre molta vista.
2: Has de vigilar
4: vista,
2: una mica.
4: Vista,
2: sí. I vols que et digui la veritat? Penso que aquí ell va estar influenciat pel seu entorn més immediat jeràrquic, eh? Jo ara aquí... No hagués marxat tan fàcilment de la casa sí. Si estigués en un lloc on estigués molt a gust.
1: No ja. Sé. Jo és que amb el Víctor me l'aprecio molt.
2: No,
1: com a companya.
2: Sí,
1: a més,
2: sí,
1: és que
2: no, però és que sí. li dono suport, eh?
1: Sí, sí. Ens hem conegut com companys, el director de l'Estatut i jo del Montessori, i la veritat és que era una persona doncs, molt, molt coherent, i tot el que deia era molt coherent. Va passar a ser regidor, que ja va ser la primera sorpresa, no? Perquè també va ser així bombazo, com aquest càrrec que ha tingut ara. I jo sempre he dit que com a regidor ha tingut un parell de relliscades. Qui no té relliscades? El que passa que les seves s'han publicat. Potser les meves han sigut més grosses i no estan publicades, però amb el tema de la llengua, doncs, realment no era l'opinió que s'esperava. Però tret això, no ha estat un mal regidor. D'entrada ha sigut un regidor que ha estat visible i present, i molt. Jo en 27 anys no havia vist un regidor, una regidora tan present. Hi havia regidors que no havien trepitjat escola. I ell ho feia sovint. I ho torno a dir, el tenies al teu costat. Una altra cosa és que pogués resoldre, però que ho intentaves i personalment a mi m'ha resolt molts problemes els que els he plantejat, altres no. Penso que ha estat una persona honesta, que ara té un càrrec que no sóc capaç de recordar-lo, o sigui, quan començo la primera paraula m'he oblidat de l'última, sí, que és un càrrec llarguíssim.
4: És molt llarg i no, jo tampoc.
1: I estic totalment d'acord amb tu, que li estan fent una comanda d'una cosa que encara no s'ha implementat, com l'ha de seguir si encara no està implementada, no? I que no serà fàcil d'implementar, perquè està tothom en contra. Tothom és un percentatge molt alt. Llavors, no sé, haurà de desplegar els seus dots.
2: Poca capacitat tindrà de decisió.
1: Segurament.
0: Jo voldria destacar doncs, la seva presència aquí, el seu agraïment per fer possible doncs, aquesta secció apostant per l'educació, un home compromès i que agraïm i que desitgem sort també en aquesta nova etapa. Que el conflicte del porxo de la Pompeu Fabra, que torna a reobrir el debat sobre convivència, sensellarisme, hi ha hagut uns mesos de relativa tranquil·litat, doncs els assentaments de persones sense sostre al porxo de la plaça Pompeu Fabra doncs ha tornat a generar malestar entre el veïnat, entre col·lectius que estan desenvolupant allà la seva activitat a l'entorn, per exemple, de l'agrupament Escolta Guspira, i podem escoltar ara Alberto Palomar, que és un vell, i també Adrià Parreiro, que és de l'Espai Guspira.
6: Hi ha problemes de salubritat, ¿vale? Això és bueno, per les condicions inadequades en què viuen, provoca, degut a les seves acumulacions d'andromines, ¿vale? I tot això provoca problemes de pudor, problemes de brutícia, focus potencial d'infeccions, de rates, acumulacions, de tot. Per altra part, també hi ha problemes de seguretat, perquè hi ha consum d'alcohol, de drogues, baralles.
7: Ja des de fa un any ja ens està afectant, no només per la brutícia que hi ha a la plaça, perquè aquesta plaça s'ha fet servir des de sempre per fer activitats i ja no podem sentar-nos al terra per fer activitats, per exemple. També els infants no volen estar a la plaça perquè fa pudor, o els hi fa por que les persones que estiguin visquent allà, que és una cosa que hem anat tractant amb ells, però els hi fa por que estiguin allà o que els mirin o tal.
0: Doncs aquesta problemàtica entre el sensellarisme, que ja és una problemàtica prou complicada, i l'ocupació d'aquesta plaça amb tot el que...
2: A mi em ve a la memòria aquella intervenció de la nostra edil el dia que volíem posar un centre de menes aquí a Rubí, on va provocar una manifestació en contra d'això, i ara allà tant li és. I de dir, bé, clar que estem en una població on sí que l'edil mana. I si ella volgués resoldre el problema, l'altra cosa és com es resol. Que això són també figues d'un altre paner. Però si volgués resoldre, el tindria resolt, una cosa tan puntual, tan... Ara, esclar, què passa? És un entorn on hi té una borsa de vot nul·la per ella i encara el crearà més, encara en tindrà menys, i per tant...
0: És que en van parlar en aquest... a la tertúlia, i després van passar uns mesos en què ja no hi va bé, sí. O sigui, en què van desaparèixer, sí. Els veïns també, sí, deien que havien, sí, desaparegut. El problema és que ara, a principis de juny, doncs ha tornat una altra vegada.
4: Això és que volia preguntar-vos, perquè jo havia anat al centre, excursionista, i havia anat d'això, i ja no hi eren.
2: Això va ser, aviam, jo...
4: No, i pues va coincidir dues vegades que vaig anar...
2: Passo sovint i ho veig sempre. Ja. I quan dic sempre, el dia que no hi era no ho he vist. I penso que és un problema més fàcil de resoldre que d'altres. Sí. Hi ha barris que tenen molts problemes de violència i així, que són més difícils, però aquest... Primera, no hi ha tanta violència. Sí que és veritat que és un punt de distorsió urbanística, per mi, i que és fàcil de resoldre, perquè des de serveis socials es pot analitzar qui hi ha, es pot veure com se'ls hi pot doncs buscar. La forma de resoldre-ho és... No, nosaltres, jo no sóc expert i no sé quin és, però ni hi pot haver ni moltes. Hi ha d'haver ganes de resoldre-ho. Si no hi ha ganes de resoldre-ho, que jo aquí sóc mal pensat de mena, perquè les que diuen que les coincidències no existeixen, quan no hi ha voluntat, evidentment, doncs allà es queda. I podem estar aquí bastants anys.
0: Clar, però no sabem si són les mateixes persones i és igual, hi han hagut uns mesos és igual, que no hi eren. Em refereixo
2: no ha estat
0: un problema continuat.
2: Sí, sí, jo quan estava a la casa, de cop i volta em venen i em diuen: hem de resoldre un problema i ho podem resoldre urbanísticament. Hi ha un puesto on s'ajunten una colla de gent que fan xivarri, que molesten els veïns, i a veure què pots estudiar. Això se'n diu urbanisme... La paraula és denigrant, per dir alguna cosa, però era qüestió de muntar unes branes i uns sistemes en el que allà no es podrien ajuntar una colla de gent. En concret, era al costat de la biblioteca. I sí, vam actuar, vam fer unes petites obres, i a partir d'aquell moment, aquell punt va deixar de ser un punt de trobada, perquè no donava per poder-ho ser. Aquí hi hauria bastantes solucions. Si no se'ls hi ha acudit, ja els hi estic apuntant. I si no en tenen ganes, no fa falta que els hi apunti res.
4: És un problema de voluntat, Josep. No és qüestió d'idees, és qüestió de voluntat.
1: Ni tampoc de treure'ls d'un lloc perquè se'n vagin a un
4: altre. No, de col·locar-los o donar-los l'opció d'anar a un lloc.
1: La solució ha de ser...
4: Aquest lloc hi ha de ser a Rubí, perquè jo, Miquel, és que jo...
0: Però no penseu que és una solució multidisciplinar. És a dir, aquí tenen a veure serveis socials, tenen a veure...
2: No, però el primer serveis socials, el primer de tots.
4: Sí.
2: Identificar, veure quina és la problemàtica individual de cada un, perquè no necessàriament tots tenen la mateixa, i a partir d'aquí doncs atendre, que doncs se m'omplen la boca de que serveis socials funciona tan bé, però no dic més.
4: No.
1: És que no donen a l'abast.
2: Això és veritat, sí, però a l'hora de donar prioritats...
1: Sí, sí, no, està claríssim.
0: I més, i recordo, que és un problema intermitent, que no ha estat continuat, que es va pensar que estava resolt, han passat uns mesos i ha tornat a aparèixer aquest mes.
1: El que passa que també ens perdem en burocràcia, perquè si en comptes d'ocupar un espai públic fos un espai privat, a sota de casa va passar, van ocupar un local... A veure, jo com a persona, jo empatitzava amb aquella gent que hi havia allí. A mi és que em sabia molt de greu que haguessin de viure en aquella
4: situació.
1: Hi havia una nana de 17 anys embarassada. Sí. I vivien xavals joves que no tenien una nana, però d'altra banda feien foc a dins per cuinar. Vull dir, clar, tens les dues cares a la moneda. Però jo crec que aquí els Mossos van ser bastant contundents amb el sentit d'actuació ràpida i eficaç. Serveis socials també. I se li va donar sortida. Després s'ha tornat a intentar ocupar altres vegades, però se li ha donat sortida. El problema també són que a vegades les immobiliàries aquestes voltors és impossible de tenir-hi amb elles contacte.
2: Mira...
1: Però és que el problema és que aquests xicots marxaran de la plaça Pompeu i on aniran?
2: No, però això deia jo, que no es tracta de fer-los fora, es tracta d'atendre'ls.
1: No.
2: Si se'ls atén, si hi ha ganes d'atendre'ls, no patiu, el problema desapareixerà. Però si no hi ha atenció... Ara em diuen, és que hi ha massa... O sigui, estem sobresaturats. Molta burocràcia. No, jo continuo dient que, si, que hi ha elements que se'ls ha de donar prioritat i que una de les coses que s'ha de fer és classificar bé les, els, els temes que tens sobre la taula. No es pot tractar de la mateixa manera algú que no sé, ara diré barbaritats perquè no hi entenc prou, però és cert que s'haurien de veure com van les prioritats.
4: I això de que... necessita recursos. Per fer coses necessiten recursos. Però jo he llegit ara no sé on, perquè llegeixo d'aquí, d'allà i de tot arreu, no sé on he llegit, que en aquest pressupost sobraran 5.700.000 euros.
2: Totalment real. No, o sigui, llavors, això, és que hem pensat el mateix.
4: Llavors es dius, que a més, si no els gasten, els han de tornar.
2: Els bancs.
4: Els, exacte, vull dir que no... Els pressupostos, quan es fan, són per esgotar-los. Si no, el que sobra ho han de tornar. Mm. Llavors dius, tu, són capaços de tornar 5.700.000 i no arreglar aquesta situació?
2: El greu, per el greu és que...
0: El van repassar, on anaven invertits aquests més de 5 milions.
2: No.
4: Va haver-hi una època,
2: no.
4: Quan el govern del Rajoy, que va dir que els superàvits havien de servir per amortització de deute.
2: Sí.
4: I va haver-hi dos anys seguits que Rubí va tindre un any 12 milions i un altre 13 de superàvit. I va haver d'amortitzar deute.
2: Sí.
4: O sigui, jo he acordat amb el banc que li pagaré a 30 anys un crèdit, que em fos uns interessos i tal, i llavors es arriba un moment, jo vaig pagant cada mes, rigorosament, i arriba un moment que el govern central em diu, t'ha sobrat això, doncs amortitza't, recupera deute. Però per què l'he de pagar al banc abans d'hora, jo? Aquells milions s'agafen i es fan servir. Però, bueno, allò va haver-hi aquesta condicionant que venia donada pel govern de l'Estat. Però ara això no hi és.
2: Tenen una altra fórmula, però és igual. Tant és que sigui com hi sigui, que el que no pot ser és que et diguin que és molt positiu que tinguem 5 milions en positiu. No, no.
4: No.
2: Això no és positiu. O sigui,
4: això és manca de servei als ciutadans.
2: Jo, el que més em va sorprendre quan van fer aquest discurs és que ningú de l'oposició... Bueno, amb excepcions, evidentment, sempre hi ha un grup que sí, i ara no vull dir el nom perquè si no semblarà que...
4: Però que jo sé quin és.
2: Que estigui donant allò, no. Hi va haver un grup que va denunciar, però els altres es van quedar tan tranquils quan van dir que era positiu que hi hagués un benefici de 5 milions. No, allò no era un benefici.
4: No.
2: Allò era haver deixat de fer la feina que tocava fer.
4: Que tocava fer, exacte.
0: Abans parlaves de prioritats, es va aprovar el POM, que estarà en exposició pública fins al novembre. No sé si l'has pogut encara...
2: No, jo del nou POM, dues coses. Avui no puc dir res del nou, de l'aprovació que es va fer l'altre dia, la inicial. Sí que puc parlar de l'abans, perquè l'abans està penjat. L'inicial, avui... Ah, mira, ara estava mirant si avui, per lo que fos, l'havien penjat. No està penjat encara. Per tant, que el termini d'exposició pública s'anirà allargant, doncs bé, fins als 3 mesos hàbils després de que estigui penjat. Per tant, igual ens anem a mig novembre si no s'afanyen una mica. Que això, primera cosa. Sí que vaig seguir el ple i en el ple vaig detectar bastantes irregularitats. I quan la paraula irregular queda lletja. Bastantes sorpreses. Algú va destacar que s'anaven molt més enllà del primer objectiu de no passar de 90.000 habitants o no sé quants, 87. I el que m'arriba és que aniran pels 100.000, encara que no ho digui enlloc, però fent números, i això encara no ho tinc de constatar. Primera cosa. Segona cosa, que aquesta m'ha arribat amb molta força i en el dia del ple no es va dir, perquè, esclar, la gent va rebre la documentació dues setmanes abans. Una documentació de mils de fulls,
4: sí.
2: És impossible llegir-la. Doncs la segona cosa que m'arriba és que hi ha un cert poc respecte a la història de Rubí, entre elles les torres Massana, que se les poleixen i foten pisos.
4: Sí.
2: És un exemple. És un exemple, eh? No d'això.
4: Sí.
2: L'altra cosa que a mi em va venir a la memòria, que no
0: hi... Les torres Massana, quin és el valor històric patrimonial?
2: Sí, són unes torres que es van construir a principis del segle XX, que eren les torres, que se'n diu les Torres de la Llebre, perquè era el senyor Llebre que les va comprar, es deia Llebre, no d'una llebre d'això. I llavors són unes terres modernistes que s'estan, és que tothom les pot veure avui, perquè s'estan deixant caure.
4: Sí.
2: Jo crec que erròniament i equivocadament algú s'ha pensat que perquè la deixin caure després ja el nivell de protecció desapareixerà. No és veritat. El nivell de protecció diu que si s'ha deixat caure s'ha de reconstruir i s'ha de reformar, i s'ha de protegir. He de dir ben clar que, en aquest cas, hi ha una, i estic convençut, estic convençudíssim, de que els tècnics han tingut de fer el que els hi han manat jeràrquicament, sense una vocació tècnica al darrere d'aquestes decisions. M'arriben altres qüestions que avui no puc manifestar perquè no l'he vist, però una d'elles és de que entre el Pic Aguilera i la Llana, per exemple, antigament allà s'havia previst una zona de transició, una terciària i així, i que foten sí. pisos i, a més, amb 9 plantes d'alçada. Coses d'aquestes que m'arriben, dius, ostres, això no era la vocació de la inicial. En la inicial té una... Aquesta memòria sí que me l'he mirada. Doncs l'aprovació inicial tenia doncs unes vocacions bastant interessants. Podríem estar-hi d'acord amb qüestions més tècniques, amb més de matís, però hi havia coses interessants. I el que em diuen és de que abans, doncs a la inicial, moltes d'aquestes coses han desaparegut i, vaja, s'ha anat pel camí del dret amb coses que ja diré quan ho hagi llegit. Avui encara
0: sí,
2: no
0: puc encara, dir. De tot això encara s'ha de veure.
2: No, algú ho ha vist i algú ho ha explicat. Això que t'estic dient no és per dir d'una manera un invent meu. No, i tampoc és una especulació. És algú que m'ha passat la documentació, no, les dades, i al passar-me les dades, doncs això és de calaix. No és, per dir-ho manera, rebatible quan surti...
0: Jo ara no tinc cap referència. Davant de la necessitat d'habitatge tan primordial que hi ha, què és el que s'ha de conservar i què és el que no s'ha de conservar?
2: Mira,
0: perquè ens quins... Clar, és que ens troben amb aquesta dicotomia.
2: No, aviam. El POM tindrà, o té, una memòria social, que allà en la memòria social és obligat a explicar moltes coses. Jo encara no l'he llegida, però m'hi jugo el que vulgueu, que la memòria social diu coses interessants, perquè és això, perquè té una vocació de resoldre problemes. El que ja no em queda tan clar, per això ho dic, és que de la memòria social a el que es proposa, perquè són documents diferents, i sigui. Jo, una de les coses que sí estic intentant redactar durant aquest mes i veure si ho puc treure al setembre o a l'octubre és fer un manual de com es llegeix el POM, perquè davant de mils de fulls,
4: si
2: no els hi expliques a la gent com es llegeix,
1: s'agrairà.
2: M'enteneu?
4: Sí, no.
2: Llavors, una de les coses que sí vull fer, encara que sigui amb conya, com es llegeix un POM? Quins són els documents...
0: Guia per no perdre's el POM.
2: Això mateix. No. Jo la primera explicació que la faig aquí. Només hi ha dos tipus de documents. Els documents que són obligats i els que no ho són. I els que són obligats són pocs. Són els documents que són la normativa i els plànols d'ordenació. Fixeu-vos que senzill que és. Tot el més és complementari. Tot el més són criteris d'intencions. Farem això, farem allò altre, però allò no obliga. Si després en el pla d'ordenació contradiu la memòria social, posem pel cas, el que mana és el pla. La memòria social no serveix de res.
0: Ens queden 3 minuts. Avui hem estat parlant només de Rubí, encara. Jo volia parlar de Sánchez, de moltes altres coses, però... Però què és el que... O sigui, quin criteri fa servir... davant aquest passat que tenim per dir això es pot tirar perquè arquitectònicament, socialment té un valor que no és gaire important i, per tant, davant d'aquesta emergència d'habitatges,
2: no.
0: Construïm habitatges
2: i què s'ha de conservar i què no s'ha de conservar. No confonguem. L'emergència té moltes maneres de resoldre-la. I una de les coses que ja en la inicial s'apuntava és que s'ha de resoldre pel sector privat. No tenim... l'altre dia, en el ple, van explicar que l'Ajuntament té una capacitat d'inversió d'uns 50 milions d'euros. Escolta, el sector públic també pot començar a adquirir solars i adquirir coses per fer. Això no es posa ni sobre la taula. No, ningú se li ha acudit dir-ho, per exemple. I, primera, segona, vull veure la memòria social, a veure què diu. Quina és realment la necessitat. I emergència... Rubí no resoldrà l'emergència de Catalunya.
0: Rubí no és de Catalunya, és rubinenca, eh?
2: La seva. Rubí resoldrà la seva.
4: I l'estructura urbana de Rubí i general de Rubí dona per lo que dona. No dona per m'enfotre aquí 30.000 persones.
2: Jo, per lo que vaig sentir l'altre dia en el ple, jo d'aquí em trauré quasi bé un llibre sencer. No, faré almenys uns 5 o 6 articles, els tinc en ment ja per fer. Perquè és que hi ha tants temes que...
0: deu ser... Bueno, encara jo m'he quedat amb el dubte, eh? O sigui, amb el dubte...
2: Totalment fiable, factible, sí, sí.
0: Ostres, davant del patrimoni que tenim, hi haurà fàbriques del passat, a lo millor, que no tinguin valor i es pugui construir, i hi ha d'altres que no, no? I clar,
2: no, és aquest criteri, les Torres, no? Però... Les Torres Maçana és una qüestió política. A mi que no em vinguin empunyats.
4: Sí, sí.
0: Doncs,
4: i la Torre Salduva, no sé si l'estan fent servir per alguna.
0: Escolteu, que ho hem de deixar aquí, que José Malagón ja m'està aixecant la mà. Moltíssimes gràcies a tots tres, Conxita Gimeno, Pep Adelantado, Josep Milà. Continuem amb els serveis informatius i més Rubí al dia amb la Berentierno.

0: Viu la Festa Major en companyia de Ràdio Rubí.
1: I visca la Festa Major.
0: El divendres 26 de juny, a partir de les 7 de la tarda, retransmissió en directe del pregó de la Festa Major. I el proper dissabte 27, a partir de les 7 i fins les 9 de la nit, programa especial amb tots els protagonistes de la Festa Gran de Sant Pere. Ah, i a partir de 2:15, en directe i des de la mateixa plaça, no et perdis la sessió del DJ Esteve Llop des del mític programa Rock and Classics. Vine i participa. T'esperem a la plaça Catalunya. Ràdio Rubí i la Festa Major. Sempre al teu costat.
2: Aquí és on comença tot el periple que han de fer els usuaris de...
3: Sí que aquesta és la situació. Una distància de poc més de 2 metres a la vorera.
4: Estamos ante algo que Israel lleva preparando más de 50.
5: I la gent, al final, el que vol és poder viatjar amb seguretat i amb qualitat. I això, ara mateix, no està passant.
6: Al Notícies en Xarxa t'expliquem tot el que necessites saber. Tota la informació, de prop, amb la veu dels protagonistes.
7: Notícies en Xarxa. La informació més propera des de les 7 del matí a la teva ràdio local.

0: al dia amb Belén Tierno.
1: Són les 11:06 i entrem a la recta final del Rubí al dia. Ja sabeu, aquest programa que està dedicat sobretot a temes culturals i temes socials. Avui parlem de llibres i de ciberseguretat. A partir de 11:45 del matí rebem, no als estudis, sinó en videotrucada, el Germà Bustamante. Ell és el nostre expert en ciberseguretat. Avui fem la darrera secció del territori digital i parlem d'un element clau per la seguretat, és el firewall o el tallafocs. Ens explicarà la importància de mantenir-lo a ratlla, mai millor dit, per la nostra seguretat digital. Ja sabeu que fa uns dies que estem preparats per la Festa Major. Avui el nostre convidat musical també té a veure amb la festa, perquè tornarem a tenir divendres de matinada, cap a 3:15 de la matinada, l'actuació dels DJs de Los 40. Entre d'altres coses, demà entrevistarem a un d'ells, a l'Adrià Ortega, i avui escoltarem un tema musical seu que va sortir fa només uns mesos i que segur que punxa aquest dia de Festa Major. I ara, en uns minuts, saludem l'Alba Amorós, una jove de només 19 anys de la nostra ciutat que acaba de publicar un llibre. És un llibre que intenta donar suport als joves en qüestions de salut mental i en qüestions de construcció o reconstrucció, que diu ella en algun cas, de temes emocionals. En una estoneta, com dèiem, parlem amb ella i d'aquest primer llibre que ha escrit. I com sempre, recordeu que tenim un telèfon obert, és el 93-588-5960, i està obert a les vostres trucades, comentaris. Per exemple, ens podeu començar a explicar què espereu d'aquesta Festa Major 2026.
0: Segueix el que passa a la ciutat a Rubí al dia.

0: Avui ens acompanya l'Alba Amorós, una jove de Rubí que acaba de publicar el llibre El camino que sí depende de ti, guía práctica y sin rodeos del crecimiento para jóvenes. L'Alba està estudiant relacions laborals i acaba de començar també un grau universitari en psicologia i té només 19 anys. Alba, bon dia, benvinguda.
1: Bon dia, gràcies.
0: Per què vas decidir escriure un llibre? Perquè entenc que hi ha moltes coses, i he vist que hi ha moltes coses en el llibre que has après, sí, i que són teoria, sí, tant sí, de sí, la psicologia com d'altres qüestions, però suposo que també hi ha una necessitat d'explicar coses que has après a la vida o que has vist en el teu dia a dia, no?
1: Bueno, jo vaig decidir escriure el llibre perquè, bueno, a la meva carrera de relacions laborals, no de psicologia, he tingut dues assignatures que jo diria claus, no? No per la carrera en general, que va més de dret, sinó per la vida, que era sociologia i psicologia, ¿vale? Psicologia, hem fet psicologia de les organitzacions, perquè com és relacions laborals, doncs no és tan psicològic de persones, sinó més als grups. Però, bueno, aquestes dues assignatures es van començar a plantejar qüestions, no?, sobre, bueno, sobre tota la sociologia, sobre com evoluciona la societat, crisis que hi ha hagut, com afecta això a la salut mental, no només dels joves, que jo m'he centrat en els joves perquè, bueno, jo estic en aquesta edat, no? Però sinó a qualsevol persona, en general. I, bueno, ara amb les xarxes socials, amb totes aquestes, bueno, a veure, també estem vivint ara mateix els joves una policrisi. És a dir, hi ha moltes crisis alhora i això genera un problema tant per les empreses com per les persones, no? En general, això ho he estudiat a l'organització de l'empresa, el que és una policrisi. I doncs, bueno, això és molt interessant, afecta molt a la salut mental, per això també vaig decidir fer psicologia. I, bueno, vaig escriure el llibre per ajudar una mica en aquest caos que jo crec que hi ha avui en dia, on, bueno, ens diuen que no hi ha treball, bueno, hi ha molts problemes econòmics, no podem tindre una vivenda, cada cop hi ha menys famílies amb fills, etc. Doncs hi ha una sèrie de problemes que, bueno, jo crec que amb una mica d'ajuda i una mica de, jo què sé, de coneixement o d'autocrítica i també autoconeixement es pot ajudar molt a les persones a trobar una mica, com diu el llibre, el seu camí i ajudar.
0: Creus que la gent de la teva edat té més problemes de salut mental o emocionals que vam tenir els vostres pares? O és que vosaltres li pareu més atenció als temes emocionals i als temes de salut mental?
1: O sigui, jo crec que tenim problemes diferents. No es pot dir si tenim menys o més, però som diferents, sobretot per les tecnologies, ja no per altres coses, i perquè, bueno, els nostres pares, no, quan feien una carrera o quan feien, no sé, alguns tipus d'estudis, ja no carrera, graus o, bueno, formació professional, tenien treball, quasi segur, no? Sortien i hi havia molt treball en aquella època. Per exemple, la meva mare hem sortit i tenia treball, no? Nosaltres, doncs, això. Ja a la meva carrera veiem molts gràfics, sobretot en economia, etcètera, que són, bueno, gràfics durs, si ho he de dir. Gràfics on no hi ha treball pels joves, bueno, que no és una carrera que doni esperances, i per això, bueno, pues, he volgut ajudar una mica.
0: De fet, la sensació que jo tinc amb la gent de la teva edat és que viviu amb certa desesperança, sí, no? Un futur bastant incert, no? Deies, amb una cosa molt pràctica, que seria la feina, però amb l'habitatge passa el mateix, sí, i si fem encara més zoom, viviu fins i tot en un planeta que està en perill d'extinció. Per tant, és difícil no tenir aquesta sensació de què faig amb la meva vida?
1: Sí.
0: A banda d'aquella desesperança o aquelles preguntes que tothom es fa quan està fent el camí per fer-se adult, no?
1: Sí. Bueno, jo crec, bueno, jo això sempre ho he dit, més enllà d'haver començat les meves carreres, sempre he dit que jo crec que les coses s'han de tractar des de la infància, és a dir, ja no val quan ja hi ha el problema, no? S'han de tractar abans, no? Per això jo vull enfocar aquest llibre en els joves, bueno, que ja no és infància, però, bueno, encara els teus valors no estan al 100% formats, encara es poden moldejar, ja quan tens certa edat, jo crec que ja quan entres a la carrera és una mica més difícil de moldejar aquests valors, ja has escollit el teu camí vital, entre cometes, no? Sempre, pues, passen situacions que poden no, que pots acabar fent una altra cosa totalment diferent, però ja tens els teus valors, el que vols per la teva vida, les teves costums. En canvi, quan encara estàs a secundària, primària, etc., encara pots anar fent coses, orientar el teu camí, saps? Encara pots trobar una mica més d'ajuda. A part, molts dels problemes que veiem al sector laboral, perquè bueno, també en la carrera de relacions laborals es veu que hi ha moltes baixes laborals, no? Per burnout, que és bueno, molt estrès al treball, etc., problemes de salut mental, cada cop hi ha més absentisme laboral. Això no només porta problemes a les empreses, no? Ens diu, hi ha un problema general, d'on ve aquest problema? O sigui, potser es tindria que tratar des de l'edat escolar, potser es tindria que tratar des de la secundària, no ho sé, jo no sé des de quina edat es tindria que tratar, però sé que una mica d'ajuda vindria bé a tothom. En general, hi ha molt, bueno, també hi ha mobbing al treball, que és com el bullying de la, bueno, dels col·les. Jo sempre he tingut alguns problemes al col·le, etc., i també per això vaig decidir escriure el llibre, perquè crec que també és un tema de valors, i que si tu aconsegueixes, bueno, pues donar més valor i dir, bueno, això no es té que fer, o tratar d'una altra forma, ens estalviaria molts problemes.
0: Segur que sí. Els vostres pares i mares, els d'aquesta generació, hem tingut més instrucció i hem estat pares i mares de forma diferent a com ho van ser els nostres pares a la vegada. Però, i faré servir una expressió molt de carrer, perquè així escriu el seu llibre l'Alba, i després parlarem més del llibre, l'hem cagat en algunes coses, no? Sí, que hem fet malament, Alba.
1: No, bueno, els pares... No,
0: o
1: crec
0: què
1: que...
0: podríem haver fet diferent?
1: No, jo crec que... Sí... És que és el que dic, han canviat molt les coses en molt poc temps perquè la tecnologia evoluciona molt més ràpid que qualsevol altra cosa. O sigui, la tecnologia està en constant canvi. Va sortir la intel·ligència artificial que es va donar a conèixer fa, jo crec que 2 anys, que es va donar a conèixer de veritat, que tot el món va començar a utilitzar el ChatGPT, el Gemini, etc. I ara ja et parlen, et creen PowerPoints, o sigui, en una qüestió de 2 anys. La tecnologia evoluciona molt ràpid i és impossible que els pares s'adaptin tan ràpid, no? Perquè una persona... no pot anar a la mateixa velocitat que la tecnologia. Per tant, bueno, saps, quan la meva mare em va tenir a mi, només havia Boeing, Disney Channel, i ara pues, ja TikTok, Instagram, un munt de jocs al mòbil, ja la IA, la intel·ligència artificial, o sigui, és molt més complicat ara que quan vaig néixer i fa 19 anys, o sigui que l'evolució ha sigut molt dràstica. Per tant, és molt difícil que els pares pues, es puguin adaptar tan ràpidament a aquesta evolució tecnològica. Però què passa? Que sí que persones que estan adaptades poden ajudar. És a dir, joves que vulguin ajudar, psicòlegs que bueno, acaben de sortir a la carrera, ja podrien fer moltes coses. O sigui, es poden fer moltes coses boniques amb la gent jove que ja està adaptada a les tecnologies, ja poden sortir moltes coses boniques d'allà. I no crec que tot el pes d'una educació recaigui en els pares. No? O sigui, sí que és una cosa molt important, bueno, és l'educació primària, com diguem, el vincle primari és amb els pares, això també es veu a la psicologia, però quan van creixent hi ha el vincle secundari, que és ja l'entorn, etc., i amb això es pot fer molt. I bueno, encara jo que sóc jove, em costa les tecnologies quan evolucionen, ara jo, saps, hi ha gent que es crea la seva presentació Power amb el Gemini i encara no la faig perfecta, o sigui que costa molt adaptar-se a això i bueno, pues, més quan no has tingut tecnologies de jove, com és el cas de la meva mare, o, bueno, de tu, saps?
0: És un llibre que està escrit en un llenguatge molt directe, molt, sí, molt directe, però a la vegada, o sigui, amb expressions que diria qualsevol persona de la teva edat, però a la vegada molt ben estructurat i amb un relat molt clar, que permet anar aplicant. Els capítols són molt curts, sí, o força curts, sí, i a més tenen sempre una estructura, és a dir, es llegeix superfàcil, es nota que està fet per natius digitals, és a dir, per gent que no està per estar-se allà,
1: sí,
0: llegint 15 capítols i molt llargs, i a més molt directe, i a més acaben amb una mena de consell o de recomanació, no?
1: Sí, sí.
0: Quant temps has estat per escriure aquest llibre?
1: Uf, molt de temps, perquè, o sigui, la base principal per la que jo he escrit el llibre és perquè jo volia fer un canvi personal a la meva vida, perquè jo volia, entre cometes, perquè què és ser feliç, no? Però jo volia ser més feliç, perquè jo tenia clar això, però, clar, què és ser feliç, no?, una mica. I llavors em vaig posar a fer com una búsqueda de creixement personal, llegint altres llibres, etc. Ja ja vaig detectar el problema aquest de que eren molt llargs, exemples per gent gran, és a dir, exemples de si al treball et passa això, que jo no treballo i hi haurà molts joves encara, si el llibre va enfocat a nens de 14 anys no treballaran, evidentment. Clar, no?
0: Per això, per exemple, hi ha un capítol en què dius has de conèixer els teus límits, sí. I per exemple, el que explica és si t'han convidat a una festa, crec que és una festa o una cosa semblant, o has de o t'han dit de sortir amb els amics, i em sembla que dius literalment tío, no puedo perquè mañana vull estar fatal.
1: Sí.
0: No?
1: Sí. Bueno, has de posar límits, exactament. Però, bueno, has de fer el que tu et sentis més còmode, això sempre, no? No hi ha com una clau del que s'ha de fer i el que no. Cadascú té la seva personalitat, cadascú té el que li agrada, el que no, i cadascú ha de fer... Per ser feliç, tens que fer el que tu, el que va amb la teva persona. Jo crec que això sí és una mica la clau de la felicitat, no? Fer el que va realment amb la teva persona i seguir els teus valors. Això és el que dic al llibre, que és molt important. Segueix els teus valors perquè, mira, molts cops per encaixar un grup, que això ho parlo molt al llibre, i crec que és molt important perquè es veu a la universitat, es veu a l'escola, que per encaixar un grup fas coses que no van amb tu, amb els teus valors, no? Per exemple, riure't d'una persona. Això és un tema que tracto al llibre, molt important no riure's de les persones, molt important no fer sentir malament a les persones.
0: No? I sobretot, també ho dius al llibre, i ser còmplice d'aquesta gent que s'està rient, és a dir, no saber

0: M'agradaria que la gent pues, pogués tenir accés a aquest llibre. Es diu Els quatre, Los cuatro acuerdos. És de... Tinc aquí l'autor, un moment, perquè és que ara se m'ha oblidat. Però bueno, és un, el doctor Miguel Ruiz. És un gran llibre i el recomano molt. Aquest llibre està molt inspirat en aquell, no? Però ja dic, per joves.
1: Doncs he trigat... Traduït sí, a llenguatge jove.
0: Bueno, i en altres coses de les meves dues carreres. No ha sigut... La meva inspiració ha sigut aquell llibre que té molts exemples per adults, no? Jo crec que està més enfocat en adults, però bueno, que bueno, aquest llibre és més amè, ja, bueno, ja ho explico una mica al pròleg. Pues això, aproximadament un any entre que em vaig llegir dos llibres, no només em vaig llegir aquest dels quatre acuerdos, però és el que recomano, l'altre no em va agradar tant. I després pues, escriure-ho, després el va revisar el sociòleg, que ha escrit el pròleg, que és el meu professor de sociologia de la UAB, i després pues, també el va revisar la meva mare com psicòloga que és. Així que, entre tot aquest procés d'edició i tot, un any.
1: Parles d'un concepte que és el recableado. Sí. Què és recablear-se? A veure.
0: Bueno, pues, és el que he dit. Clar, cadascú ja té la seva personalitat. Des de la personalitat, perdó, la personalitat evoluciona. Però es pot canviar. Si es pot canviar i es pot millorar, sempre es pot millorar, encara que tinguis 50 anys. Pots millorar i si vols canviar alguna cosa es pot fer. El recableado és això. Canviar coses, petites coses, que és el que volem fer amb el llibre, no és canviar grans coses de la teva vida que siguin impossibles de canviar, no, és petites coses, canviar molt petites coses, que realment quan t'acostumes a fer-les i quan les fas fent progressivament en el temps... recablean, que és com dic, no? El teu cervell, i comences a tenir una altra forma de pensar o d'actuar.
1: Segur que algunes de les coses que expliques als joves que poden llegir el llibre les han escoltat mil vegades, o perquè han anat un psicòleg, o perquè li ha dit als seus pares, però la gràcia és que la teva explicació, per exemple, diu, si fas sempre, si entres sempre en un bucle negatiu,
0: sí.
1: No només és que estàs de mal rotllo i en bucle negatiu, sinó que el teu cervell aprèn d'aquella manera.
0: Sí.
1: I és una forma molt fàcil d'explicar una cosa que és molt tècnica, que expliquen els neuropsicòlegs o els psiquiatres, que el cervell segueix aprenent, més a la vostra edat, però sempre aprèn, no?
0: Sí, sí, tot.
1: Va d'això, no? El recableado?
0: Sí, va d'això totalment. O sigui, el cervell sempre aprèn i està en constant canvi. O sigui que, bueno, i en vivències personals, pues, sempre canvia la teva forma de veure les coses. Sobretot això es veu molt clar quan una persona pues, té una crisi personal o li passa alguna cosa forta, pot canviar molt la seva personalitat.
1: Parles també dels no negociables. El llibre que deies eren Los cuatro acuerdos i els teus són els tres no negociables. Explica per la gent que ens està escoltant què són els no negociables.
0: Bueno, a veure, els no negociables, pues jo diria, evidentment, doncs, bueno, el que dic, no? Els teus valors, o sigui, protegir-los molt, saber qui ets, és molt important, els teus valors, això jo crec que és superimportant, per mi seria el primer no negociable.
1: Però que li havies de dir a la gent, o a la gent més jove, és... localitza els teus no negociables,
0: sí.
1: I planta-los allí com si fuese, vamos, una cosa perquè siguin inamovibles, és a dir, que si per tu és molt important, no sé, tampoc no cal que siguin coses superprofundes, no? O sí. Supersolemnes, poden ser coses que per tu són importants, i no traspassis o no permetis que res et faci traspassar aquests
0: Exacte.
1: Límits.
0: Exacte, no? Els valors deuen de ser els no negociables, perquè una vegada que tu traspasses aquest límit del no negociable, és quan et ve la culpa, no? Que al llibre parlem molt de la culpa, del jutge intern, és el primer capítol, de fet. Quan passes el teu valor, ve el jutge intern, ve la culpa, i allà és quan comencen els pensaments negatius, comença tot. Allà comença tot, per això és el primer capítol del llibre.
1: I aquí és on expliques que el cervell aprèn aquesta part negativa, i fins i tot fas una recomanació per joves, però que jo me la penso aplicar, que és fer-te una mena de judici a tu mateix. Explica'ns els passos.
0: Ah, vale, sí. Bueno... jo dic al llibre, no, que ens jutgem nosaltres, bueno, és una metàfora, no, d'un jutge, d'un judici, d'un crimen que has comès, no? El problema és que normalment ens jutgem per tonteries, no? Jo què sé, he dit això, potser aquesta persona ho entès malament i ara li caic malament, qualsevol cosa, no? I ens passem el dia, i vinga, i tal. I inclús dies, tornes a veure la persona, ai, el que li vaig dir, no? I això et fa... doncs mal, o sigui, et fa sofrir i t'estàs jutjant tu a tu mateix, t'estàs fent mal tu a tu mateix, no? I llavors el llibre dic...

0: a un judici de veritat, tu fas un crim, no, per exemple, que no és un crim, però, per exemple, has dit això malament, què fa un jutge? Jutge una vegada, et castiga una vegada i s'acaba. Ja no tornes a castigar-te, però tu a ti mateix sí tornes a castigar, no? Doncs jo dic, per què no fem un judici saludable que ens aporti solucions? Perquè aquest llibre va d'anar a enfocar-te en els problemes i enfocar-te en les solucions. Per mi això és la clau, o sigui, enfocar-te sempre en les solucions. Doncs, com ens enfoquem en les solucions? He fet això, ho he fet malament, no? Dic, vale, ho he fet malament, tal, busco una solució de dir, vale, doncs la pròxima vegada que...
1: Bueno,
0: parli...
1: i que potser no era tan greu, no?
0: Clar, que
1: si
0: sí, evident.
1: Si dius, bueno, tampoc clar, mataba
0: clar,
1: a nadie, no?
0: Evidentment que no era tan greu, però, bueno, jo dic, vale, ho he fet malament, no? O sigui, potser aquesta persona s'ha sentit malament, però, bueno, és que això també és un altre capítol, que és el capítol de no suposis, no? Que aquí la solució per a mi seria anar parlant a aquesta persona i dir-li, escolta'm, t'has sentit malament o és cosa meva? I si l'has sentit malament, doncs... perdó, tal, etcètera, no volia fer-ho amb aquestes intencions, no? Però, bueno, en el cas del judici, tal, ho he fet malament, per exemple, tens una baralla amb la teva mare, li dius alguna cosa
1: esas
0: dolenta...
1: Esas cosas que decís los hijos a veces.
0: Li dius alguna cosa dolenta, ho he fet malament, quina solució puc trobar, no? Vale, no tornar-ho a fer, com? Doncs quan m'enfadé amb la meva mare, respiro 3 vegades, me'n vaig a la meva habitació, quan em calmi, torno a parlar amb ella i ja està. I has buscat una solució, no tornarà a passar i no t'estàs jutjant contínuament perquè saps que no tornarà a passar, saps? Aquesta és una bona solució, per exemple, jo crec.
1: I si torna a passar, no passa res, et tornes a jutjar...
0: Clar, sí, sí, és el
1: que
0: diu.
1: Per aquella vegada, no per la vegada de fa 3 setmanes,
0: claro,
1: no?
0: Clar, és el que diu al llibre, que si torna a passar, un altre cop el mateix procés i busques una altra solució. Aquí, la clau del llibre és buscar solucions, no centrar-te en el problema, perquè quan et centres en el problema és quan caus en... bueno, no trobes la solució, no trobes com sortir d'allà.
1: Deies, hi ha un capítol que es diu No supongues.
0: Sí.
1: Ens passem el dia pressuposant coses,
0: sí.
1: I de vegades ens fem una muntanya de coses que després, si les preguntem, o si li donem una volta, resulta que no anaven, és com un joc que teníem de petits, que era el joc del telèfon escatxarrau, pues, una cosa així.
0: Sí, totalment. Bueno, aquest capítol escriure va ser molt controversial, perquè suposa és una cosa que els humans fem innatament, és a dir, forma part de la nostra evolució, de quan, bueno, explico el llibre, de quan vivíem, doncs, que no teníem un lloc segur, no? Doncs, pues, si es movia una cosa a l'arbre, havíem de suposar que era un animal molt perillós o algú que ens venia a matar per córrer, ràpidament, o sigui, ens protegia, era un instint de supervivència. Ara, no et dic que no es necessiti, això vaig tenir una xarra molt llarga amb el meu professor de sociologia, perquè jo li vaig dir, clar, és que no suposar que fem amb això, no? Perquè porta molts problemes, però és innat.
1: També ajuda, no?
0: Clar, ja em diu,
1: ja
0: em diu, mira, quan tu, va posar un exemple així, no? Em diu, mira, si tu estàs en un barri i pues, veus que una persona s'agafa aquí una cosa i t'està perseguint, suposa que té alguna arma aquí i corre. O sigui, això és pel que serveix el nostre instint de suposar, per protegir la nostra vida, per supervivència. Però quan estem parlant d'aquesta persona m'ha mirat malament, no crec que d'això...
1: No et matarà.
0: No et matarà. Doncs crec que això és el que tenim que evitar, aquestes suposicions, on no va la nostra vida, allà on no hem de sobreviure, allà és on no hem de suposar i allà on és on hem de frenar aquesta suposició. Perquè com és la forma de frenar la suposició? Sempre preguntant. Sempre hem de preguntar. Una persona no respon al WhatsApp, això és molt comú. I ens posem nerviosos de què li haurà passat, ai, Déu meu, no sé què. No? I ens fem aquesta suposició. Pregunta, truca. Oye, què passa? És que estàs enfadat amb mi? I potser és que estava a la platja amb les seves famílies i no l'havia donat temps a respondre't. I mira, t'has fet una paranoia aquí que, preguntant, doncs hagués sortit molt millor.
1: Tal com ho està explicant l'Alba, és com ho explica el llibre. Són 123 o 24 pàgines. És, insisteixo, molt curtet, molt fàcil de llegir i em sembla que molt pràctic, perquè pots anar aplicant i fins i tot pots decidir, pues no sé, avui em llegiré 3 capítols, sí, per poder-lo aplicar, per poder anar aplicant i que serveixi. Però també parles molt de la importància de conèixer-se a un mateix, de jutjar-se bé, d'estimar-se bé, de no tenir aquesta part negativa que de vegades tenim, no?, de nosaltres mateixos. Hi ha un capítol que es diu L'espejo mágico,
0: sí,
1: i també parles força de tot això, no?, de la importància de respectar-te, d'estimar-te, de dir el que vols dir sense demanar perdó, és potser la clau de tot el llibre, l'autoconeixement?
0: Sí, potser sí. L'autoconeixement i, bueno, jo diria... A veure, la clau de tot el llibre... Jo crec que el llibre en el seu conjunt és la clau, no? Però jo crec que tinc una de les meves frases favorites del llibre, que l'acabo de buscar, que és el capítol 8 de... que es diu Convive contigo mismo, que és una mica el que tu estàs dient, no? Portar-te bé amb tu mateix, a l'autoconeixement. Aquest capítol, doncs, es fa diverses preguntes, no? Qui ets, etc. I aquest llibre, hi ha una cita de Jean-Paul Sartre, que diu, si te sientes solo cuando estás solo, estás en mala compañía. És a dir, tu ets la teva millor companyia, i quan estàs sol és quan tens l'oportunitat de reflexionar el que vols per tu, per la teva vida, sense distraccions. Tu has d'estar bé amb tu mateix, això és molt important, i sempre seràs la teva millor companyia, això sempre.
1: Doncs per tant, t'has de cuidar molt bé.
0: Molt,
1: molt. I t'has de caure molt bé.
0: Sí, t'has de caure molt bé, sí. Sí, i per això s'ha de treballar molt, bueno, i aquest llibre, jo crec que... Aquest llibre, jo crec que pot fer que et caiguis molt bé. O sigui, jo crec que pot arribar a fer que siguis el teu millor amic i la teva millor versió, i que et caiguis molt bé.
1: Estem parlant tota l'estona de joves, però jo deia, m'he llegit, els capítols són molt ràpids, i d'una banda he pensat en aplicar-los a mi mateixa, però també aplicar-los perquè tinc un fill de la teva edat.
0: Sí.
1: Creus que es pot treballar amb famílies amb aquest llibre?
0: Sí, bueno, aquest llibre és el principi del que jo vull, bueno, voldria veure, no? Però evidentment, sí, evidentment es pot treballar en famílies, si tens un nen, per exemple, més petit, bueno, el teu fill mateix, no? Pues llegir-lo amb ell pot ser una molt bona opció, o llegir-t'ho tu i després, doncs, explicar-s'ho a ell. Si veus que, bueno, vols fer aquest exercici, també pot anar molt bé. El llibre, doncs, es pot aplicar com un vulgui, és guia pràctica per a jóvenes, bueno, per una persona de...
1: Per una persona jove o per entendre els joves.
0: Sí, per entendre, i també per tu. O sigui que si canvies, no, els exemples, o si canvies algunes frases, serveix per qualsevol persona que vulgui fer un creixement personal, aquest llibre pot funcionar. M'ha enfocat els joves pel vocabulari, pels exemples, no perquè sigui exclusivament que només funcioni en aquest àmbit. Però sí, clar, les famílies pot anar molt bé i pot ser molt un bon espai per... en família, i pot unir molt a la família. Aquestes coses sempre uneixen a la família, treballar el creixement, treballar les emocions, sempre uneixen molt a la família.
1: Doncs, Alba, moltíssimes gràcies per haver vingut avui a Ràdio Rubí a explicar-nos el teu primer llibre, perquè si amb 19 anys i a meitat de la carrera o començant la carrera ja has escrit un llibre, em sembla que aniran per aquí les coses. El podem trobar a Amazon, entenc.
0: Sí, a Amazon, sí, sí, sí.
1: Doncs, res, si algú està pensant què llegir aquest estiu... Aquest llibre es llegeix superràpid i, com dèiem, serveix tant per joves... Recomanable, tu deies, a partir de 12 o 14 anys, oi?
0: Sí, perquè també hi ha conceptes científics que estan explicats sobretot al final del capítol, perquè es vegi que té una base científica tot el que dic, no? I aquesta base científica potser més petit no la pots entendre.
1: Doncs, Alba, moltíssimes gràcies i moltes felicitats.
0: Gràcies a tu.
1: Adéu.

0: el que passa a la ciutat t'ho explicarà Ràdio Rubí, la primera en informació local, sempre al teu costat.
1: Viu la Festa Major en companyia de Ràdio Rubí.
2: I visca la Festa Major.
1: El divendres 26 de juny, a partir de les 7 de la tarda, retransmissió en directe del pregó de la Festa Major. I el proper dissabte 27, a partir de les 7 i fins les 9 de la nit, programa especial amb tots els protagonistes de la Festa Gran de Sant Pere. Ah, i a partir de 9:15, en directe i des de la mateixa plaça, no et perdis la sessió del DJ Esteve Llop des del mític programa Rock and Classics. Vine i participa. T'esperem a la plaça Catalunya. Ràdio Rubí, la Festa Major. Sempre al teu costat.
3: Cansat d'estar perdut a Netflix? Arriben els teus salvadors.
4: Tengo que encontrarla.
5: Al de sèrie parlem de la crem de la crem de les plataformes.
6: Creo que he descubierto algo increíble.
3: Cada dijous, a partir de les 6, amb Víctor Pérez i Núria Molina.
7: ¿A qué está esperando? Bienvenida a la rebelión.
0: Vols publicitar la teva empresa a Ràdio Rubí? Truca'ns i busquem la millor opció per donar a conèixer el teu negoci. Ràdio Rubí, amb el comerç de proximitat.
8: Sardanes d'autor, un programa que vol apropar-nos l'obra d'un autor determinat. Un espai realitzat per Josep Puigventós, amb la col·laboració del Foment de la Sardana de Rubí.
9: Sardanes d'autor, cada dissabte a 9:15 del matí a Ràdio Rubí.
10: Quina és la millor cançó de la història?

0: Rock and Clàssics cada setmana ens fem la mateixa pregunta i sabem que hi ha moltes respostes. Ens vols ajudar a buscar-les? Doncs només cal que escoltis amb nosaltres la millor música rock de tots els temps. Cada setmana repassem en format monogràfic la història de les formacions més destacades de la música moderna.
1: Us espero cada dilluns a les 6 de la tarda a Ràdio Rubí.
0: Rock and Clàssics amb Esteve Llop.
2: Dos quarts i mig de 12 del matí, dèiem que estem pràcticament en festa major. De fet, queda menys d'un dia perquè comenci la festa de Sant Pere de la Ciutat, que està carregada d'activitats, 250 activitats. Hem parlat i parlarem de molts dels concerts. Un dels més esperats és el que fan els DJs de Los 40. De fet, demà podrem també parlar amb un d'aquests DJs, és l'Adrià Ortega, que de fet ja m'ha entrevistat en alguna ocasió al programa i que ens explicarà com serà la sessió que tenen preparada per demà de matinada. Ens quedem amb una de les seves cançons.

0: Queden 20 minuts perquè siguin les 12. Tenim secció de tecnologia o de ciberseguretat i avui parlarem d'un element, diu el nostre expert en ciberseguretat, clau per la seguretat, el firewall o el tallafocs en català. Em sembla que ja el tenim a l'altra banda. Molt bon dia, Germà Bustamante.
1: Molt bon dia, Belén. Com estàs?
0: Doncs amb una setmana una mica rara, ja saps. Ahir era festa, però mitja setmana hem treballat, demà comença la festa major, per tant, animada, diguéssim.
1: És una setmana de trencacames, aquesta, eh?
0: Total.
1: Els festius intersetmanals sempre ens porten alguna sorpresa així d'última hora i sobretot ens trenquen el ritme. Però és maco perquè ara estem en festa major i això sempre és d'agrair, no? Aquest moment així com culminant del calendari festiu, que a més coincideix amb l'arribada del solstici d'estiu. I, bueno, és maco i és bonic.
0: Cansat, també, hem de dir-ho. Si et toca treballar.
1: Això és com les vacances. Les vacances, a vegades, acabes més cansat que no pas quan comences, eh?
0: Total.
1: Això vol dir que t'has passat bé, que hi ha hagut activitat. A veure, anem al gra, i no parlarem d'incendis forestals, tot i que el concepte tallafocs ens remet als incendis forestals, a la lluita contra aquests incendis, però en el fons estem parlant d'una imatge bastant similar, no? Avui en aquesta secció de territori digital, per ser la quinzena d'aquesta segona temporada, vull parlar, com deies tu al començament, Belén, d'un element clau de la nostra, del que podria ser la nostra seguretat digital, aquest concepte o aquest element que en diem tallafocs, o que moltes vegades, seguint aquesta dinàmica de termes anglosaxons, el coneixerem com a firewall, no? Que moltes vegades, i suposo que tu també t'ho heu passat, a vegades sentim parlar de firewall, de tallafocs, però ens sembla una cosa com molt abstracta, no? Però en realitat és una peça fonamental que ens protegeix cada vegada que ens connectem, no? Llavors, per fer-ho senzill i intentar, com deia aquell, posar llum a la
0: foscor,
1: o com a mínim posar-li una mica de llum en aquesta cosa més abstracta, imaginem-nos la figura d'un porter, d'un guardià que vigila un edifici molt gran, d'acord? Un edifici d'aquests grossos, de moltes plantes, moltes portes, eh? Aquest edifici és la nostra xarxa. Allà és on tenim nosaltres les nostres dades, els nostres ordinadors, els nostres perifèrics, tota la informació relacionada amb nosaltres mateixos, no? Doncs el tallafocs, que és aquest senyor guardià, que és aquest senyor porter, actua, doncs, això com el vigilant que decideix, control d'accés, qui entra i qui no entra. Sempre basant-nos, i això és molt important, en unes regles de seguretat que han estat definides prèviament. Perquè, clar, si tu poses un porter i no li dius, escolta, m'has de deixar entrar aquests, però no m'has de deixar entrar aquests altres. Doncs clar, el porter pot decidir deixar entrar tothom o no deixar entrar ningú. I per tant, aquí hi ha d'haver com unes normes, no? I per posar-li una mica més de cos a tota aquesta qüestió, aquest guardià, aquest tallafocs, pot ser o bé un dispositiu físic, el que es coneix amb el terme, també anglosaxó, de hardware, ¿vale? O, que és més català, el maquinari. O pot ser precisament una cosa totalment contrari, pot ser un mateix programa informàtic, eh? I aquí llavors estem parlant de software o de programari, o fins i tot ja, en casos més, diguéssim, més complicats, més complexos, la combinació de tots dos, no? De hardware i de software. Però tu, Belén, em podries dir, sí, molt bé, tot això que m'expliques està molt bé i tal, no? Però com funciona aquest procés en el dia a dia, no? Què passa quan jo des de casa meva o des de la ràdio mateix intento accedir a una pàgina web, no? Doncs, per dir-ho d'alguna manera, aquí hi ha tota una sèrie de processos que semblen una mica com si fossin una coreografia. I ara estic jo movent les mans perquè, en el fons, és com una mica aquest moviment de coreografia, no? Per fer-ho així senzill, ho desglossarem en set passos, en set etapes, perquè la gent perquè tothom ho entengui, no? I després, quan acabi aquesta secció, tothom tingui una miqueta clar què és un firewall i per què serveix un firewall i una mica com funciona, no? Val, doncs comencem. Imaginem-nos que el teu ordinador, el nostre ordinador, és el client. Val? Uh-huh. Doncs el primer pas que detallarem és quan aquest client fa una sol·licitud per accedir a un recurs. Quan parlem d'accedir a un recurs, de què estem parlant? Doncs estem parlant d'accedir a una pàgina web, d'accedir a una aplicació, d'accedir a qualsevol cosa que hàgim de sortir a la xarxa per realitzar. Molt bé. Nosaltres teclegem aquella adreça, per exemple, radioruby.cat. No? Segona etapa, segon pas. Aquesta petició s'envia a través de la xarxa cap a un servidor, en aquest cas el servidor de Radio Ruby. Val? Perfecte. I aquí, en el tercer pas, que és el que detallarem ara, és on passa tot. Aquesta sol·licitud, pam, topa directament contra el firewall, contra el tallafocs. És a dir, per simplificar-ho, que no hi ha manera d'arribar a un servidor sense abans haver passat pel tallafocs. És a dir, per aquest senyor que està a la porta i que decidirà si nosaltres portem mitjons blancs, no ens deixa passar, i si portem mitjons foscos, doncs ens deixa passar. Val? Per fer el símil discoteca de fa molts anys. Perquè ara tots
0: sí,
1: aquests estàndards,
0: ara, evidentment, això està absolutament fora de qualitat.
1: Crec que ara, si portes mitjons foscos, no et deixen passar. Però
0: no,
1: bueno,
0: no. Ara és un altre l'outfit d'ara. Però tornem al nostre, el tallafocs.
1: Tornem. Ens hem quedat en el tercer pas, en aquesta topada de cara contra el tallafoc i el porter que ens identifica, no? En aquest quart pas, el tallafoc és quan aplica les regles de filtratge, és a dir, quan aplica totes les normes, tota la llista de coses que se li han dit que pot fer o que no pot fer. Val? Llavors, per exemple, si el paquet que hem enviat compleix els criteris, i quan diem paquet, entenguem el concepte paquet com aquesta petició, val? Perquè aquesta petició porta associada tota una sèrie d'informació. No? Doncs si el paquet que hem enviat compleix els criteris que estan marcats, és a dir, posem per cas, per exemple, que l'adreça IP i els ports que fa servir estan autoritzats, doncs aquesta petició arriba al servidor que li torna una resposta. Si no compleix les regles, què passa? Doncs que el tallafoc, pum, automàticament elimina directament aquest intent de comunicació. I, per tant, aquí, en aquest quart pas, es queda aturat aquest viatge. No?
0: Que segur que la gent a casa es fa una idea perquè et surt un missatge, no? Et surt un missatge de vegades que et diu això, que el firewall no et permet seguir avançant. No recordo exactament el missatge, però se'n va tot, no a pantalla negra, però a pantalla blanca, vaja.
1: En realitat ens passa poques vegades perquè les nostres peticions, en general, són peticions, anem a dir-ho així, legítimes. Això els hi passa més, evidentment, als personatges que es dediquen a rebentar coses, no? Però en general, els usuaris, a no ser que hi hagi una restricció molt, molt ferma en aquest firewall, no? Podria ser que ens aparegués aquest missatge que el tallafocs ens ha dit que no ens deixa passar. que no tenim el carnet actualitzat, per dir-ho així. No? Llavors, si aquest paquet, si aquesta petició és bona i passa al control, arribem al pas número 5. Una vegada la petició ha passat totes les comprovacions, el tallafocs l'envia cap al servidor. Què passa allà dins? Pas número 6. Doncs que el servidor processa la petició del client. És a dir, si jo he anat i he posat radioruby.cat, he passat per la porta, he entrat al servidor i el servidor em diu, vale, aquest client, aquest usuari, vol la informació que hi ha ara mateix a la portada de radioruby.cat. Tornem enrere. Quan el servidor ha processat aquesta informació, pas número 7, el servidor respon. La resposta passa pel tallafocs, que torna a filtrar-la per seguretat i, finalment, es lliura en el client. que, atenció, i aquí tornem a començar el procés. D'acord? És a dir, nosaltres com a clients també tenim un tallafocs. En general, qualsevol router domèstic té una configuració molt bàsica de tallafoc. Molt bàsica, val? Per anar tirant, sí, però millorable en qualsevol cas. Val? Per tant, fixeu-vos, i clar, tinguem en compte que tot això passa en mil·lèsimes de segon. Vull dir, perquè això no és un procés com un tràmit administratiu, que tu portes, et posen un segell i et diuen, bueno, ja li direm alguna cosa. No, no,
0: no,
1: això és immediat. Això passa en temps real. Val? I per tant, aquí està una mica la màgia de la xarxa, no? De com les coses poden funcionar de manera tan absolutament ràpida en moments com aquests, no?
0: També ens parlaràs de les regles dels tallafocs. Tornant amb el símil, quines són les regles ara, el codi de vestimenta, diguéssim, no? No sé si, ho explico bé.
1: No, podríem exemplificar-ho així, és el codi de vestimenta. Són les normes d'entrada i de sortida de gent d'un edifici. No? Imaginem-nos que tu dius, escolta, en aquest edifici no vull que entri ningú amb una samarreta de color verd. No? Doncs aquella persona que està allà a la porta, quan vegi algú que vol entrar amb una samarreta verda, li dirà, escolta, vostè porta una samarreta verda i no pot entrar. Val? Llavors, aquestes regles, val, tenen tres nivells d'anàlisi principal. No? El primer, que és el filtratge de paquets, que és la base. Aquí el tallafocs mira detalls concrets, com ara des de quina IP arriba la connexió, quins ports està fent servir, quins protocols, si s'ha d'aplicar algun tipus de negació per defecte. És a dir, una configuració molt bàsica, però que serveix com a punt de partida. El segon nivell vindria a ser una inspecció d'estat. I aquí ja avancem un nivell. Per què? Doncs perquè aquí ja no només mirem el tallafocs aquest paquet individual, aquesta petició individual, sinó que fa un seguiment de l'estat de la connexió sencera. Verifica aquesta nova connexió, aplica regles de temps, per mesurar la llargada d'aquesta petició, números de seqüència per assegurar que tota aquesta comunicació no té cap element, diguéssim, sospitós, per dir-ho d'alguna manera. I un tercer nivell, i aquest ja és un nivell de matrícula d'honor, d'expert, no? És el que se'n diu el filtratge de capa d'aplicació. Aquí, aquest guardià, aquest porter, entra en el detall més absolut. Fa inspecció del contingut, filtra les URLs, inspecciona la tipologia de fitxers que hi ha en aquesta petició. És a dir, fa qualsevol... és a dir, treu la lupa i analitza per detectar la mínima sospita d'anomalia, perquè aquesta mínima sospita d'anomalia, evidentment, ens pot salvar d'un daltabaix important.
0: Tot això ho fa final... totes les vegades? Clar, totes les vegades, clar. El que ens deies, clar, les 7 clar. Passes d'abans, aquests 3 nivells de filtratge, això totes les vegades,
1: Els nivells de filtratge els marques tu. Llavors, tu pots quedar-te en el nivell inicial, menys protegit, però un nivell inicial, i aquí, a partir d'aquí, vas guanyant, no? Això és una mica com, no sé, com si en un cotxe li dius, no, és que el kit bàsic de seguretat passiva. Ja, però jo vull anar més segur i jo vull que tots els passatgers tinguin un airbag. Molt bé, doncs un altre nivell. I a més vull que, no sé, que hi hagi algun altre element de seguretat extra. Doncs a partir d'aquí tu vas augmentant aquest nivell de seguretat que, per dir-ho d'alguna manera, t'ha de garantir que en cas d'accident tu vagis més protegit i sobretot i els passatgers en aquest cas vagin més protegits.
0: Realment,
1: com tu dius, Belén, això passa sempre i és aquest moment en el qual podríem dir que aquest guardià fa un servei 24/7, sempre. És a dir, sempre que fem una petició, sempre ens trobem aquest guardià.
0: T'anem a dir que ens quedava poc temps, però que ens volies explicar casos concrets o exemples concrets.
1: Jo crec, Jo crec que és la manera moltes vegades que tenim d'entendre les coses, no? Com el posem a treballar a casa o a la feina, aquest firewall, no? Doncs, com dèiem, la configuració d'un firewall, d'un tallafocs, està basada en les polítiques, en les regles que nosaltres li vulguem posar, o més o menys restrictives, no? Per exemple, en el cas del teletreball, no? Una cosa que des de la pandèmia de la Covid-19 doncs, s'ha aplicat a moltíssimes empreses, no? Imagina't que tens un ordinador de feina a casa, val? I com ha de ser el tallafocs que tu facis servir? Doncs, home, hauria de ser un tallafocs restrictiu, bastant restrictiu, no? És a dir, podríem fer una regla que podríem, diguéssim, sintetitzar d'aquesta manera, bloqueja tot el trànsit d'entrada, excepte el que prové de la xarxa de l'empresa. I amb això què guanyem, per exemple? Doncs que si algú des d'internet intenta connectar-se al nostre ordinador per entrar a les nostres sessions de feina o als fitxers de feina, evidentment el tallafocs el veurà com una persona, com un usuari desconegut i li tancarà la porta als nassos. Vale? Uh-huh. Només deixarà passar la informació que ve de la font de confiança que nosaltres li hem marcat. És a dir, tot allò que no vingui del nostre entorn serà rebutjat. No? Per exemple, un altre cas, no? Els dispositius domèstics, per exemple, tipus càmeres de seguretat o impressores que estan connectades a través de la xarxa Wi-Fi, no? Podríem marcar una regla que fos tanca tots els ports, excepte els que són estrictament necessaris per comunicar-nos amb la càmera, amb la impressora, etcètera, etcètera. Què passa? Doncs que moltes vegades aquests dispositius tenen una sèrie de ports. Quan els ports hem d'imaginar-nos-els com portetes d'entrada, no? Com ports, com els ports dels vaixells, on ancoren els vaixells, no? Doncs, moltes vegades tenim més amarres dels que necessitem. Tenim més portes de les que necessitem. Per tant, els dispositius que tenen portes obertes i que no es fan servir són potencialment perillosos. Perillosos en el sentit que hi ha algú que pot fer servir aquestes portes d'entrada que si no estan prou vigilades doncs es convertiran en una via d'entrada de moltes coses. No? És com
0: en
1: el cimit de l'edifici.
0: Tens un minut per explicar-me l'últim exemple. Molt ràpid, molt ràpid, sisplau.
1: Doncs, el cas de les xarxes de convidats, no? Quan tenim convidats a casa, etc, no permetre que tothom pugui entrar allà on podem entrar nosaltres. És a dir, segregar la xarxa, per exemple, de manera que tinguem una xarxa per nosaltres que vivim allà i que tenim accés a les càmeres, a les impressores i tal, i la xarxa de convidats que només s'ha de connectar a internet i prou.
0: Mm-hmm. Bon exemple. Em refereixo a que és una forma de tenir la deferència de donar-li accés a internet als teus convidats, no? Si et demanen el wifi, però que no sigui el mateix que el teu.
1: Perfecte. Perquè normalment sempre deixem la porta molt oberta.
0: Total. No, però amb tu hem après que cal tancar portes. Germà, moltíssimes gràcies. Ens retrobem...
1: Digues, aquí 15 dies i molt bona festa major.
0: Igualment, que vagi bé. Amb això posem punt i final al programa d'avui. Tornem demà a partir de les 8 amb la Pamela Martínez. Que tingueu bona tarda.

0: Benvinguts a El món és digital, l'espai de divulgació tecnològica que posa al teu abast les últimes tendències en innovació tecnològica i intel·ligència artificial. Un programa creat i dirigit per en Tomàs Cascante.
1: Hola, benvingudes i benvinguts un cop més al Món és Digital. Avui abordarem un tema que és present, que cada dia avança més ràpid i que el tenim fins a la sopa. Estic parlant, evidentment, de la intel·ligència artificial. Una disciplina que en tan sols 4 anys s'ha posicionat en primeríssima línia i que utilitzen des de mestresses de cases fins a enginyers, programadors i els executius. Però avui no volem parlar de la seva velocitat ni de la seva adopció per tothom, sinó una mica de la seva essència, de què és i sobretot de com la hem d'utilitzar. Perquè sovint la intel·ligència artificial es percep com una simple reproducció o una versió, diguem, evolucionada del que va ser o del que és Internet. Veiem la IA com si fos un nou canal de comunicació, i aquesta visió és incompleta i, a més, és perillosa, perquè la intel·ligència artificial és una eina de treball amb una lògica i amb unes capacitats totalment diferents i, com a tal, requereix ser entesa. L'hem de comprendre, l'hem d'assimilar, no des del seu funcionament intern, perquè, per exemple, tots utilitzem un mòbil i no tenim ni idea de com funciona per dintre, però sí que el sabem utilitzar, o el mateix passa amb un full de càlcul, amb un Excel, ni idea de com està programat, però sí que sabem treure-li tot el suc i aprofitar-ho, no? Doncs això mateix és el que hem de fer, hem de començar a saber fer amb la intel·ligència artificial. El que hem de trencar, el que hem de desmitificar és que és una cosa així superfàcil i que qualsevol la pot utilitzar sense més. I això és el que està passant. És realment tan fàcil que bueno, tothom s'hi posa i tothom fa els seus pinitos amb la IA. Però aquest és el gran perill, la mala utilització. Hem de desbloquejar la necessitat de que totes les persones i empreses que utilitzen la IA, la intel·ligència artificial, la comprenguin i la implementin amb profit. Aquest és l'objectiu de la intel·ligència artificial, però sobretot del programa que fem avui, no? I això implica, doncs, saber què és, què ens pot oferir, què no ens pot oferir, i el que pot fer, el que no pot fer, i sobretot, insisteixo, com utilitzar-la i com implementar-la a la nostra vida privada i a l'empresa, i concretament a cada departament de la nostra empresa. La formació d'executius i la implementació en departaments no pot ser fruit de l'atzar ni de que tothom vagi fent el seu aprenentatge per lliure, sinó que requereix planificació i estratègia i ha de formar part dels plans de l'empresa. A més, és vital que no solament l'empresa, sinó la població en general, sàpiga què esperar i què no esperar de la intel·ligència artificial. Hem d'eliminar tot aquest soroll i aquesta incomprensió i gestionar les expectatives reals d'aquesta tecnologia. I per parlar d'això tenim avui amb nosaltres a un tertulià que ja és habitual al programa, l'Héctor Sankowski. O sigui que, si us sembla, poseu-vos ben còmodes i comencem a entendre què és la intel·ligència artificial.
2: Descobreix amb nosaltres com la innovació està redefinint el nostre dia a dia. El futur és ara. Fes el pas. Escolta cada setmana El món és digital.
1: Bé, Héctor, abans que res, doncs, donar-te un cop més la benvinguda al programa.
3: Moltes gràcies. Ja saps que per mi és un plaer poder estar en aquest programa. Molt bé.
1: Bé, intel·ligència artificial. Anem plens d'intel·ligència artificial, tothom en parla, els nens la utilitzen, les mestresses de casa i els directius de les grans multinacionals. Però Jo ara voldria desmitificar una mica això de que la intel·ligència artificial és viva la pepa i que tothom pot fer. Com definiràs què és realment la intel·ligència artificial? Volia preguntar-te quina és la diferència amb internet, però oblidem-ho. Què és la intel·ligència artificial? Com l'hem de fer servir, sobretot? O sigui, és una cosa que la utilitzem així o realment cal conèixer-la?
3: A veure, bueno, depèn de l'ús que li vulguis fer. Imprescindible conèixer com tot, diguem-ne. O sigui, el que no es coneix és molt fàcil que et manipuli. Per tant, com qualsevol cosa en la vida, és molt important conèixer amb qui estàs dialogant i en aquest cas tu estàs interactuant amb un sistema, diguem, en aquest cas la intel·ligència artificial. I per tant, jo crec que es falta molta informació de democratització, no? Però és una cosa que has dit, diguem-ne, no? Que avui dia fins i tot moltes ames de casa, i amos de casa, així perquè no sembli masclista, o diguem-ne això, diguem-ne, no? Molta gent normal, jo ara acabo de venir de la Xina, diguem-ne, no? I era divertit perquè tothom feia servir la gent jove, el DeepSeek, com si fos internet, diguem-ne, no? Hi ha molta gent que ja ha deixat internet. La distinció és que internet en realitat és un vehicle de comunicació i l'intel·ligència artificial, per fer-nos una simplesa, és una gran enciclopèdia, és una gran base de dades. El que passa és que a diferència d'una base de dades estàtica i normal, en la qual tu preguntes qui era, no sé, Franco, ja que estem en la setmana, la intel·ligència artificial pot construir un discurs sobre això, diguem-ne, no pot generar discurs, diguem-ne, no? Però no lo genera perquè hi ha alguna persona allà darrere, o com deien abans, 10.000 xinos encerrados en una caixa pensant, sinó que té un sistema, diguem-ne, estructurat al voltant d'una enormíssima base de dades que és alimentada també per tècnics que van entrar en informació, no és casual, ella no va buscant les coses, diguem-ne, no? Òbviament utilitza tot el que existeix, la premsa, la Wikipedia, les enciclopèdies, tot el que està publicat, amb una velocitat brutal, que això té que veure amb la part tecnològica de la intel·ligència artificial, que això és molt important, diguem-ne, no? Que hi ha una part tecnològica molt important, i la creació d'uns algoritmes, o sigui, d'uns sistemes, perquè la gent ho pugui entendre, que és un algoritme. L'algoritme, al final, és una forma de preguntar, diguem-ne, no? Que té atajos, diguem-ne, no? Que té dreceres, que et permet arribar ràpidament a una informació, i tu li dius, qui era Franco? Però si tu li dius, digue'm la posició de Franco respecte a l'esquerra, també tu contesta, cosa que, per entendre's, Google no ho faria, el Google antic, com a mínim, diguem-ne, no? Jo crec que la intel·ligència artificial, bàsicament, és una gran base de dades, això és el que tothom ha de tenir molt present, diguem-ne, no? Però que té una capacitat de generar resposta. O sigui, té capacitat de fer una vinculació en base a un model matemàtic, que això és molt clar de tenir present, diguem-ne, no? I pot construir un discurs absolutament articulat. Ara bé, hi ha tres coses que la intel·ligència artificial no fa i que jo moltes vegades dialogo amb ella. Una que no fa, no té tesi, la intel·ligència artificial. Podria contestar-te que Franco era una bona persona com una mala persona, segons el que tu li preguntis, diguem-ne, no? O sigui, estic convençut que alguna persona franquista li pot fer contestar a la intel·ligència artificial, diguem-ne, dime tots els aspectes positius de Franco, i te los dirà, i segurament que va haver-hi, diguem-ne, el desenvolupament econòmic, què sé jo. Segon, o sigui, has de tenir tesi, això és molt important, diguem-ne, no? Segon, la ruta, diguem-ne, de la pregunta i la ruta de la resposta, o sigui, per això a vegades, sobretot els fundadors de la intel·ligència artificial, els anys 50, 55, 56, quan es va començar a parlar d'aquest tema, van dir, diguem-ne, o Wiener, diguem-ne, no, los cibernètics de primera època, deien, lo important, diguem-ne, del sistema és saber fer-li la pregunta, no la resposta. O sigui, segons el que tu preguntes, obtindràs una resposta. Això és l'altra gran novetat de la intel·ligència artificial. Abans, amb Google, la resposta era molt estàtica. Google és igual, qualsevol navegador, Yahoo, el que sigui, diguem-ne, no? Altavista, fins i tot els que són més antics. Ara no, ara, diguem-ne, tu li pots preguntar, tu pots orientar la resposta, tu pots orientar. Per tant, has de tenir tesi, has de tenir fil argumental, que això és fonamental, i has de tenir també, diguem-ne, una finalitat, diguem-ne, cap a on vols portar aquest tema, diguem-ne, que va molt vinculat amb el tema de la tesi. Aleshores, la intel·ligència artificial pot servir, insisteixo, molta gent jove ho està fent servir en lloc del Google, diguem-ne, no? O de les Wikipedias, diguem-ne, no? Però no ens enganyem, ella va buscar Wikipedia com va buscar on trobi la informació, diguem-ne, no? I per tant, com és informació existent, no és informació creada ni investigada ad hoc, s'equivoca. Jo utilitzo molt, per exemple, la intel·ligència artificial quan necessito validar dades. Però és que tinc que utilitzar tres o quatre sistemes, Gemini, DeepSeek, etc., i preguntar-li la mateixa pregunta per veure que no s'equivoqui, perquè el risc d'equivocació, i la corregeixo constantment, sobretot de dades, diguem-ne, no? De contingut lo marco jo, per tant, a mi no m'imposa. I després té una gran capacitat, diguem-ne, de redacció, per entendre's d'alguna manera, no? Que pots redactar-te un text millor que el que tu fas d'una manera ràpida, te lo pots... té una gran habilitat per inserir adjectius, adverbis, etcètera, etcètera, que milloren la redacció, la poden fer més fluida o no, etcètera. Però això són recursos quasi lingüístics, diguem-ne, no? Con un bon Maria Moliner al costat també lo podries fer, el que passa que te portaria molt més temps, diguem-ne. Maria Moliner, dic, per els que m'estan escoltant, és un diccionari, diguem-ne, molt avançat de la llengua castellana, no? O un Coromina en català, el que sigui, d'acord? Molt bé. Que m'he passat un poc, però bueno...
1: No, molt bé. Però per ells, perquè, insisteixo, jo veig moltíssima gent del món professional i del món de a peu, per dir-ho així. I, evidentment, hi ha una diferència, perquè la gent de a peu té una fe cega amb el que li diu l'intel·ligència artificial. I crec que aquí és important remarcar, o sigui, què és el que no fa, o com et pot enganyar, o com et pot donar informació molt ben redactada, però no necessàriament vàlida o veraç, bueno, no?
3: A veure, aquí el que passa és que això entra en altres dimensions. Entra una dimensió ètica, que parlaré al final, i després entra una dimensió més concreta, que és diguem-ne la pregunta, no? A veure, jo posaré un exemple molt concret. En un moment determinat jo estava escrivint, tu saps, Tomàs, que jo escric també sobre ciència política, i estava escrivint sobre l'autoritarisme. Entonces vaig fer una prova molt senzilla, que és preguntar-li al DeepSeek què opina de Xi Jinping, diguem-ne, no? Què opina del seu líder, diguem-ne, no? Entonces me comença a contestar, bueno, això, el seu pare, la revolució cultural, i en un moment determinat posaria 14 paraules, diu, no puc seguir con la resposta. ¿Por qué? Porque está capado, digamos, está censurat pel govern xinès. D'acord? Molt bé. Aleshores, i això no era un article negatiu en aquest cas, però... ja lo habían censurat. Per tant, ja d'entrada sabem de que se puede autocensurar. Però se autocensura el sistema. O sigui, hi ha gent que al final creu que és una persona, diguem-ne, no? La intel·ligència artificial. I no és una persona. Això és una cosa que... Però nosaltres tenim una tendència a antropomorfitzar-la, diguem-ne, no? A fer-la una persona, diguem-ne, no? Perquè també ho fem també amb el gat, diguem-ne, no? Que a vegades diuen, és que és mi companyia, la gent que té... Hi ha molta gent, jo mateix he tingut un gat i era una companyia, l'humanitzes, diguem-ne. Abans es deia, ara es diu antropomorfitzar. No, l'humanitzes i també humanitzes a la intel·ligència artificial. Dius, hòstia, al final lo tracto com una persona. Hi ha una pel·lícula amb el Fènix, diguem-ne, amb aquella Her, diguem-ne, no? Que és una pel·lícula en la qual el dialoga i se l'amora, bueno. Això és un tema que és el principal perill de donar-li un valor, un contingut a la intel·ligència artificial, un saber i una opinió. Aquest és el pitjor de tot, quan la gent comença a tenir opinió. Jo insisteixo, ara estava a Xina i en algun moment li preguntava coses, no de Xina, preguntava com arribo... I em va, per exemple... El recorregut del metro, que a vegades la gent ho està fent, la gent diu, com ho vull d'aquí a Plaça Catalunya? I a vegades s'equivoca. Era molt més fàcil, diguem-ne... Sí, era molt més fàcil mirar... Bueno, era molt més fàcil mirar, diguem-ne, el contingut en Google Maps. El que vull dir-vos és que hi ha aquesta idea de la humanització que és una idea equivocada. I després hi ha un problema ètic, diguem-ne, no? O sigui, no te pot manar la intel·ligència artificial. I això és una mica, tornant a una de les preguntes que tu em feies... És el que molts directius esperen, que li diguin quan l'estratègia d'empresa. Això no t'ho dirà la intel·ligència artificial, no te farà l'estratègia d'empresa. El que passa és que els directius tenen diferents exposicions. Si em preguntes sobre això, perquè hi ha directius que li tenen molta por, perquè saben que al final eliminaran. Hi ha directius que estan veient amb això, que serà la solució màgica per eliminar tots els comandaments intermitjos, diguem-ne, no? El que li fa les nòmines, el que li fa això, error grave, diguem-ne, no? Perquè hi ha errors. I després hi ha molts directius, diguem-ne, que estan pensant que això serà la solució màgica als seus problemes, com hi ha moltes persones que ho estan pensant, no? I tot quan diuen que estan fent teràpies per intel·ligència artificial, que te puede dar un miedo terrible, no? Perquè és que no en sap. O sigui, ell te contestarà el que diuen els manuals, diguem-ne, no? I si ese dia preguntes una cosa més freudiana, te contestarà psicoanalíticament, i si és conductista, te contestarà conductistament. Digues.
1: Sí, una pregunta d'això de la feina, perquè també hi ha una por... No precisament als directius, sinó amb els empleats, de que la intel·ligència artificial et fotrà al carrer. Però també hi ha l'afirmació de que no serà la intel·ligència artificial, sinó serà una altra persona que sí sàpiga fer anar la intel·ligència artificial i tu no. I aquí sí que m'agradaria que fessis una mica de la importància que té realment, si estàs al món laboral, quasi a qualsevol estadi, bueno, potser en fuster no, però de la importància de saber i conèixer bé com abans era important conèixer l'ofimàtica.
3: Exacte. És que estem llevant el mateix cas, diguem-ne. És molt semblant el tema de l'ofimàtica. El que passa és que, com és molt més ràpida, diguem-ne, no? I hi ha algunes solucions que et poden, diguem-ne, ajudar. Ara, a veure, hi ha determinats tipus de feina, programació, comptabilitat, recursos humans, etcètera, etcètera, que se reduiran inevitablement, perquè estalvien feina, estalvien processos. Com va estalviar, diguem-ne, l'aparició del clipper. Els que som antics sabem de que el clipper, diguem-ne, o sigui, la feina que feia un clipper, que era un clipper, els que no sabeu, era un sistema, diguem-ne, per comprimir bases de dades, diguem-ne, no?, quan teníem el de base i tot això, i el de base 3, tu te'n recordes de tot això, Tomàs? Això va eliminar la tira de llocs de treball i els va reconvertir, sobretot. Hem de recordar que les empreses informàtiques que no existien van crear tot un nou nínxol de mercat. Per tant, aquí podem estar parlant d'un nou nínxol de mercat, un nínxol de mercat molt gran, diguem-ne, de gent nova que tindrà que treballar en el processament de la intel·ligència artificial. I això sí serveix per certes coses. En altres que desapareixeran, inevitablement desapareixeran, diguem-ne, no? I, per tant, això quan es parla de que es crearan i desapareixeran feines, estem parlant d'això, diguem-ne, no? Hi ha molts processos que s'acceleraran amb sistemes d'intel·ligència artificial que s'han de programar, per tant, s'han de contractar empreses que t'ajudin a fer això. Jo l'exemple el tinc familiar, però el meu fill, diguem-ne, que es dedica a un altre camp, que no té res a veure amb això, però en un moment determinat, bueno, encara ho fa a vegades, mira los bots. Els primers bots eren horribles, continuen sent bastant horribles, però ara els bots estan incorporant la intel·ligència artificial, que no la incorporaven. Responien el manual que li havien dit. Usted le pregunta, ¿com ir con el Vueling de aquí a Florencia? Te contestaven, però le preguntaves, no, però quiero hacer una parada en Pisa, ja no sabia què contestar. Ara sí tu saben contestar, és incorporar. És el millor exemple, un bon exemple és el del bot, com han evolucionat i com incorporen la intel·ligència artificial, però algú ha d'alimentar el bot. No sé si m'entens. Per tant, jo crec que aquí és la gran transformació, diguem-ne, no? Que hi haurà, que és l'aparició de noves professions que sabran aprofitar, diguem-ne, la intel·ligència artificial per determinades coses. Però no serà la solució màgica de reducció de llocs de treball, que és el que espera algun capitalista desaprensivo, diguem-ne, no? A veure si m'elimino la meitat de la plantilla. I després hi ha professions que ningú te resoldrà, ningú recollirà les patates, etc. Potser la màquina anirà més ràpida i te classificarà millor la mediana, la grande i la pequeña, però no t'equivoques, eh? La patata te la va recoger alguien. I això és el tema rural és molt important.
1: Ens queden 5 minuts. Un canvi total. Europa, Xina, Estats Units i el desenvolupament de la IA. Sembla que uns aposten per desenvolupar-la i fer-la créixer i altres, que som nosaltres, a Europa, estem més pel tema de regular-la. Com veus això? Primer la regulació i després el fet de que si regulem no produïm. Però bueno, no sé, tu ets l'especialista.
3: No, bueno, a veure, són diferents. Jo crec que és un error d'enfocament absolut, diguem-ne. No, o sigui, primer que la intel·ligència artificial no és una sola cosa. Una cosa és el xip, diguem-ne, no? Per exemple, el gran poder, diguem-ne, de Taiwan i de Xina és que tenen xips, no fotem, no és el problema. O sigui, nosaltres ara invertim molts diners en intel·ligència artificial, si el xip els continua produint en NVIDIA i demà Xi o l'amo de NVIDIA diu que no me vinde més xips, acaba't el bròcoli. O sigui, el hardware aquí és molt important i ningú no se li està donant la importància que té, que aquesta és la clau, diguem-ne. No? Els americans estan investigant tant en algoritme, en el xip, com en el desenvolupament. L'altre és el pagar el desenvolupament. Tampoc ens enganyem, diguem-ne, no? O sigui, és que nosaltres què regulem? Regulem l'ètica. Escolta, li podrà preguntar com evitem que hi hagi agressions sexuals. A veure, si tu en aquest moment planteges, jo no l'he fet, però si algú planteja algo d'agressió sexual en el DeepSeek, no te contesta. O te dice, no estoy autorizado. Per tant, moltes de les regulacions que estem inventant, diguem-ne, són elements de programació automàtics que podrien existir, però aquí no. Si aquí creem la gran història, ja coneixes la meva opinió, no? Estados Unidos innova, China produce i nosotros regulamos, digamos, no? I clar, regular al final s'ha de regular. Nadie està en contra de la regulació, ningú, cap persona està contra la regulació. Els xinesos han regulat molt més que nosaltres en aquest tema, eh? I no obstant això, continuen, dale que te pego amb el tema. Estats Units és un bon apart, diguem-ne, no? Aquest tio és el que volen quan parlen de regulació, és una altra cosa. I això és aquí, com estem preocupats en regular-ho tot, perquè no sé què, mira, jo estic, un segon, en un programa europeu que portem 4 anys perquè s'aprovi, sobre descarbonització. 4 anys. Això ja t'ho diu tot. 4 anys. Els xinesos en 4 anys ja han descarbonitzat. I nosaltres estem discutint. Vinga, què més?
1: Sí, ara sí que ja per acabar, jo diria els tres consells finals de bellesa, de, com deia abans, un programa de ràdio, de l'Héctor Sankowski, cap a un empresari d'una pime que no sap ben bé què fer. Què faig amb l'intel·ligència artificial i amb els meus directius?
3: A veure, jo crec que els directius se los ha de formar. Han de fer una introducció que ha de tenir components de com funciona el sistema, de com s'alimenta un sistema, com es fabrica un bot correctament, com es fabrica, com s'acceleren determinats processos de producció, diguem-ne, no? Que això ja nosaltres coneixem, Héctor Collado, hi ha empreses que s'estan dedicant a això i que t'ajuden. Al final és millorar l'ERP, no ens equivoquem, és millorar el sistema de producció, diguem-ne, no? Amb determinats atajos que dona la intel·ligència artificial. Això per una banda. I els directius, però tot això ha d'anar a un component ètic. O sigui, ha d'haver-hi el mòdul, dos mòduls imprescindibles. El d'entrada, que és hacia dónde va el mundo y hacia dónde va la economía y no sé qué, no sé cuánto, y el de tancament. Esto tiene un component ètic. Lo del mig, que és lo important, la tecnologia, tot això, sí, però mira lo que t'estic dient. Introducció, visió de la realitat global, tancament, la ètica del negoci. Si no, tindran problemes, perquè l'empresari el que vol és accelerar processos per reduir costos, etc. Amb això, suficientment no, perquè pot tenir problemes. Hi ha empreses que estan, primer, que estan perdent diners intentant aplicar con forceps, no?, el tema de la intel·ligència artificial. Intel·ligència artificial te pot ajudar a millorar processos, però has de saber molt bé en què, com i sobretot analitzar tots els factors. La producció, la compra, la incorporació del factor humà, etcètera, etcètera. No, que en un minut tampoc ho podria explicar, però bueno. Hi ha un flow, un circuit que te permet explicar tot això. Si cas t'ho puc passar i un altre programa ens podem dedicar als circuits realment de producció.
1: Sí, perquè aquest, bueno, no, la ràdio té això, tenim un temps, i encara la intel·ligència artificial no ens ho ha solucionat. Oh. Héctor, gràcies per haver estat aquí un cop més amb nosaltres, i sí, et convoquem d'aquí poc per veure com continua evolucionant això tan bèstia i tan ràpid que és la intel·ligència artificial. Gràcies.
3: Gràcies a tu, passeu un molt bon dia.
1: Bé, i fins aquí el programa d'avui, que hem dedicat a entendre amb calma i amb criteri què és i què no és la intel·ligència artificial. Hem vist que la intel·ligència artificial no és una extensió d'internet ni un motor de cerca disfressat, ni tan sols una mena de màgia digital que tot ho resol. La intel·ligència artificial és una tecnologia nova, amb una lògica nova, que ens obliga a pensar d'una altra manera. Si volem aprofitar-la de veritat, no cal saber com funciona per dins, igual que no cal saber com està fet un mòbil o un full de càlcul Excel, però sí és imprescindible saber què pot fer, què no pot fer i com l'hem d'integrar dins les empreses i dins la nostra vida quotidiana. I sobretot, cal entendre que la intel·ligència artificial només és útil quan la fem servir amb objectius clars, amb supervisió i amb criteri. Sense això, es converteix en pur soroll, en errors i en decisions mal preses. També hem vist que la responsabilitat no és només de les empreses. La ciutadania, en general, ha d'estar informada, ha de saber què pot esperar de la intel·ligència artificial, quins riscos té i com utilitzar-la d'una manera segura i responsable. Perquè la intel·ligència artificial ja no és futur, és present, i cadascú de nosaltres en formarà part, ens agradi o no. Vull agrair especialment al nostre convidat Héctor Sankowski per aportar un cop més llum, criteri i exemples concrets. La seva mirada ens recorda que la diferència entre una empresa que aprofita la IA, la intel·ligència artificial, vull dir, i una que només la prova, és la formació, l'estratègia i l'entesa profunda del seu valor real. I res més, com sempre, gràcies a vosaltres per escoltar-nos. Seguirem parlant de tecnologia, d'innovació i d'aquest món digital que canvia constantment i que ens obliga a aprendre cada dia. Fins aquí, el món és digital. Ens veiem la propera setmana. A reveure.
2: I això ha estat tot per avui a El món és digital.
0: Si voleu col·laborar en el programa, resoldre dubtes, fer suggeriments o participar com a entrevistat, envieu-nos un correu electrònic a hola@barcelonadot.com.
2: hola@barcelonadot.com.
0: Estarem encantats de rebre les vostres propostes. El futur és ara. Fes el pas. Escolta cada setmana El món és digital.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. Dos ciutadans espanyols han mort i 80 més han desaparegut en el doble terratrèmol que ha sacsejat Veneçuela en les últimes hores. Així ho ha confirmat el Ministeri d'Afers Exteriors mentre els equips d'emergència treballen sense descans sobre el terreny per intentar rescatar les persones que han quedat atrapades sota la runa en punts com la zona costanera de La Guaira, a 30 quilòmetres de Caracas. El govern veneçolà fa un balanç provisional que eleva a 235 els morts i uns 4.300 els ferits en la tragèdia. Els desapareguts superen els 40.000 i les Nacions Unides ja coordinen l'enviament internacional d'ajuda humanitària. Espanya ja ha destinat una seixantena d'efectius de la Unitat Militar d'Emergència al país. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest divendres 26 de juny i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. Continua cremant sense control l'incendi declarat a Tamarit de Llitera, a la Franja de Ponent, i que ja ha devastat 1.000 hectàrees en un perímetre de 4.000. Han hagut de ser desallotjades 240 persones de 3 pobles veïns. L'origen del foc podria estar en la guspira d'un vehicle de maquinària agrícola. 43 persones haurien mort i 250 han hagut de ser ateses en la primera onada de calor d'aquest estiu a Catalunya. És la primera estimació del sistema del Ministeri de Sanitat que en fa el seguiment. Sigui com sigui, caldran 3 setmanes per confirmar quantes de les defuncions són atribuïbles específicament a les temperatures extremes. Educació permetrà als nous docents que no tinguin el nivell C2 de català accedir a la borsa de places amb el compromís d'obtenir-lo en un futur. D'aquesta manera, flexibilitza el requisit per cobrir vacants i baixes. El Barça s'ha proclamat campió de la Lliga de Futbol Sala amb un triomf a la pròrroga sobre el Pozo en el quart partit de la final. Els de Javi Rodríguez han vist com els murcians igualaven l'1-4 aconseguit en el primer temps, però les dianes d'Eric i Antonio, al temps extra, han certificat el títol després de 3 anys sense guanyar-lo. I els castellers de Barcelona han alçat diversos castells i pilars a Suïssa, en una estació de tren situada a més de 3.450 metres d'altitud, acompanyats dels castellers de Lausana. D'aquesta manera, la colla barcelonina ha fet història aixecant el 3 de 7 i el 4 de 7 a més altitud que s'ha fet mai. 3 minuts els que passen ara mateix de les 7 del matí. És moment per saber com se circula aquesta hora per la xarxa viària catalana. Connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui divendres amb dues incidències actives. Parlem d'un accident a l'A2 que obliga a tallar la calçada a l'altura de Lleida, en aquest cas en direcció Barcelona, on precisament doncs, en aquest tram s'obren desviaments senyalitzats per la sortida 470. Per altra banda, també registrem una avaria des d'ahir a la tarda, a la C25, doncs, que a hores d'ara encara talla un carril de circulació a l'altura d'Arbúcies en direcció Lleida. Per altra banda, pel que fa a les retencions habituals, doncs, a hores d'ara, de moment, tranquil·litat arreu de la xarxa viària en aquest sentit, però sí que és cert que de moment doncs, ja trobem lentitud i intensitat als primers trams de les dues rondes de Barcelona des del Nus de la Trinitat en direcció Llobregat. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: I ara és temps pel temps. Lluís Miquel Pérez, molt bon dia.
3: Bon dia, ens espera una jornada completíssimament assolellada, avui sense tempestes al Pirineu i sempre amb aquesta calor intensa. De fet, una altra vegada al matí desperta idèntic pel que fa a temperatura respecte a ahir, per tant, molt xafogós a la costa i de núvols molt poquets, alguns cap a l'Ebre, d'altres de prims que han de ser molt poc destacables. Així també continuarà aquesta tarda un cel gairebé ras, una miqueta de polsim en suspensió i 4 núvols al Pirineu per fer bonic també la temperatura elevada, sobretot on més calor ho farà, és a l'interior de l'Empordà. Cap de setmana calorós. De fet, el diumenge més que no pas dissabte. Tornarem a la xifra dels 40 graus a les comarques de Ponent i amb força sol. Només diumenge a la tarda, sobretot al Pirineu, tindrem alguns trons. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa. Edició matí.
1: El Ministeri d'Exteriors ha confirmat la mort de dos ciutadans espanyols com a conseqüència dels terratrèmols que han afectat Veneçuela en les últimes hores. A més, eleva a 80 el nombre d'espanyols que no han pogut ser localitzats. Tot plegat mentre els equips d'emergències treballen a contrarrellotge sobre el terreny per intentar rescatar els centenars de persones que han quedat atrapades entre la runa per l'ensorrament d'edificis a punts com la zona costanera de La Guaira, a menys de 30 quilòmetres de la capital, Caracas. El govern veneçolà ha fet un balanç provisional que situa en 235 el nombre de morts i uns 4.300 els ferits per aquest desastre natural. Pel que fa als desapareguts, les xifres encara són incertes, però algunes informacions apunten que superarien de moment les 40.000 persones. Els efectes del doble sisme han motivat la mobilització de l'ajuda internacional per part de l'ONU, que ja està coordinant l'enviament d'equips de rescat. Espanya és un dels 7 països de la Unió Europea que ha respost a la crida del govern veneçolà i ja ha traslladat al país una 60ena d'efectius de la Unitat Militar d'Emergències. Jorge Rodríguez és el president de l'Assemblea Nacional.
4: Esta es la hora de salvar vidas. Esta es la hora de rescatar gente. Esta es la hora de atender a las personas que se encuentran en este momento bajo los escombros de todas las construcciones, edificios, centros comerciales, puentes, vías que se dañaron y que actuaron directamente contra las personas. Lo que de primera intención ha solicitado la presidenta Rodríguez es la presencia, la llegada a Venezuela de grupos de rescate especializados.
1: Una quinzena d'entitats vinculades a Veneçuela han unit esforços aquest dijous a Barcelona per recollir material humanitari per al seu país. Les organitzacions s'han reunit per crear un equip de treball que coordini la captació de tots els béns necessaris per als afectats pels dos terratrèmols. La intenció és obrir punts de recollida a tot Catalunya i, amb la col·laboració del consolat i les ambaixades veneçolanes a Espanya, fer arribar el material a les zones devastades. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, s'ha reunit amb aquestes entitats i els ha anunciat que l'Ajuntament obrirà una línia d'ajudes extraordinàries per un valor de 300.000 euros que es canalitzaran a través d'ONGs amb seu a Barcelona i presència operativa a Veneçuela. El propi Collboni i també José Luis Acuña, president de l'Associació Catalano-Venezolana, ASOCAVEN, expliquen que cal esperar a saber quin material és més necessari abans d'enviar els ajuts.
5: Nos hemos reunido unas 14 entidades venezolanas que hacen vida acá en la ciudad de Barcelona para aunar esfuerzos y crear una sola línea de trabajo que nos ayude a ser mucho más efectivos en nuestros aportes, en nuestras ayudas. ¿Qué vamos a enviar? Estamos esperando desde el gobierno de Venezuela que trasladen esa información de cuáles son reales, las reales necesidades que hay.
6: La ayuda ha de ser urgente, ha de ser rápida, però ha de tenir sentit, ha d'estar ben coordinat, ha de respondre a les necessitats i a les peticions que faci, en aquest cas, el govern veneçolà i les ONGs que estiguin treballant sobre el terreny, i per tant és molt important coordinar-se.
1: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha traslladat el compromís del govern de desplegar la màxima ajuda a Veneçuela. Ho ha dit aquest dijous durant la presentació de la Memòria Econòmica de Catalunya 2025, des d'on ha enviat el seu suport i solidaritat al poble veneçolà.
7: Hi ha una comunitat important de catalans a Veneçuela, amb la que estem en contacte, i també una comunitat molt important de ciutadans veneçolans que viuen aquí a Catalunya i que estan passant, com vostès poden imaginar, uns moments d'angoixa. Vull que sàpiguen que tenen el govern de Catalunya i crec que tota la societat catalana al seu costat i que estem en contacte amb la resta d'administracions per desplegar l'ajut màxim que puguem donar en aquests moments, doncs, de patiment i d'angoixa.
1: Continua sense control l'incendi que es va declarar ahir al migdia a Tamarit de Llitera, a la franja de Ponent. De moment, ja ha cremat 1.000 hectàrees dins d'un perímetre de 4.000, segons ha informat el govern aragonès. Tres pobles, Calassanç, Alins i Sanuí, han hagut de ser desallotjats, una mesura que afecta unes 240 persones. A més, s'ha confinat un quart municipi, Fons. Treballen en el foc més de 100 efectius, entre els quals hi ha els bombers de la Generalitat, que s'han unit a les tasques d'extinció. L'incendi té molt preocupades les autoritats, segons el president del govern aragonès, Jorge Azcón, que admet que no es preveu que s'acabi ràpid. La causa del foc pot ser l'espurna d'un vehicle de maquinària agrícola. Malgrat tot, el final de l'onada de calor també ha fet baixar el risc d'incendi a Catalunya. A dia d'avui hi ha 81 municipis amb un risc d'incendi forestal molt alt davant dels gairebé 300 que tenien aquesta consideració a principis de setmana. Els pobles en risc molt alt es troben a les comarques de la Noguera, la Segarra, el Solsonès, l'Urgell, el Segrià, les Garrigues, l'Anoia, la Conca de Barberà, la Terra Alta, la Ribera d'Ebre i el Priorat. En aquests indrets, per exemple, no es poden cremar rostolls, no es pot fer servir material pirotècnic i tampoc es pot utilitzar maquinària agrícola que pugui generar espurnes. El cos d'agents rurals vol fer un salt de cara a l'any 2030, duplicant la plantilla, i afronta també una renovació integral de la flota de vehicles. L'objectiu del cos és arribar als 1.300 efectius, el doble dels que hi ha actualment. Pel que fa als recursos materials, per ara han incorporat 20 vehicles que per primera vegada estan pensats per a unitats especialitzades, com ara la canina, la de drons o la de testats, que incorporen més mitjans tecnològics. Tot plegat respon a una estratègia per reforçar el cos i dotar-lo de més i millors recursos per ser més eficient sobre el terreny, segons ha explicat la consellera d'Interior, Núria Parlon.
8: És l'objectiu ambiciós, no només d'ampliar la nostra plantilla d'agents rurals per arribar als 900 agents al 2030, sinó també doncs, el creixement pel que fa referència a un eix molt important que són els mitjans, incorporant doncs, les necessitats tecnològiques.
1: La primera onada de calor hauria deixat 43 morts a Catalunya, segons la primera estimació del sistema de monitorització de la mortalitat diària del Ministeri de Sanitat. Salut Pública, però, especifica a la xarxa que caldran 3 setmanes per confirmar quantes d'aquestes defuncions són atribuïbles a les temperatures extremes. En el mateix període, des de diumenge i fins dimecres, el sistema d'emergències mèdiques ha atès 264 persones per efectes en salut derivades de les temperatures extremes. És una informació que ens amplia ara la Maite Polo.
9: 8 de les persones mortes atribuïbles a l'onada de calor, segons el recull provisional del Ministeri de Sanitat, eren més grans de 85 anys i la resta d'edat repartides entre els 45 i els 84. A l'espera de confirmar d'aquí 3 setmanes quantes d'aquestes defuncions són atribuïbles a les altes temperatures, els responsables de Salut Pública a Catalunya ressalten que estem davant d'un estiu en què el primer pic de calor ha arribat abans. Jacobo Mendioroz és subdirector general de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública i ho ha explicat a la xarxa.
10: Aproximadament cada estiu, en l'època en la que les temperatures són més altes, es registra un excés de mortalitat per totes les causes a Catalunya d'unes entre 500 i 600 persones. Aquest any, diguem-ne que el pic de calor ha començat abans i això també fa que, bueno, que al encontrar-se desviacions de la temperatura en aquells moments augmenti, diguem-ne, les que podries atribuir a aquest excés de temperatures.
9: A Catalunya no hi ha hagut cap mort per cop de calor. Sí que hi ha hagut, en canvi, 264 persones ateses pel sistema d'emergències mèdiques en els darrers 6 dies per deshidratació, síncopes i insolació.
1: Tot coincidint amb la primera onada de calor de l'estiu, diverses entitats de Badalona han instat a l'Ajuntament de la ciutat a garantir l'accés a equipaments municipals com a refugis climàtics i evitar el que va passar l'any passat, quan els 14 refugis que hi ha a Badalona van tancar durant les setmanes amb més calor. N'informa Mateo Cachipuendo des de Televisió de Badalona.
11: Les dades de l'Àrea Metropolitana de Barcelona i del Servei Meteorològic de Catalunya confirmen l'augment de la freqüència i gravetat dels episodis de calor extrema. Per enfrontar-ho, els refugis climàtics es tornen indispensables per prevenir riscos per la salut. A Badalona n'hi ha 14, però bona part d'ells van tancar l'any passat durant les setmanes més caloroses. Una preocupació que enguany creix arribada la primera onada de calor i que des de Declaració de Badalona, recorden, ja se n'havia avisat.
12: Tothom sabíem que viuríem una onada de calor. Bé, ho sabíem, però a Badalona, qui hauria d'actuar, no actua.
11: Declaració de Badalona ha presentat diferents propostes per assegurar una gestió efectiva dels refugis climàtics, com garantir el seu servei durant l'agost o, com expliquen des de l'entitat, ampliar els acords amb establiments com les farmàcies i que duguin un distintiu de refugi climàtic.
12: Buscar la col·laboració amb la societat civil, la societat que també té recursos o van poder, en un moment determinat, que algú es pugui entrar a refrescar o a protegir-se de la calor i fins i tot que tenir accés a líquid.
11: Des de les entitats aclareixen que el consistori no hi ha contactat i demanen a l'Ajuntament decisions immediates per garantir uns recursos mínims de salut pública durant els mesos d'estiu.
1: Un quart de vuit, el ple del Congrés ha aprovat aquest dijous una moció del Partit Popular que insta el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, a sotmetre's a una qüestió de confiança. Ho ha fet amb el suport de Junts, Vox i d'Unió del Poble Navarrès. En contra hi ha votat el PSOE, Sumar i els seus socis d'investidura. Els populars havien portat a votació un text calcat al que Junts va registrar el 2024 i que va acabar retirant per obtenir precisament el suport dels de Míriam Nogueres. Junts també ha donat suport a un altre punt del text que reclama Sánchez que assumeixi responsabilitats per la corrupció en forma de dimissió. Malgrat que Junts ha donat suport a la iniciativa, fonts del grup de Míriam Nogueres han recordat que els motius pels que el PP presenta la moció no són els mateixos que els seus. Catalunya rebrà 567 milions d'euros addicionals del govern espanyol per finançar el nivell mínim de la dependència entre aquest any i el 2027, després que el Consell de Ministres aprovés dimarts el decret llei per ampliar aquestes quanties. Concretament, Catalunya rebrà 189 milions d'euros més al 2026, arribant als 605 en total, i 378 milions d'euros més al 2027, assolint la xifra de 794 milions. Llum verda del Congrés dels Diputats a la proposició de llei que castigarà penalment les teràpies de conversió a les persones LGTBIQ+. El text, que preveu penes de presó de fins a 2 anys, ha estat presentat pel PSOE i, a més, ha comptat amb el suport dels seus aliats, l'abstenció del PP i el vot en contra de Vox. En concret, la reforma permetrà penalitzar amb penes de presó de 6 mesos a 2 anys a qui apliqui o practiqui sobre una persona actes, mètodes, programes, tècniques o procediments d'aversió o conversió per modificar, reprimir, eliminar o negar la seva orientació sexual. Víctor Gutiérrez es diputat del PSOE.
13: El error era el silencio, la impunidad. Y hoy cerramos una puerta que jamás debió estar abierta. La puerta de la culpa, del miedo y de quienes hicieron tanto, tantísimo daño en nombre de una falsa cura. Porque no, no necesitamos ser convertidos, no necesitamos ser corregidos, no necesitamos ser curados por ser como somos. Lo que necesita cualquier persona es poder vivir en libertad. Y esa libertad, señorías, es la que hoy estamos llamados a proteger.
1: Educació permetrà als nous docents que no tinguin el nivell C2 de català per accedir a la borsa amb el compromís d'obtenir-lo en un futur. D'aquesta manera, proposant de nou la mesura, el departament flexibilitza el requisit per cobrir vacants i baixes. Ara bé, les bases reguladores han indicat que aquells que no compleixin amb la condició hauran d'obtenir la titulació abans d'acabar el curs que ve, quan a priori el C2 deixarà de ser mèrit per a convertir-se...

0: àmbits on cal treballar. També en la restauració, com explica Pep Morella, president de la Federació d'Ateneus de Catalunya.
1: És una lluita. Les cartes, els menús, la llengua vehicular, la llengua d'atenció, però estem treballant i mirarem doncs, d'anar polint aquestes coses.
0: El conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, aplaudeix la tasca dels ateneus en la difusió del català i els anima a anar més enllà.
2: Una bona iniciativa, uns resultats encoratjadors. Tenim àmbits, i això és important repetir-nos-ho, tenim àmbits en què el català té una posició molt sòlida. Del que es tracta és d'aconseguir que facin taca d'oli i que estenguin aquesta vitalitat de la llengua cap al conjunt de la societat.
0: L'estudi s'ha fet com a prova pilot en 15 ateneus i en la propera edició s'ampliarà per aconseguir més representativitat d'entre els més de 220 ateneus que estan federats.
3: Els Mossos d'Esquadra han fet dues detencions en relació amb el tiroteig en un pis del barri del Born de Barcelona durant la revetlla de Sant Joan. Segons la policia catalana, es tracta d'un enfrontament entre dues bandes de narcotraficants. Almenys hi va haver un ferit. La hipòtesi principal és que un dels grups va intentar robar droga a l'altre i va desencadenar el tiroteig. L'intendent Ignasi Teixidor, sotscap de la Regió Policial Metropolitana, destaca la importància que Barcelona i Catalunya deixin de ser atractius pel narcotràfic.
4: Tot sembla indicar que possiblement ens trobem en un cas d'enfrontament entre grups rivals pel tema del narcotràfic, que l'objecte de l'atac o l'objecte de l'acció criminal per part de les persones fos cometre un robatori. El delinqüent que realitza una activitat il·lícita, doncs lògicament Barcelona també és un port d'atracció. El que hem de buscar i és el que intentem és que el grup criminal, que sempre busca el cost-benefici, doncs que no li sigui atractiu establir-se ni a Barcelona ni a Catalunya.
3: Llibertat vigilada i tractament terapèutic per al noi de 17 anys detingut per l'atropellament mortal de l'usuari d'un patinet a l'Horta de Lleida. El succés, recordem-ho, es va produir aquest dimarts al vespre. La causa està oberta pels delictes d'homicidi per imprudència greu, omissió del deure de socors i conducció sense permís. Minuts, arribarem a 8:15. El Barça s'ha proclamat campió de la Lliga de Futbol Sala amb un triomf a la pròrroga sobre el Pozo Murcia en el quart partit de la final. Els de Javi Rodríguez s'han avançat a la primera part i han situat l'1-4 amb les dianes d'Eric Touré, Pito i Joao Víctor. La mala fortuna d'Antonio, però, amb 3 gols en pròpia i un altre de Rivera, han portat el duel a la pròrroga. En el temps afegit, de nou, Eric i Antonio han fet pujar el 4-6 definitiu que dona el títol als blaugranes 3 anys després, el primer amb Javi Rodríguez a la banqueta.
5: Lo que más cuesta es lo que más alegría te da siempre. Creo que hemos hecho un partido bastante completo, creo que por momentos ellos nos han apretado mucho, ellos jugaban con la ilusión de forzar el quinto partido, yo estoy seguro que si hubiera habido un quinto partido no les hubiera dado. Pero creo que es para estar orgulloso, pero no solamente de este partido, de la eliminatoria, de la Liga. En general, creo que hemos sido campeones, justo campeones, y volvemos a Europa.
3: Al Mundial de Futbol, la jornada ha deixat la inesperada victòria de l'Equador sobre Alemanya, que segella el pas als setzens de final del combinat sud-americà i els triomfs dels Països Baixos davant Tunísia i de Turquia sobre els Estats Units. La propera matinada, la selecció espanyola s'enfrontarà a l'Uruguai amb la primera posició del grup H en joc. Després de la reacció en el duel contra l'Aràbia Saudita, Luis de la Fuente no preveu fer gaires canvis a l'11 per enfrontar-se al combinat dirigit per els de Marcelo Bielsa. El tècnic no ha aclarit si tornarà a dosificar els minuts de Lamine Yamal.
6: La actuación del otro día de los jugadores me invita a hacer cambios, pero es verdad que también los que salieron, yo estoy muy contento con su comportamiento y su rendimiento. Y sobre todo, lo que estoy contento es con los entrenamientos que hemos visto durante toda esta semana. Vamos a valorar con ambos, y tanto con Lamine como con Nico, como con el resto de compañeros, lo que consideremos más importante en ese momento para el equipo. Eso es la prioridad, que su aportación sea lo mejor que necesita el equipo.
3: Els abonats del Barça ja poden demanar el passi per a la propera temporada. L'abonament inclou els partits de Lliga, Copa i Champions i té un preu que oscil·la entre els 550 i els 1.200 euros en funció de la zona escollida.

0: En aquesta primera fase, el club ha deixat fora els socis no abonats, però assegura que més endavant se n'obrirà una segona on sí que podran accedir a les localitats que quedin disponibles. L'Igualada continua de festa com a campió de l'hoquei Lliga. Dos dies després de la gesta aconseguida a Riazor, l'equip arlequinat ha celebrat el títol amb una rua pels carrers de la capital de l'Anoia. No s'ho han volgut perdre els centenars d'aficionats que han acabat la jornada a la plaça de l'Ajuntament, on l'equip ha fet l'esperada sortida al balcó. Ja hi ha en marxa una nova edició de la Granollers Cup, un dels tornejos internacionals d'handbol base de referència. La competició, que arriba a la 26a edició, compta amb 6.000 jugadors d'un total de 374 equips procedents de 24 països. Fins diumenge competiran entre Granollers, les Franqueses del Vallès i Canovelles en la cita de l'handbol base més important del sud d'Europa. I aquest diumenge es disputa a la vall de Camprodon la Gran Fondo Pirineus, una marxa cicloturística que proposa tres recorreguts de 78, 122 i 144 quilòmetres. L'organització ha adaptat la prova a les elevades temperatures previstes per al cap de setmana. Ens ho amplia la Judit Espert, de Televisió del Ripollès.
1: La Vall de Camprodon acollirà aquest diumenge la tercera edició de la Gran Fondo Pirineus. La marxa cicloturista recorrerà diferents carreteres del Ripollès i la Garrotxa i reunirà més de 550 participants, una xifra superior a la de l'any passat. L'organització ha preparat tres recorreguts i ha activat mesures especials per fer front a les altes temperatures previstes. L'organització destaca que són itineraris especialment valorats pels aficionats del cicloturisme.
2: La zona d'Oix Beget és una de les millors carreteres per poder fer cicloturisme, tant a nivell de paisatge com d'entorn, no? És algo molt xulo.
1: La prova ha crescut en participació respecte de les dues primeres edicions.
2: Estem contents perquè això vol dir que a la gent que ha vingut a fer el recorregut els hi ha agradat i estan repetint i s'està afegint gent nova.
1: La cita arriba només una setmana abans del pas del Tour de França pel Ripollès, en uns dies en què la comarca tornarà a convertir-se en protagonista del ciclisme internacional.
0: Els castellers de Barcelona han alçat aquest dijous diversos castells i pilars a Suïssa en una estació de tren situada a més de 3.450 metres d'altitud, acompanyats pels castellers de Lausana. D'aquesta manera, la colla barcelonina ha fet història aixecant el 3 de 7 i el 4 de 7 a més altitud que s'ha fet mai. L'actuació s'ha fet davant de la glacera Aletsch, la més gran dels Alps i que forma part del patrimoni de la UNESCO dels Alps suïssos. Una fita històrica al nivell del Pilar de 4 que l'any 2003 va fer el Montblanc la Colla Vella dels Xiquets de Valls, que continua sent la construcció castellera aixecada a més altitud. Un dels castellers, Mario García, es mostrava feliç per la fita assolida.
3: L'alçada és un condicionant. Es nota a partir dels 2.500 que vas pujant, es nota l'alçada, no? Però les vistes, sobretot les vistes i el lloc és absolutament impressionant, aquesta vall, amb el Jungfrau al fons, que puja fins als 4.200, i aquí que és un luxe poder fer aquí castells i portar la nostra cultura aquí a Catalunya, aquí al vell mig d'aquesta vall tan impressionant.
0: I Blanes ja escalfa motors per al concurs internacional de focs d'artifici de la Costa Brava, que se celebrarà del 23 al 27 de juliol amb la participació de 5 pirotècnies de la Xina, Portugal i Espanya. El certamen incorpora un augment de la dotació econòmica.
4: La xarxa de comunicació local.
5: Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmés.cat. Diputació de Barcelona.
6: Llença't per acompanyar les 9.000 persones que tenen esclerosi múltiple a Catalunya.
5: Llença't per la investigació sobre una malaltia encara sense cura. El 5 de juliol, llença't i mulla't a la teva piscina o a mulla't.cat. Fundació Esclerosi Múltiple.
6: Orgull de L, orgull de G.
7: Orgull de B, de T, de I. Quin orgull. Orgull de les lluites compartides, de les conquestes assolides i dels drets que continuem defensant cada dia. Orgull amb totes les lletres.
8: 28 de juny, Dia Internacional de l'Orgull LGBTI. Diputació de Barcelona.
9: Hi ha persones que volen accedir al govern només per tenir poder. Són capaces de donar-ho i arriscar-ho tot.
10: Què passaria si tot el que coneixes desapareix?
11: Què pot fer trontollar una democràcia?
12: I si demà deixés d'existir?
13: El primer pas per destruir alguna cosa és saber-la identificar. Així doncs, què és una democràcia?
14: Destruir la democràcia. Un podcast que repassa les costures de la democràcia a través d'un líder populista imaginari.
15: Destruir la democràcia. A la teva ràdio local i a la plataforma La Xarxa Més.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:15 del matí i avui encapçalem el Notícies en xarxa explicant-vos que dos ciutadans espanyols han mort i 80 més han desaparegut en el doble terratrèmol que ha sacsejat Veneçuela en les últimes hores. Així ho ha confirmat el Ministeri d'Afers Exteriors mentre els equips d'emergència treballen sense descans sobre el terreny per intentar rescatar les persones que han quedat atrapades sota la runa en punts com la zona costanera de La Guaira, a 30 quilòmetres de Caracas. El govern veneçolà fa un balanç provisional que eleva a 235 les persones mortes i a uns 4.300 els ferits en la tragèdia. Els desapareguts superen els 40.000 i les Nacions Unides ja coordinen l'enviament internacional d'ajuda humanitària. Espanya ja ha destinat una 60ena d'efectius de la Unitat Militar d'Emergència al país. De seguida analitzarem al detall les característiques d'aquests sismes tan fort que no s'havien registrat mai al país en els últims 100 anys. Ho farem en conversa amb Eulàlia Massana, catedràtica en geodinàmica interna de la Universitat de Barcelona. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest divendres 26 de juny. Continua cremant sense control l'incendi declarat a Tamarit de Llitera, a la Franja de Ponent, i que ja ha devastat 1.000 hectàrees en un perímetre de 4.000. Han hagut de ser desallotjades 240 persones de 3 pobles veïns. L'origen del foc podria estar en la guspira d'un vehicle de maquinària agrícola. 41 persones haurien mort i 250 han hagut de ser ateses en la primera onada de calor d'aquest estiu a Catalunya. És la primera estimació del sistema del Ministeri de Sanitat que en fa el seguiment. Sigui com sigui, caldran 3 setmanes per confirmar quantes de les defuncions són atribuïbles específicament a les temperatures extremes. Educació permetrà als nous docents que no tinguin el nivell C2 de català accedir a la borsa de places per al curs vinent només amb el compromís d'obtenir-lo en un futur. D'aquesta manera, torna a flexibilitzar el requisit per cobrir vacants i baixes. El Barça s'ha proclamat campió de la Lliga de Futbol Sala amb un triomf a la pròrroga sobre el Pozo en el quart partit de la final. Els de Javi Rodríguez han vist com els murcians igualaven l'1-4 aconseguit en el primer temps, però les dianes d'Eric i Antonio, al temps extra, han certificat el títol després de 3 anys sense guanyar-lo. I els castellers de Barcelona han alçat diversos castells i pilars a Suïssa en una estació de tren situada a més de 3.450 metres d'altitud, acompanyats pels castellers de Lausana. D'aquesta manera, la colla barcelonina ha fet història aixecant el 3 de 7 i el 4 de 7 a més altitud que s'ha fet mai. Obrim ara plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, hi ha un accident a l'A2 que obliga a tallar la calçada a l'altura de Lleida en direcció a Barcelona, on s'obren desviaments per la sortida 470. Un segon accident a la B23 deixa els vehicles al voral a l'altura de Sant Feliu de Llobregat en direcció a Barcelona. També hi ha un tercer accident, en aquest cas a la C32 a Sitges, on es talla la calçada en sentit nord amb 1 quilòmetre de lentitud. I pel que fa al temps, ens espera un divendres assolellat, amb calor intensa i un cap de setmana també calorós. Diumenge, més que dissabte. Avui la tònica serà la d'aixafogor a la costa i més calor a l'interior de l'Empordà. Pocs núvols i alguns cap a l'Ebre i sense tempestes al Pirineu.
2: Notícies en xarxa, edició matí.
1: El Ministeri d'Exteriors ha confirmat la mort de 2 ciutadans espanyols i la desaparició de 80 més com a conseqüència dels terratrèmols que han afectat Veneçuela en les últimes hores. Tot plegat mentre els equips d'emergències treballen a contrarrellotge sobre el terreny per intentar rescatar els centenars de persones que han quedat atrapades entre la runa per l'ensorrament d'edificis a punts, com la zona costanera de La Guaira, a menys de 30 quilòmetres de la capital, Caracas. El govern veneçolà ha fet un balanç provisional que situa en 235 el nombre de morts i uns 4.300 els ferits per aquest desastre natural. Pel que fa als desapareguts, les xifres encara són incertes, però algunes informacions apunten que superarien, de moment, les 40.000 persones. Els efectes del doble sisme han motivat la mobilització de l'ajuda internacional per part de l'ONU, que ja està coordinant l'enviament d'equips de rescat. Espanya és un dels 7 països de la Unió Europea que ha respost a la crida del govern veneçolà i ja ha traslladat al país una 60ena d'efectius de la Unitat Militar d'Emergències. Jorge Rodríguez és el president de l'Assemblea Nacional.
3: Esta es la hora de salvar vidas. Esta es la hora de rescatar gente. Esta es la hora de atender a las personas que se encuentran en este momento bajo los escombros de todas las construcciones, edificios, centros comerciales, puentes, vías que se dañaron y que actuaron directamente contra las personas. Lo que de primera intención ha solicitado la presidenta Rodríguez es la presencia, la llegada a Venezuela de grupos de rescate especializado.
1: Una quinzena d'entitats vinculades a Venezuela han unit esforços aquest dijous a Barcelona per recollir material humanitari per al seu país. Les organitzacions s'han reunit per crear un equip de treball que coordini la captació de tots els béns necessaris per als afectats pels dos terratrèmols. La intenció és obrir punts de recollida a tot Catalunya i, amb la col·laboració del consolat i les ambaixades veneçolanes a Espanya, fer arribar el material a les zones devastades. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, s'ha reunit amb aquestes entitats i els ha anunciat que l'Ajuntament obrirà una línia d'ajudes extraordinàries per a un valor de 300.000 euros, que es canalitzaran a través d'ONGs amb seu a Barcelona i presència operativa a Venezuela. El propi Collboni i també José Luis Acuña, president de l'Associació Catalano-Venezolana ASOCAVEN, expliquen que cal esperar a saber quin material és més necessari abans d'enviar els ajuts.
4: Nos hemos reunido unas 14 entidades venezolanas que hacen vida acá en la ciudad de Barcelona para aunar esfuerzos y crear una sola línea de trabajo que nos ayude a ser mucho más efectivos en nuestros aportes, en nuestras ayudas. ¿Qué vamos a enviar? Estamos esperando desde el gobierno de Venezuela que trasladen esa información de cuáles son reales, las reales necesidades que hay.
5: La ayuda ha de ser urgente, ha de ser rápida, però ha de tenir sentit, ha d'estar ben coordinat, ha de respondre a les necessitats i a les peticions que faci, en aquest cas, el govern veneçolà i les ONGs que estiguin treballant sobre el terreny, i per tant és molt important coordinar-se.
1: Us ho expliquem, eh? Venezuela viu sacsejada per dos terratrèmols molt forts i gairebé consecutius. Un fenomen poc habitual que ha deixat el país en xoc. Avui volem entendre què ha passat exactament, perquè aquests dos sismes han estat tan seguits i tan violents, i si un episodi així es pot tornar a repetir. Li preguntem a Eulàlia Massana, catedràtica de Geodinàmica Interna de la Universitat de Barcelona i especialista en tectònica activa. Bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
6: Bon dia.
1: Doncs això, ajudi'ns a entendre què ha passat exactament al nord de Venezuela perquè en menys d'un minut s'hagin produït dos terratrèmols tan forts.
6: Cal entendre primer que tot que un terratrèmol està produït perquè quan rellisca una falla de cop, perquè la falla va acumulant la deformació que hi ha als dos blocs a banda i banda d'aquesta fractura, que és el que en diem una falla. Aquests dos blocs es van movent poc a poc, any a any, mil·límetres, centímetres a l'any, en aquest cas, i això, en canvi, no s'absorbeix en el pla de falla. El pla de falla està clavat, està travat, perquè hi ha fregament. I aleshores, al moment en què se supera el fregament, perquè aquests dos punts externs, aquests dos blocs externs sí que es van movent contínuament, perquè és el moviment de les plaques litosfèriques, al moment en què això llisca és quan hi ha el terratrèmol. Aleshores, el que ha passat és que no sabem exactament si ha sigut una cosa o una altra, però pot haver estat que ha començat la ruptura en un tros d'aquest pla de falla, en un tros gran, s'ha aturat una mica, la transmissió de la ruptura és molt ràpida, molt pocs segons, s'ha aturat un moment aquesta ruptura perquè ha trobat un altre tros del pla de falla on costava relliscar, on hi havia potser una mica més de fregament, a la que l'ha aconseguit superar, ha fet com una altra onada important que ha sigut com el segon terratrèmol. Però aquesta és una possibilitat que encara no hem pogut descartar de l'altra, que és que siguin dues falles les que s'hagin mogut. Dues falles diferents, diguem. Perquè està el terratrèmol s'ha nucleat en un lloc on hi ha, arriben diverses falles. Per tant, encara ara costa una mica saber quina és la que s'ha mogut.
1: Era previsible, això? Es podia predir. Ho dic perquè hem sentit a vosaltres que heu anat parlant, vostè i altres tècnics que heu anat parlant, altres especialistes que heu anat parlant als mitjans de comunicació, que, aquesta falla podria portar gairebé un segle acumulant energia i ha quedat durant tot aquest temps en silenci. Això es podia preveure? Són fenòmens que vosaltres, estudiosos, ho podeu detectar?
6: Nosaltres no sabem dir quan exactament lliscarà la falla. Si no, en aquest moment encara no entenem exactament com funciona fins al punt de poder dir quan es mourà. El que sí que sabem, i en aquest sentit sí que es pot predir, és on hi ha perill i quina mena de perill. I sabem calcular com de grans poden arribar a ser els terratrèmols en cada falla que creiem que és capaç de produir terratrèmols. I en aquest cas, doncs, sabem que hi ha diverses falles aquí molt actives, perquè són falles que limiten dues plaques litosfèriques, i hi ha altres falles que estan dintre de les plaques, que van una mica més lentes, però aquestes són molt ràpides, les que limiten les plaques. I per tant, en aquest sentit, sí que es podia predir, sí que sabem que és una zona molt, molt favorable per produir grans terratrèmols, i sabem que hi ha hagut terratrèmols a la zona cada 100 o 200 anys hi ha hagut terratrèmols molt grans. Per tant, sí, era predible en aquest sentit, però el que no es podia dir és que seria ara ni el que passarà en pocs dies, això no ho sabem dir.
1: Molt ràpidament, ara s'estan registrant rèpliques de magnitud, m'ha semblat sentir que parlàvem de 30. Què podem esperar els pròxims dies o setmanes?
6: Podem esperar moltes més rèpliques, perquè el que ha passat és que el moviment de la falla ha alliberat tota l'energia que hi havia en el pla de falla, en el tros que ha lliscat, però totes les vores del que ha lliscat han quedat desestabilitzades. I això és el que produeix normalment les rèpliques. El que passa és que exactament què pot passar en el futur no ho sabem, perquè a l'hora de desestabilitzar aquestes vores de la falla també pot haver empès alguna falla, o podria acabar empenyent, o pot haver desestabilitzat alguna falla veïna, i això podria acabar produint un altre terratrèmol gran. Si són les rèpliques específicament, que són les que estan lligades en aquest gran terratrèmol en la seva zona de ruptura, el que hem d'esperar és que n'hi vagin havent, i n'hi hauran segur, n'hi vagin havent i que vagin baixant paulativament de magnitud. No sabem a quina velocitat baixarà de magnitud, però aniran baixant. Però tampoc sabem quant temps duraran.
1: Déu-n'hi-do. Eulàlia Massana, doncs gràcies per aclarir-nos-ho i bon dia, que vagi bé.
6: Bon dia a vosaltres.
0: Notícies en xarxa. Informació al detall.
1: Continua sense control l'incendi que es va declarar ahir al migdia a Tamarit de Llitera, a la Franja de Ponent. De moment ja ha cremat 1.000 hectàrees dins d'un perímetre de 4.000, segons ha informat el govern aragonès. Tres pobles, Calassanç, Alins i Sanuí, han hagut de ser desallotjats, una mesura que afecta unes 240 persones. A més, s'ha confinat també un quart municipi, Fons. Treballen en el foc més de 100 efectius, entre els quals hi ha els bombers de la Generalitat, que s'han unit a les tasques d'extinció. L'incendi té molt preocupat les autoritats, segons el president del govern aragonès, Jorge Azcón, que admet que no es preveu que s'acabi ràpid. La causa del foc pot ser l'espurna d'un vehicle de maquinària agrícola. Malgrat tot, el final de l'onada de calor també ha fet baixar el risc d'incendi a Catalunya. A dia d'avui hi ha 81 municipis amb un risc d'incendi forestal molt alt davant dels gairebé 300 que tenien aquesta consideració a principi de setmana. Els pobles en risc molt alt es troben a les comarques de la Noguera, la Segarra, el Solsonès, l'Urgell, el Segrià, les Garrigues, l'Anoia, la Conca de Barberà, la Terra Alta, la Ribera d'Ebre i el Priorat. En aquests indrets, per exemple, no es poden cremar rostolls, no es pot fer servir material pirotècnic i tampoc es pot utilitzar maquinària agrícola que pugui generar espurnes. La primera onada de calor hauria deixat 43 morts a Catalunya, segons la primera estimació del sistema de monitorització de la mortalitat diària del Ministeri de Sanitat. Salut Pública, però, especifica a la xarxa que caldran 3 setmanes per confirmar quantes d'aquestes defuncions són atribuïbles a les temperatures extremes. En el mateix període, des de diumenge i fins dimecres, el sistema d'emergències mèdiques ha atès 264 persones per efectes en salut derivats de les temperatures extremes. Ens ho amplia tot plegat la Maite Polo. 8 de les persones mortes atribuïbles a l'onada de calor, segons el recull provisional del Ministeri de Sanitat, eren més grans de 85 anys i la resta d'edat repartides entre els 45 i els 84. A l'espera de confirmar d'aquí 3 setmanes quantes d'aquestes defuncions són atribuïbles a les altes temperatures, els responsables de Salut Pública a Catalunya ressalten que estem davant d'un estiu en què el primer pic de calor ha arribat abans. Jacobo Mendioroz és subdirector general de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública i ho ha explicat a la xarxa.
7: Aproximadament cada estiu, en l'època en la que les temperatures són més altes, es registra un excés de mortalitat per totes les causes a Catalunya d'unes entre 500 i 600 persones. Aquest any, diguem-ne que el pic de calor ha començat abans i això també fa que, que encontrar-se desviacions de la temperatura en aquells moments augmenti, diguem-ne, les que podries atribuir a aquest excés de temperatures.
1: A Catalunya no hi ha hagut cap mort per cop de calor. Sí que hi ha hagut, en canvi, 264 persones ateses pel sistema d'emergències mèdiques en els darrers 6 dies per deshidratació, síncopes i insolació. 8:45, el ple del Congrés ha aprovat aquest dijous una moció del Partit Popular que insta el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, a sotmetre's a una qüestió de confiança. Ho ha fet amb el suport de Junts, Vox i d'Unió del Poble Navarrès. En contra hi ha votat el PSOE, Sumar i els seus socis d'investidura. Els populars havien portat a votació un text calcat al que Junts va registrar el 2024 i que va acabar retirant per obtenir precisament ara el suport dels de Míriam Nogueres. Junts també ha donat suport a un altre punt del text que reclama a Sánchez que assumeixi responsabilitats per la corrupció en forma de dimissió. Malgrat que Junts ha donat suport a la iniciativa, fonts del grup de Míriam Nogueres ha recordat que els motius pels que el PP presenta la moció no són els mateixos que els seus. Educació permetrà als nous docents que no tinguin el nivell C2 de català per accedir a la borsa amb el compromís d'obtenir-lo així o sí en un futur. D'aquesta manera, proposant de nou la mesura, el departament flexibilitza el requisit per cobrir vacants i baixes. Ara bé, les bases reguladores han indicat que aquells que no compleixin amb la condició ara hauran d'obtenir la titulació abans d'acabar el curs que ve, quan a priori el C2 deixarà de ser mèrit per convertir-se únicament en requisit. El creixement de l'economia catalana és cada cop més equilibrat i afavoreix més el conjunt de la població, tot i que no arriba a tothom per igual. Aquesta és una de les principals conclusions de la memòria de les cambres de comerç que reclama, per primera vegada, actuacions urgents per resoldre el problema de l'habitatge. És una crònica d'en Jordi Casino.
8: Segons l'estudi que cada any publiquen el conjunt de les cambres de comerç catalanes, la demanda interna impulsada pel consum privat, la inversió i la fortalesa del mercat laboral han permès que l'economia catalana hagi crescut un 2,7% l'any passat, un creixement que multiplica per 2 el de la zona euro, un increment que consolida una clara tendència positiva amb una millora també de la productivitat. Carme Poveda és la directora de la memòria.
9: La conclusió és que l'economia catalana el 2025 presenta un balanç positiu perquè creix el seu PIB per càpita i a la vegada aquest creixement és més equilibrat, perquè no s'ha basat únicament en un creixement de l'ocupació, sinó que també ha augmentat la productivitat.
8: Un estudi que inclou per primer cop un apartat amb recomanacions per resoldre la problemàtica de l'habitatge i on es reclamen mesures urgents per fer-ho. Una demanda que recollia i assumia el govern al mateix acte. Salvador Illa és el president de la Generalitat.
10: Crec que anem a la mateixa direcció que les conclusions de la vostra monografia apunta. Més oferta, més agilitat. Estem simplificant els tràmits perquè els operadors puguin construir més ràpid, amb més agilitat. Més ajuts, hem ampliat fins a 40 anys els ajuts directes per poder fer front al cost de la hipoteca. Més control, aplicar la llei sobre els preus de lloguer funciona. Allà on s'aplica els preus baixen o es moderen.
8: De les dades de l'informe també es desprèn que les empreses grans catalanes, les de més de 50 treballadors, paguen un 34% més de salari als seus treballadors que la resta, un fet que es poden permetre perquè són molt més productives.
1: Les obres de transformació de l'estació de Sants a Barcelona avancen segons el calendari previst. La plaça dels Països Catalans, actualment tancada, reobrirà a finals d'aquest any. També ho farà l'entorn de la terminal d'autobusos al costat muntanya de l'estació. Tot plegat forma part d'un projecte de reforma integral que vol convertir Sants en una estació més gran, més moderna i millor connectada. La Judit Vallès ha visitat les obres.
11: La plaça, un dels punts clau de la primera fase de la transformació, recuperarà espai per als vianants a finals d'any. A partir del setembre començarà l'ampliació de l'edifici de l'estació en aquest mateix costat. A dins, l'estació guanyarà molt més espai, es duplicarà la superfície de rodalies i es triplicarà la d'alta velocitat. També es crearà una nova terminal que separarà les arribades i les sortides de l'AVE per fer més àgil la circulació de passatgers. Pel que fa als accessos, al costat mar estrenarà una nova entrada amb la rampa cap al segon nivell a partir de setembre. En paral·lel, es tancaran els accessos per la plaça dels Països Catalans, que no reobriran fins al 2028, quan estigui enllestida l'ampliació. A finals d'aquest any també es preveu obrir els accessos pel costat muntanya a tocar de l'estació d'autobusos. Més endavant, Sants creixerà en alçada i passarà a tenir 4 nivells en comptes dels 2 actuals, consolidant-se com el gran node ferroviari de Barcelona i amb una previsió d'inversió total de 410 milions d'euros.
1: El Barça s'ha proclamat campió de la Lliga de Futbol Sala amb un triomf a la pròrroga sobre el Pozo Múrcia en el quart partit de la final. Els de Javi Rodríguez s'han avançat a la primera part i han situat l'1-4 amb les dianes d'Eric, Touré, Pito i Joao Víctor. La mala fortuna d'Antonio, però, amb 3 gols en pròpia i un altre de Rivera, han portat el duel a la pròrroga. En el temps afegit, de nou, Eric i Antonio han fet pujar el 4-6 definitiu que dona el títol als blaugranes per 3 anys després. El primer amb Javi Rodríguez a la banqueta.
12: Lo que más cuesta es lo que más alegría te da siempre. Creo que hemos hecho un partido bastante completo, creo que por momentos ellos nos han apretado mucho, ellos jugaban con la ilusión de forzar el quinto partido, yo estoy seguro que si hubiera habido un quinto partido no les hubiera dado. Pero creo que es para estar orgulloso, pero no solamente de este partido, de la eliminatoria, de la Liga. En general, creo que hemos sido campeones, justo campeones, y volvemos a Europa.
1: Al Mundial de Futbol, la jornada ha deixat la inesperada victòria de l'Equador sobre Alemanya, que segella el pas als setzens de final del combinat sud-americà i els triomfs dels Països Baixos davant Tunísia i de Turquia sobre els Estats Units. La propera matinada, la selecció espanyola s'enfrontarà a l'Uruguai amb la primera posició del grup H en joc. Després de la reacció en el duel contra l'Aràbia Saudita, Luis de la Fuente no preveu fer gaires canvis a l'11 per enfrontar-se al combinat dirigit per Marcelo Bielsa. El tècnic no ha aclarit si tornarà a dosificar els minuts de Lamine Yamal.
13: La actuación del otro día de los jugadores me invita a hacer cambios, pero es verdad que también los que salieron, yo estoy muy contento con su comportamiento y su rendimiento. Y sobre todo lo que estoy contento es con los entrenamientos que hemos visto durante toda esta semana. Vamos a valorar con ambos, y tanto con Lamine como con Nico, como con el resto de compañeros, lo que consideremos más importante en esos momentos para el equipo. Eso es la prioridad, que su aportación sea lo mejor que necesita el equipo.
1: Els abonats del Barça ja poden demanar el passi per a la propera temporada. L'abonament inclou els partits de Lliga, Copa i Champions i té un preu que oscil·la entre els 550 i els 1.200 euros en funció de la zona escollida. En aquesta primera fase, el club ha deixat fora els socis no abonats, però assegura que més endavant se n'obrirà una segona on sí que podran accedir a les localitats que quedin disponibles. La ripollesa Aina Archer seguirà una temporada més defensant la samarreta del Fraga. La jugadora ha renovat amb l'equip aragonès després d'haver aixecat aquesta temporada la Supercopa d'Espanya i la cinquena Champions en el seu palmarès. Archer ha fet balanç del curs a Televisió del Ripollès. És una informació de Paula Sayago.
14: La de Ripoll ha avançat la seva renovació per l'equip fregatí després d'una temporada que valora positivament. El conjunt aragonès va començar el curs aixecant la seva primera Supercopa d'Espanya femenina i va encarar la recta final alçant la segona Champions League a Coimbra. Tot i que enguany la ripollesa ha aixecat la seva cinquena Champions i es col·loca així entre les jugadores amb més copes europees, assegura que sempre es pot millorar.
15: Ens va servir per aprendre molt a nivell de staff, de jugadores, directiva. El primer any que vam disputar ja ens va caure la primera Champions, era tot com molt bonic i al final l'esport no tot és això. Amb la qual jo crec que ens va servir per aprendre. Són dos títols de quatre que podíem aconseguir, amb la qual jo penso que hem fet bona temporada, però sempre es pot fer més.
14: Un dels moments més especials de la temporada per Archer va ser cedir l'aixecament de la Copa d'Europa a Vignetflix, qui recentment va anunciar que penjava els patins.
1: Els castellers de Barcelona han alçat aquest dijous diversos castells i pilars a Suïssa en una estació de tren situada a més de 3.450 metres d'altitud, acompanyats pels castellers de Lausana. D'aquesta manera, la colla barcelonina ha fet història aixecant el 3 de 7 i el 4 de 7 a més altitud que s'ha fet mai. L'actuació ha tingut lloc davant de la glacera Aletx, la més gran dels Alps. Una fita històrica al nivell del pilar de 4 que l'any 2003 va fer al Montblanc la colla vella dels Xiquets de Valls, que continua sent la construcció castellera aixecada a més altitud. Un dels castellers, Mario García, es mostrava feliç per la fita assolida.
16: L'alçada és un condicionant. Es nota a partir dels 2.500 que vas pujant, es nota l'alçada, no? Però les vistes, sobretot les vistes i el lloc és absolutament impressionant, aquesta vall, amb el Jungfrau al fons, que puja fins als 4.200.

0: Són les 8 del matí i és 26 de juny. Comença la festa major. Bon dia, Rubí.
1: Rubí al dia.

La festa major amb una recepció d'entitats marcada pel reconeixement al teixit associatiu i pel record emocionat al coreògraf Albert Sanz, figura clau de la Ballada de Gitanes. L'acte ahir també va servir per homenatjar les entitats que celebren aniversaris destacats i repartir els primers mocadors de la festa. La música serà una de les grans protagonistes aquest primer dia de Festa Major amb el concert inaugural de Marlena al Festival R Random amb Fórmula Quinta i los 80 Passajeros i una oferta que també inclou blues, boleros, folk, rock i sessions de DJs fins a entrada la matinada. Més enllà de la Festa Major, els bombers han donat per extingit l'incendi declarat aquest dijous a la urbanització de Can Carreres. El foc, originat en una finca particular, va afectar vegetació forestal, però es va poder controlar durant la tarda amb el suport d'un helicòpter de bombers. En esports, avui també centrem la mirada en les activitats de Festa Major.

0: I abans d'entrar en matèria, primer volem conèixer quina és la previsió meteorològica per a la jornada d'avui i com estan a hores d'ara les carreteres catalanes. Començant pel temps amb Luismi Pérez de la xarxa. Bon dia, Luismi.
1: Bon dia, un divendres completament assolellat des d'ara i fins que es torni a fer de nit. Per tant, moltes hores de sol picunador, de sol de justícia, que escalfarà molt. Unes temperatures que es mouran entre els 35 i 40 graus a les comarques de Ponent, sobretot al Segrià, també cap a l'interior de l'Empordà, especialment a l'Alt Empordà, així com a la Baixa Garrotxa. La Vall del Fluvià avui serà un forn de núvols poquets, a la costa alguns de despistats, també aquesta tarda cap al Pirineu d'altres, i una mica més de vent, atenció, perquè aquesta tarda, sobretot al sud de Lleida i també a l'Empordà, aquest vent de sud bufarà més intens, un vent bastant sec, precaució al bosc. N'estem pendents a la xarxa.
0: I pel que fa al trànsit, connectam amb el RAC i amb Ferran Aràndiga perquè ens expliqui quina és la situació a les carreteres catalanes a hores d'ara. Bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs comencem la jornada d'avui divendres destacant que tenim actives diverses incidències. Tenim un accident a la A2 que obliga a tallar la calçada a l'altura de Lleida en direcció a Barcelona, on s'obren desviaments per la sortida 470. També tenim un segon accident a la C32 de Sitges que talla la calçada en sentit nord cap a la capital catalana amb 2 quilòmetres de lentitud. Un tercer accident, també actiu en aquest cas a la AP7, a l'accés amb la A2 a l'altura de Martorell en direcció a Lleida, talla un carril de circulació i provoca 1 quilòmetre de lentitud. Més enllà d'aquestes incidències, destaquem les retencions habituals al nus de la Trinitat, però també a la C58 de manera molt puntual des de Sant Quirze en direcció a Barcelona. També tenim retencions al Vallès, sobretot a la AP7, en sentit sud entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà del Vallès, i també en sentit nord des de Cerdanyola amb 1 quilòmetre de lentitud. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia!

0: Prop de 200 persones es van reunir ahir als jardins de l'Ateneu Municipal per participar en el pica-pica posterior a la tradicional recepció d'entitats previ a la festa major. L'alcaldessa Ana Maria Martínez va tornar a agrair la tasca desinteressada del teixit associatiu, que un any més ha permès complementar el programa festiu i superar les 200 activitats. Un discurs que va estar inevitablement marcat per una pèrdua recent molt significativa, la del coreògraf Albert Sanz, impulsor de la Ballada de Gitanes i figura clau perquè aquest acte s'hagi consolidat com un dels més emblemàtics, si no el que més, de la Festa Major. L'escoltam.
1: Destacar-ne un que és important. Una nova edició, tindrem una nova edició de la Ballada de Gitanes al carrer. I aquesta ballada estarà molt marcada per la recent pèrdua de l'Albert Sanz. Sabeu que fa molt pocs dies el vam acomiadar i que tornarà aquesta ballada a simbolitzar l'orgull que sentim de ser rubinencs i rubinenques. I ara jo demanaria un aplaudiment per l'Albert, que segur que se sentirà molt orgullós.
0: Com és habitual, l'acte també va servir per reconèixer les entitats que aquest any celebren un aniversari destacat. L'Associació de Pessebristes, pels seus 75 anys, i Aplec de Rubí, Som Gent Alegre, i l'Associació de Veïns i Propietaris de les Valls Sector 5è, totes tres, pels seus 25 anys de trajectòria. El record de les persones que ja no hi són també va tenir un pes destacat a les intervencions institucionals i dels representants del teixit associatiu. Sentim com a exemple Joan Ricard, president dels pessebristes.
2: Algunes i alguns pessebristes ja no són entre nosaltres. Aquest reconeixement va per ells, perquè van ser la llavor inicial, pels que han estat baules, que han continuat, i també pels que hi som avui. Rebre'l avui ens encoratja a continuar amb el treball que fem i que ens consta és esperat cada Nadal per milers de rubinenques i rubinencs. Estigueu segurs que continuarem treballant.
0: A més del refrigeri als jardins de l'Ateneu, els assistents també van poder endur-se els primers mocadors de la Festa Major. La resta es poden recollir, com és habitual, al punt d'informació de la plaça Pearson. I, precisament, després d'aquest acte que va servir per escalfar motors, Rubí dona avui el tret de sortida oficial a la Festa Major 2026. La jornada d'avui arriba carregada d'activitats per a tots els públics. La tarda començarà a les 5 amb el Festival de Gimnàstica al Pavelló de la Llana. A les 7, el tradicional seguici de Festa Major recorrerà els carrers del centre fins a la plaça Pere Aguilera, on a les 8 tindrà lloc el pregó d'inici de la festa, aquest any a càrrec d'Ivan Hidalgo. Tot seguit es repartirà la tradicional coca de Festa Major. A partir de les 9 del vespre, la ciutat s'omplirà de música en concerts repartits pels diferents escenaris, i actuaran, entre altres, Marlena a l'Amfiteatre del Parc del Castell, Fórmula Quinta a l'Escardívol, dins del Festival R Random, i diverses bandes de blues, rock, folk i música celta en places del centre. També hi haurà sardanes, tas de vins, observacions astronòmiques, fira d'atraccions i sessions de DJs. La cultura popular tornarà a ser protagonista a 11:15 de la nit amb la sortida del Correfoc, que culminarà a la mitjanit amb el Raval de Foc a la plaça Nova Estació. La festa s'allargarà fins a la matinada en concerts, karaoke i la sessió dels 40 on tour, que posarà el punt final a aquesta primera jornada de Festa Major. Posant més èmfasi en els concerts i buscant el detall, perquè la música serà una de les grans protagonistes aquest primer dia de Festa Major. Com vos explicàvem abans, el concert inaugural anirà a càrrec de Marlena, que actuaran a les 10 de la nit a l'Amfiteatre del Parc del Castell, després de substituir Beret al cartell. Precisament avui, el monogràfic especial de Festa Major, que començarà a les 9 del matí, entrevistarem el duet abans de la seva actuació. actuació. La nit també oferirà propostes per a tots els gustos. El festival R Random reunirà els veterans Fórmula Quinta i un grup ballesà, que són los 80 passajeros a l'Escardívol, abans de tancar la jornada, com dèiem abans, també amb la festa als 40 On Tour, amb Adrià Ortega i Yuri Mora. Adrià Ortega també passarà pels micròfons de Ràdio Rubí en el programa especial d'aquest matí. El programa musical es completarà en la tradicional nit de boleros de l'Obrador Coral a la Rambla del Ferrocarril, una nova jornada de blues a la plaça Encent Clavé amb 3 concerts, i el Rubí Rock a la plaça Pep Rovira, que reunirà 4 bandes de rock al llarg de la nit. A més, hi haurà concerts de folk, música celta i propostes alternatives del crack, així com sessions de DJs que s'allargaran fins ben entrada la matinada. I deixem un pot de banda la festa major, perquè a Rubí també passen altres coses aquests dies. De fet, ahir a la tarda els bombers van donar per extingit l'incendi que es va declarar a l'urbanització de Can Carreres. L'avís es va rebre a les 12:22 i fins al lloc s'hi van desplaçar 8 dotacions, entre elles un helicòpter de bombers que va treballar des de l'aire per remullar la zona afectada. Segons han informat els bombers a Ràdio Rubí, el foc es va originar en una finca per i va acabar afectant vegetació forestal. L'incendi es va poder estabilitzar a 2:45 de la tarda i poc després de les 6 ja es va donar per completament extingit. El propietari de la finca s'ha quedat vigilant al terreny per assegurar que no es revifi cap focus. I un dels 4 estudiants que han aconseguit un 9,8 a les proves d'accés a la universitat és rubinenc. Que es tracta de Joan Torrecillas, que ha rebut la nota mentre era de viatge a Roma. Tot i que confiava obtenir una bona qualificació, assegura que no s'esperava quedar entre els 5 alumnes amb millor nota dels més de 30.000 que s'han presentat enguany a la selectivitat. Torrecillas viu a Rubí, però ha cursat el batxillerat al Liceu Politècnic de Sant Cugat. Amb un 9,8 comparteix la segona millor nota de Catalunya, només superada pel 9,9 d'un estudiant de Banyoles. El rubinenc explica que tant ell com la seva família han rebut els resultats amb molta sorpresa. En declaracions a l'Agència Catalana de Notícies, atribueix aquest èxit a la constància durant els 2 cursos de batxillerat.
3: Per la meva banda ha sigut tot treball constant, o sigui, tot el dia, no tot el dia estudiant, però cada dia una miqueta, i al final arriba a la selectivitat i ets conscient que has fet tot i ho tens tot prou assentat per anar tranquil als exàmens i relaxat i posar al final el que has fet. La selectivitat sempre hi ha un component que jo crec que és sort, potser l'ha tingut, i a part del treball sempre has de treballar, però potser hi ha unes certes dècimes doncs, que poden ballar segons la sort de l'examen i tot això.
0: Torrecillas també destaca que preparar la selectivitat és compatible amb mantenir temps per les aficions. En el seu cas, toca el piano al conservatori i és aficionat al futbol. De cara al setembre, espera poder cursar la doble titulació de Matemàtiques i Telecomunicacions a la Universitat Politècnica de Catalunya. Si finalment no té plaça, la seva segona opció és estudiar Matemàtiques i Física a la Universitat Autònoma de Barcelona.

0: esports, protagonisme per les activitats que es duran a terme aquesta festa major. Toni Bravo.
1: La festa major de Rubí arriba amb una presència esportiva una mica més reduïda que en altres edicions, però amb una agenda igualment intensa i variada. El Gaire estrena format al nou pavelló de Cova Solera amb una proposta que combinarà exhibició, música, ambient i servei de bar. Això serà dissabte a les 8 del vespre. L'activitat esportiva comença aquest divendres a les 5 amb l'espectacle de gimnàstica del Regina Carmeli a la Llana. Durant el cap de setmana hi haurà tornejos de tennis, frontenis, escacs i també la classe oberta de boxa del Club Boxeo Vega, que arriba a la tercera edició amb novetats. Això serà dissabte a les 10 del matí. El pavelló de la Llana acollirà la festa de l'esport adaptat de l'Horitzó i el Col·legi Pau Casals serà l'escenari de Vine a conèixer l'hoquei en línia dels 100 patins. Diumenge tornarà la cursa de radiocontrol i, com a novetat, el Motor Club Rubí organitzarà una exposició de vehicles amb pilots rubinencs a partir de les 5 de la tarda. Entre les absències d'enguany hi ha la cursa de Sant Mus, l'Open Internacional de Petanca i el partit de veterans del CEF Sant Jordi. I també destaquem que en futbol adaptat els equips A i D del CEF Camira han estat premiats a la Gala Talent de la Federació Catalana de Futbol, que tanca la primera temporada d'aquesta nova lliga formativa. L'equip A està reconegut pel seu rendiment regular, la seva solidesa competitiva, mentre que el D de futbol sala ha estat distingit per la seva evolució i el compromís del grup.

I entra avui de ple en la Festa Major amb una jornada carregada d'activitats, cultura popular i música. El Seguici, el Pregó d'Ivan Hidalgo, el Correfoc i concerts com els de Marlena, Fórmula Quinta o els 40 Un Tour marcaran l'inici oficial de 4 dies de celebració a la ciutat. La Festa Major també desplega un reforç especial de mobilitat amb més servei nocturn d'autobús i trens tota la nit de ferrocarrils també. També es recuperarà la parada a demanda per facilitar desplaçaments més segurs durant les activitats nocturnes. La seguretat i la inclusió tornen a ser una prioritat d'aquestes festes amb el desplegament dels punts liles, nous espais accessibles i l'estrena de la campanya Sense Respecte, No Hi Ha Festa, per prevenir violències masclistes i LGTBI-fòbiques. En esports, protagonisme per a les activitats de Festa Major.

0: festiu, avui el primer gran dia de festa major després que aquest dijous la tradicional recepció d'entitats servís per donar el tret de sortida oficiós a la celebració. Prop de 200 persones es van reunir als jardins de l'Ateneu en un acte que va tornar a posar en valor el paper del teixit associatiu de la ciutat i que també va estar marcat pel record al coreògraf Albert Sanz, una figura molt vinculada a la ballada de gitanes. Escoltem l'alcaldessa Ana Maria Martínez.
1: Destacar-ne un que és important. Una nova edició, tindrem una nova edició de la ballada de gitanes al carrer. I aquesta ballada estarà molt marcada per la recent pèrdua de l'Albert Sanz. Sabeu que fa molt pocs dies el vam acomiadar i que tornarà aquesta ballada a simbolitzar l'orgull que sentim de ser rubinencs i rubinenques. I ara jo demanaria un aplaudiment per l'Albert, que segur que se sentirà molt orgullós.
0: Durant la recepció també es va reconèixer la trajectòria de les entitats que enguany celebren aniversaris destacats, amb una menció especial als 75 anys de l'Associació de Pessebristes. Joan Ricart és president de l'entitat i ho expressava així.
2: Algunes i alguns pessebristes ja no són entre nosaltres. Aquest reconeixement va per ells, perquè van ser la llavor inicial, pels que han estat baules, que han continuat, i també pels que hi som avui. Rebre l'avui

0: Si hi ha una gran protagonista avui, serà la música. El concert inaugural el farà Marlena a les 10 de la nit a l'amfiteatre del Parc del Castell, una jornada que també durà Fórmula Quinta i los 80 passajeros a l'Escardibol dins del Festival R Random. A més, avui, el monogràfic especial de Festa Major de Ràdio Rubí, a partir de les 9 del matí, entrevistarem Marlena abans de la seva actuació i també passarà pels nostres estudis Adrià Ortega, una de les veus de la festa dels 40 On Tour, que tancarà la primera nit de celebració. La jornada es completarà amb propostes de blues, boleros, folk, cultura popular i el tradicional correfoc abans d'una nit que s'allargarà fins ben entrada la matinada. I més enllà de la programació cultural, la Festa Major també desplega aquests dies tot un dispositiu de serveis perquè la ciutadania es pugui moure amb més facilitat i gaudir de la festa amb seguretat. Ens ho explica Ana Patri Díaz.
1: Els autobusos urbans de Rubí amplien des d'avui fins dilluns els seus horaris amb servei nocturn per facilitar els desplaçaments durant les activitats de nit. A partir de les 10 del vespre, les línies 1, 2, 3, 4, 5 i 7 continuaran funcionant amb una freqüència aproximada d'un autobús cada hora i donaran cobertura fins al final dels actes programats. Aquesta nit el servei s'allargarà fins a les 5 de la matinada, demà dissabte fins a les 7, diumenge fins a les 5 i dilluns, coincidint amb Sant Pere i el tancament de la Festa Major, fins a les 12 de la nit. A més, es torna a activar el sistema de parada a demanda per reforçar la seguretat durant els trajectes nocturns. A partir de les 10 de la nit es podran fer baixades en punts intermedis entre parades oficials, sempre que siguin segurs, i només caldrà comunicar-ho al conductor o conductora. Les pujades, en canvi, es continuaran fent a les parades habituals. També hi haurà modificacions puntuals en els recorreguts dels autobusos per les restriccions de trànsit vinculades a la festa. I per a aquelles persones que es desplacin en transport ferroviari, Ferrocarrils manté el reforç especial de la línia S1 amb servei ininterromput durant les nits principals de Festa Major. Hi haurà un tren cada hora i sentit durant tota la nit entre Terrassa, Nacions Unides i Plaça Catalunya, amb parada també a la nostra ciutat.
0: I un altre dels eixos destacats d'aquesta Festa Major serà garantir que els espais d'oci siguin segurs i respectuosos. L'Ajuntament torna a desplegar el dispositiu de prevenció, informació i atenció davant possibles violències masclistes i LGTBI-fòbiques amb diversos punts liles distribuïts als espais amb més afluència de públic. N'hi haurà un a l'Escardívol durant les nits de concerts i un altre a la zona de la Fira d'Atraccions de Rubí Forma. Aquests espais oferiran informació, assessorament i també acompanyament en cas que es produeixi qualsevol situació de violència. A més, aquest any s'estrena la campanya Sense Respecte No Hi Ha Festa, que apel·la a la responsabilitat col·lectiva perquè la celebració sigui un espai inclusiu i lliure de violències. I precisament avui ampliarem aquesta informació al monogràfic especial de Festa Major que farem d'aquí pocat a partir de les 9 del matí i amb una entrevista per xerrar del dispositiu dels punts liles i de com actuar davant qualsevol situació d'agressió. La voluntat que tothom pugui gaudir de la festa també es trasllada a l'accessibilitat. El pregó d'aquest vespre comptarà amb interpretació en llengua de signes catalana i es mantenen espais pensats per a persones sensibles als estímuls intensos. La plaça Estanislau Figueres acollirà activitats en format semiacústic durant els 4 dies de festa i també es repetiran les hores silencioses tant als inflables de la Rambla del Ferrocarril com a la Fira d'Atraccions. Els principals equipaments de la Festa Major disposaran també d'itineraris accessibles i espais reservats per a persones amb mobilitat reduïda.

I encara una última mirada. La sostenibilitat. L'Ajuntament continua apostant pel model de festa major amb menys residus i torna a situar el gos reutilitzable i retornable com una de les principals mesures per reduir l'impacte ambiental. Així ho explicava aquesta setmana el Rubí al dia Eva Andreu,

0: del Servei Educatiu de Residus.
1: Aquí a Rubí el que fem és el got reutilitzable i retornable. I per això tenim instal·lats unes casetes en l'espai, en els espais on hi ha concerts, on hi ha un personal que agafa i recull aquest got. I el tornem a netejar i el tornem a utilitzar a les festes majors de l'any que ve o qualsevol acte de grans dimensions. Aquesta és l'estrella, el got reutilitzable i retornable.
0: Segons el consistori, aquest sistema permet estalviar desenes de milers de gots d'un sol ús, però també es fa una crida a les entitats i a la ciutadania perquè col·laborin amb mesures de reducció de residus i reciclatge. Tornem a escoltar Eva Andreu.
1: Anem passant i anem veient com ho porten. Els anem donant consells, els donem una normativa interna de funcionament perquè totes les persones que estan al bar estiguin assabentades i, evidentment, aquestes persones són les que estan parlant amb la ciutadania. Per tant, estan traslladant constantment durant tota la festa aquest objectiu de prevenció i de gestió de residus.
0: I més enllà de la festa major, aquest dijous a la tarda els bombers van donar per extingir l'incendi que es va declarar a l'urbanització de Can Carreres. L'avís es va rebre a les 12:22 i fins al lloc dels fets s'hi van desplaçar 8 dotacions de bombers, entre elles un helicòpter que va treballar des de l'aire per remullar la zona afectada. Segons han informat els bombers a Ràdio Rubí, el foc es va originar en una finca particular i va acabar afectant vegetació forestal. L'incendi es va poder estabilitzar a 3:15 de la tarda i poc després de les 6 ja es va donar per completament extingit. El propietari de la finca s'ha quedat vigilant al terreny per assegurar que no revifi cap focus.

0: Informació esportiva centrada en els actes esportius de Festa Major. Toni Bravo.
1: L'esport tornarà a tenir un paper destacat a la Festa Major de Rubí, tot i que enguany amb una presència una mica més reduïda. El Gaer adapta el seu festival al nou pavelló de Cova Solera. Proposa un nou format, renovat, amb exhibicions, música, ambient festiu dissabte a les 8 de la vespre. Aquest divendres, a les 5, el Regina Carmeli obrirà el programa esportiu amb el seu espectacle de gimnàstica a la llana. Durant el cap de setmana, tenis, frontenis, escacs, mantindran les seves cites habituals i dissabte a les 10 el Club Boxeo Vega oferirà la seva classe oberta amb novetats. La Llana acollirà la Festa de l'Esport Adaptat de l'Horitzó i el 100 Patins organitzarà el 20 a conèixer l'hoquei en línia al Col·legi Pau Casals. Diumenge hi haurà la tradicional cursa de radiocontrol i, com a novetat, una exposició de vehicles del Club Motor Club Rubí amb pilots rubinencs a partir de les 5 de la tarda. Entre les absències, la cursa de Sant Mus, l'Open Internacional de Petanca i el partit de veterans del CEP Sant Jordi. I en futbol adaptat, el CEP Can Mira ha estat protagonista a la Gala Talent de la Federació Catalana de Futbol. Els equips A i D han estat premiats en el tancament de la primera temporada d'aquesta lliga formativa. L'equip A ha estat reconegut per la seva regularitat i solidesa, mentre que l'equip D ha estat destacat per la seva evolució i treball col·lectiu.

0: Viu la Festa Major en companyia de Ràdio Rubí.
1: I visca la Festa Major.
0: El divendres 26 de juny, a partir de les 7 de la tarda, retransmissió en directe del pregó de la Festa Major. I el proper dissabte 27, a partir de les 7 i fins les 9 de la nit, programa especial amb tots els protagonistes de la Festa Gran de Sant Pere. Ah, i a partir de 9:45, en directe i des de la mateixa plaça, no et perdis la sessió del DJ Esteve Llop des del mític programa Rock and Classic. Vine i participa. T'esperem a la plaça Catalunya. Ràdio Rubí i la Festa Major. Sempre al teu costat.
2: Informatiu migdia.
3: L'empresa rubinenca Robinhood ha rebut un dels 7 reconeixements a la innovació de la patronal Pimec Vallès Occidental.
4: La decisió de tancar l'aparcament municipal de la plaça Salvador Allende a partir de l'1 d'agost la va prendre directament l'alcaldessa Ana Maria Martínez per seguretat.
5: L'Ajuntament de Rubí organitza el pròxim 15 de setembre una nova sessió d'acollida per a persones nouvingudes.
2: Informatiu vespre.
6: Un camió de repartiment de menjar va cremar dissabte al carrer Pau Claris, al centre davant del supermercat Condis, just abans d'obrir la botiga.
2: Tot allò que has de saber sobre la teva ciutat ho trobaràs a la 99.7 de la FM i a radiorubí.cat.

0: Passen 30 minuts de les 8 del matí. Com sempre, anem a saber quina és la previsió meteorològica per a la jornada d'avui, de la mà de Luismi Pérez de la xarxa. Bon dia, Luismi.
1: Bon dia, un divendres completament assolellat des d'ara i fins que es torni a fer de nit. Per tant, moltes hores de sol picunador, de sol de justícia, que escalfarà molt. Unes temperatures que es mouran entre els 35 i 40 graus a les comarques de Ponent, sobretot al Segrià, també cap a l'interior de l'Empordà, especialment a l'Alt Empordà, així com a la Baixa Garrotxa. La vall del Fluvià avui serà un forn de núvols poquets a la costa, alguns de despistats, també aquesta tarda cap al Pirineu d'altres, i una mica més de vent, atenció, perquè aquesta tarda, sobretot al sud de Lleida i també a l'Empordà, aquest vent de sud, bufarà més intens, un vent bastant sec. Precaució al bosc. N'estem pendents a la xarxa.

0: I ara connectam amb el RAC i amb Ferran Aràndiga per saber quina és la situació a les carreteres. Bon dia, Ferran.
1: Bon dia, doncs comencem la jornada d'avui divendres destacant que tenim actives diverses incidències. Tenim un accident a la A2 que obliga a tallar la calçada a l'altura de Lleida en direcció a Barcelona, on s'obren desviaments per la sortida 470. També tenim un segon accident a la C32 de Sitges que talla la calçada en sentit nord cap a la capital catalana amb 2 quilòmetres de lentitud. Un tercer accident, també actiu en aquest cas a la AP7, a l'accés amb la A2 a l'altura de Martorell en direcció a Lleida, talla un carril de circulació i provoca 1 quilòmetre de lentitud. Més enllà d'aquestes incidències, destaquem les retencions habituals al nus de la Trinitat, però també a la C58 de manera molt puntual des de Sant Quirze en direcció a Barcelona. També tenim retencions al Vallès, sobretot a la AP7, en sentit sud entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà del Vallès, i també en sentit nord des de Cerdanyola amb 1 quilòmetre de lentitud. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia!

Comença la festa major amb una recepció d'entitats marcada pel reconeixement al teixit associatiu i pel record emocionat al coreògraf Albert Sanz, figura clau de la ballada de Gitanes. L'acte d'ahir també va servir per homenatjar les entitats que celebren aniversaris destacats i repartir els primers mocadors de la festa. La música serà una de les grans protagonistes d'aquest primer dia de festa major amb el concert inaugural de Marlena, el festival R Random amb Fórmula Quinta i Los 80 Passajeros i una oferta que també inclou blues, boleros, folk, rock i sessions de DJs fins a entrada la matinada.

Més enllà de la festa major, els bombers han donat per extingir l'incendi declarat aquest dijous a la urbanització de Can Carreres. El foc, originat en una finca particular, va afectar vegetació forestal, però es va poder controlar durant la tarda d'ahir amb el suport d'un helicòpter dels bombers. En esports, avui també centrem la mirada en les activitats de festa major.

0: Prop de 200 persones es van reunir ahir als jardins de l'Ateneu Municipal per participar en el pica-pica posterior a la tradicional recepció d'entitats previ a la festa major. L'alcaldessa Ana Maria Martínez va tornar a agrair la tasca desinteressada del teixit associatiu, que un any més ha permès complementar el programa festiu i superar les 200 activitats. Un discurs que va estar inevitablement marcat per una pèrdua recent molt significativa, la del coreògraf Albert Sanz, impulsor de la Ballada de Gitanes i figura clau perquè aquest acte s'hagi consolidat com un dels més emblemàtics, si no el que més, de la Festa Major. L'escolta.
1: Destacar-ne un que és important. Una nova edició, tindrem una nova edició de la Ballada de Gitanes al carrer. I aquesta ballada estarà molt marcada per la recent pèrdua de l'Albert Sanz. Sabeu que fa molt pocs dies el vam acomiadar i que tornarà aquesta ballada a simbolitzar l'orgull que sentim de ser rubinencs i rubinenques. I ara jo demanaria un aplaudiment per l'Albert, que segur que se sentirà molt orgullós.
0: Com és habitual, l'acte també va servir per reconèixer les entitats que aquest any celebren un aniversari destacat. L'Associació de Pessebristes, pels seus 75 anys, i Aplec de Rubí, Som Gent Alegre, i l'Associació de Veïns i Propietaris de les Valls Sector 5è, totes tres, pels seus 25 anys de trajectòria. El record de les persones que ja no hi són també va tenir un pes destacat a les intervencions institucionals i dels representants del teixit associatiu. Sentim com a exemple Joan Ricard, president dels pessebristes.
2: Algunes i alguns pessebristes ja no són entre nosaltres. Aquest reconeixement va per ells, perquè van ser la llavor inicial, pels que han estat baules, que han continuat, i també pels que hi som avui. Rebre'l avui ens encoratja a continuar amb el treball que fem i que ens consta és esperat cada Nadal per milers de rubinenques i rubinencs. Estigueu segurs que continuarem treballant.
0: A més del refrigeri als jardins de l'Ateneu, els assistents també van poder endur-se els primers mocadors de la Festa Major. La resta es poden recollir, com és habitual, al punt d'informació de la plaça Pearson i, precisament, després d'aquest acte que va servir per escalfar motors, Rubí dona avui el tret de sortida oficial a la Festa Major 2026. La jornada d'avui arriba carregada d'activitats per a tots els públics. La tarda començarà a les 5 amb el Festival de Gimnàstica al Pavelló de la Llana. A les 7, el tradicional seguici de Festa Major recorrerà els carrers del centre fins a la plaça Pere Aguilera, on a les 8 tindrà lloc el pregó d'inici de la festa, aquest any a càrrec d'Ivan Hidalgo. Tot seguit es repartirà la tradicional coca de Festa Major. A partir de les 9 del vespre, la ciutat s'omplirà de música en concerts repartits pels diferents escenaris i actuaran, entre altres, Marlena a l'Amfiteatre del Parc del Castell, Fórmula Quinta a l'Escardívol, dins del Festival R Random i diverses bandes de blues, rock, folk i música celta en places del centre. També hi haurà sardanes, tas de vins, observacions astronòmiques, fira d'atraccions i sessions de DJs. La cultura popular tornarà a ser protagonista a 11:15 de la nit amb la sortida del Correfoc, que culminarà a la mitjanit amb el Raval de Foc a la plaça Nova Estació. La festa s'allargarà fins a la matinada en concerts, karaoke i la sessió dels 41 Tour, que posarà el punt final a aquesta primera jornada de Festa Major. Posant més èmfasi en els concerts i buscant el detall, perquè la música serà una de les grans protagonistes aquest primer dia de Festa Major. Com vos explicàvem abans, el concert inaugural anirà a càrrec de Marlena, que actuaran a les 10 de la nit a l'Amfiteatre del Parc del Castell després de substituir Beret al cartell. Precisament avui, el monogràfic especial de Festa Major, que començarà a les 9 del matí, entrevistarem el duet abans de la seva actuació. actuació. La nit també oferirà propostes per a tots els gustos. El festival R Random reunirà els veterans Fórmula Quinta i un grup ballesà que són los 80 passajeros a l'Escardívol abans de tancar la jornada, com dèiem abans també amb la festa als 40 on tour amb Adrià Ortega i Uri Mora. Adrià Ortega també passarà pels micròfons de Ràdio Rubí en el programa especial d'aquest matí. El programa musical es completarà en la tradicional nit de boleros de l'Obrador Coral a la Rambla del Ferrocarril, una nova jornada de blues a la plaça Encén Claver amb 3 concerts i el Rubí Rock a la plaça Pep Rovira, que reunirà 4 bandes de rock al llarg de la nit. A més, hi haurà concerts de folk, música celta i propostes alternatives del crack, així com sessions de DJs que s'allargaran fins ben entrada la matinada. I deixem un pot de banda la festa major, perquè a Rubí també passen altres coses aquests dies. De fet, ahir a la tarda els bombers van donar per extingit l'incendi que es va declarar a la urbanització de Can Carreres. L'avís es va rebre a les 12:22 i fins al lloc s'hi van desplaçar 8 dotacions, entre elles un helicòpter de bombers que va treballar des de l'aire per remullar la zona afectada. Segons han informat els bombers a Ràdio Rubí, el foc es va originar en una finca particular i va acabar afectant vegetació forestal. L'incendi es va poder estabilitzar a 2:45 de la tarda i poc després de les 6 ja es va donar per completament extingit. El propietari de la finca s'ha quedat vigilant al terreny per assegurar que no es revifi cap focus. I un dels 4 estudiants que han aconseguit un 9,8 a les proves d'accés a la universitat és rubinenc, que es tracta de Joan Torrecillas, que ha rebut la nota mentre era de viatge a Roma. Tot i que confiava obtenir una bona qualificació, assegura que no s'esperava quedar entre els 5 alumnes amb millor nota dels més de 30.000 que s'han presentat enguany a la selectivitat. Torrecillas viu a Rubí, però ha cursat el batxillerat al Liceu Politècnic de Sant Cugat. Amb un 9,8 comparteix la segona millor nota de Catalunya, només superada pel 9,9 d'un estudiant de Banyoles. El rubinenc explica que tant ell com la seva família han rebut els resultats amb molta sorpresa. En declaracions a l'Agència Catalana de Notícies, atribueix aquest èxit a la constància durant els 2 cursos de batxillerat.
3: Per la meva banda ha sigut tot treball constant, o sigui, tot el dia, no tot el dia estudiant, però cada dia una miqueta, i al final arriba a la selectivitat i ets conscient que has fet tot i ho tens tot prou assentat per anar tranquil als exàmens i relaxat i posar al final el que has fet. La selectivitat sempre hi ha un component que jo crec que és sort, potser l'ha tingut, i a part del treball sempre has de treballar, però potser hi ha unes certes dècimes doncs, que poden ballar segons la sort de l'examen i tot això.
0: Torrecillas també destaca que preparar la selectivitat és compatible amb mantenir temps per les aficions. En el seu cas, toca el piano al conservatori i és aficionat al futbol. De cara al setembre, espera poder cursar la doble titulació de Matemàtiques i Telecomunicacions a la Universitat Politècnica de Catalunya. Si finalment no té plaça, la seva segona opció és estudiar Matemàtiques i Física a la Universitat Autònoma de Barcelona.

0: esports, protagonisme per les activitats que es duran a terme aquesta festa major. Toni Bravo.
1: La festa major de Rubí arriba amb una presència esportiva una mica més reduïda que en altres edicions, però amb una agenda igualment intensa i variada. El GAIR estrena format al nou pavelló de Cova Solera amb una proposta que combinarà exhibició, música, ambient i servei de bar. Això serà dissabte a les 8 del vespre. L'activitat esportiva comença aquest divendres a les 5 amb l'espectacle de gimnàstica del Regina Carmeli a la Llana. Durant el cap de setmana hi haurà tornejos de tennis, frontenis, escacs i també la classe oberta de boxa del Club Boxeo Vega, que arriba a la tercera edició amb novetats. Això serà dissabte a les 10 del matí. El pavelló de la Llana acollirà la festa de l'esport adaptat de l'Horitzó i el Col·legi Pau Casals serà l'escenari de Vine a conèixer l'hoquei en línia dels 100 patins. Diumenge tornarà la cursa de radiocontrol i, com a novetat, el Motor Club Rubí organitzarà una exposició de vehicles amb pilots rubinincs a partir de les 5 de la tarda. Entre les absències d'enguany hi ha la cursa de Sant Mus, l'Open Internacional de Petanca i el partit de veterans del CEF Sant Jordi. I també destaquem que en futbol adaptat els equips A i D del CEF Camira han estat premiats a la Gala Talent de la Federació Catalana de Futbol, que tanca la primera temporada d'aquesta nova lliga formativa. L'equip A està reconegut pel seu rendiment regular, la seva solidesa competitiva, mentre que el D de futbol sala ha estat distingit per la seva evolució i el compromís del grup.

Rubí entra avui de ple en la Festa Major amb una jornada carregada d'activitats, cultura popular i música. El seguici, el pregó d'Ivan Hidalgo, el correfoc i concerts com els de Marlena, Fórmula Quinta o els 40 Un Tour marcaran l'inici oficial de 4 dies de celebració a la ciutat. La Festa Major també desplega un reforç especial de mobilitat amb més servei nocturn d'autobús i trens tota la nit de ferrocarrils també. També es recuperarà la parada a demanda per facilitar desplaçaments més segurs durant les activitats nocturnes. La seguretat i la inclusió tornen a ser una prioritat d'aquestes festes amb el desplegament dels punts liles, nous espais accessibles i l'estrena de la campanya Sense Respecte, No Hi Ha Festa, per prevenir violències masclistes i LGTBI-fòbiques. En esports, protagonisme per a les activitats de Festa Major.

0: Avui el primer gran dia de festa major després que aquest dijous la tradicional recepció d'entitats servís per donar el tret de sortida oficiós a la celebració. Prop de 200 persones es van reunir als jardins de l'Ateneu en un acte que va tornar a posar en valor el paper del teixit associatiu de la ciutat i que també va estar marcat pel record al coreògraf Albert Sanz, una figura molt vinculada a la ballada de gitanes. Escolta'm l'alcaldessa Ana Maria Martínez.
1: Destacar-ne un que és important, una nova edició, tindrem una nova edició de la ballada de gitanes al carrer i aquesta ballada estarà molt marcada per la recent pèrdua de l'Albert Sanz. Sabeu que fa molt pocs dies el vam acomiadar i que tornarà aquesta ballada a simbolitzar l'orgull que sentim de ser rubinencs i rubinenques. I ara jo demanaria un aplaudiment per l'Albert, que segur que se sentirà molt orgullós.
0: Durant la recepció també es va reconèixer la trajectòria de les entitats que enguany celebren aniversaris destacats, amb una menció especial als 75 anys de l'Associació de Pessebristes. Joan Ricart és president de l'entitat i ho expressava així.
2: Algunes i alguns pessebristes ja no són entre nosaltres. Aquest reconeixement va per ells, perquè van ser la llavor inicial. Pels que han estat baules, que han continuat, i també pels que hi som avui. Rebre'l avui ens encoratja a continuar amb el treball que fem i que ens consta és esperat cada Nadal per milers de rubinenques i rubinencs. Estigueu segurs que continuarem treballant.
0: I després d'aquest escalfament de motos, avui sí, arrenca oficialment la Festa Major 2026. La tarda començarà amb el Festival de Gimnàstica a la Llana i continuarà amb el seguici fins a la plaça Pere Aguilera, on a les 8 del vespre tindrà lloc el pregó d'inici de festa a càrrec del periodista Ivan Hidalgo i el tradicional repartiment de coca. Però si hi ha una gran protagonista avui, serà la música. El concert inaugural el farà Marlena a les 10 de la nit a l'amfiteatre del Parc del Castell, una jornada que també durà Fórmula Quinta i los 80 passajeros a les Cardibol dins del Festival R Random. A més, avui, el monogràfic especial de Festa Major de Ràdio Rubí, a partir de les 9 del matí, entrevistarem Marlena abans de la seva actuació i també passarà pels nostres estudis Adrià Ortega, una de les veus de la Festa dels 40 On Tour, que tancarà la primera nit de celebració. La jornada es completarà amb propostes de blues, boleros, folk, cultura popular i el tradicional correfoc abans d'una nit que s'allargarà fins ben entrada la matinada. I més enllà de la programació cultural, la Festa Major també desplega aquests dies tot un dispositiu de serveis perquè la ciutadania es pugui moure amb més facilitat i gaudir de la festa amb seguretat. Ens ho explica Ana Patri Díaz.
3: Els autobusos urbans de Rubí amplien des d'avui fins dilluns els seus horaris amb servei nocturn per facilitar els desplaçaments durant les activitats de nit. A partir de les 10 del vespre, les línies 1, 2, 3, 4, 5 i 7 continuaran funcionant amb una freqüència aproximada d'un autobús cada hora i donaran cobertura fins al final dels actes programats. Aquesta nit el servei s'allargarà fins a les 5 de la matinada, demà dissabte fins a les 7, diumenge fins a les 5 i dilluns, coincidint amb Sant Pere i el tancament de la Festa Major, fins a les 12 de la nit. A més, es torna a activar el sistema de parada a demanda per reforçar la seguretat durant els trajectes nocturns. A partir de les 10 de la nit es podran fer baixades en punts intermedis entre parades oficials, sempre que siguin segurs, i només caldrà comunicar-ho al conductor o conductora. Les pujades, en canvi, es continuaran fent a les parades habituals. També hi haurà modificacions puntuals en els recorreguts dels autobusos per les restriccions de trànsit vinculades a la festa. I per a aquelles persones que es desplacin en transport ferroviari, Ferrocarrils manté el reforç especial de la línia S1 amb servei ininterromput durant les nits principals de Festa Major. Hi haurà un tren cada hora i sentit durant tota la nit entre Terrassa, Nacions Unides i Plaça Catalunya, amb parada també a la nostra ciutat.
0: I un altre dels eixos destacats d'aquesta festa major serà garantir que els espais d'oci siguin segurs i respectuosos. L'Ajuntament torna a desplegar el dispositiu de prevenció, informació i atenció davant possibles violències masclistes i LGTBI-fòbiques amb diversos punts liles distribuïts als espais amb més afluència de públic. N'hi haurà una a l'Escardívol durant les nits de concerts i una altra a la zona de la Fira d'Atraccions de Rubí Forma. Aquests espais oferiran informació, assessorament i també acompanyament en cas que es produeixi qualsevol situació de violència. A més, aquest any s'estrena la campanya Sense Respecte no hi ha festa, que apel·la a la responsabilitat col·lectiva perquè la celebració sigui un espai inclusiu i lliure de violències. I precisament avui ampliarem aquesta informació al monogràfic especial de Festa Major que farem d'aquí pocat, a partir de les 9 del matí, amb una entrevista per xerrar del dispositiu dels punts liles i de com actuar davant qualsevol situació d'agressió. La voluntat que tothom pugui gaudir de la festa també es trasllada a l'accessibilitat. El pregó d'aquest vespre comptarà amb interpretació en llengua de signes catalana i es mantenen espais pensats per a persones sensibles als estímuls intensos. La plaça Estanislau Figueres acollirà activitats en format semiacústic durant els 4 dies de festa i també es repetiran les hores silencioses tant als inflables de la Rambla del Ferrocarril com a la Fira d'Atraccions. Els principals equipaments de la Festa Major disposaran també d'itineraris accessibles i espais reservats per a persones amb mobilitat reduïda.

0: I encara una última mirada. La sostenibilitat. L'Ajuntament continua apostant pel model de festa major amb menys residus i torna a situar el got reutilitzable i retornable com una de les principals mesures per reduir l'impacte ambiental. Així ho explicava aquesta setmana al Rubí al dia Eva Andreu, tècnica del Servei Educatiu de Residus.
1: Aquí a Rubí el que fem és el got reutilitzable i retornable. I per això tenim instal·lats unes casetes en l'espai, en els espais on hi ha concerts, on hi ha un personal que agafa i recull aquest got. I el tornem a netejar i el tornem a utilitzar a les festes majors de l'any que ve o qualsevol acte de grans dimensions. Aquesta és l'estrella, el got reutilitzable i retornable.
0: Segons el consistori, aquest sistema permet estalviar desenes de milers de gots d'un sol ús, però també es fa una crida a les entitats i a la ciutadania perquè col·laborin amb mesures de reducció de residus i reciclatge. Tornem a escoltar Eva Andreu.
1: Anem passant i anem veient com ho porten. Els anem donant consells, els donem una normativa interna de funcionament perquè totes les persones que estan al bar estiguin assabentades i, evidentment, aquestes persones són les que estan parlant amb la ciutadania. Per tant, estan traslladant constantment durant tota la festa aquest objectiu de prevenció i de gestió de residus.
0: I més enllà de la festa major, aquest dijous a la tarda els bombers van donar per extingir l'incendi que es va declarar a l'urbanització de Can Carreres. L'avís es va rebre a les 12:22 i fins al lloc dels fets s'hi van desplaçar 8 dotacions de bombers, entre elles un helicòpter que va treballar des de l'aire per remullar la zona afectada. Segons han informat els bombers a Ràdio Rubí, el foc es va originar en una finca particular i va acabar afectant vegetació forestal. L'incendi es va poder estabilitzar a 3:15 de la tarda i poc després de les 6 ja es va donar per completament extingit. El propietari de la finca s'ha quedat vigilant al terreny per assegurar que no revifi cap focus.

0: Informació esportiva centrada en els actes esportius de Festa Major. Toni Bravo.
1: L'esport tornarà a tenir un paper destacat a la Festa Major de Rubí, tot i que enguany amb una presència una mica més reduïda. El Gaire adapta el seu festival al nou pavelló de Cova Solera. Proposa un nou format, renovat, amb exhibicions, música, ambient festiu dissabte a les 8 de la vespre. Aquest divendres, a les 5, el Regina Carmeli obrirà el programa esportiu amb el seu espectacle de gimnàstica a la Llana. Durant el cap de setmana, tenis, com tenis, escacs, mantindran les seves cites habituals i dissabte a les 10 el Club Boxeo Vega oferirà la seva classe oberta amb novetats. La Llana acollirà la Festa de l'Esport Adaptat de l'Horitzó i el 100 Patins organitzarà el Vine a conèixer l'hoquei en línia al Col·legi Pau Casals. Diumenge hi haurà la tradicional cursa de radiocontrol i, com a novetat, una exposició de vehicles del Club Motor Club Rubí amb pilots rubinencs a partir de les 5 de la tarda. Entre les absències, la cursa de Sant Mus, l'Open Internacional de Petanca i el partit de veterans del CEP Sant Jordi. I en futbol adaptat, el CEP Can Mira ha estat protagonista a la Gala Talent de la Federació Catalana de Futbol. Els equips A i D han estat premiats en el tancament de la primera temporada d'aquesta lliga formativa. L'equip A ha estat reconegut per la seva regularitat i solidesa, mentre que l'equip D ha estat destacat per la seva evolució i treball col·lectiu.

0: Festa Major en companyia de Ràdio Rubí.
1: I visca la Festa Major!
0: El divendres 26 de juny, a partir de les 7 de la tarda, retransmissió en directe del pregó de la Festa Major. I el proper dissabte 27, a partir de les 7 i fins les 9 de la nit, programa especial amb tots els protagonistes de la Festa Gran de Sant Pere. Ah, i a partir de 9:45, en directe i des de la mateixa plaça, no et perdis la sessió del DJ Esteve Llop des del mític programa Rock and Classic. Vine i participa. T'esperem a la plaça Catalunya. Ràdio Rubí i la Festa Major. Sempre al teu costat.
2: Butlletins informatius de Ràdio Rubí.
3: La plaça Pompeu Fabra ha recuperat la normalitat després de diversos mesos acollint un assentament humà de persones sense sostre.
4: I encara hem de parlar d'un altre succés del cap de setmana, perquè ahir al migdia es va produir un incendi en un edifici de 6 places del carrer Lope de Vega.
2: Tot el que passa a la ciutat t'ho explica Ràdio Rubí.
5: Com cada any, després de les vacances d'estiu, el cinema català tornarà al Teatre Municipal La Sala. De moment ja coneixem dues de les pel·lícules que s'inclouen en la nova temporada del cicle.
2: Tot allò que has de saber sobre la teva ciutat ho trobaràs a la 99.7 de la FM i a radiorubí.cat.

0: Són les 9 del matí.
1: Informatiu migdia.
2: L'empresa rubinenca Robinhood ha rebut un dels 7 reconeixements a la innovació de la patronal Pimec Vallès Occidental.
3: La decisió de tancar l'aparcament municipal de la plaça Salvador Allende a partir de l'1 d'agost la va prendre directament l'alcaldessa Ana Maria Martínez per seguretat.
4: L'Ajuntament de Rubí organitza el pròxim 15 de setembre una nova sessió d'acollida per a persones nouvingudes.
1: Informatiu vespre.
5: Un camió de repartiment de menjar va cremar dissabte al carrer Pau Claris, al centre davant del supermercat Condis, just abans d'obrir la botiga.
1: Tot allò que has de saber sobre la teva ciutat ho trobaràs a la 99.7 de la FM i a radiorubí.cat. Vols publicitar la teva empresa a Ràdio Rubí? Truca'ns i busquem la millor opció per donar a conèixer el teu negoci. Ràdio Rubí, amb el comerç de proximitat.
6: Sardanes d'autor, un programa que vol apropar-nos l'obra d'un autor determinat. Un espai realitzat per Josep Puigventós, amb la col·laboració del Foment de la Sardana de Rubí.
7: Sardanes d'autor, cada dissabte a 8:45 del matí a Ràdio Rubí.
8: A Ràdio Rubí, Long Play, un espai on la música és la protagonista. Una selecció gourmet per paladars exquisits. Dimarts, de 10 a 11 del vespre a Ràdio Rubí, Long Play, on la música és la protagonista.
9: Ens estimem la música d'arreu, però i a la nostra? Actualitat, l'actualitat de la música de casa nostra amb agenda, notícies, efemèrides i entrevistes. Us esperem els divendres a les 6 de la tarda a Ràdio Rubí.

0: aquí és on comença tot el periple que han de fer els usuaris de...
1: Així que aquesta és la situació. Una distància de poc més de 2 metres a la vorera.
2: Pero estamos ante algo que Israel lleva preparando más de 50.
3: I la gent, al final, el que vol és poder viatjar amb seguretat i amb qualitat. I això, ara mateix, no està passant.
4: Al Notícies en Xarxa t'expliquem tot el que necessites saber. Tota la informació de prop amb la veu dels protagonistes.
5: Notícies en Xarxa. La informació més propera des de les 7 del matí a la teva ràdio local.
6: Segueix tota la festa major des del nostre web radiorubí.cat i les nostres xarxes @radiorubicat. Vídeos dels esdeveniments principals, galeries de fotos amb un resum diari i tota la informació del que passi a la Festa Gran de Sant Pere. @radiorubicat. Tota la festa major al teu mòbil.

magazine qualsevol. Avui obrim oficialment les portes de la Festa Major de Rubí 2026 i per això les pròximes hores de ràdio les dedicarem gairebé íntegrament a respirar l'ambient que ja es comença a notar als carrers i a explicar tot el que ens espera aquests dies. En aquesta segona hora entrarem de ple al cor de la festa. Conversarem amb la regidora de Cultura, Marta Oliva, per conèixer com s'ha preparat aquesta edició, que hi trobarem, com s'organitza un esdeveniment d'aquesta dimensió i quines són les cites que marcaran aquests pròxims dies a la ciutat. També xerrarem d'una altra cara imprescindible de qualsevol celebració col·lectiva, la cura i la seguretat. Ens acompanyarà la cap d'àrea de serveis a les persones, Rosa González, per explicar-nos el dispositiu dels punts liles que estaran actius durant tota la Festa Major amb l'objectiu d'informar, acompanyar i continuar treballant perquè la festa sigui un espai lliure de violències. Entre festa i festa també tindrem temps per a la secció d'esports, perquè l'activitat esportiva tampoc s'atura aquests dies. I abans de canviar d'hora, hi posarem banda sonora amb una nova recomanació musical del Robert Fernández.

I a les 10 en punt serà moment de comentar tot el que envolta aquest inici de Festa Major amb una tertúlia especial conduïda per Toni Bravo, avui en Carme Pomareda, Joan Manuel Fernández, Francesc Hinojosa i Enrique Arranz, amb qui xerrarem de festa, ambient als carrers, tradicions i també d'un altre dels grans protagonistes d'aquests dies, la calor. I a les 11 reprendrem el programa per continuar aquest especial de Festa Major des d'una vessant més musical i cultural. Conversarem amb Adrià Ortega, que aquesta nit pujarà a l'escenari dins de Los 40 On Tour, i també xerrarem amb les integrants de Marlena, encarregades d'obrir musicalment aquesta Festa Major. Per acabar, serà el torn d'Eduard Fraile, que ens acostarà les activitats que ha preparat la biblioteca per sumar-se també en aquests dies. Per tant, avui, més que mai, quedeu-vos amb nosaltres, perquè durant les pròximes hores el Rubí el dia es converteix en una finestra oberta a la Festa Major. Comencem!

0: les cites més esperades del calendari rubinenc, la Festa Major de Rubí 2026. Durant 4 dies, la ciutat s'omplirà de concerts, cultura popular, activitats familiars i propostes per a tots els públics en una edició que torna a convertir els carrers i les places en el centre de vida de la ciutat. Per xerrar de com s'ha preparat aquesta festa, que hi trobarem aquest any i quin model de cultura hi ha al darrere d'una programació d'aquestes dimensions, avui ens acompanya la regidora de Cultura de l'Ajuntament de Rubí, Marta Oliva. Marta, benvinguda i gràcies per ser-hi avui a nosaltres.
1: Moltes gràcies a vosaltres per invitar-me.
0: La Festa Major és un dels moments de més exposició de la ciutat. Què diries que defineix aquesta edició del 2026?
1: Aquesta edició jo crec que defineix com altres edicions, el fet que sigui el que tu deies, una mostra participativa tant de totes les entitats com la ciutadania, que al final acaba omplint els carrers aquests 4 dies de Festa Major, amb més de 250 activitats que tenim i que per tant és un gran gruix d'activitats i que passen durant aquests dies, i sobretot, el que comentava abans, donar aquestes gràcies a les entitats que hi col·laboren, no? Que sí que és veritat que com a ajuntament, com a organització, estem al capdavant d'aquesta Festa Major, però no seria possible si no estiguessin sobretot aquestes entitats que fan, no? Que aquest dia a dia sigui tan intens.
0: Aquest any es xerra ara que xerraves d'aquestes 250 a activitats de programació, es tracta d'una programació molt extensa i diversa. Quan vau començar a pensar aquesta edició i quin era l'objectiu principal?
1: Les edicions de Festa Major es comencen a pensar quan s'acaba l'anterior.
0: Sí. És com les eleccions, eh?
1: Exacte. És una... En el moment, no?, que quasi acaba el piro musical, no? Aquí ja comencem a repensar, no? Perquè és la manera que també ho tens més fresc a la ment. I llavors aquí comencem a pensar en quines qüestions de cara a l'any vinent poden ser millor propostes o es poden millorar. El repte principal que vam entomar referent l'any passat i aquest, que esperem que ho aconseguim, però aviam com funciona, tenia que veure sobretot amb el tema de la calor, no? El que dèiem. L'any passat vam arribar just amb quasi una onada de calor, on no estàvem acostumats perquè no, durant els dies previs no havia fet tanta calor, i sí que és veritat que com a organització patíem una mica, no?, de veure com podíem millorar aquesta programació per tal de que l'impacte de la calor no fos tant. Aquí intentes preveure, però el temps tampoc no es pot preveure, i menys el que comento,
0: un any vista un any és difícil
1: i impossible. Però sí que és veritat que era una de les qüestions que nosaltres teníem com en el cap, que volíem donar-li aquest últim toc de millora a la festa.
0: Mm-hmm. Si una persona només pogués venir un dia a la Festa Major, quin recorregut li recomanaries per entendre l'esperit d'aquesta festa de Rubí?
1: Uau, molt bona pregunta. Jo el que diria és, Rubí és molt gran, però a nivell de Festa Major sí que és veritat, a mi quan vaig agafar aquesta responsabilitat de cultura m'explicaven que l'estructura de Festa Major al final no deixa de ser el carrer Major, que diem, no? I que com és una estructura tipus peix, no? Que van passant com si fos un esquelet, una espina de peix que van passant. Llavors, el recorregut, és que jo no em deixaria res. És a dir, des de l'Ajuntament, on poden passar coses com uns castellers, com el seguici, depenent del dia, clar, en què estiguis, passant per l'Escardívol, passant per tot el que és el recorregut del carrer Major, on tenim un gran, no?, unes grans fires, uns puestos, no?, on pots deleitar-te amb diferents qüestions que et puguin agradar. Foradà, després podríem passar perfectament per plaça Clavé, on tenim entitats que organitzen uns concerts boníssims. M'he deixat Doctor Guardiet, també, que és un dels altres punts que també són claus a la Festa Major, i després ens en podríem anar, a l'antiga estació, a la Rambla del Ferrocarril, és a dir, és com tot un passeig que jo el que animo és, no el feu a meitat, feu tot el recorregut per viure bé la Festa Major.
0: Uh-huh. Hi ha una oferta molt gran d'activitats que dèiem abans. Sí. Com es troba l'equilibri entre grans actes, concerts i activitats de proximitat? Perquè això ha de ser difícil.
1: Sí, és difícil, i hi ha una part que sempre diem nosaltres, una part que s'ha de cuidar, i es cuida, que té a veure amb la cultura popular. Hi ha molta demanda a nivell de ciutadania de grans concerts, i ho entenem, i així ho fem possible, però també hi ha una gran exposició a la Festa Major, que són el que té a veure amb la cultura popular de Rubí. I crec que aquí li hem de donar aquesta empenta i aquest reconeixement, que al final també és bo per la nostra ciutat, i són entitats que, anava a dir una paraula, que s'ho curren molt tot l'any, i que els hi hem de donar tot aquest recolzament aquests dies.
0: Mm-hmm. En el teu cas, quins són els moments que personalment t'esperes amb més il·lusió?
1: Uau! El que et dic, suposo que em ve una part del que diré ara és el tema del seguici, no? I l'entrada a plaça és una de les coses que més em va impactar quan vaig començar a ser regidora, no? Que al final és com demostrar davant de la plaça de l'Ajuntament, no? Totes aquelles entitats i què hi passen i de més. Suposo que encara em queda aquella petita coseta dels meus fills, no? De quan eren més petits, que els encantava tot el tema dels diables, el foc i de més, i és una cosa que sempre relaciono moltes vegades la Festa Major amb això, amb els gegants, amb els castellers, és a dir, hi ha moltes petites activitats on sí que marquen el que la diferència, o el que nosaltres com a Rubí podem proporcionar en una Festa Major, a part d'aquests grans concerts, veure un escardívol ple de gom a gom, amb una que jo sempre ho dic, amb aquest barret, l'altre barret que amb temes de seguretat, amb un bon rotllo, amb una bona entesa dintre d'aquest espai tan gran, pues és un luxe tenir-ho.
0: Mm-hmm. Ara que xerraves d'aquests grans concerts, normalment són pols d'atracció que no només duen gent de Rubí, sinó que ve gent d'altres municipis de la comarca. Quin paper han de tenir dins una Festa Major? Dur públic o reforçar identitat?
1: Jo crec que les dues coses. Una va lligada amb l'altra, o almenys és el que nosaltres intentem. Al final és... La Festa Major de Rubí ja és reconeguda a nivell de comarca. És a dir, no ens faria falta, entre cometes, tenir un gran concert per ser un pol d'atracció. Però sí que nosaltres tenim orgull i sentim que d'aquesta manera és una festa completa, no?, amb aquests grans concerts. I per l'altra, doncs, poder oferir a la ciutadania aquelles grans cursets que a vegades potser per diferents casuístiques no hi poden accedir en altres poblacions, i aquí hi poden estar-hi.
0: Mm-hmm. Hi ha algun acte del programa que creguis que normalment està infravalorat i que la gent hauria de descobrir?
1: Infravalorat no, però sí que és veritat que haig de dir que cada vegada més totes les activitats que es fan a nivell del carnet 360, al nivell que té amb infància, sí que és veritat, contraposar el que dèiem abans de la calor, que normalment aquestes activitats també es fan més de matí, i per això hem incorporat el casino com a refugi climàtic, i per tant es fan dintre de l'equipament. però són activitats que solen ser brutals, sí? En aquest sentit, tant educació, infància, hi posen un granet de sorra que sol ser molt, molt, molt interessant, i no sé si passa desapercebuda o no, que potser no és això, però jo crec que pot ser interessant. I aquest any reforcem amb el Sallec, on hi haurà tallers que tenen a veure amb el circ i també amb infància, i que poden ser molt potents, i jo animo a que s'hi poden passar i passin.
0: Estarem pendents. Bueno, nosaltres estarem pendents de totes les activitats, però ara que ens recomanes aquestes també li posarem l'ull ben posat. Molta gent per festa major la viu de manera diferent en funció de l'edat que tenen, perquè això és lògic. Com s'ha treballat perquè tothom tingui el seu espai?
1: Aquest any és una mica diferent a altres anys. Suposo que ja ho sabeu, ja tenim una plaça que està amb obra, i per tant les tipologies dels espais no estan tan marcades, no?, com ens agradaria, i que ha passat en altres anys, perquè sí que és veritat que cada un dels espais normalment respon a una tipologia d'activitats que ve enllaçada amb un col·lectiu o amb un grup d'edat. Aquest any ha quedat una mica més barrejat, no obstant, creiem que serà una molt bona proposta, però sí que normalment tenim en compte els espais aquest que et dic, no? Clavé normalment s'ha caracteritzat per tenir entitats com la del Blues i com la CGT. Després teníem Salvador Allende, on teníem també tota la programació de joventut, que aquesta és la que hem tingut de reorganitzar i posar-la. Doctor Guardiet, tenim també un espai on intentem tenir cura

0: més actes de sempre, que hi hagi una mica d'innovació. Enguany tenim novetats, a més.
1: Treballem amb la possibilitat on les entitats, primer els deixem una mica amb la mirada lliure, no? Per dir-ho d'alguna manera, de que puguin ells mateixos innovar, no? Tenim, per exemple, aquest any els gegants surten de tarda-nit, no? I veurem una cercavila més de tarda-nit que ens pot agradar, interessar. El Bojum també, el tenim amb una cercavila també d'aquest estil, vull dir que ells mateixos van innovant i nosaltres només que en aquest sentit els escoltem i ho fem possible, vull dir que són ells mateixos on s'animen, no? Ahir precisament a la recepció d'entitats parlava amb una d'aquestes entitats i els deia, ostres, quina programació, heu acabat arrencant, que dius, és que no descansareu, i et deien, sí, és veritat, anirem molt cansats, però els hi veus a la mirada, no? Que al final tenen moltes ganes i amb això pues, es pot amb tot.
0: Mm-hmm. Quan es dissenya una festa major, sempre s'han de fer renúncies, entenc. Hi ha hagut alguna idea, activitat o aposta que vos hagués agradat incorporar-la en la programació, però que finalment heu dit, bueno, aquest any no la podem posar, ja ho intentarem un altre any?
1: Vam intentar recuperar, perquè l'entitat així ens ho va demanar i al final no va ser possible i esperem que l'any vinent pugui ser la baixada d'andròmines, que era una de les qüestions, no, on també era característic de Rubí i on tenia molt de públic i molt d'interès. Al final no hem pogut arribar, però jo animaria l'entitat que ho pogués fer de cara a l'any vinent.
0: Mm-hmm. Queda dit, eh?
1: Sí, queda dit.
0: Quan el públic veu una festa així, sovint no imagina tota la feina que hi ha al darrere. Quin és el repte més difícil d'organitzar una festa major?
1: Ho he dit abans, El repte d'aquest any ha sigut que fèiem amb el tema de la calor. Ha sigut una de les qüestions que ha quedat a sobre la taula, més el repte de que hi ha un dels espais que actualment no el tenim. Sí que és veritat que la festa major és una festa a Rubí on està arrelada de fa molt temps. Aquí haig de dir que tenim un servei de cultura on s'ha d'agrair la feina a ells i altres serveis, perquè al final sí que és veritat que la festa s'organitza amb tot l'Ajuntament. Però sí que haig de dir que tenim uns grans experts on verdaderament pots anar a cegues, no? amb ells, perquè saben que perfectament el que funciona, el que no funciona i com ha d'impactar la ciutadania a certes activitats. Per tant, ja haig de dir que confiança plena i escoltar-los perquè ells verdaderament saben el que s'ha de fer i de quina manera.
0: Canviant de tema, perquè com es treballa la convivència entre festa, descans veïnal i ús de l'espai públic?
1: És complicat i cada cop més. Sí que és veritat que sempre tenim una... intentem tenir aquesta mirada, però és complicada en 4 dies on, el que dèiem abans, es compacten moltes activitats, on intentem que les activitats cada cop vagin més cap a tarda-nit per temes que hem dit abans, i per tant els horaris acaben tard. Jo entenc que hi ha ciutadania, hi ha rubinencs i rubinenques on verdaderament els pot impactar a la festa major. Sí que és veritat que sempre acabem dient són 4 dies a l'any, dels quals hi ha 2 que sí que són molt marcats, sobretot el que té a veure a la tarda de nit, i nosaltres, com ja sabeu, reforcem a nivell de dispositiu perquè siguin les festes més segures que puguin haver-hi, no? Ja tenim des del reforç amb policia local, amb coordinació de Mossos, tenim les cíviques que fan un treball ingent, i tenim, que s'incorporen ahir es van incorporar els serenos, que també ens ajuden a tenir aquesta mirada a la tarda-nit i que ens puguin ajudar també en aquest punt de convivència.
0: Mm-hmm. Enguany també hi ha s'ha fet un, s'ha programat

0: servei per l'accessibilitat, la inclusió i la sostenibilitat a la festa. Què en podem destacar d'això?
1: Aquí el que podem destacar és, com cada any, no hi ha grans variacions, al final és, tenim amb aquests grans concerts llocs, llocs on les persones poden anar, des de les plataformes que tenim a les Cardívols o llocs

0: Rock and Clàssics cada setmana ens fem la mateixa pregunta i sabem que hi ha moltes respostes. Ens vols ajudar a buscar-les? Doncs només cal que escoltis amb nosaltres la millor música rock de tots els temps. Cada setmana repassem en format monogràfic la història de les formacions més destacades de la música moderna.
1: Us espero cada dilluns a les 6 de la tarda a Ràdio Rubí.
0: Rock and Clàssics amb Esteve Llop.
2: Segueix tota la festa major des del nostre web radiorubí.cat i les nostres xarxes @radiorubicat. Vídeos dels esdeveniments principals, galeries de fotos amb un resum diari i tota la informació del que passi a la Festa Gran de Sant Pere. @radiorubicat. Tota la festa major al teu mòbil.

0: Seguim xerrant de festa major i ara posam el focus en un punt que ens pareix molt important per les festes, i és que poder tenir unes festes lliures de violències, i qui col·labora en això són els punts liles que tenim distribuïts per la ciutat. Avui xerrem amb Rosa González, que és cap de l'àrea de serveis a les persones, perquè ens expliqui com funcionen aquests punts, quina és la campanya que s'ha engegat i com es fa tot plegat. Bon dia, Rosa, benvinguda.
1: Hola, bon dia. Soc directora de l'àrea d'Igualtat i Ciutadania. No existeix directora... l'àrea de serveis a les persones.
0: Me l'he inventat, Està bé, inventar-se els càrrecs és xulo, també. Molt bé, pues corregit queda. Rosa, per començar, què són exactament els punts liles i quin és el seu principal objectiu durant la festa major?
1: Els punts liles són accions o serveis que es desenvolupen a partir del protocol de juvenil de prevenció de les violències masclistes i LGTB-fòbiques que vam aprovar el 2022-23 i que ara estem en procés de revisió, i són espais que cada vegada oferim més, no? No només a la festa major, que la festa major és la inversió més gran en punts liles, però sí que durant l'any, aquest any passat, per exemple, hem fet com uns 14 punts liles: Fira de la Cervesa, Fira del Vi, alguna festa juvenil, Castanyasso, Carnaval... Sí, fem molts durant l'any. Les festes dels barris més grosses, el 25 de setembre, Can Oriol, també hi han hagut aquest any. Són espais d'atenció i sensibilització per prevenir aquestes agressions en l'entorn de la festa, i espais d'atenció segur. Sempre és que una possible víctima pugui trobar allà una personal amb formació especialitzada com per poder fer una primera atenció i abordatge, doncs, de la víctima, no? Uh-huh. I fan molta feina de prevenció, informació i sensibilització.
0: I per què és important que una festa tan multitudinària com la Festa Major compti amb aquest servei? Perquè això al nostre municipi està molt instaurat, però hi ha altres municipis que no els veiem, aquests punts.
1: Bueno, cada vegada més hi ha més festes d'arreu, per sort, s'instal·len aquest tipus de punts. És important perquè quan en unes festes on s'ajunta tanta gent, sobretot públic jove,

0: Es poden donar molt tipus d'agressions i no totes són constitutives de delicte com per anar a buscar la policia, però la víctima pateix i aleshores és important que aquella, pateix aquella agressió i hi ha moltes formes d'agredir, vull dir, insistir-li a una noia, tocar-li el cul, anar darrere a un noi, o, vull dir, són agressions que es donen bueno, quan s'acumula tanta gent, doncs és probable, bastant, augmenta la probabilitat de que es produeixin i és molt important que hi hagin aquests espais perquè tothom pugui dirigir-se a ells doncs per, bueno, per explicar el que li ha passat, per informar-se de quins serveis tenim a la ciutat i fora de la ciutat per ser atesos.
1: I com han evolucionat aquests punts des de la primera vegada que em vau posar a la ciutat?
0: Bueno, hem crescut. La primera vegada era una psicòloga i jo aquí a la caseta dels Jocs Esportius Escolars en el 2017. Hem crescut, hem treballat molt amb la xarxa prèviament a instaurar primer l'elaboració del protocol. Quan es va elaborar el protocol ja estàvem fent punts liles, però no teníem un protocol treballat. En l'elaboració d'aquest protocol va participar personal des de Mossos d'Esquadra fins a personal d'altres serveis de l'Ajuntament que intervenen durant les festes, fins a gent jove. I al tenir aquest protocol ens dona doncs, un marc de treball, no? per ubicar-nos i no només fer aquella acció en aquell moment de la festa, aquelles hores de festa, sinó el treball previ i el treball durant tot l'any. Mm-hmm. Aleshores, ara fem molt treball previ amb bueno, ens hem reunit amb la... Bueno, hem fet... Es va incorporar també a les entitats l'obligació de formar-se, de col·laborar en aquest protocol, les entitats que es presenten al concurs de bars de l'Escardívol. Ja fa uns quants anys que es fa aquesta petita formació sobre la ubicació, els horaris del punt lila i sobre com han d'actuar les entitats si es troben en bueno, si observen, si alguna veuen una agressió o una víctima s'adreça a elles. Uh-huh. També treballem amb les empreses de seguretat i el responsable de seguretat del dispositiu de la Festa Major. Els hi passem també a les empreses de seguretat indicacions perquè algun personal comença a treballar aquell mateix dia, és difícil que hi hagi una formació prèvia, però sí que tenen unes instruccions que els hi poden passar per mòbil de com han d'actuar, què han de fer i què no han de fer quan es troben amb una agressió. També es va fer fa un temps una formació a locals d'oci nocturn, això diguem-ne està una mica en stand-by, però ho tenim allà també pendent, i en l'any 2025 ens vam adherir al protocol d'interior dels Mossos d'Esquadra de prevenció de les violències masclistes als sectors d'oci i al transport públic. I també això fa doncs, que també Mossos d'Esquadra estiguin més implicats. Ens reunim amb Mossos d'Esquadra i amb policia local, també per informar i per coordinar-nos. I, bueno, evidentment, durant tot el transcurs de la festa també estem en coordinació.
1: Mm-hmm. Aquest any tenim alguna novetat al dispositiu i també hi ha una campanya de sensibilització. En què consisteix aquesta campanya? Explica'ns un poquet.
0: Sí, nosaltres teníem feia uns anys una campanya que era el respecte i hem decidit aquest any fer un canvi, canviant una mica l'enfoc i posant la mirada en el respecte era la víctima, la que s'havia de protegir, i ara hem volgut posar la mirada en l'agressor. Aleshores, sense respecte no hi ha festa, és la nova campanya. Veureu que ja hi ha les pantalles i que durant la Festa Major doncs, tot el merchant respecte als lemes d'aquesta festa, doncs que són, si agredeixes no tens lloc a la festa, volem espais segurs i tu, insistir no és lligar, és assetjar, si el teu entorn assetja actua, orgull també de nit, el silenci també fa mal i si incomodes para. Una mica donant, bueno, deixant de posar l'enfoc en la víctima.
1: Uh-huh. On estaran ubicats enguany els punts liles i quins horaris estaran disponibles?
0: Sí, tindrem la caseta que ja està aquí logotipada, la caseta en la línia dels bars, al final de la línia dels bars de l'Escardívol. està molt senyalitzada i amb els logos d'aquesta nova campanya, per tant és molt fàcil d'identificar-la, és tota lila. La caseta, els horaris que tindrà, comencen aquesta nit, són cada nit és els horaris de l'escenari de l'Escardívol, i quan s'acaba l'escenari mitja hora més, perquè sempre entre que la gent marxa i així, doncs també són hores que es poden produir agressions. Per tant, aquesta nit de divendres de 11 de la nit a 4 i mitja del matí, el dissabte començarem a les 11 i acabarem a les 6 i mitja, i el diumenge de 9, de les 9 de la nit fins a les 4 del matí. Després tenim una altra carpa a la Fira d'Atraccions, al Rubiforme, i allà els horaris són divendres, dissabte i diumenge, des de les 9 fins a les 2 i mitja, el divendres i el dissabte, i el diumenge des de les 9 fins a les 3 i mitja. I després tenim una parella itinerant que fa els mateixos horaris que l'estand de l'Escardívol. Són els que estan, que són els que van una mica per aquells recorreguts, aquells carrers on es mouen més, sobretot la gent jove. Durant la festa major es produeixen, doncs, te'n vas d'una plaça a una altra, i així, i aquesta parella intervé al carrer. Aleshores aniran amb armilles que ja hem fet també amb el logo de la nova campanya identificades, les professionals, i bueno, doncs la feina que fem cada any.
1: Si una persona viu o presencia una situació d'assetjament o una agressió, què ha de fer?
0: Nosaltres una mica els consells que donem, i que li hem donat també a les entitats, però que donaríem a qualsevol ciutadà, és que actuïn amb calma, i ofereixi suport a la persona afectada, que prioritzi la seguretat, és a dir, que no s'encari a l'agressor posant-se en risc, no? Que s'apropi a la persona afectada i faci, bueno, amb un clima de confiança que li faciliti, doncs, poder-la acompanyar al punt lila. Vull dir que això qualsevol ciutadà també té l'obligació de fer-ho, vull dir, i pugui allunyar la víctima de la persona agressora, fer-li saber a la víctima que ella no és responsable del que ha passat i que té dret a que l'escoltin i està en un entorn, en un espai segur. Bueno, i una mica no culpabilitzar la víctima, no dir-li en cap moment, pues és per com vas vestit o és perquè vas begut, o la víctima no té la culpa, no? Res justifica una agressió, i el que aconsellem és que els acompanyin cap al punt lila més proper.
1: Penseu que, bueno, abans de fer-te aquesta pregunta que t'anava a fer, se m'ocorreix una altra, és que les persones que es dirigeixen en aquests punts ho fan amb total confidencialitat. Això ho hem de deixar clar, perquè sí, de vegades la gent té un poquet de por, o no s'adrecen per vergonya.
0: No, molta gent s'adreça al punt lila, doncs, a informar-se. Alguns venen a buscar merchant, no?, de la nova campanya. Sempre tenim material, i una mica el material és excusa, no?, perquè la gent s'acosti i puguem parlar amb ells sobre el que ha passat, però és totalment confidencial. Cada persona té els seus límits i és important respectar-ho. I més si ha viscut una agressió. De vegades venen algunes persones, s'adrecen al punt lila i ens expliquen agressions que han patit en el passat, perquè consideren que ja, pues, les escolten, no? Bueno, i sempre és confidencial i no es crida automàticament a la policia, perquè el que respecta és que la decisió de la víctima, si vol o no vol denunciar. Vull dir, això és el, diguem-ne, el de menys, no? Sempre la idea és escoltar-la, oferir-li un espai segur i que ella decideixi, no?, amb tota la informació i l'acompanyament, que és el que vol fer.
1: En tots aquests anys que dueu fent aquesta feina, penseu que la gent està cada vegada més conscienciada o encara queda molta feina per fer?
0: Bueno, hi ha molta conscienciació, i algunes mares o persones adultes que es dirigeixen a nosaltres dient que bé que existeixin aquests espais, no? Perquè, pues, que em dona tranquil·litat que els meus fills puguin venir a la festa. Però sí que darrerament ens trobem alguna situació complicada. Això ens està passant aquest últim any, eh? Alguna agressió cap a les pròpies professionals del punt lila.
1: Déu-n'hi-do. Ens estem quedant sense temps. Uns últims consells que donaríem a la gent perquè aquestes festes puguin ser més respectuoses.
0: bueno, pues una mica seguir els lemes de la campanya, no? I poder gaudir de la festa amb respecte, no? I si es troben amb algú del seu entorn o algú que estigui en el seu espai de festa, doncs que hagi patit una agressió, que es puguin adreçar i les puguin acompanyar cap als punts lila. Si l'agressió és molt greu, evidentment trucar al 112, que és el telèfon d'emergències, no? Però si és una agressió, doncs, que han observat, però que hi ha aquella persona, doncs no... o l'agressor ja ha marxat però la noia o el noi l'has vist que estan tocats, doncs poder-los acompanyar al Polila.
1: Molt bé, Rosa, moltíssimes gràcies per ser-hi avui a explicar-nos tot això, que per nosaltres és molt, molt important que la gent ho sàpiga i que puguem fer això, unes festes lliures de violència. Moltíssimes gràcies i bona festa major.
0: Bueno, gràcies a vosaltres i aprofito per convidar-vos a tots el diumenge al Loco Bongo, el dia que per nosaltres és el dia que celebrem l'orgull i l'alliberament LGBTI, que estarem a l'Escardívol des de les 9 fins a les 11 de la nit.
1: Perfecte. Convidats quedam. Moltíssimes gràcies.
0: Gràcies.

Viu la Festa Major en companyia de Ràdio Rubí. I visca la Festa Major. El divendres 26 de juny, a partir de les 7 de la tarda, retransmissió en directe del pregó de la Festa Major. I el proper dissabte 27, a partir de les 7 i fins les 9 de la nit, programa especial amb tots els protagonistes de la Festa Gran de Sant Pere. Ah, i a partir de 2:15, en directe i des de la mateixa plaça, no et perdis la sessió del DJ Esteve Llop des del mític programa Rock and Classics. Vine i participa. T'esperem a la plaça Catalunya. Ràdio Rubí i la Festa Major. Sempre al teu costat.

0: I arribem corrents als esports de festa major, que jo crec que el Toni, a banda de festa major, m'ha d'explicar alguna altra coseta petitona, però bon dia, Toni Bravo.
1: Bon dia, Pamela Martínez.
0: Explica'm.
1: T'explico de festa major.
0: Comences per festa major, perfecte.
1: Vinga, començo per festa major. Anem a l'esport, a una presència una mica més reduïda que l'any passat. El Gaer adapta el seu festival al nou pavelló de Cova Solera, per tant, estaran de gala.
0: Mm?
1: No? Per estrenen...
0: Sí.
1: Clar,
0: és que
1: deu
0: sí,
1: ser
0: i tant, i tant.
1: Molt especial. Proposa un format renovat amb exhibicions, música, ambient festiu. Això serà dissabte a les 8 del vespre, però comencem aquest divendres ja a les 5 de la tarda. El Regina Carmeli obrirà el programa esportiu amb el seu espectacle de gimnàstica a la Llana. És un espectacle en què es reuneixen centenars de persones, centenars també d'alumnes, i que mereix la pena, perquè la gent no només està a les graderies, si és que no hi cap, i estan també a baix, o sigui, se posen tot ple de cadires, rodejant tota la vorera de la pista, per veure l'espectacle, i que és un espectacle cuidat, i que va dels més petits als més grans.
0: És molt xulo.
1: És molt xulo. Durant el cap de setmana, què hi haurà? Tenis, frontenis, escacs, que mantindran les seves cites habituals. Dissabte a les 10, el Club Boxeo Vega oferirà la seva classe oberta amb novetats. Mm-hmm. També és molt xulo de veure, perquè tu veus un entrenament i veus el treball de cardio, el treball de força que es fa, i veus com és l'esport, o sigui, va molt més enllà de si tens una idea predeterminada, doncs és també molt xulo anar-lo a veure. La Llana acollirà la festa de l'esport adaptat del Club Esportiu Horitzó, per tant, bàsquet adaptat. El 100 Patins organitza el Vine a conèixer l'hoquei en patins en línia, que normalment la gent es porta els patins si no els hi deixen, allà tenen les proteccions també. Això serà el Col·legi Pau Casals. Diumenge hi haurà la tradicional cursa de radiocontrol, com a novetat, exposició de vehicles del Motorclub Rubí. Això serà a les 5 de la tarda. Hi haurà absències també. Cursa de Sant Mus, l'Open Internacional de Petanca i el partit de veterans del CEP Sant Jordi. I una notícia que va passar justament ahir al vespre, futbol adaptat. El CEP Camir va ser un dels protagonistes de la gala Talent de la Federació Catalana de Futbol. Aquesta lliga de futbol adaptat. Els equips A, que no sé si te'n recordes, jugava al grup B, va quedar primer.
0: Sí.
1: El futbol sala era el primer any, participava en el grup D, va quedar l'últim, però van ser premiats en aquest tancament de temporada d'aquesta lliga formativa per l'A, per la regularitat, per la solidesa, l'equip D, doncs, per la seva evolució, pel seu treball, i que ha estat el primer any i que han tingut també, doncs, bastant problemes també amb la seva pista, fins que al final l'han tinguda. Suposem que la pròxima temporada anirà molt millor.
0: Molt bé, Toni, doncs moltíssimes gràcies per tota aquesta informació de festa major i d'actualitat. Ara tornes amb la tertúlia. Fins ara.
1: Fins ara.
0: I com dèiem, no marxin, perquè ara torna el Toni Bravo amb la tertúlia i nosaltres vos deixem en la recomanació musical del Robert Fernández.
2: Molt bon dia, què tal, com esteu? Avui és 26 de juny. Avui comença la festa major de Rubí i nosaltres finalitzem aquesta sèrie de recomanacions vinculades a la festa gran de Sant Pere.

És temps de festa, és temps de gaudir de la música i més si és música feta per entitats musicals rubinenques. Què us recomanarem avui? Doncs us transportarem directament fins demà mateix, perquè allà podreu gaudir d'una de les cites més espectaculars de la festa major. És la gran recomanació que us fem des del Rubí al dia. Prepareu-vos, perquè demà, a 11:15, ni més ni menys que en el marc magnífic, especial, màgic, diria jo, de l'Ateneu Municipal, al carrer Xile número 3, tindrem la companyia d'una Big Band. Sí, allà podreu gaudir de la Pulsar Big Band Plays Shorty Rogers. Tota una agrupació de jazz, una Big Band que, en gran format, dirigida per Ramon Fossati i el nostre company, l'Enric Heredia, doncs realitzaran un concert molt i molt especial. Sí, mitjançant la presència històrica de Shorty Rogers. Qui va ser el Shorty Rogers? Doncs un trompetista, compositor, arranjador i director d'orquestra nord-americà que va començar a guanyar molta reputació a mitjans dels 40 i a principis dels 50, arranjant i component i interpretant per a diferents orquestres molt i molt importants. Les va desenvolupar i va desenvolupar també, doncs, idees que van ser catalogades dins de l'etiqueta d'allò que denominen dins del jazz com a West Coast Jazz. Els arranjaments de Shorty Rogers dels anys 50 figuren entre les millors pàgines orquestrals que es poden trobar. Aquestes són dades que ens ha passat el nostre company, l'Enric Heredia, que és el senyor que fa sempre cada temporada el programa Jazz per a Nicta López. També ens ha comentat que posteriorment, a principis dels anys 60, va abandonar el jazz per a dedicar-se a compondre i arranjar música per a cinema i televisió. Sí, algunes de les sèries més famoses de les quals va composar música incidental va ser, per exemple, Starsky and Hutch o Vacaciones en el Mar, Vacances a la Mar, The Love Boat. Bé, a més d'un llarg, etcètera, de bandes sonores per diferents telesèries. Va ser el 1981 quan Rogers retorna al món del jazz, animat pels seus col·legues i músics realitzant gires per tota Europa, al Japó, amb el seu Lighthouse All-Stars. Rogers, segons diuen, va ser, així mateix, el primer músic de jazz a utilitzar el fliscorno i, encara que no reconegut, un dels primers, al costat de George Russell i Teddy Charles, a interpretar música modal. 6 anys abans que ho fes el senyor Miles Davis i que gravés aquell mític àlbum que va canviar també la història del jazz, anomenat Kind of Blue. Doncs ja ho sabeu, el proper dissabte, és a dir, demà mateix, a partir de 11:15, tindreu el super mega concert amb una gran Big Band, eh? Una Big Band composada per molts artistes. M'ha dit l'Enric Heredia, és important que els diguis tots. Doncs jo els dic tots, cap problema. A les trompetes, el Matthew Simon, el Dan Posen i el Frank Guerrero i el Paven Fuzaeta. Als saxos, el Gorka Benítez, el Gabi Ardèvol, el Héctor Floria, King Garcia i el Jaume Badrenes. I als trombons, el Ramon Fossati, John de Bruquet, Tom Johnson i Pep Figueres. Al piano, el Biel Roca, el contrabaix, el Xavi Castillo i a la bateria, l'Enric Heredia. És la recomanació perquè gaudiu de la festa major. Sí, a ritme de jazz i d'aquest superconcert que us recomanem, la Pulsar Big Band Plays Shorty Rogers. Bona festa major per tothom!

0: Són les 10 del matí.
1: Viu la Festa Major en companyia de Ràdio Rubí.
2: I visca la Festa Major.
1: El divendres 26 de juny, a partir de les 7 de la tarda, retransmissió en directe del pregó de la Festa Major. I el proper dissabte 27, a partir de les 7 i fins les 9 de la nit, programa especial amb tots els protagonistes de la Festa Gran de Sant Pere. Ah, i a partir de 2:15, en directe i des de la mateixa plaça, no et perdis la sessió del DJ Esteve Llop des del mític programa Rock and Classics. Vine i participa. T'esperem a la plaça Catalunya. Ràdio Rubí i la Festa Major. Sempre al teu costat.
3: Butlletins informatius de Ràdio Rubí.
4: La plaça Pompeu Fabra ha recuperat la normalitat després de diversos mesos acollint un assentament humà de persones sense sostre.
5: I encara hem de parlar d'un altre succés del cap de setmana, perquè ahir al migdia es va produir un incendi en un edifici de 6 places del carrer Lope de Vega.
3: Tot el que passa a la ciutat t'ho explica Ràdio Rubí.
6: Com cada any, després de les vacances d'estiu, el cinema català tornarà al Teatre Municipal La Sala. De moment ja coneixem dues de les pel·lícules que s'inclouen en la nova temporada del cicle.
3: Tot allò que has de saber sobre la teva ciutat ho trobaràs a la 99.7 de la FM i a radiorubí.cat. Informatiu migdia.
5: L'empresa rubinenca Robin Hood ha rebut un dels 7 reconeixements a la innovació de la patronal Pimec Vallès Occidental.
7: La decisió de tancar l'aparcament municipal de la plaça Salvador Allende a partir de l'1 d'agost la va prendre directament l'alcaldessa Ana Maria Martínez per seguretat.
8: L'Ajuntament de Rubí organitza el pròxim 15 de setembre una nova sessió d'acollida per a persones nouvingudes.
3: Informatiu vespre.
9: Un camió de repartiment de menjar va cremar dissabte al carrer Pau Claris, al centre, davant del supermercat Condis, just abans d'obrir la botiga.
3: Tot allò que has de saber sobre la teva ciutat ho trobaràs a la 99.7 de la FM i a radiorubí.cat. Vols publicitar la teva empresa a Ràdio Rubí? Truca'ns i busquem la millor opció per donar a conèixer el teu negoci. Ràdio Rubí, amb el comerç de proximitat.

0: Sardanes d'autor, un programa que vol apropar-nos l'obra d'un autor determinat. Un espai realitzat per Josep Puigventós, amb la col·laboració del Foment de la Sardana de Rubí.
1: Sardanes d'autor, cada dissabte a 8:45 del matí a Ràdio Rubí.
2: Segueix tota la festa major des del nostre web radiorubí.cat i les nostres xarxes @radiorubicat. Vídeos dels esdeveniments principals, galeries de fotos amb un resum diari i tota la informació del que passi a la Festa Gran de Sant Pere. @radiorubicat. Tota la festa major al teu mòbil.
0: A Ràdio Rubí, Long Play. Un espai on la música és la protagonista. Una selecció gourmet per paladars exquisits. Dimarts, de 10 a 11 del vespre a Ràdio Rubí, Long Play, on la música és la protagonista.

Dos terratrèmols de gran magnitud han sacsejat Venezuela. Quan la Terra decideix recordar-nos qui mana, només podem desitjar que el balanç sigui el menys dolorós possible. Avui toca enviar solidaritat a qui haurà de reconstruir molt més que totxanes, que parets i que carrers. I el petroli, que s'apropa al preu que tenia abans de la guerra a l'Orient Mitjà, una magnífica notícia, en teoria, perquè la benzinera, les bones notícies, viatgen amb transport especial. Les pujades arriben en ascensor molt ràpid, les baixades caminant a poc a poc. També hem sabut que els litigis contra bancs per clàusules abusives estan col·lapsant els jutjats. Curiosa paradoxa. Primer alguns cobren de més i després és la justícia qui acaba pagant la factura. El sistema funciona tan bé que primer et cobra el banc i després et fa esperar als jutjats. Una demostració que hi ha interessos que continuen generant rendibilitat fins i tot després d'haver estat declarat il·legals. I mentre el país continua resolent problemes gegants, Rubí escalfa motors per a la festa major, les entitats ja ho tenen tot a punt, els carrers comencen a respirar ambient de festa i els concerts prometen omplir places i nits, perquè hi ha una cosa que aquesta ciutat fa especialment bé, recordar-nos que celebrar també és una manera de cuidar-nos, que comenci la festa major i, si pot ser, que aquests dies només tremolin els altaveus, que l'únic foc sigui el de l'escenari i que l'única calor que ens faci suar sigui la de ballar fins que s'apaguin els llums.

0: 6 minuts que passen de les 10 del matí. Som en temps de tertúlia. Avui amb la Carme Pomareda, bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Amb el Joan Manuel Fernández, bon dia.
2: Bon dia.
0: Bon dia, després del teu nomenament ja tornes a estar aquí. La setmana passada estava ocupat.
2: Ja vaig venir la setmana passada.
0: Ja vas venir. Clar. Francesc Hinojosa, bon dia.
3: Bon dia.
0: Enric Arranz, bon dia.
4: Bon dia, què tal?
0: Avui que parlarem de festa major, de Consell de Formació, d'onades de calor de Veneçuela, i tot això amb vosaltres, trucant al telèfon 93-588-59-60, us agafarà el telèfon el José Malagón, el nostre productor i l'home que està al comandament de tot el programa durant tot el matí.
5: La tertúlia de Rubí al dia, l'espai de reflexió i opinió de Ràdio Rubí.
0: Em preguntava l'Enric. Enric, què tal? Jo bé, bé, no? Allò que de vegades tirem com a clitxe, però que estic content de tenir-vos, de ara que ja estem a prop d'acabar doncs, la temporada, de que vosaltres vingueu, que és el vostre temps, que això passa a la meitat del matí, que segur que molts deixeu de fer coses, que veniu de forma gratuïta, i jo vull agrair-vos a vosaltres, a tots els que venen de dilluns a divendres, la vostra presència aquí cada dia, perquè això fa ciutat i això és un regal.
1: Bueno, i nosaltres ens agrada venir perquè ens ho passem clar, molt bé.
2: Si no, no vindríem.
1: Si no, no vindríem. I que gràcies, però... Sí.
3: No, no, perquè pel sou no és.
1: No,
3: pel sou no és.
1: I pels cruzanets tampoc. No, d'algú no, que a vegades n'hauria de portar, que va ser el seu sant... I...
0: És veritat, això no miro ningú.
1: Nomenaments.
0: El denomenament també.
2: Sí.
1: Ah. Ministre potser de Cultura. Al setembre potser bueno, tindrem, sí. No? Sí. Si ens volen.
0: Va, això per suposat.
2: Primer, sí.
0: Clar, jo anava a dir el proper divendres, però el proper divendres tu no hi ets.
1: No.
0: Jo ja, o sigui, que ja feta, ja l'he fet.
1: Avui ja l'he acabat, avui acabo. Ja està. Al setembre ja ens ho direu.
0: El Enric Arranz.
1: Sí, pobre. És que és una tertúlia una mica rara.
0: Bueno, no creguis que ell està massa bé, també.
1: Ah, no, he dit això, he dit la tertúlia.
4: Probablement estic pitjor que tots junts, perquè encara no ho saben.
0: Que... Bueno, envia un newsletter, ell, cada... diverses vegades a la setmana, ho fa, no?
4: Segons en dona, sí.
0: Segons en dona. I, doncs, allà es deixa anar, també.
1: Ah, molt bé.
2: Ben fet.
0: I en el d'avui, deia que participava en el programa de la tertúlia, i deia, debería decir algo elegante, tipo es un espacio de conversación honesta, pensamiento crítico, bla, bla, bla, pero no voy a hacerlo. Primero, porque me da vergüenza escribir frases que parecen sacadas de la web de un coworking con plantas falsas. Y segundo, porque el programa de Tony no va de eso. Va de sentarse, hablar claro y ver cuánto tarda alguien en pisar un cable pelado, que sinceramente es bastante más interesante. Yo nunca he entendido muy bien qué significa ser tertuliano. Sé que hay mesa, micrófonos, que alguien dice brevemente y luego habla, y esto pasa mucho, 17 minutos yo primero, como si estuviera leyendo el testamento de su abuelo en notaría, y que todo el mundo opina de todo con una seguridad que ya quisiera un neurocirujano entrando a operar después de ver dos vídeos en YouTube. Pero el concepto exacto se me escapa. Y aprofitem això també, no? De dir, i això passa molt a la tertúlia, a tertulians, jo el primer que parlem de temes, i parlem de temes que només reflexa o que reflecteix la nostra forma de pensar, aquella arquitectura mental que allò
1: totalment
0: ni s'apropa moltes vegades al que succeeix, que ja ens ve a través d'una imatge o d'un pensament d'una altra persona o d'un periodista que ens fa, i que de vegades parlem i que opinem, però que això només reflecteix el que cadascú pensa i opina.
1: Sí, sí. Penso que és això, no? És el que estem fent tots aquests anys.
4: Bueno, és que aquí la idea era, quan el Toni em va trucar i em va dir, vols venir de tertulià? La primera pregunta és, i què és fer de tertulià? I perquè al final, jo només veig dos tipus de tertulià, no? Que són els tertulians pagats, que normalment els veus a les televisions i tal, i que uno representa uno, l'otro a l'otro, i el que hi ha darrere és defensar segons quines idees i tot això, i després ja, pues, a l'opinar per opinar, que entenc que és el que venim fent aquí. Però que quan tu m'ho has dit, tu dius, Enric, ¿quieres venir de tertuliano? I això què és?
1: Aquí també tenim les nostres opinions, el que passa que no ens mana ningú, tiem, no? No som com aquests que tenen algú al darrere. Vull dir.
3: No, nosaltres no tenim cap consell de direcció ni d'administració que ens digui el que hem de dir i el que hem de pensar.
1: El que doni el sentit comú i sempre...
2: L'únic negatiu és que degut a això no cobrem.
3: També, també. Bueno, és la part negativa. De...
1: Però bé, ens ho passem bé.
2: I tant.
0: Però de vegades... opinem de tot, eh? I diem de tot, i opinió sempre hi ha, però de vegades el que deia l'Enrique, ho fem amb una seguretat que dius, home, no sé, potser jo de vegades he escoltat, i aquí que estic al darrere i us escolto, opinions destroyers i que és igual, no? Que dius, un moment. Però aquí cadascú
3: és la nostra opinió.
1: Que sí, és la nostra,
0: Sí, sí, no. Sí, com opinió és totalment vàlida.
3: Està sesgada per la nostra manera de viure i de pensar. Sí, sí. I hi ha coses, per exemple, que a mi hi ha coses que em surt la vena destroyer, perquè les tolero de cap de les maneres. I no sé com pot haver gent que faci o que digui segons quines coses, no? Mm. Llavors em surt la vena a rebel·lera.
0: Potser... quan hi ha arguments que se sostenen, sí, quan és opinar per opinar, sense saber el que hi ha al darrere, i que de vegades jo intento mirar-me tot i tenir-ho subratllat, perquè de vegades es poden dir coses que no tenen molt a veure amb el que ha passat, no? Llavors és quan intento intervenir i intento aclarir-ho, no? Perquè em sembla també que no és
1: de llei. Correcte, no és, sí, clar.
0: O jo em sento malament, o en el sentit de dir, un moment, estem parlant de coses que no són són certes per a aquesta persona, i no estic parlant d'opinió, sinó de determinats fets, no? I que potser ho tentes d'una altra forma. I llavors és quan intervens i dius, no, això és segons el que es diu, és això, això i així. I a partir d'aquí pots opinar, no? Però que sigui d'algú que sigui cert. No?
4: El que passa,
1: també ens han trucat a vegades, no? Perquè ara estic pensant quan les vagues van trucar al sindicat de professors de secundària, no? Sí. I vam poder parlar...
0: Amb el Ramiro Gil.
1: Amb el Ramiro vam poder parlar bé.
0: Amb el secretari.
1: El que pensava. Almenys jo vaig poder dir el que pensava i sense ofendre a ningú, i, no? El Joan Manel també hi era.
2: Sí.
1: Penso que això també està bé.
0: Això està meravellós. O sigui,
1: està bé,
0: tota l'opinió està perfecta. Em refereixo...
4: Jo t'anava a dir que el que falta, o que trobo que falta, potser ara ja amb els 50 anys que tinc, potser començo a veure les coses diferents, no? I semblo el meu avi. Que ja començo a pensar, no, és que abans les coses eren d'una altra manera. I llavors et dones compte que tens una edat, no? Però jo trobo falta que hi hagi esperit crític basat en la informació. I això passa, ho veiem a les xarxes socials. O sigui, tu veus les xarxes socials i surt un gilipolles dient, no paguis impuestos, créate una LLC no sé dónde, hazte una holding, hazte no sé què. I després hi ha altres gilipolles que foten exactament el que diu aquest tio, i al cap d'un any tenen una inspecció d'Hisenda i els hi foten un puro que t'hi cagues. Però aquell que surt de xarxes socials ho diu amb una seguretat brutal, i a més la gent el jalea i li fot vítores, no? I likes i de tot. És el que veig una mica, no? que hi ha molta informació...
1: sentit comú, no?
4: Exacte.
1: De la gent, vull dir, perquè...
0: I jo també a vegades trobo a faltar en les tertúlies és diversitat d'opinions i de mirades, no? Que això ja és un tema més nostre, no? Dels tertulians que hi ha, que seria l'ideal que hi hagués un crisol de tal com és la societat, no? De moltes mirades diferents, moltes mirades polítiques diferents, i de vegades acabem amb la mateixa, no? Això ja forma part també del que és la ràdio, del que som nosaltres i de les persones, no?
2: Però això ho dius per Ràdio Rubí?
0: Sí, també, o sigui, en el sentit que hi ha de vegades taules que la gent té una opinió molt, molt semblant.
1: Homogènia,
0: també, no? Hi ha una homogènia, no? I és xulo quan és... Doncs jo penso que tal, jo penso que qual... I de vegades la gent es pica, sí, i això és xulo, perquè dic, ah, mira, hi ha punts de vista que són molt diferents. I hi ha dies que la gent, doncs, amb cadascun amb la seva opinió, però no difereix molt, molt, molt, molt, no?
4: Però depèn del tema, també. Mm. O sigui, també has de pensar que tot això està polititzat. La gent discuteix sobre allò que volen que discutim. Tu vols discutir avui? Doncs parla de feminisme, o parla de delinqüència a Barcelona, o parla de tot això, i llavors ja a partir d'aquí cadascú opinarà i tal, no? Però és com que hi ha temes que estan pensats i que es fomenta que siguin temes pels que ens estiguem tots barallant mentre els altres estan dedicant el temps al que han de dedicar, que bàsicament és a robar-nos els calés de tant en tant i putes, farlopa i coses d'aquestes.
1: Volies opinió, no? Discutit,
4: volies opinió?
1: Joan Manel? Sí. Jo amb el Joan Manel m'he discutit moltes vegades. Sí. Sí, sí.
2: I això que tenim una edat, però sí.
1: Però és igual. Però sempre amb el respecte.
2: I tant.
1: Després a fora ens hem dit altres coses més gruixudes, però aquí davant de la, del micròfon no cal. Amb respecte, no?
4: Es nota l'amor, eh? Sí. Es pot percebre, no?
3: No, jo no m'hi barallat en cap d'ells, eh?
1: No, no. Hem tingut punts divergents. No, no, és el mateix.
3: Alguna vegada.
1: Sí, sí, home, clar.
3: És que si no seria molt avorrit, sí, sí. És que si tots diguéssim el mateix amb altres paraules...
1: No.
0: Però també passa que quan hi ha un grup que té una opinió més homogènia, hi ha una persona que divergeix més, normalment s'acaba contenint una mica.
4: Hi ha estudis sobre això.
3: Sí.
4: O sigui, hi ha estudis de gent que els hi fan... De què color és este? I potser és vermell. Però hi ha altres persones a la banca que el van mirant i diuen, és azul. I hi ha una altra que arriba i diu, de què color és este? És azul. I el que hi ha 5 o 6 que diuen és azul, quan li toca amb ell, s'ho mira i és com... Què digo, rojo o azul?
1: Bueno,
4: sí, sí, ja l'estudi sobre això.
3: Forma part de la condició humana, no?
4: Sí.
3: No voler desviar-te massa de l'opinió generalitzada.
4: Sí, sí,
1: això passa amb els nens a les escoles. Sí, tu saps que hi ha nens que sobresurten, per molt, i en canvi no els hi treus una paraula ni res, ni que els matis. Perquè no volen sobresortir davant dels altres i van són els de l'azul. I ell ja ho sap que allò és vermell, però...
3: Sí, prefereix callar que entrar en conflicte.
1: Prefereixo callar que no que tothom em miri. És així?
3: És que...
1: Això a l'escola, sí. O era així, ara ja... No sé, que no se m'enfadi cap mestre que m'estigui escoltant.
3: Que mantenir una opinió divergent de la gran majoria dels que t'estan escoltant en aquell moment, és complicat, és dur, personalment, no? A nivell,
1: si ets una criatura o ets un adolescent,
3: sí, no,
1: callo,
3: o ets un adult.
1: O ets un adult, callo i els ho fareu.
3: Això passa.
4: A part, és molt difícil que el tema... O sigui, els temes sempre et toquen d'una manera o d'una altra.
3: Sí,
4: és a dir, qualsevol tema que tu posis sobre la taula pot tocar directament, pot tocar amb algú de la teva família, pot tocar coses que t'han passat fa temps, pot tocar qualsevol cosa. Llavors, tu quan opines, en el fons t'estàs mirant al mirall. O sigui, la teva opinió, al fons, és t'estàs mirant al mirall del que t'està passant a tu i a partir d'aquí és quan tu opines. I el que sembla que enriqueix de veritat precisament és això. És que al final són opinions sobre experiències de vida que tenim tots. I clar, és molt més interessant quan no estem d'acord, però és que hi ha algunes coses que és molt difícil discutir.
0: En aquesta newsletter, bueno, esperem que al final de la tertúlia, doncs, et sigui, no?
4: Havia posat, espero trigar més de 7 minuts en dir alguna borrada, però crec que no ho he aconseguit.
0: Sí, és una newsletter que podeu seguir, o demanar a l'Enrique Arranz perquè us posi sobre aquest tipus de reflexions que va fent sobre diferents temes. Perquè aquesta setmana de què has parlat, per exemple, també?
4: Buf, mira, tinc preparat un que és el de... Estic escrivint un aquest dematí que era sobre una cosa que passa cada any. I és que la gent té coses sobre la taula i no les mou fins que arriba el moment que es dona compte que arriben les seves vacances. I llavors el que fa és traspassar la seva merda a tu, pensant que tu no en tens de vacances. És a dir, jo arribo el dia, ostres, és divendres, la setmana que ve ja comença juliol, el dilluns l'envio un mail a l'Enrique...

0: dir, me l'estic creant jo. No passa res per dir a un client, escolta'm, les dates que m'ho estàs enviant, difícil que t'ho acabi per quan tu vols. Si vols, val una altra opció, no passa res. I normalment s'esperen.
1: Això diu molt, també, de la relació del client amb l'empresa.
0: Per això et dic que si no, no és
2: client
0: teu.
2: Sempre no és així, eh?
0: Sí, però llavors no és client teu. És client del mejor postor o el client d'altre tipus de valors, no teu.
1: Però si tu vols, no?, que sigui aquesta persona el que et porti un determinat cas i vols que sigui aquella perquè tens la confiança, t'esperes.
0: Bueno, t'anava a dir, la meva
2: feina...
0: Depèn
2: de les feines, perdona, depèn de les feines, perquè...
1: clar.
2: Quan un és autònom, a vegades... Bueno, jo he fet fora unes persones de l'hospital fa molts, molts anys, perquè el meu marit l'havien operat i venien allà a ensenyar-li unes coses, uns logos i tal, i vaig dir, perdoneu, però... Clar, aquest senyor està operat.
3: No toca.
2: Em vaig haver de posar com una fiera.
1: Van anar a l'hospital?
2: Sí. Fa molts anys, això.
1: Amb respecte a feina?
2: Sí. I el senyor estava allà operat. No estava amb una migranya, m'enteneu? A casa amb migranya, que mira, això... amb un ibuprofè pot passar.
0: Aquí és el que diria.
2: Això et dic que depèn, no? Vull dir, fa molts anys d'això, fa molts anys.
0: Jo soc detectiu privat. La meva feina és una altra història, en aquest sentit. És a dir, el que em contracten a mi, em contracten a mi,
2: soc qui soc jo,
0: i quina és la feina que haig de fer. Però si és veritat que durant molts anys, que ja fa 30 anys que soc detectiu, sempre passa el mateix, que arriba l'estiu i vas saturat perquè les coses s'han anat demorant i la gent vol marxar de vacances, però acaba passant-te la merda a tu, que és, ei, jo me voy de vacaciones, ahí te lo quedas, no? Que és una mica això. I llavors, clar, quan tu tens una feina d'aquest tipus, doncs potser pots permetre segons quines coses, no? Però bueno, al final la idea del newsletter és fer reflexions sobre històries,
2: que
0: sobre coses. Parlo molt dels influencers i de tot això, no?
1: El que m'ha fet pensar a mi aquests dos terratrèmols a Venezuela de magnitud 7,2-7,5 que han deixat nombrosos morts, edificis ensorrats, de moment doncs porten un parell de centenars que seran per desgràcia, i pel que diuen, perquè ara us ho explicaré. Més, hi ha dos ciutadans espanyols que van morir, 80 doncs estan pendents de localitzar, i m'ha cridat l'atenció que, segons la projecció del Servei Geològic dels Estats Units, els terratrèmols podrien haver deixat un balanç, diuen, d'entre 10.000 i 100.000 morts. Perquè a La Guaira, per exemple, hi ha carrers sencers d'edificis ensorrats, hi ha un periodista català que es diu Bernat Lautaro, que va dir que hi ha molts veïns que no saben res de les famílies, edificis de 14 plantes que han caigut, que s'ha posat en marxa el rescat, que diversos països estan cooperant, que ho coordinarà també la ONU. El Ministeri de Defensa espanyol doncs està preparant l'enviament de 54 rescatistes. El president de la Generalitat, Salvador Illa, doncs, que ha activat dispositius de cooperació doncs, per enviar també, no?, tota aquesta ajuda necessària. I si et poses en la pell del que deu significar tot això, no?, que tu podem estar aquí ara mateix en la ràdio, si això fos Venezuela o sent Catalunya, passés doncs, un terratrèmol d'això, d'aquest tipus, amb tot el que significaria... I ja no, jo almenys jo no penso ja per mi, sinó el primer que penses en la teva filla, en la teva família, en què no pots arribar, en què no sabràs com està, en els centenars de morts, en la gent que queda atrapada. Jo no sé, la sort que tenim moltes vegades, i no sé si valorem cada dia, en certa forma, de dir, bueno, avui m'he despertat, no sóc conscient que tingui problema de salut, tinc les meves dues cametes, els meus dos braços, vaig a la meva feina, vaig en el meu cotxe o en la meva moto, i de vegades no som conscients, no?
2: Jo tinc una mica d'aquí de Rubí, bastant més gran que jo, i l'altre dia em deia, tu has d'estar contenta, si tu estàs posant la rentadora, has d'estar pensant, mira que bé, estic posant la rentadora. Si vaig a comprar, haig de dir, pues, tinc molta sort, no? Vaig a caminar, encara que sigui amb un bastó. I és una persona molt, molt vital, i pensava, ostres, és que tens raó, no? Però em va fer gràcia això, si tu estàs posant la rentadora, que també la posa, eh? No m'ho deia com a dona, sinó com... Doncs, mira... Pots dir, estic contenta perquè ho puc fer i estic bé, no? És això, no? Està pensant això, que tens dos braços, dos cames, i això que et funciona. Suposo que això de no saber el que està passant ha de ser horrorós. El meu fill m'explicava que l'altre dia a l'escola del seu nen va arribar, de cop i volta, un missatge al mòbil de tots els pares, hi ha hagut un accident dels nens que estaven d'excursió, ja us ho explicarem.

0: Ah, clar, no deia ni què havia passat, ni si era el teu fill, i clar, van ser uns minuts de... Dic, també una mica bèstia, no? Aquest. Però va ser així, eh? Cap problema. Hi ha hagut un accident amb aquests nens que estaven d'excursió. Ja us explicarem. I dius...
1: Posar un expedient
2: al pare. Vaya lumbreras.
3: Sí. En aquest cas estaria justificat donar-li el missatge.
4: Que això no va passar aquí, eh?
0: No va passar aquí, no va passar en un país molt civilitzat. I clar, els mòbils dels nens treien fum. Perquè clar, tots els pares volien saber si el meu fill... Bueno, va ser greu, però al final no va ser tan greu. Però clar, el missatge era aquest. I a més me'l va ensenyar. Bueno, que me'l va traduir, evidentment, perquè ja no sabia llegir. I dic, uf, doncs havien ser uns segons o uns minuts a dir, què ha passat, no? Hi va haver un accident, però no va passar... Bueno, un nen es va trencar a coll i barres, però estava bé i tal. Però clar, tots els altres pares, els altres 20 nens, va arribar aquest missatge, no? Hi ha hagut un accident en el grup del vostre fill, que avui estava d'excursió a tal lloc, ja us mantindrem informats. Però clar, un accident...
2: És que si munten un concurs d'inútils, amb aquests no el deixen participar per abusar.
0: No, imagineu-vos-ho. I després aquí ens queixem. Tia puta. Va passar, eh? I vaig veure el vídeo, després el meu net em va ensenyar el vídeo del que havia passat, i veus, doncs, us ha sortit barat. Ha sortit molt barat, no?
2: Aquestes notícies, l'únic que tenen és que et fan reflexionar sobre els problemes del primer món.
0: Sí, sí, clar, és el primer món, això.
2: Quan va passar la Dana, saps el que et vull dir? O sigui, que tu t'aixeques pel matí i tens problemes que són problemes de merda. Vale? Sí. Però que sembla que s'acaba el món, que jo què sé... subnormalitats, no? Algú de la feina que t'està tocant els nassos o qualsevol cosa. Llavors, hi ha una notícia d'aquestes, que ja et dic, cal anar a Venezuela, aquí la Dana es va liar com es va liar i tot el que va passar. Llavors et dones compte això, no? Que la majoria de problemes que tenim són problemes del primer món i que som super afortunats de tenir problemes del primer món. És que som super afortunats, realment. I no ens en donem compte fins que passen coses d'aquestes. I van passant el dia, tenim vides monòtones, que no estem disfrutant, que no ens donem compte del regal que tenim.
0: I tant.
2: Perquè pràcticament estem parlant que som un percentatge molt petit al món, molt petit al món, que tenim una qualitat de vida com la que tenim nosaltres.
0: Uh-huh. Totalment d'acord.
1: I avui estarem parlant, ara després parlarem de festa major, de concert, de gaudi...
0: Parlem de festa major, perquè això està...
3: Pere. Escolta, una cosa, a veure si algú m'ho pot aclarir, ja que parlem de Venezuela. Jo pensava que era cachondeo quan ho vaig veure per primera vegada. Tenen una presidenta encarregada de qui?
0: El senyor del costat. Vist,
3: presidenta encarregada de Venezuela.
4: Perquè no ha estat elegida democràticament.
3: Democràticament.
0: Bueno, sinó està posada a dit.
4: No als Estats Units, el Trump, sí. Va dir que s'encarregués ella de la presidència mentre decidien què feien.
2: És el que tenen les democràcies tan serioses com la de Venezuela, que s'han de fer les coses...
4: Sí, o la dels Estats Units.
0: Sí, sí, és l'encarregada.
4: Perquè pot ser moltes coses, però en aquest moment seriosa, no. No seria la paraula més adient.
2: No ho és. En tot cas, per sort, és democràcia i entenc que ja ho solucionaran democràticament i amb aquest senyor faran alguna cosa.
4: El bo és això, que d'aquí un parell d'anys segurament se solucionarà.
0: Tens alguna fe a posar alguna esperma votiva d'aquelles?
4: Tinc aquesta esperança.
0: A Montserrat no ho portis perquè la bala de Montserrat et fotrà la bala pel cap perquè han estat fins aquí, no sé, algun altre sant, Santa Rita, a Barcelona...
4: Sí, sí.
0: La gent hi va demanar coses. Està bé.
4: Jo és que no sóc molt del
0: sant. És igual.
4: Quin és el patró dels temes impossibles?
0: Sí, n'hi ha un, eh?
1: Hi ha un patró dels temes impossibles.
4: Sí, n'hi ha un.
0: Santa Rita.
3: Sí, que n'hi ha.
2: No, és com no sé a Lourdes, no ho sé.
0: Santa Rita, no sé. Rita.
4: Jo em vaig donar de baixa fa molts anys del
0: doncs
4: club aquest de l'església.
0: Has de començar a refrescar-ho perquè de la manera que anem...
1: Diu, en la tradició catòlica, el patron universal de les causes impossibles, difícils i desesperades és Sant Judas Tadeu. Santa Rita de Càssia.
0: Santa Rita, també.
1: Berenada i comparteix doncs...
0: Bueno, quan és Santa Rita a Barcelona, la seva eclésia, la gent hi va portar roses.
1: Judas Tadeo no és Judas Iscariote, eh?
0: No.
4: No, no. Judas Tadeo. Sí.
0: Judas Iscariote està fora de la llei. Es va penjar. Com llavors no el vol ningú.
3: Com es diu?
1: Sant Judas Tadeo.
3: Tadeo.
1: Tadeo. El Tadeo Jones, no? Sí. Sí. El 28 d'octubre és la seva festivitat.
4: Molt bé. Vale, passem a
1: i Santa
4: tema.
1: Rita, tu.
0: Santa Rita, Rita. Lo
1: Santa
0: que se da no
1: me quita. Sí.
4: Tenim una causes facilitat per sortir.
0: Bé.
3: Després dels minuts dedicats a la religió, passem a altres temes. No?
1: Que... Sí, vinga, va. Terratrèmols, que no només a Veneçuela, sinó aquest matí també llegia que hi havia hagut al Japó, Califòrnia i Papua, encara que diuen que no hi ha doncs, proves que estiguin relacionats amb els de Veneçuela, les onades de calor, més de 250 persones ateses per la onada de calor a Catalunya, que afecta sobretot doncs, els nens, a la població envellida, i aquí, doncs, en aquesta onada de calor, que no només és a Catalunya, sinó que hi ha Europa, a París, hi va haver, per exemple, 40 graus, van haver de tancar... i alterar horaris en 13.500 escoles de França. Al Regne Unit van arribar als 36,4. També llegia que havia estat a Països Baixos també, que per primera vegada alerta vermella, que arribaven a 40 graus, clar, també preocupats per aquelles patis doncs, que no tenen ombra. I el que diem, que això cada vegada no només està passant aquí, sinó està passant a tota Europa, i que això a la llarga o a mig termini o abans del que pensem obligarà a que les ciutats tinguin infraestructures amb més zones verdes, més zones que tinguin tendalls o alguna mena de tipus en el que ja siguin els patis de les escoles, a les places, doncs perquè intentar passar aquestes onades de calor que clar, aniran a més perquè el clima doncs està canviant, potser els polítics
0: aquests països no tenen
1: casos,
0: ni persianes però... a les finestres
4: sí. ni cortines.
0: Aleshores el sol i la calor entra, no tenen ventiladors sí. Perquè hi ha aires acondicionats, ni els hotels, molts hotels no tenen aire acondicionat sí. Perquè clar, no els havia passat mai,
4: no necessiten.
0: I ara
4: necessita.
0: Mira, I un Ramiro emprenedor Gil, que vagi a vendre.
1: Sí. Te'n recordes del Ramiro Gil, que era el secretari de professors de secundària, que
0: sí,
1: deien que no farien classe a partir dels 26 graus, no recordo si era 26 o sí. 27, deixaven de fer classe. Perquè...
0: No, sí, això ho entenc.
1: Estaven com forns. O sigui que...
0: A més, ara han creat aquestes... No sé com es diu. Aquestes eines que poden saber la temperatura de les escoles que s'han adherit. Clar, 27, 28 graus, adolescents de 13, 14 anys...
2: Que no ho hem passat nosaltres, això.
4: No.
0: No.
2: Jo crec que sí, que ho hem passat. Tant que ho hem passat.
0: Tanta calor, no.
4: D'haver passat algun dia de calor...
0: Tant no.
4: Potser sí, però a més... Pensa que fa molts anys, això, eh?
2: Estem parlant d'anar a classe amb 26 graus o més.
4: Aquest tros de taula tenim una edat.
2: Però que no estem parlant de no anar a classe quan hi ha 35 graus. No. 26 graus o més. Perdoneu, tots hem anat a classe amb 26 graus o
3: més. Quan entraves a les 3 de la tarda a col·le a l'estiu...
4: Clar, però a veure, que a l'estiu no hi havia classe.
2: Si demà entrem en guerra...
4: Que tenia aquestes temperatures al mes de maig o primers de juny, això no era normal quan nosaltres anàvem a classe. Podia haver un dia que fes molta calor. D'una manera molt excepcional. Ara no és excepcional. Ja portem uns anys en què la calor s'avança. L'estiu s'avança i cada vegada s'avança més. Llavors, ara sí que és un problema. Quan nosaltres anàvem a escola, home, no era un problema perquè l'estiu començava a partir de juny, començava pràcticament al juliol. Ara no és així. Evidentment que hem tingut dies de calor a l'escola, però eren dies... excepcionals no és el que està passant ara.
2: Jo torno a repetir, parlem de 26 graus cap
4: amunt. Sí.
2: Torno a repetir, o sigui, si demà entrem en una guerra, durem 5 minuts. Sí, 5 minuts. Venen els russos i se'ns mengen amb patates 5 minuts. O sigui, a mi em sembla que potser ens estem passant una mica. És una opinió personal, però 26 graus, llavors no farem classe. No ho sé. Em sembla una mica fluix, vols que et digui. Els poden aguantar perfectament fer una classe en 26 graus i en 27 graus, home, no passa res. A mi em sembla una barbaritat, però bueno. Em sembla que últimament estem agafant el jovent i això estem posant tota una bombolla de protecció i de que és normal, és que és normal que tinguem nens amb una tassa de voler suïcidar-se, que no ho hem vist mai. És normal que tinguem tot el que tenim, és normal, perquè ho estem fomentant nosaltres, pobrets, fer classe amb 26 graus.
3: Jo crec que la meva generació és la que va començar aquest tema que tu estàs comentant ara. Allò, el nen, que no el toqui el nen, que no li falti de res. Ai, un raig de sol, oh, pobret.
2: No, i aprofito per saludar a tothom que ara em odiarà pel que acabo de dir, eh? O sigui, abraçades a tothom, però...
3: Us estimem a tots.
5: 93-588-59-60, si voleu participar. 93-588-59-60, si voleu participar a la tertúlia i opinar. Abans parlàvem justament d'aquesta diversitat, d'aquest crisol d'opinions, que és el que és la part maca, no? I a mi em feia pensar també que veritablement, sí, mira, ja tenim una trucada. Bon dia.
6: Bon dia.
5: Bon dia. Ets el Jaume Roura.
6: Sí, una altra vegada.
5: Molt benvingut, Jaume. Encantat de que ens truquis. No sé de què volies opinar.
6: Pues mira, el primer és desitjar-vos una bona festa major a tots.
5: Moltíssimes
0: gràcies.
4: Gràcies. Igualment.
6: I el que li aconsellaria a la gent és el que he fet jo, que entre d'altres coses és trucar-vos de tant en quant. Però el millor és escoltar-vos, perquè he canviat de mirar tertúlies d'aquestes que parleu a nivell nacional o de Catalunya, de TV3, i al final acabes pues, que et puges per les parets, almenys jo. I a més tinc 73 anys i hi ha gent que no l'aguanta.
5: Explica'ns una miqueta per què.
6: Bueno, pues mira, per exemple, quan veus els diputats de Madrid que el primer que fan és insultar-se, sobretot el senyor Frijolito o com li vulgueu dir, i bueno, sentir aquest i sentir a nivell internacional l'altre que heu parlat dels Estats Units és una joia veritable, pot estar nerviós que al final apago la tele i s'ha acabat. I us escolto vosaltres i m'ho passo més entretingut.
3: Bé, què fas?
5: Veus, mira, l'Enrique, que estava preocupat per les seves, una mica per les seves opinions, ja anava demanant disculpes, doncs mira, això és la part bona. Nosaltres, encantat de que truquis i totes les vegades que vulguis, i tant de bo tinguéssim oients que ens truquessin, eh? I que ens diguin també el que penses o de qualsevol altre tema que puguis tu opinar i dir el que vulguis pensar amb tota la llibertat i a més amb aquesta complicitat que hi ha, no? De la ràdio municipal de Rubí, que serveix com aquesta eina integradora, eh?
6: Jo només us haig de dir que el vostre programa m'agrada i el següent també, però trobo que, esclar, si compares, doncs, bueno, jo us castigaria que estiguéssiu 2 hores més.
0: Home!
5: Doncs ja ho sabeu, eh? Mira, hi ha qui diu que no, que és el José Malagón, i diu, espera, que jo porto tot el matí...
4: Això, per lo que ens paguen, no ho farem, eh? Això
3: anava a dir-te.
6: Però com a mínim cobrareu el mateix.
0: Això sí.
4: Sí, per això.
3: Tots cobrem el mateix, aquí sí. No hi ha diferències.
5: Bé, doncs... Jaume... De la festa major hi aniràs a veure alguna cosa? Faràs alguna cosa de la festa major o no?
6: Bueno, fins ara ho he fet cada any amb el grup fotogràfic El Gra, que era anar a fer fotos de les activitats que es fan i després ajudar pues, a penjar les fotos que es veuen a l'antiga estació. Això és una feinada que ningú s'ho pot pensar. Bueno, les altres entitats també, eh? Vull dir que he col·laborat en diverses coses, doncs, per exemple, com t'he sentit aquest dematí, que parlaves del Regina Carmeli,
1: sí.
6: Que avui tindria que anar, i no hi puc anar, doncs, per motius de salut, perquè m'han operat i m'han canviat, doncs, el d'allò que portes en el cor perquè et funcioni.
1: El marcapassos?
6: El marcapassos. Uh-huh. I ho tinc recent canviat de fa una setmana.
0: A casa i...
6: Perquè els que hi vagin es tregiran allà dintre.
3: Ja, home, el del Regina Carmeli té que veure amb el bàsquet?
6: No.
1: És la gala de gimnàstica. De gimnàstica. És la que fan al pavelló de la Llana, que van centenars de persones. I,
6: sí, bueno, és ple total.
1: Té ple total. O sigui, sí. La gent ja fins i tot a la pista. I llavors cada any tenen una temàtica, agafen unes temàtiques determinades, i és molt maco de veure. Perquè, clar, està absolutament ple, estan tots els alumnes dels més petits als més grans i estan en coreografies amb exercicis que els tenen assajats de fa mesos, i és, a mi, jo he anat a cobrir-ho un parell d'anys i és maco de veure.
3: És que el Jaume va ser entrenador meu, per això ho deia, eh?
0: Ah.
1: Entrenador de bàsquet.
3: De bàsquet.
6: Només 45 anys en el bàsquet.
3: Bueno, no sí. Cal dir els anys, tampoc.
0: Ara aquí sabrem intimitats.
1: No, 45 anys entrenant, dius, eh?
6: No. Fregant la pista quan plovia.
0: Oh, sí. Ja.
3: Però ara als nostres nens no els hi passa això, eh?
1: No, ara no. Clar, és una mica el que deia
0: l'Enric. Seria abusar d'ells.
1: Que abans nosaltres, quan jugàvem a futbol, jugàvem en camps de terra, arrabàs...
3: I fins i tot bàsquet a camps de terra.
1: A camps de terra, és veritat, també.
2: Els que estem aquí ens aixequem el pantaló fins al genoll,
3: tot
2: ferida.
1: Exacte. Sí, amb pluja, amb tot, no?
0: Ferides de guerra, que deia el meu pare.
1: Sí, i donava una mica igual, perquè sorties de casa a l'estiu, bueno, almenys sorties pel matí, anaves un moment a dinar, i després quan li deies a la teva mare que marxaves una altra vegada, deia, una altra vegada te'n vas, i tornaves després al vespre, i allò era, o sigui, tu podies sortir, i almenys en el meu cas hi havia, ja sigui per Sant Joan, que feies el foc, abans es feien els focs als camps, doncs arribaves amb sang, perquè intentaves doncs, que no es donguessin, que no es portessin les fustes que tu tenies, i llavors venia la banda rival i te tiraven pedres i arribaves amb un pedrot aquí que se t'havia clavat, no? I érem d'un altre tipus, no? O potser saltant valles, doncs quedaves allò que t'havies enganxat amb un ferro i deies, buah, i després, no, arribaves que et posessin, bueno, el que t'havien de posar, però que era, no sé, un altre...
4: Una tirita i es curava sol.
1: Sí. Bueno, potser exagerem, no?
2: Sí. Aquella metromina de color vermell, no?
3: Sí. O lila, aquella que era de color lila.
2: Sí.
4: Que a mi em feia molta d'allò perquè era... Jo vivia als afores de Rubí i passava per allà sempre un senyor amb un ramat de cabres i d'ovelles. I sempre la tintura aquesta de color lila, veies tots els animals que anaven plens, sí. I era el que se'ls hi posava, i quan tu veies que algú anava a posar amb una ferida, deies, ui...
0: Bé! Ui, sí,
4: no hi ha mercromina de la vermella?
1: Digues, Jaume, anaves a dir alguna cosa.
6: No, bueno, jo sobretot, ara que és la festa major, bueno, he parlat del Gra i del Regina, però és en si tota la població, tota la ciutat, i sobretot totes les entitats que hi ha, que són un munt d'entitats, i que tothom, hi ha gent que penca molt. I, bueno, aquestes són les gent que són invisibles i que no es veuen, però que penquen molt. Mm. Només això fa incitables.
1: Doncs amb tota la raó, perquè a mi el que més em sorprèn, jo no sóc de Rubí, i el primer que em va sorprendre ja fa anys quan vaig venir aquí a treballar i a conèixer la ciutat és el teixit associatiu d'entitats. Per mi és al·lucinant.
6: Sí. Correcte.
1: I té una força, una participació.
4: I han desaparegut moltes.
3: Ui,
4: i han desaparegut moltes. Perquè fa 25 anys les entitats que n'hi ha ara multiplica per 3. Han anat desapareixent. Bueno, llei de vida, no? Tot té un inici i un final.
0: El voluntariat té un preu.
4: Sí, és molt complicat.
0: El voluntariat té un preu.
4: Sí.
1: Doncs, Jaume, moltíssimes gràcies.
6: A vosaltres, que vagi molt bé.
1: Que sempre ets molt benvingut.
7: Molt bé, gràcies.
8: Una abraçada.
4: Adéu, bon dia. Adéu.
0: Això de no cobrar no està de moda.
5: Que ara em feia pensar també justament que dèiem de quan érem petits que anàvem i es passàvem el dia fora, que et permetia conèixer moltes altres coses que no... com els joves d'ara, que i a nosaltres també ens passa, que jo de vegades em sorprenc la quantitat de temps que passo enganxat al mòbil, enganxat a Instagram, no? I abans era tot el dia fora, i això em donava, per exemple, a que si un dia, jo, una de les imatges més maques que tinc de quan era petit és que anàvem, el que deies tu, d'un ramat que hi havia d'ovelles i que marxava amb el pastor, i un dia havia marxat el pastor i tu estàs allà amb la bicicleta, estàs jugant i te trobes allà una ovella estirada al terra i respirant molt fort. Allò fort. I jo, uf, aquí què està passant, no?
0: Estava per llavors,
5: van anar els meus dos companys, vés on estan, vés, aneu a buscar el pastor. Ja feia, no sé, 15 però minuts que... A veure si el trobeu per algun lloc, on trobeu el ramat, i vinc a respirar aquella... I jo em vaig quedar allà amb l'ovella i pensava, què li deu passar a aquesta? I llavors, clar, estava parint l'ovella. Llavors, tu comences... No, no tenies ni idea. Comences a veure que li comença a sortir pel darrere. El primer que li va sortir va ser com la vejiga de l'orina i tu dius, oh, què està passant aquí? No? I llavors, quan comença a sortir... Clar, va ser un espectacle al·lucinant. Clar, això tens la possibilitat que et passi perquè estàs fora, estàs jugant, estàs amb...
0: Sí, sí.
5: No? I això és una mica la sensació...
0: Però ara està prohibit, això, pels nens. Sí. Ho poden veure...
4: Sí.
0: Oh.
4: Oh, poden veure com es mata la
0: com
4: gent.
0: Com es mata la gent, sí, però això, un naixement d'una criatura o d'un animalet, no. Sigui un gat, sigui un gos, tu vas tenir una sort que ho has d'explicar a la teva filla amb pèls i...
5: Bueno, la meva filla està per altres coses.
0: Ja, ja,
5: papa, si té 14 anys, papa, deixa'm. Va. Va. Estic allà, saps?
4: Batalletes, no.
0: Batalletes, veure't néixer un bé, home, va.
3: Ara, l'índex de mortandat de la nostra època no era, com a mínim, superior al d'ara.
0: No.
3: No es passava...
4: No, i que era això, et feies una ferida, pues, ja anaves a casa, t'ho netejaven, o netejaves tu i miraves, segons com tu haguessis fet, de que no se n'assabentessin, la teva mare, sobretot, i no passava res, com a molt, si era una cosa una mica més important... anaves al metge perquè et posessin 4 punts i sobretot la vacuna del tètano, l'antitetànica, perquè això era la por màxima que tenies, era això, no? Que et posessin la vacuna aquesta.
0: Per la injecció, no per res.
4: Sí, per la injecció, no per una altra cosa, no? Però vull dir que eren també uns perills assumibles, diguéssim, com persones, no? I que formava part del nostre dia a dia. Vull dir, era jugar al carrer. I al carrer, quan jugues, quan puges arbres, quan saltes... un marge, vull dir... Eren coses que et podien passar i que et passaven. I que et passaven, o que anaves en la bicicleta i et foties una trompada. Passava.
3: Jo recordo...
4: I les conseqüències... Hòstia, doncs et podies fer mal, evidentment. Però normalment era això, era... Bueno, accidents que tenies en el dia a dia, vull dir, jo diria que era una vida més senzilla de gestionar, no? De gestionar, clar, no teníem cap altra alternativa. Quan nosaltres érem petits, hi havia o veure la tele, que sí. Pels que siguin més joves, només hi havia dues cadenes, la primera i la UVA, i la UHF.
3: I mitja, segona, sí, no?
4: I a més començaven amb unes hores que... Vull dir, els nanos no estaven pendents de la tele, estaven pendents de quan podíem sortir al carrer a jugar. I això, i tornaves quan et cridaven. O quan t'agafava la gana, no?
0: Però... I anaves a l'escola, anaves a peu, no portaven amb cotxe fins a la porta.
4: A l'escola anaves a peu.
5: El Joan Manel i l'Enric, molt embarradí.
3: Sí, jo recordo d'aquella època, ara que estàvem parlant de bàsquet, que jo tindria 6 anys quan un dia em presento allà a la pista i li dic a un senyor, a mi m'agradaria jugar com aquests.
4: Sí.
3: Vull dir que anava sol o a l'escola, que jo no vivia al costat de l'escola, anava sola a l'escola en 6 anys. Bueno, i moltes coses més.
2: A mi el que em sap greu és que a la joventut, des de fa uns anys, els hi hem robat el disfrutar de la vida real.
4: Sí. Sí.
2: O sigui, abans tu tenies una vida real on no estaves preocupat ni de fer fotos de lo que estava passant, ni de voler compartir lo que estava passant en el moment en el que estava passant. Hi havia l'anècdota, hi havia el després explicar el que fos, que havia passat, que a més ho podies adornar més o menys, i la memòria és brutal, perquè al cap dels anys tornes a repetir les anècdotes i van variant, no? Van mutant. Sí. Però existia el estar aquí i ara i disfrutar del que tu feies en aquell moment. Fos jugar a futbol amb una pedra, m'és igual, ¿vale? Però estaves en aquell moment. Ara, el que s'ha robat a la gent ja fa molts anys és disfrutar de l'aquí i de l'ara, perquè l'hem d'interrompre per compartir amb els altres el que suposadament estan fent aquí i ara. No sé si m'he explicat.
5: Sí,
2: o sigui,
5: sí,
2: estic
5: sí,
2: menjant-me sí, una paella sí, i no estic disfrutant de la paella, sinó que estic més preocupat de que a més haig de fer una foto, l'haig de pujar a Instagram, a més li posaré uns filtros... Li, o sigui, sí,
5: I que quedis això bé en la foto. Sí. No fas la primera sí, i no, la penges, sinó que fas 4 o 5
4: la paella ja es freda.
5: Se veu feliç i aquella imatge de felicitat la poses allà.
2: El pitjor invent que existeix és el poder comprovar el resultat de la foto. Sí, antigament, jo, que sóc detectiu, vaig començar a treballar amb una càmera rèflex i tu seguies amb una persona i tu feies fotos i tiraves fotos en el moment, però tu no sabies si havies agafat amb aquella persona fent el que havia de fer, fins que t'anaves amb el carret i revelaves la foto. Sí. Però tenia una cosa superinteressant i és que hi havia molt de temps que estaves en el moment el que estaves fent, perquè el problema és que si jo tiro una foto i d'un moment que per mi em sembla superespectacular i només que tiro aquella foto trec la meva atenció d'aquell moment i me'n vaig a mirar el telèfon a veure com ha quedat la foto, a veure si li poso un filtro, a veure si li poso... M'estic robant vida a mi mateix. És que m'estic robant la meva vida a mi mateix fent el gilipolles mirant el telèfon. Quan lo interessant està passant a on jo estava fent la foto.
5: Totalment.
2: Em preguntaves, sí, sí. De què escrius, Enrique? D'això escric.
5: Jo li dic a la meva filla, no és el temps que passes ja amb el mòbil, és el temps que deixes de fer les coses mentre estàs fent això.
4: Exacte, sí.
5: És, això és el que estàs deixant de fer.
3: És que han hagut molts canvis, però el que no ha hagut canvi és que el dia continua tenint 24 hores.
0: Sí, sí.
5: No, i que vius com si haguessis de tenir allò un temps il·limitat. Saps? I com si el cementiri fos una cosa que queda allò llunyana quan tens aquest comptador. Sí, sí. Tens. O sigui, el que és segur és que tens la teva cita...
2: Jo només sé que tenia 40 anys ahir. Ahir tenia 40 anys. I que a mesura que faig gran encara passen més ràpid els 24 hores. És l'únic que diria, si algú té ara 14, 15 o 18 anys i ens està escoltant, que no se n'oblidi del que li dic. Quan es doni compte... Ha passat el temps, ja tens 35, fills, no has pogut fer el que sigui...
3: I això pensa un de 50, els que tenen més.
0: Callem. Parlem de la Festa Major.
4: No és el nostre cas.
5: No és el nostre cas.
0: Passem de la Festa Major.
5: Anem Festa Major. Anem a...
3: Nosaltres, eh?
5: Són 53. Queden 7 minuts, que comença la Festa Major avui, que tindrem el pregó de Festa Major a càrrec de l'Ivan Hidalgo, aquest periodista... esportiu que està treballant a Teledeportes, que es va formar aquí a Ràdio Rubí, que va començar amb 14 anys, que ha estat retransmetent partits de la Kings League, també del Girona en català. Doncs després hi haurà el convit de coca de Festa Major, ballada de sardanes, i després hi hauran concerts. Ja està ple de concerts, des del concert de Marlena, el de l'Obrador Coral, hi haurà Correfoc, hi haurà també Fórmula Quinta, i després per la nit hi havia el concert de los 80 passajeros, això serà un quart de dues ja, i a 3:15 de la matinada els 40 on tour 2026. Concerts que per un... Festa Major que per alguns és per gaudir i per un altre, com deia Enrique, és també l'hora... abans parlàvem de vegades, no?, que això passa també a moltes persones de dir, ups, un moment, marxo. Saps, també?
0: Per diverses
5: raons, eh?
0: Depèn del visquis de Rubí, hi ha gent que jo ho entenc, que aquestes 3 nits... Puf!
4: Es fan llargues.
0: Jo, a casa meva, on visc, puc obrir la finestra de l'habitació i sentir els concerts. sense haver de baixar ni a l'Escardívol ni al castell, depèn de com vagi el vent.
3: Jo els sopars els demano des del balcó.
0: Tu els demanes?
5: Tens una planta baixa?
3: No, però tinc a baix.
5: Tens a baix el...
0: Té totes les paradetes, no?
3: Les paradetes, totes.
0: I li puja l'olor i tot.
3: No puc sortir de casa.
0: Però són tres dies, però jo entenc que si la gent treballa...
3: Vols viure al centre com si vols viure allà on sigui,
0: sí, sí, has de pagar un peatge.
3: Té les seves avantatges i les seves desavantatges.
0: Si
3: vius
0: al centre, sí. Però bé.
3: Ho has d'assumir.
0: Ja està.
3: I si no, marxes.
0: Mm.
3: Però jo vull veure els pets, vull veure... Bueno, Mondragón ja és fora de Festa Major.
5: Els pets, que és dissabte,
3: ja els he vist
5: unes
3: quantes vegades.
0: Demà, després de les gitanes, la gent ballarà gitanes, anirà a casa, es dutxarà, espero. Perquè si no...
3: Demà, sí. Demà seria una, serà, vaja, una ballada de gitanes especial.
0: Sí.
3: A més a més.
0: Una, sí. Un homenatge a l'Albert.
3: A l'Albert.
5: A l'Albert Sanz, que recordem, doncs fa molt poc. Que...
0: I demà Dios. També haig de dir una cosa. Es torna a recuperar el Ball Golfo Infantil, que feia molts anys es havia fet, després l'Ajuntament ja no el va voler fer i aquest any... ens ha tornat a demanar i s'organitza a la plaça del Togaret. És a 9:15, però el grup és, no me'n recordo com es diu, perquè com que tenen aquests noms tan raros, però que estarà bé, i és per nens, que pugui gaudir una mica de la nit i sortir a ballar. Mm. Es havia fet fa molts anys. Es havia...
5: No sé si heu pogut veure una mica el programa, si us ha cridat, què anireu a veure, què us sembla.
0: A mi m'ha agradat, el que passa que hi ha una cosa que particularment ens agrada molt la casa, que és la música celta, però que coincideix són aquests. Gràcies.
5: Dance, Ball Infantil, Golfo, el José Malagón.
3: Que són d'Anglaterra, gent, aquí.
0: Sí, es veu que
3: no?
0: Sí.
3: Sí. Del Reino Unit, no?
4: Espectacle de l'Ali Bigut.
5: Mira, espectacle que fusiona música, ball, missatge, amb posada cinedionant per
3: l'energia. Aquesta és bona, la Bigut és bona,
0: No, jo el que us deia és que a la mateixa hora que fan els boleros de l'Obrador, a l'Estanislau Figueres fan un concert de música celta.
3: Ah, sí, també.
0: Que té molt bona
3: pinta.
0: Però, clar, ja,
4: és que
3: seguidors de la això,
4: Festa Major
0: ja té això.
4: És sempre això, és viure al carrer.
0: Però clar,
4: jo,
0: sí, a mateixa hora, saps?
4: Sempre intento fer el mateix. Jo no surto amb un pla preconcebut.
0: Ja.
4: Vaig caminant per la ciutat i allà on em trobo alguna cosa que m'interessa, em quedo.
3: Sí, sí.
4: Si després, quan estic allà, al cap de 20 minuts, veig que ja m'ha deixat d'interessar en aquell moment o que ja tinc ganes de veure una altra cosa, doncs me'n vaig a un altre lloc. Intento passar pel màxim de llocs possibles.
0: Bueno, doncs, però, els que els agradi la música celta i els boleros és el mateix.
2: És el mateix pla que el meu, però al revés.
4: Excepte,
2: o sigui, estic sentint i estic pensant, és el meu pla, però al revés. O sigui, jo intento no anar enlloc.
4: No, jo intento viure la Festa Major, sí, i a més, a veure, que us haig de dir també que tenim gegants tots els dies.
0: Ah, sí, sí.
4: Avui el seguici, una altra passejada nocturna, la matinada grallera...
5: Això és la novetat, la passejada nocturna.
4: L'anada a l'ofici de Sant Pere, el ball d'església amb els gegants, que és
3: sí, sí,
4: dels pocs jocs en el món en què es fa això. Vull dir que és un tema... Res, aquí cada,
0: sí, cada un...
4: I els horaris i tot això estan en el programa.
2: Sí, sí. Soc molt solidari, no vaig perquè aprofiteu vosaltres. Tu saps,
0: a clar, si som a l'espai.
2: És solidaritat.
3: Perquè podem passar.
5: Però són realitats, també, que passen.
0: Si no es pot passar, hi ha llocs que no, és impossible.
2: No, al meu cas, jo tinc un nen amb autisme, i quan tens un nen amb autisme, el volum, el soroll i tot això, és un problema. Llavors, jo què faig? A l'inrevés, ja està. Venen les festes. Passar-ho tot molt bé i me'n vaig amb
0: home, clar.
2: I el dilluns ja tornarem.
4: Jo tinc un net que no té aquesta malaltia, però té un altre, i li afecta molt els sorolls també, i el que els seus pares han après que el millor és això.
2: Sí, és que el meu ja es porta tots els dies.
5: Auriculars.
4: Uns boscascos.
5: Ho hem de deixar aquí. Moltíssimes gràcies a tots quatre. Donem pas als serveis informatius. Després més Rubí al dia, en aquest cas amb la Pamela Martínez. Hey.

0: Són les 11 del matí.
1: Ràdio Rubí, notícies.
2: Molt bon dia. Avui comença la Festa Major de Rubí 2026 amb el pregó a partir de les 8 del vespre a la plaça Pere Aguilera. A partir d'aquí hi haurà 250 activitats adreçades a tots els públics, des d'infants i famílies a joves i persones grans, i organitzades per l'Ajuntament i també amb la col·laboració d'una seixantena d'entitats locals. En total hi haurà una trentena d'espais dedicats a les activitats de diferents tipus. El casino, inaugurat el desembre de 2025, s'incorpora a la festa amb visites dramatitzades, algunes actuacions del Festival Random i la campanya Rubí al Cor a la terrassa d'aquest equipament. El pavelló esportiu de Cova Solera, estrenat a l'abril, acollirà la gala del GAER i, finalment, els espais expositius de la ciutat acolliran també visites guiades i sessions de cinema, que és una de les novetats de la festa. A banda de les activitats tradicionals, aquest 2026 s'incorporen propostes innovadores d'entitats noves, com ara un taller d'astronomia a l'edifici Ressò, que organitza Astro Rubí, o una exposició de vehicles de Rubí Motor. També hi ha una cercavila nocturna dels gegants, que tot i ser una entitat amb solera, intenta adaptar-se als nous temps. I, degut al canvi d'ubicació de les activitats de la plaça Allende, la festa LGTBI+, es trasllada cap a l'Escardívol, convertint l'emblemàtic espai en l'escenari del 28 de juny, del Dia de l'Orgull LGTBIQ+. Com ja ve sent habitual, les activitats de Festa Major comptaran amb espais reservats per a persones amb mobilitat reduïda i la plaça Figueres acollirà l'espai per nens que s'adaptarà a la infància amb alta sensibilitat. I ahir prop de 200 persones es van trobar als jardins de l'Ateneu fent el pica-pica posterior a la tradicional recepció d'entitats prèvia al que és la Festa Major. L'alcaldessa Ana Maria Martínez va tornar a agrair la tasca que fan precisament les entitats, que un any més han permès completar tot el programa de la Festa Major. Un discurs que va estar marcat per una pèrdua recent molt significativa a la ciutat, la del coreògraf Albert Sanz, que és el pare de la Ballada de Gitanes, que ha esdevingut un dels actes més significatius, si no el que més, de les Festes Majors de Rubí.
3: Destacar-ne un que és important. Una nova edició, tindrem una nova edició de la ballada de Gitanes al carrer. I aquesta ballada estarà molt marcada per la recent pèrdua de l'Albert Sanz. Sabeu que fa molt pocs dies el vam acomiadar i que tornarà aquesta ballada a simbolitzar l'orgull que sentim de ser rubinencs i rubinenques. I ara jo demanaria un aplaudiment per l'Albert, que segur que se sentirà molt orgullós.
2: Com és costum, l'acte va servir també per commemorar les entitats que fan un aniversari significatiu. Enguany han estat l'Associació de Pessebristes, 75 anys, l'Aplec de Rubí, 25 anys, Som Gent Alegre, també 25 anys, i a l'Associació de Veïns i Propietaris de les Valls Sector, 5 també, han complert aquests 25 anys que ahir se celebraven als jardins de l'Ateneu Municipal. I en esports, lògicament, protagonisme per les activitats que es duran a terme a aquesta Festa Major. Toni Bravo Rodríguez.
4: La Festa Major de Rubí arriba amb una presència esportiva una mica més reduïda que en altres edicions, però amb una agenda igualment intensa i variada. El GAER estrena format al nou pavelló de Cova Solera amb una proposta que combinarà exhibició, música, ambient i servei de bar. Això serà dissabte a les 8 del vespre. L'activitat esportiva comença aquest divendres a les 5 amb l'espectacle de gimnàstica del Regina Carmeli a la Llana. Durant el cap de setmana hi haurà tornejos de tennis, frontenis, escacs i també la classe oberta de boxa del Club Boxeo Vega, que arriba a la tercera edició amb novetats. Això serà dissabte a les 10 del matí. El pavelló de la Llana acollirà la festa de l'esport adaptat de l'Horitzó i el Col·legi Pau Casals serà l'escenari de Vine a conèixer l'hoquei en línia dels 100 patins. Diumenge tornarà la cursa de radiocontrol i, com a novetat, el Motor Club Rubí organitzarà una exposició de vehicles amb pilots rubinencs a partir de les 5 de la tarda. Entre les absències d'enguany hi ha la cursa de Sant Mus, l'Open Internacional de Petanca i el partit de veterans del CEP Sant Jordi. I també destaquem que en futbol adaptat els equips A i D del CEP Camira han estat premiats a la Gala Talent de la Federació Catalana de Futbol, que tanca la primera temporada d'aquesta nova lliga formativa. L'equip A està reconegut pel seu rendiment regular, la seva solidesa competitiva, mentre que el D de futbol sala ha estat distingit per la seva evolució i el compromís del grup.
1: Serveis informatius de Ràdio Rubí.

0: Viu la Festa Major en companyia de Ràdio Rubí.
1: I visca la Festa Major.
0: El divendres 26 de juny, a partir de les 7 de la tarda, retransmissió en directe del pregó de la Festa Major. I el proper dissabte 27, a partir de les 7 i fins les 9 de la nit, programa especial amb tots els protagonistes de la Festa Gran de Sant Pere. Ah, i a partir de 9:15, en directe i des de la mateixa plaça, no et perdis la sessió del DJ Esteve Llop des del mític programa Rock and Classics. Vine i participa. T'esperem a la plaça Catalunya. Ràdio Rubí i la Festa Major. Sempre al teu costat.

0: Passant 6 minuts de les 11 del matí, començam la quarta i última hora del Rubí al dia d'aquest divendres i, com no podia ser d'una altra manera, continuam ben immersos en la Festa Major de Rubí, repassant alguns dels grans protagonistes d'aquests dies i descobrint tot el que ens espera aquest cap de setmana. Avui xerrarem amb Adrià Ortega, un dels DJs de Los 40 On Tour, que aquesta nit farà parada a Rubí i volem conèixer com serà el seu espectacle. També entrevistarem el duet Marlena, encarregat d'inaugurar musicalment la Festa Major. A més, ens visitarà l'Eduard Fraile de la Biblioteca Mestre Martí Tauler per repassar l'agenda de les activitats que tenen previstes i també recordar-nos la campanya Llegite Premi, que continua en marxa. I recordeu que, com sempre, teniu les línies de telèfon obertes perquè ens feu arribar els vostres comentaris, participeu en directe al programa i ho podeu fer telefonant-nos al 93 588 59 60.
1: Segueix el que passa a la ciutat a Rubí al dia.

0: Vos proposant començar la primera nit de Festa Major amb música i amb molt bon ambient. Aquest divendres en visita Adrià Ortega, una de les cares i veus habituals dels 40 que torna al nostre municipi després d'haver-hi vengut unes quantes vegades ja. Ho farà al costat d'Uri Mora dins del projecte Los 40 On Tour, una proposta que combina música, espectacle i molta connexió amb el públic. Abans que pugi a l'escenari, avui el saludam perquè ens expliqui com afronta aquesta nova nit de Festa Major. Bon dia, Adrià.
1: Hola, bon dia, què tal, com esteu?
0: Això comença a aparèixer una residència fixa a la nostra Festa Major. Què recordes de l'any passat?
1: Jo sempre us dic que m'agrada molt venir a Rubí, però no ho dic per dir, sinó perquè realment m'agrada. Des del primer dia que vaig trepitjar l'Escardívol, ja sigui amb els 40 On Tour o els 40 Primavera Pop, que també ho hem fet durant molts anys, és una de les meves places perfectes per venir, perquè sempre m'ho he passat molt bé, el públic sempre ha estat entregat i evidentment l'Escardívol és tan gran i amb tan bon ambient i tanta gent que viure amb la música dels 40 que és un plaer sempre venir, no només l'any passat sinó tots els anys.
0: Quan amb tants escenaris i festes durant l'any, què fa d'especial una Festa Major?
1: A mi, t'he de dir que el que més m'agrada fer són festes majors. M'agrada perquè la gent ve entregada, ve a gaudir del seu poble, de la cultura del poble, ja no només de l'espectacle dels 40 On Tour, sinó tots els espectacles en general. La gent surt al carrer, són gratuïts, la gran majoria, i per tant és un moment de cultura pròpia, cadascú se la sent seva, i jo crec que les festes majors, com a mínim personalment, són les festes que més m'agrada fer amb els 40. Ja més enllà de discoteques o festivals així a nivell privat, per mi l'Adrià Ortega prefereix fer sempre festes majors.
0: Avui vens amb l'Uri dins de Los 40 On Tour. Com es reparteix la feina entre vosaltres? Hi ha un guió? És més improvisació? Com va això?
1: Normalment el que fem, hi ha uns moments puntuals del show que sí que és molt de timing i molt concret perquè utilitzem les pantalles de LED que tenim a l'escenari i són moments concrets que anem tant l'àudio, el so, com la imatge que es projecta a les pantalles ha de ser una concreta, ja sigui la introducció del show, a la meitat del show que fem uns regals de samarretes i de polseres de LED, per exemple, i són moments que sí que és cert que estan marcats, però depenent del públic i depenent de la gent i realment llegir la pista, nosaltres posem dintre de la nostra fórmula musical, des de la nostra, diguéssim, el nostre estil, intentem anar, doncs, esquerra-dreta, depenent de la gent, també. Però ja et dic, potser el 20-30% sí que està estipulat i està, doncs, tancat a nivell de so i il·luminació, però la resta és una improvisació que a mi m'agrada molt improvisar perquè ens agrada llegir la gent, ens agrada llegir el públic, som discjòqueis, però som animadors, i per tant, allò quadrat i mirar avall i fer la teva sessió i marxar, no. Nosaltres intentem sempre llegir a la gent, en aquest cas, Rubí.
0: I qui acostuma a ser més gamberro?
1: Jo t'he de dir que a nivell musical dels companys de 40 jo sóc el més gamberro en el sentit de que m'agrada molt anar amb els extrems. És a dir, sóc bastant d'extrems perquè m'agrada portar la gent al límit i potser no està bé que ho digui gairebé això, però potser jo. Potser jo.
0: Hi ha algun moment que sempre cerques dins d'una sessió, el moment en el que et dius ara sí, som meus?
1: Aviam, hi ha coses que es diu col·loquialment a nivell intern, la gent que fem els bolos i bijoquis en general, sempre és allò de sota cavall rei, que és el que sempre posem, no? És a dir, són cançons que, o estils i ritmes que amb aquella cançó sempre o gairebé sempre tens a la gent, doncs, al màxim. El que passa és que no pots abusar d'això, perquè si la gent no està gaire entregada pel que sigui i vas abusant, al final et queda sense possibilitats bueno, acabes al final les opcions, no? Però sí que és cert que hi ha cançons que la gent s'anima sol, perquè són cançons que cançons o estils o ja sigui introduccions o el que sigui, que el que fem és intentar animar el màxim possible amb aquests comodins, que dic.
0: I hi ha alguna cançó que tinguis prohibidíssima de punxar perquè estàs saturat?
1: No, el que tenim prohibidíssim de punxar, però només perquè a més dels 40 On Tour faig altres coses i amb tant les meves coses personals com els 40 On Tour, que és la festa de 40, l'única cosa que tenim prohibit és, per exemple, cançons amb llenguatges no inclusius, amb llenguatges sexistes, més enllà de l'estipulat, no? Llavors, això sí que ho tenim prohibidíssim. Això sí que és una cosa que, no només en festes majors, sinó en festes a nivell també privat, fins i tot, són coses que normalment no posem perquè estem al 2026, crec que s'ha d'estar a l'alçada del moment, i coses sexistes, coses amb... tot el tema aquest, és, normalment això sí que és una X completa en el timing. Sí.
0: Uh-huh. Et faig un test ràpid per acabar. Festival o festa major?
1: Festa major.
0: Cabina o estudi de ràdio?
1: Estudi de ràdio.
0: Himne dels 2000 o temacle actual?
1: Himne del 2000?
0: Sí.
1: Oh, jo tinc una clara que és Desenchanté de Kate Ryan.
0: Mira, que bona, que bona. Cançó que mai falla?
1: A tirar artista, Aitana.
0: Mm. Una ciutat on sempre vulguis tornar a punxar?
1: No, perquè m'estic entrevistant, però a Rubí.
0: No val fer la pilota, eh?
1: No, gens ni mica. Gens ni mica.
0: El públic més entregat que recordis?
1: Normalment, els grans festivals i grans, per exemple, l'Escardívol, normalment és el públic sempre és més entregat. Llavors et diria l'Escardívol, sí.
0: Una petició absurda que t'hagin fet?
1: Sí. Sí, perquè amb la ràdio, quan anem amb els 40, a mi el que m'encanta és quan em posen el mòbil així, que diu, posa aquesta, posa l'altra. I, bueno, una de les absurdes, o una de les que no puc posar i de les que sempre ric quan em diuen, és la Letizia Sabater.
0: Ah, i ja per acabar, qui té millor gust musical, el públic o els DJs?
1: No, sempre el públic. El públic és el que ha de ballar, i nosaltres hem de llegir el públic i hem de posar el que el públic vol, no el que el disc hi vol.
0: Adrià Ortega, moltíssimes gràcies per atendre'ns avui i que vagi molt bé aquesta nit.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres i t'espero, eh?
0: Ja vendré.
1: Molt bé.
0: Adéu.
1: Bon dia, que vagi bé.

0: Ràdio Rubí, la primera en informació local, sempre al teu costat.
1: Viu la Festa Major en companyia de Ràdio Rubí. El divendres 26 de juny, a partir de les 7 de la tarda, retransmissió en directe del pregó de la Festa Major. I el proper dissabte 27, a partir de les 7 i fins les 9 de la nit, programa especial amb tots els protagonistes de la Festa Gran de Sant Pere. Ah, i a partir de 2:15, en directe i des de la mateixa plaça, no et perdis la sessió del DJ Esteve Llop des del mític programa Rock and Classics. Vine i participa. T'esperem a la plaça Catalunya. Ràdio Rubí i la Festa Major. Sempre al teu costat.
0: Butlletins informatius de Ràdio Rubí.
2: La plaça Pompeu Fabra ha recuperat la normalitat després de diversos mesos acollint un assentament humà de persones sense sostre. I encara hem de parlar d'un altre succés del cap de setmana, perquè ahir al migdia es va produir un incendi en un edifici de 6 places del carrer Lope de Vega.
0: Tot el que passa a la ciutat t'ho explica Ràdio Rubí.
3: Com cada any, després de les vacances d'estiu, el cinema català tornarà al Teatre Municipal La Sala. De moment ja coneixem dues de les pel·lícules que s'inclouen en la nova temporada del cicle.
0: Tot allò que has de saber sobre la teva ciutat ho trobaràs a la 99.7 de la FM i a radiorubí.cat.
4: A Ràdio Rubí, Long Play, un espai on la música és la protagonista. Una selecció gourmet per paladars exquisits. Dimarts, de 10 a 11 del vespre a Ràdio Rubí, Long Play, on la música és la protagonista.
1: Segueix tota la Festa Major des del nostre web radiorubí.cat i les nostres xarxes @radiorubicat. Vídeos dels esdeveniments principals, galeries de fotos amb un resum diari i tota la informació del que passi a la Festa Gran de Sant Pere. @radiorubicat, tota la Festa Major al teu mòbil.
4: Segueix el que passa a la ciutat a Rubí al dia.

musical de la Festa Major de Rubí amb dues artistes que en els últims anys han anat construint un projecte cada vegada més present dins l'escena pop estatal. Elles són Marlena, el duet format per Anna Legazpi i Carolina Moyano. Es van conèixer fa anys en un càsting televisiu i després d'una primera etapa musical

0: Festa Major des del nostre web radiorubí.cat i les nostres xarxes @radiorubicat. Vídeos dels esdeveniments principals, galeries de fotos amb un resum diari i tota la informació del que passi a la Festa Gran de Sant Pere. @radiorubicat. Tota la Festa Major al teu mòbil.
1: Segueix el que passa a la ciutat a Rubí al dia.

I seguim xerrant de la Festa Major de Rubí amb un dels grups que faran ballar l'Escardívol aquests dies. Ells són Banda Neon, una de les formacions amb més projecció de l'escena festival catalana. Ara escoltarem un dels seus grans èxits, Guapíssima.

0: Segueix el que passa a la ciutat a Rubí al dia.
1: Segueix tota la festa major des del nostre web radiorubí.cat i les nostres xarxes @radiorubicat. Vídeos dels esdeveniments principals, galeries de fotos amb un resum diari i tota la informació del que passi a la Festa Gran de Sant Pere. @radiorubicat. Tota la festa major al teu mòbil.
2: Sardanes d'autor, un programa que vol apropar-nos l'obra d'un autor determinat. Un espai realitzat per Josep Puigventós, amb la col·laboració del Foment de la Sardana de Rubí.
3: Sardanes d'autor, cada dissabte a 8:45 del matí a Ràdio Rubí.
4: A Ràdio Rubí els dilluns toca country. I was all but 22. I think at the time. Country que el pots gaudir amb un bon whisky. Jack Daniels, Johnny Walker, George Dickel, Jim Beam. Whisky que el pots combinar amb una bona dosi de pop i rock. Que no perdis l'últim tren de la millor música. Musical Express, els dilluns de 9 a 10 del vespre amb Francesc Vila.
1: Viu la Festa Major en companyia de Ràdio Rubí. El divendres 26 de juny, a partir de les 7 de la tarda, retransmissió en directe del pregó de la Festa Major. I el proper dissabte 27, a partir de les 7 i fins les 9 de la nit, programa especial amb tots els protagonistes de la Festa Gran de Sant Pere. Ah, i a partir de 9:45, en directe i des de la mateixa plaça, no et perdis la sessió del DJ Esteve Llop des del mític programa Rock and Classics. Vine i participa. T'esperem a la plaça Catalunya. Ràdio Rubí i la Festa Major. Sempre al teu costat.

0: No podem tancar aquest divendres sense xerrar de la biblioteca i de totes les activitats que tenen en marxa, i per això tenim amb nosaltres un dels tècnics d'aquesta biblioteca, l'Eduard Fraile. Bon dia, benvingut.
1: Hola, molt bon dia, molt bé a tothom, i bona festa major.
0: Bona
1: ja.
0: Festa major,
1: bona festa major a tothom.
0: Sí, sí, ja estem, ja hem arribat. Pareixia que no arribava mai, però ja ha arribat.
1: Ja està aquí.
0: Exacte, exacte. Eduard, explica'ns quines coses podem fer a la biblioteca aquests dies.
1: Doncs molt bé, ja sabeu que estem en modus estiu. Ja des de la setmana passada, en quant a horari, volum d'activitats i demés, però sí, sí, com que obrim tot l'estiu, que ara recordarem l'horari i encara farem alguna activitat, doncs això, recordeu, sempre que moltes vegades ens pregunten, la biblioteca no tanca, o sigui, obrim durant tot l'estiu. Si em permets, Pamela, un petit recordatori molt ràpid, ja sé que han passat diversos dies de que s'han fet públiques les notes de les PAU,
0: però... Bueno, no tants dies, eh?
1: No, aquesta mateixa setmana, començaments de setmana, el que passa és que aquesta setmana ha caigut com ha caigut, i la Revetlla,
0: sí,
1: i Sant Pere,
0: ja.
1: I tot plegat...
0: Pareix que ha passat de tot.
1: Doncs ha passat de tot, doncs això, que han quedat una mica, doncs han passat una mica enmig del mare magnum d'informacions, no?, i de notícies.
0: Sí, sí.
1: I vaja, volia destacar doncs que un dels nostres estudiants, el Joan, doncs ha tret molt bona nota.
0: 9,8.
1: Podrà fer matemàtiques com ell volia, el doble grau, i des d'aquí el felicitem amb ell i amb tota la resta, tota la gent que ve per la biblioteca, doncs tots aquests dies que ha estat estudiant i que ens han dit que havien aprovat i que estaven molt contents i que ara ja es volien oblidar i no veure'ns les cares ja fins a l'octubre, doncs, vaja, sobretot això, una felicitació, i recordar que l'èxit de venir a estudiar a la biblioteca, el 99,9% d'aprovats amb bona nota es manté un any més, i això, doncs, un recordatori pels joves que han estudiat les PAU i amb molt bona nota.
0: I això res. Que deies, que han començat ja a oblidar-se d'estudiar. El Joan, de fet, estava a Roma, quan s'ha enterat de la nota que tenia. O sigui,
1: sí,
0: que...
1: sí, la veritat és que m'ha fet molta gràcia, perquè jo, clar, amb dos o tres que ens hem contactat, estaven tots... o sigui, viatjant pel
0: gaudint,
1: món, jo dic,
0: clar,
1: gaudint de la vida, i dius, però si encara no saps la nota, diu, ja, però és que portem tot l'any treballant, sí, i portem unes setmanes intenses, i una a Londres, l'altra a Roma, l'altra a un festival, i això, en principi, doncs, bé, el Joan, doncs, això, estava a Roma quan li van dir la nota,
0: sí, sí.
1: I mira, ha hagut de allò, parlar des d'allà gairebé. I això, i ara, doncs, si vols, passem al tema exposicions. Recordem que fins al dia 30, fins dimarts, tenim una Llar a l'Exili, que seria doncs tota aquesta exposició del projecte Fotollibre, una Llar a l'Exili, del Dani Aguilera, en col·laboració amb Welcome Refugees. Doncs a la nostra sala d'exposicions, doncs, encara podem gaudir d'aquesta exposició. També tenim la exposició Picada d'Ullet, homenatge doncs a la Font del Ferro, perquè l'amic Christian Tepunt, doncs, ens ha preparat unes quantes maquetes en paper de trens, i també les tenim exposades a la planta 2, amb aquesta primera exposició de maquetrens de paper a càrrec d'en Christian. I a la planta baixa hem preparat, doncs, ja fa uns dies també, tot el que seria l'exposició del Dia de l'Orgull, de tota una mica la difusió del Pride Day, amb tot de llibres, còmics, pel·lícules, a la nostra guia de lectura, i també doncs recordant, doncs, això, segurament ja heu comentat que el dia 28 hi ha l'especial Loco Bongo,
0: sí,
1: també que recomanem especialment per fer un vespreig diferent aquí a Ruby City, doncs, també, i celebrar doncs el Dia de l'Orgull. Aquesta seria una mica també al final de les exposicions, de cara doncs a aquest ja doncs estiu que comença, i que també incorporarem l'exposició de punts de llibre ara a partir de l'1 de juliol fins al setembre. Tots els 1.200 punts que van participar al concurs de punts de llibre, doncs els tindrem exposats a la planta infantil.
0: Els tindreu tots allà,
1: tots els punts. És una feinada.
0: Molta, llavors, molta.
1: Portem molts dies enganxant, i, clar, per això moltes vegades, doncs, clar, triem dues setmanes, pràcticament, però és que allà un per un...
0: és que 1.200 són moltíssims.
1: Aquestes coses que ens agraden, sí, llavors, clar, és d'estar allà 1.200 blutacs o celos o el que sigui.
0: El que li posi,
1: i estem allà 3 o 4 fent relleus i torns.
0: I que quedin rectes.
1: I ara aquest és vertical, i ara aquest és de l'altra banda, i ara aquest és horitzontal. I al final, doncs, per categories, i al final, doncs, això, els tindrem tot l'estiu, ja que és una feinada. Treure'ls i posar-los, doncs estaran tot l'estiu. I recordem a tots els participants, ja ho van dir el dia del lliurament de premis, que quan acabi l'exposició ja podran recollir cadascú el seu punt de, com a record, que molts els volen guardar com a record, sobretot els finalistes i guanyadors, que són 40, doncs això, que s'esperin fins al 15 de setembre per recollir-los.
0: Sí, perquè que no vinguin a l'exposició.
1: Que no vinguin ara i l'agafin de l'exposició, que algun cop ja ha passat.
0: Ah, però jo que ho deia principi, de bromes, eh?
1: Sí, no, algun dia trobes un forat allà i dius, ostres, falta un punt. I després t'enteres, no, és que pensava, era el meu. I ja, però estava a l'exposició. Bé, és igual. El cas és això, que fins al 15 de setembre doncs, la tindrem allà i llavors ja després podran recollir-los i se'ls emporten de record.
0: Molt bé, molt bé. Haurem de posar un cartell, eh?
1: Un cartell. No agafeu els punts de llibre abans d'hora.
0: Exacte.
1: Molt bé.
0: I mira, en quant a
1: activitats, tenim doncs, algunes activitats destacades. Hem destacat 4 avui perquè volem això, sobretot molt familiars, ara que ha acabat el col·le i ens visiten moltes famílies. Recordar això, que poden venir tot l'estiu a agafar contes, a agafar lectures i doncs, estar fresquet dins de la biblioteca perquè a part som refugi climàtic.
0: Recorda'ns l'horari... Això, sí. Perquè així la gent ho té clar.
1: Molt bona aquesta, sí, doncs l'horari canvia, a més des del 15 de juny fins al 15 de setembre fem horari d'estiu. Tot això està informat perfectament al web i a alguna xarxa i també el teniu enganxat allà a la porta, però recordeu que obrim tot l'estiu, però de dilluns a dijous per la tarda, de 3:45 a 9:15, i el divendres al matí, de 10 a 2. Fem aquests 5 dies entre setmana per poder venir a la biblioteca i això, doncs, gaudir de les activitats. Podeu venir a agafar llibres, estar-vos allà també fent doncs, estones de lectura o amb la família. També activem molt el Ruby Play. Ara hem deixat una colla de gent doncs, allà fent trencaclosques i també
0: bé.
1: Amb els diferents racons de joc que tenim. I doncs, això, convidem a tothom a venir. Com convidem a tothom a venir a l'activitat que farem demà, conjuntament organitzada per InFest, doncs en aquest cas l'InFest Kids, un any més es fa a la biblioteca, demà dissabte 27 de juny a les 11:00, entrada gratuïta, i això doncs a l'auditori de la biblioteca, 111 places gratuïtes, sense inscripció prèvia, i demà us espera una pel·lícula que es titula Robot Dreams, dirigida pel Pablo Berger, que va ser el director també de la pel·lícula Blancanieves, i és una pel·lícula que us recomanem molt. És molt bonica.
0: Aquesta no fa por, eh?
1: Aquesta no fa por, aquesta és una pel·lícula familiar, no té diàlegs, o sigui que tampoc... és una pel·lícula que és tot les interaccions entre els protagonistes, animals, robots, persones, aquí tothom que surt, banda sonora, i és una història molt bonica i la recomanem molt, molt, molt. Com tot el que fan la gent d'InFest, que dir, no?, de tota aquesta colla de cuques que tenim la sort de tenir a Rubí, no? Doncs això, a l'InFest Kids, a la biblioteca, demà dissabte,
0: sabem
1: a les 11:00.
0: Sabem l'edat recomanada d'això?
1: En principi és a partir de 3.
0: A partir de 3.
1: El que passa que, com que no té diàlegs i són dibuixos així molt soft i que no són molt... Clar, no fan por, doncs... poden venir més petits, però jo recomanaria més de 3, perquè clar, té una durada que...
0: Clar, que potser no l'aguanten els més petits.
1: Potser no l'aguanten els petits de 0 a 3, que ja tenim per ells alguna altra cosa, doncs, amb música, i que ara comentarem. Però aquesta pel·lícula, de 3 a 99 anys, és perfecta, d'animació i, vaja, molt recomanable. Robot Dreams, doncs això,
0: super.
1: Demà a la Biblio. Els més petitons, això que deies, Pamela, doncs poden venir el dia 8, el dimecres 8 de juliol. Farem una activitat de música en família i aquesta sí que està pensada per nens i nenes i famílies amb infants d'un a 3 anys. Aquesta sí que ja està pensada expressament. I es titula Zoom Zoom, una aventura per a petites abelletes.
0: Ui, això me sona allò del Zoom Zoom fa la vella,
1: això,
0: Zoom Zoom
1: aquí,
0: va volant.
1: Aquí,
0: me la sé, me la sé.
1: aquí cantarem aquesta i altres cançons, però aquesta la cantarem molt, molt, molt, Pamela, amb música i amb instruments musicals.
0: Els hi agrada moltíssim, a més.
1: Perquè aquestes cançons agraden molt, aquestes amb aquests sons, i a més com que és la gent de l'aula musical, doncs portaran també instruments, i al final tot això és una mena de conte familiar musical en el que tots cantem i pràcticament ballem també, o sigui que això, qui vulgui venir, doncs ja ho sap, també el dimecres dia 9 de juliol a partir de les 17 hores a la sala de petits lectors a la planta infantil, doncs això, totes les famílies amb petitons convidadíssims.
0: Molt bé.
1: El mateix dijous,
0: què més n'hi ha?
1: El dia següent, dia 9 de juliol, a les 18 hores, doncs comencem amb aquestes activitats que fem de vegades saludables a la biblioteca. Ara hem fet també un taller d'elaboració de sabó, una altra sessió de dansa del ventre. En aquest cas, dijous 9 de juliol, amb la Zafira, dansa del ventre, gaudeix dels beneficis d'aquest ball mil·lenari, també entrada lliure, tot com tot el que fem a la biblioteca, completament gratuït, un taller que al final gairebé seran dues horetes, perquè si la gent s'engresca, doncs, i a l'auditori s'està molt bé, doncs pràcticament són tallers de dues hores.
0: Molt bé.
1: Qui vulgui venir, doncs això, dansa del ventre amb la Zafira, dijous 9 de juliol a les 18 hores.
0: Perfecte.
1: A l'auditori.
0: Més tallers.
1: Més tallers. A l'altra setmana, dimecres 15 de juliol a les 18 hores, en aquest cas parlarem de tonificació i consciència del cos. Igual que la dansa del ventre, podem portar, en aquest cas, doncs, roba còmoda, en aquest cas una estoreta, una pilota, unes gomes elàstiques, el que tinguis per casa, i venir, doncs, també amb aquest taller, que també aproximadament durarà unes dues horetes, dimecres 15 de juliol, a les 18 hores, també a l'auditori de la biblioteca, i en aquest cas a càrrec de la Toñi Soriano. Mm-hmm. O sigui que serien, doncs, activitats saludables per adults, en aquest cas, amb entrada lliure.
0: Molt bé, teniu de tot, eh?
1: Tenim de tot, com a botiga. També parlaré jo... Bueno, ja m'aturaràs, eh?
0: Xerrem d'aquests projectes, has exhaurit
1: el temps.
0: Sí, vas molt bé.
1: En principi, mira...
0: Tenim els projectes de foment de la lectura, per situar l'oient, i tenim dos projectes que feu a la biblioteca.
1: Sí, sí, ho has explicat perfectament.
0: Per quin començam?
1: Comencem per l'estiu lector.
0: Mira.
1: Tots dos són projectes en els que participen algunes biblioteques públiques que ens hem afegit a la proposta, conjuntament amb la gent de l'Èxit i amb la gent de la Fundació Bofill.
0: Uh-huh.
1: En aquest cas, doncs, presenten dos propostes diferents de foment de la lectura. La primera seria en la que els nens, les nenes, trien ells mateixos les lectures que volen, o llibres que ja s'han llegit i els han frapat o els han cridat l'atenció. En aquest cas seria, doncs, això, fer com una mena de llibreta amb les teves lectures favorites.
0: Ah, que xulo!
1: Tu tens aquí, doncs, una mena de llibreta d'explorador de llibres on omples les teves dades i, doncs, això, omples unes fitxes fins a 10 amb les teves lectures favorites. Fas una puntuació, emoticones, fas una petita, doncs, descripció del que t'ha semblat el llibre, pots parlar del personatge que més t'ha agradat, pots fer també algun dibuix del llibre, i en aquest cas seria completar, doncs, aquest carnet d'explorador de llibres amb les teves lectures favorites. Llavors, si vols, doncs, participes en un concurs en el que et donen, doncs, també algun premi i, doncs, un diploma d'explorador de llibres.
0: Està molt bé, aquest perquè seria... fomenta la comprensió lectora, ens falla molt.
1: Això ens falla molt, i és una de les grans dèries de les biblioteques, que estem sempre allà com una mena de allò apiconadora, recordant sempre la importància de la lectura, aprofitar estones per llegir, i en molts casos, si es pot, doncs, gaudir d'aquestes lectures, doncs, això, no, amb preguntes o amb, no sé, descripcions dels personatges, o què t'ha semblat, demanar l'opinió del llibre al nen o a la nena, i en aquest cas està molt bé per aquesta mena de cartilla, carnet d'explorador, perquè et permet, amb espais vaja, reduïts. No cal que expliquis aquí doncs, el llibre sencer, però tens alguns espais per, amb emoticones i estrelles, puntuar el llibre i després una petita descripció doncs, això, del llibre, dels personatges i de més.
0: Recomaneu que els pares, per exemple, després que els nostres fills hagin llegit un llibre, vos facin aquesta compra, ens facin aquesta comprensió lectora, demanar-los, fer-los preguntes sobre el llibre? Penseu que és una bona activitat entre famílies?
1: És una bona activitat. El que passa que jo sóc dels que prefereixo doncs, que diguéssim l'origen d'aquesta proposta que tu dius surti del nen.
0: O sigui, una mica a vegades els hi costa, eh?
1: Al nen els hi costa. Tu has d'estar ja sempre alerta i trobar el moment per preguntar, dir-li què t'ha semblat, interessar-te per la seva lectura, dir-li, doncs, escolta, potser estem llegint massa manga, hauríem de provar amb algun llibre, doncs, amb algun argument una miqueta més llarg, perquè hi han de molt xulos. I el nen de seguida, clar, capta, doncs, molt ràpidament les informacions i de seguida venen, doncs, tinc un amic que, doncs, porta el llibre de l'Alex Colt, del Gómez Jurado, i m'ha dit que és molt xulo. Doncs anem a buscar-lo a la biblioteca. O Agus i els monstres, o Bitmax, o l'Adel. O sigui, hi ha moltes col·leccions de llibres, i llavors està molt bé que no només amb els nens petits els acompanyis amb les lectures abans d'anar a dormir o puguis parlar d'aquelles lectures, però que ho facis també quan són una miqueta més grans. Perquè també és una manera que els nens, doncs això, vegin que allò també té un interès i puguin pensar, inclús d'aquella lectura doncs, del Julio Verne, Moby Dick o Viatge al... doncs això, La Volta al Món en 80 dies, el que sigui.
0: Seguim amb el darrer projecte, perquè
1: sí,
0: ens quedem sense temps.
1: Molt ràpidament, molt ràpidament. Llegit a Premi seria una proposta també, biblioteques públiques, amb l'Èxit i Fundació Bofill, en aquest cas, ells, és tot online. Això ja és una cosa més tecnològica. Hi ha una pàgina web, entreu a la pàgina web de Llegit a Premi, i aquí hi ha tres categories per edats, d'11 a 16 anys, i llavors són... depèn de la teva categoria, ja són propostes de lectures. Tu, doncs, aquells llibres els vas a buscar a les biblioteques públiques i llavors, doncs, apuntes que l'has llegit, respons unes preguntes i això ja és una cosa molt del nostre dia, Pamela. Rànquings. M'he llegit tants llibres que, dels que han proposat i llavors és un rànquing de qui llegeix més. Llegir té premi. Qui fa més lectures guanya més premis.
0: Molt bé, Eduard, pues ens anem amb aquesta proposta. Moltíssimes gràcies per tota aquesta informació que ens has duit avui i anirem a la Biblio segur.
1: Molt bé, moltíssimes gràcies i repeteixo, bona festa major a tots.
0: Igualment,
1: adeu.
0: Bona festa major. I nosaltres ho deixem aquí. Ha estat un matí intens per començar a viure una festa major que tot just arrenca i que ens acompanyarà els pròxims dies. Recordeu que això no s'acaba ara. Aquesta mateixa tarda, a partir de les 7, tornem amb el programa especial del Pregó per seguir en directe l'inici oficial de la festa major i demà a la plaça Catalunya de 7 a 9 de la nit. Gaudiu molt de la festa, cuideu-vos i ens continuem escoltant.

0: Són les 12 del migdia.
1: Ràdio Rubí, notícies.
2: Molt bon dia. El periodista esportiu rubinenc Ivan Hidalgo serà l'encarregat de donar el tret de sortida a la festa major de Rubí d'aquest any amb el pregó que comença a partir de les 8 del vespre a la plaça Pere Aguilera. El jove rubinenc ha explicat una vegada més què significa per ell ser el pregoner de la festa major del seu poble. Ho ha explicat en una entrevista a Ràdio Rubí.
3: Ostres, que realment és un honor, o sigui, donar inici a la festa major del teu poble és un honor. A part que, o sigui, jo crec que per tot rubinenc són unes dates que tenim molt, molt marcades al calendari. O sigui, és que tinc amics. Tinc una amiga que està vivint ara als Estats Units i ve expressament per la festa major. O sigui, tinc molts amics que totes les vacances les fan en funció de la festa major. És que a mi m'arriba l'oportunitat de fer mundial aquest any i dic, jo tinc plena disponibilitat menys aquest cap de setmana. Perquè, o sigui, la festa major per un rubinenc és sagrada.
2: Segons ha explicat, ha estructurat el seu discurs en tres blocs. Vol explicar què significa la festa per rubinencs i també farà algun comentari de complicitat amb el seu grup d'amics de sempre. Hidalgo assegura que una de les activitats preferides de la festa major per ell és la ballada de gitanes, però que gaudirà, com cada any, de moltes propostes. Hidalgo va començar a Ràdio Rubí quan només tenia 14 anys. Li agradava l'esport i es va acostar a l'emissora municipal de la seva ciutat quan ni tan sols podia treballar. L'equip d'esports el va acollir i li va començar a ensenyar part d'aquesta professió. Als 16 anys es va incorporar professionalment i als 18 va començar la carrera de periodista a la Universitat Autònoma de Barcelona. I un dels temes que sempre es treballen per festa major des de l'Ajuntament és com fomentar que la celebració sigui sostenible i respectuosa amb el medi ambient. La prevenció de residus i l'estalvi de recursos són alguns dels aspectes que més es treballen des del consistori. L'estrella és l'ús del got reutilitzable i retornable. Així ens ho ha explicat aquesta setmana també a Rubí al dia l'Eva Andreu, que és tècnica del Servei Educatiu de Residus de l'Ajuntament.
4: Aquí a Rubí el que fem és el got reutilitzable i retornable. I per això tenim instal·lats unes casetes en els espais on hi ha concerts, on hi ha un personal que agafa i recull aquest got. I el tornem a netejar i el tornem a utilitzar a les festes majors de l'any que ve o qualsevol acte de grans dimensions. Aquesta és l'estrella, el got reutilitzable i retornable.
2: Aquesta mesura del got, com ha incidit Eva Andreu, s'està estalviant al voltant de 50.000 gots, però més enllà de l'estalvi de recursos, des del Servei Educatiu de Residus insisteixen en la necessitat de comptar amb la col·laboració de les entitats municipals que disposen de bars durant la Festa Major a l'Escardívol. Aquestes juguen un paper importantíssim aplicant mesures com l'ús de bossetes de paper per repartir el menjar i l'eliminació de llaunes i envasos unipersonals. I la informació esportiva centrada en els actes esportius de la Festa Major de Rubí. Toni Bravo Rodríguez.
5: L'esport tornarà a tenir un paper destacat a la Festa Major de Rubí, tot i que enguany amb una presència una mica més reduïda. El Gaire adapta el seu festival al nou pavelló de Cova Solera. Proposa un nou format, renovat, amb exhibicions, música, ambient festiu dissabte a les 8 de la vespre. Aquest divendres, a les 5, el Regina Carmeli obrirà el programa esportiu amb el seu espectacle de gimnàstica a la Llana. Durant el cap de setmana, tenis, frontenis, escacs mantindran les seves cites habituals i dissabte a les 10 el Club Boxeo Vega oferirà la seva classe oberta amb novetats. La Llana acollirà la Festa de l'Esport Adaptat de l'Horitzó i el 100 Patins organitzarà el 20 a conèixer l'hoquei en línia al Col·legi Pau Casals. Diumenge hi haurà la tradicional cursa de radiocontrol i, com a novetat, una exposició de vehicles del Club Motor Club Rubí amb pilots rubinencs a partir de les 5 de la tarda. Entre les absències, la cursa de Sant Mus, l'Open Internacional de Petanca i el partit de veterans del CEP Sant Jordi. I en futbol adaptat, el CEP Can Mira ha estat protagonista a la Gala Talent de la Federació Catalana de Futbol. Els equips A i D han estat premiats en el tancament de la primera temporada d'aquesta lliga formativa. L'equip A ha estat reconegut per la seva regularitat i solidesa, mentre que l'equip D ha estat destacat per la seva evolució i treball col·lectiu.
2: Doncs tornem amb més informació en una hora, al butlletí de la una.
1: Serveis informatius de Ràdio Rubí.

0: Ràdio Rubí, notícies.
1: Molt bona tarda. Els autobusos de Rubí amplien l'horari per la festa major. Des d'avui fins dilluns, el bus funcionarà en horari nocturn i també s'habilitarà el servei de parada a demanda per millorar la seguretat de totes les persones que es desplacin durant aquestes nits. A partir de les 10, els busos de les línies 1, 2, 3, 4, 5 i 7 continuaran funcionant en horari nocturn amb una freqüència de pas d'aproximadament una hora. El transport públic donarà cobertura fins al final dels actes. A la primera nit de festa major, la d'avui, funcionarà fins a les 5 de la matinada, la nit de dissabte fins a les 7, diumenge fins a les 5 del matí i dilluns, dia de Sant Pere, i darrer dia d'aquesta festa major funcionarà fins les 12 de la nit. Més coses. En aquest autobús especial nocturn s'oferirà servei de parada a demanda amb l'objectiu de millorar la seguretat de la ciutadania en els seus recorreguts de nit. Així, a partir de les 10 es faran parades intermèdies entre dues parades fixes de l'itinerari, només pel que és la baixada. Les pujades s'hauran de fer el que són les parades habituals. Només caldrà demanar-ho als conductors i també a les conductores. S'ha de sortir per la porta davantera, al costat del personal de conducció, i seran ells els que decideixin en quin lloc concret es fa aquesta parada. Aquests dies, a causa dels talls de circulació que hi ha per la festa major, es produiran també diverses modificacions en els itineraris de les línies d'autobusos. De fet, fins al dimarts 30 de juny, a les parades de referència del transport públic seran la 2, 4 i 5, i en aquest cas la parada de Joan Puig, Edison per la 1, 3, 5, 6 i 7, i finalment Torrijos per la 1, 3, 4, 6 i també per la 7. I l'Ajuntament ha preparat també una bateria de mesures perquè la festa major de Rubí sigui accessible per a totes les persones. Per exemple, a la plaça Estanislau Figueres hi haurà una programació amb activitats adaptades a aquelles persones que són sensibles a les llums i també als sons intensos. I avui, per exemple, al pregó hi haurà un intèrpret de llengua de signes en llengua catalana. A més, també s'han organitzat les anomenades hores silencioses a la zona d'inflables i jocs d'aventura de la Rambla del Ferrocarril i també a la fira d'atraccions que s'instal·larà aquests dies al pàrquing del Rubiform. I nosaltres tornem en una hora a l'informatiu migdia amb tota la informació que necessiteu saber per gaudir d'una bona festa major.
0: Serveis informatius de Ràdio Rubí.
2: El 26 de juny de 2026, això és l'Enjoc.
0: Amb Martí González.

Divendres 26 de juny, últim en joc de la temporada, entre setmana en què repassarem un dia més com va el Mundial Masculí de Futbol, amb quatre emparellaments per als setzens de final ja confirmats, com per exemple destaquem el Països Baixos-Marroc. Un partidàs, una de les dues es quedarà fora ja per als vuitens de final. Recordem els Països Baixos amb el blaugrana Frenkie de Jong, que ahir va guanyar a Tunísia per quedar primera de grup, el Marroc, que va quedar segon, empatat això sí amb el Brasil, amb dos catalans, en aquest cas Saibari, que porta tres gols ja, i Amaimuni. Parlarem, com dèiem, del Mundial de Futbol, també de la prèvia de l'Espanya-Uruguai, que juga aquesta propera matinada a les dues, en aquest cas amb l'Espanya jugant-se al primer lloc, en aquest cas per del grup, i l'Uruguai jugant-se a classificar-se, no?, després de només aconseguir dos empats en els dos primers partits. Molt futbol, com dèiem, però també tindrem futbol sala, perquè el Barça ja és campió de Lliga, ho va aconseguir ahir a Múrcia, guanyant el tercer punt en el quart partit contra el Pozo de la final. 4-6 a la pròrroga, patint d'allò més. I també parlarem de waterpolo amb Martina Tarré, una de les millors porteres del món, si no la millor, que fitxa pel Sabadell, de provinent procedent del Sant Andreu, després de la desbandada que hi ha hagut al club barceloní, després de la manca d'aposta per al projecte del club i de la sortida, com dèiem, de gairebé tota la plantilla i també del tècnic Javi Aznar. Martina Tarré, que nit jugarà al Sabadell. Tot això i més avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra.

0: Amb la Carme Reverte. Carme, bon dia.
1: Molt bon dia, Martí.
0: En futbol, el Mundial masculí, ja tenim definits els primers 4 encreuaments de les eliminatòries de setzens de final.
1: Destaca el Països Baixos-Marroc. El combinat neerlandès amb el blaugrana Frenkie de Jong ha guanyat aquesta matinada per 1-3 a Tunísia i s'acomiada del Mundial. Que s'acomiada, en aquest cas, del Mundial. D'aquesta manera, els Països Baixos es classifiquen com a primers del grup F, amb Japó segona, després d'empatar a 1 contra Suècia. Els japonesos seran el rival del Brasil de Rafinha, que veurem si arriba a les eliminatòries després de lesionar-se muscularment en el segon partit del Mundial.
0: També hi ha confirmats per setzens el Sud-àfrica, Canadà i els Estats Units-Bòsnia.
1: El combinat nord-americà, una altra de les anfitriones, que ja tenia assegurada la primera plaça del grup D, ha tancat la fase de grups aquesta matinada amb una derrota per 3-2 contra Turquia, que ja estava eliminada. En aquest grup D, l'empat a 0 entre Austràlia i el Paraguai classifica directament els australians com a segons, empatats, això sí, amb els paraguaians, que tenen números de passar entre els millors tercers.
0: Recordem que 8 dels 12 millors tercers passaran també a setzens. I finalment, el grup E, la Equador també es manté viu després de superar ahir Alemanya.
1: Els equatorians només els valia la victòria contra el conjunt alemany i van aconseguir-la, remuntant el gol inicial de Sané. D'aquesta manera, l'Equador es classifica tercer amb 4 punts i té moltes opcions de ser a setzens, acompanyant Alemanya com a primer de grup i Costa d'Ivori com a segona després de guanyar 2-0 ahir a Curaçao, que s'acomiada del Mundial.
0: I pel que fa a l'agenda d'avui, es definiran els grups G, H i I.
1: A les 9 de la nit, hora catalana, Noruega i França es jugaran la primera plaça del grup I, ja a les dues, amb les dues seleccions classificades després d'haver guanyat els dos primers partits. A la mateixa hora jugarà el Senegal-Iraq.
0: Ja els dos, en principi, eliminats, després de que hagin sumat 0 punts en les dues primeres jornades. I a les dues de la matinada, torn de la selecció espanyola, amb 9 catalans, que tanca la fase de grups contra l'Uruguai.
1: Espanya hauria de guanyar per assegurar-se la primera plaça del grup H i evitar un hipotètic encreuament amb l'Argentina de Messi a setzens. Però l'Uruguai encara s'hi juga més, ja que després d'empatar els dos primers partits contra Aràbia Saudita i Cap Verd, una derrota els deixaria fora. Els capverdians podrien fer història en cas de guanyar Aràbia Saudita i superar la primera fase en el seu primer Mundial.
0: I finalment, per acabar de repassar el Mundial, a les 5 de la matinada es definirà el grup G.
1: Amb una Nova Zelanda-Bèlgica i un Egipte-Iran, la selecció nord-africana, amb el jove davanter del Barça, Hamza Abdelkarim, i arriba líder amb 4 punts. Són dos més que Iran i Bèlgica, que mentre que Nova Zelanda tanca el grup amb un punt.
0: Més futbol, més enllà del Mundial, el Girona ha anunciat l'adeu de Juan Carlos.
1: El porter manxec de 38 anys no seguirà el club el curs vinent, després de 7 temporades i 125 partits amb la samarreta blanc i vermella. D'altra banda, el Girona sí que ha ofert proposta de renovació a dos veterans més, el santcugatenc David López i el capità Cristian Estuani.
0: En categoria femenina encara no és oficial, però sembla que Alexia Putellas, segons avancen ja molts mitjans, hauria decidit el seu futur post-Barça.
1: La ja excapitana blaugrana jugarà al London City de la Premier League anglesa, equip que forma part del grup empresarial de Michelle Kang, que també és propietària del Washington Spirits i de l'Olympique de Lió. Alexia compartirà vestidor amb excompanyes seves del Barça, com Jana Fernández i Mapi León.
0: En bàsquet, 4 catalans formen part de la convocatòria de la selecció espanyola pels propers partits.
1: El combinat estatal ha de jugar 2 partits de classificació per al Mundial de l'any vinent i a la llista de Xus Mateu han entrat els catalans Ferran Bassas i Pierre Oriola del Manresa, Oriol Paulí del Lleida i Joel Parra del Barça. Els 4, per tant, seran baixa a l'amistós d'aquest diumenge de la selecció catalana, que es disputarà el 9 Congost contra Gran Bretanya.
0: Per cert, el Manresa, que ha anunciat alguns moviments de mercat en les últimes hores.
1: Un d'ells és la renovació precisament del base Ferran Bassas, que allarga el seu vincle amb el club manresà fins al 2028. El Manresa, a més, ha confirmat l'arribada de l'ala pivot gironí Enric Vila, de 28 anys i 2,08 d'alçada, que arriba procedent del Gran Canària.
0: En futbol sala, el Barça guanya la Lliga 3 anys després.
1: Els blaugranes van sumar ahir a Múrcia el tercer i definitiu punt de la final del play-off en superar el Pozo a la pròrroga per 4-6. El Barça completa una molt bona temporada amb el títol de Lliga, després d'assegurar-se també la seva presència a la Champions de l'any vinent.
0: En handbol, el Barça ja coneix els seus rivals precisament per a la Champions de l'any vinent, que canvia, atenció, de format.
1: En comptes de dos grups de 10 equips, la temporada vinent hi haurà una primera fase amb 6 grups de 4 equips cadascun. El Barça, vigent campió de la competició, ha quedat enquadrat al grup E amb el Montpellier francès, el Dinamo de Bucarest, romanès i l'Horus danès. Els dos primers de cada grup es classificaran per a la ronda principal. Aquesta Champions masculina començarà al setembre.
0: I també es va sortejar ahir, en aquest cas el calendari, també en handbol, de la Lliga Guerreres.
1: L'únic català de la categoria, el CAC 7 Granollers, debutarà a casa i ho farà contra el Lobas de Taco Viedo, nouvingut a la Lliga després d'aconseguir l'ascens.
0: En hoquei patins, l'Igualada va celebrar ahir pels carrers de la capital de l'Anoia l'hoquei Lliga masculina.
1: Centenars de persones van celebrar amb l'equip amb una rua pels carrers d'Igualada el títol d'hoquei Lliga per al conjunt arlequinat que no guanyava des de feia 29 anys. L'aconseguida dimarts a la Corunya és la sisena Lliga de l'entitat.
0: En waterpolo, ho dèiem a l'inici, l'Astralpul Sabella ha fet oficial la incorporació de Martina Tarré.
1: Un dels grans fitxatges de l'estiu, el de la considerada una de les millors porteres del món, deixa Sant Andreu com 11 companyes més i en aquest cas tria el nou Sabadell que dirigirà Enric Arnella per la temporada vinent. Martina Tarré està ara concentrada amb la selecció espanyola per preparar el Mundial que es disputarà d'aquí a un mes a Sydney.
0: En parlarem en una estona amb Martina Tarré aquí a l'enjoc. En ciclisme, Mireia Benito revalida el títol de contrarrellotge al Campionat d'Espanya.
1: La penedesenca es va imposar ahir a Aragó i suma el quart títol estatal consecutiu en categoria femenina. L'espluguina Paula Blasi, una de les favorites, en va quedar finalment fora de les medalles després d'una actuació condicionada per la forta caiguda patida en la preparació fa només 2 dies.
0: I un últim apunt en tenis, Marina Bassols cau a la segona ronda de la fase prèvia de Wimbledon.
1: La tenista blanenca no formarà part del quadre final del Gran Slam anglès després de perdre ahir en 3 sets, 6-3 i un doble 1-6 contra la nord-americana Robin Montgomery.

0: I és últim divendres de temporada, últim programa de temporada. Aquest cap de setmana encara tindrem retransmissions esportives a la xarxa. Serà diumenge, Carme, amb handbol i patinatge.
1: I serà a partir de la una, quan es podrà seguir en directe a la xarxa Més, amb BOTV, les finals júnior masculina i femenina de la Granollers Cup, el torneig internacional d'handbol més important del sud d'Europa, des del Palau d'Esports de la capital vallesana. I finalment, a les 4 de la tarda, també a la plataforma de streaming, el Campionat de Catalunya de Patinatge Artístic en la modalitat lliure i en les categories júnior i sènior al Pavelló Municipal Sant Jordi de Torredembarra.

0: Divendres 26 de juny, gairebé 14 minuts passen ja de la una, comencem parlant de futbol i d'aquest Mundial masculí en què ja es van definint els encreuaments de les primeres eliminatòries. Destaca un Països Baixos-Marroc, ja confirmat. El combinant neerlandès, amb el blaugrana Frenkie de Jong, ha guanyat aquesta matinada 1-3 a Tunísia, que s'acomiada del Mundial i s'ha classificat primera del grup F amb Japó segona, després d'empatar a 1 contra Suècia, que probablement es classifica com una de les 8 millors terceres. Japó, de fet, ja sap que s'enfrontarà al Brasil a 16ens de final, mentre que també hi ha confirmats un Sud-Àfrica-Canadà i un Estats Units-Bòsnia-Herzegovina. Els Estats Units, per cert, que ja tenien la primera plaça del grup D assegurada, han tancat la fase de grups amb una derrota aquesta matinada 3-2 contra Turquia, que ja estava eliminada, mentre que l'empat a 0 entre Austràlia i Paraguai deixava els australians segons i els paraguaians tercers, tots dos amb 4 punts. Finalment, ahir també es va definir el grup E, amb l'Equador aconseguint en principi la classificació com a tercer després de guanyar 2-1 a Alemanya, que queda primera malgrat la derrota. Segona del grup és Costa d'Ivori, que va superar 2-0 a Curaçao, que també s'ha acomiadat del Mundial. Pel que fa a l'agenda d'avui, a les 9 de la nit es defineix el grup I amb un Noruega-França, que decidirà la primera plaça del grup, a més del Senegal-Iraq. I a les 2 de la matinada, el grup H, amb un Uruguai-Espanya que pot definir també la primera posició per al combinat espanyol amb 9 catalans. Escoltem la prèvia al seleccionador d'Espanya, Luis de la Fuente, sobre el nivell d'aquest Mundial i l'evolució del seu equip després de dos partits.
1: Es que necesitamos dar esa mejor versión porque cada vez los rivales son más difíciles, son más el más nivel, cada eliminatoria que sigamos y si Dios quiere tenemos suerte de seguir pasando eliminatorias nos va a exigir más y mejor rendimiento. Todo esto pasa en nuestro planteamiento final, que sería el ideal llegar al día 19 a la final por ir mejorando, hay que seguir mejorando. Creo que tuvimos dos partidos muy buenos para esta primera toma de contacto con la competición. Este último nos dejó buen sabor de boca, pero con eso no nos vale para ganar a Uruguay. Nos va a exigir todavía mejor rendimiento, más atención, más concentración, más acierto, etcétera, etcétera.
0: Sobre el proper rival, el d'aquesta matinada, l'Uruguai de Marcelo Bielsa, que ha jugat molt perquè només ha sumat dos punts després de les dues decebedors empats contra Aràbia Saudita i Cap Verd, De La Fuente en deia això.
1: Va ser otro partido totalmente también nuevo, diferente, y luego ante un grandísimo rival. Para mí Uruguay, lo he denominado la historia del fútbol, pero es que tiene futbolistas que todos están jugando en Europa, muchos en Europa, la gran mayoría aquí también en México, en Brasil, jugadores que muy importantes, y nos va a exigir lo mejor. Y además en unas circunstancias que ellos obviamente todavía van a tener que dar otro paso más adelante, porque se están jugando nosotros muchísimo y ellos también.
0: I un últim document del seleccionador espanyol, en aquest cas parlant d'un possible encreuament amb l'Argentina de Messi a 16ens, en cas que Espanya quedés finalment segona de grup.
1: Nosotros pensamos en ganar, nada más. Creo que lo he dicho antes de llegar aquí al Mundial, especulaban con esta posible opción que se podía dar, si era segundo, primero. Yo es que no creo en eso, es que no lo creo. Yo lo que creo es que para llegar a la final hay que jugar contra todos grandes equipos, contra la máxima dificultad, y nosotros solo pensamos en sacar nuestros partidos adelante. O sea, no haríamos nunca, no sabría hacerlo, el plantear un partido de manera rácana para pensando en que me interesa ganar, perder o empatar. No tengo ni idea. Yo lo único que sé que en el fútbol solo sé jugar para ganar y para ganar, para ser mejor.
0: Aquesta propera matinada a les dues, aquest Uruguai i Espanya, en què s'esperen que repeteixin com a titulars Pedri i Olmo al mig del camp, a banda de Pau Cubarsí i Lamine Yamal, per exemple. A la mateixa hora jugarà el Cap Verd a Aràbia Saudita. I finalment, a les 5 de la matinada, es definirà també el grup G, amb un Nova Zelanda-Bèlgica i un Egipte-Iran, la selecció nord-africana, amb el jove davanter del Barça, Hamza Abdelkarim, i arriba líder del grup amb 4 punts, 2 més que Iran i Bèlgica, que han sumat 2, mentre que Nova Zelanda tanca el grup amb només un punt. Més futbol, més enllà del Mundial, el Girona ha anunciat que el porter Juan Carlos no seguirà el club el curs vinent. Després de 7 temporades i 125 partits amb la samarreta blanc i vermell, el manxec de 38 anys, un dels capitans, tanca una etapa brillant al club, tot i haver perdut protagonisme en el terreny de joc, sobre el terreny de joc des de l'arribada de Gazzaniga a la porteria i d'haver-se perdut també tot l'últim any per una greu lesió al genoll. D'altra banda, el Girona sí que ha ofert proposta de renovació en principi a dos dels veterans més, el santcuatenc David López i el capità Cristian Stuani. Recordem, per cert, que l'any vinent tindrem dos equips catalans a la segona divisió masculina, el Girona i el Sabadell, que ahir feia balanç de final de curs amb el seu president, Pau Morilla Giné. Ràdio Sabadell, Adrián Arroyo.
2: El president del Centre d'Esport Sabadell, Pau Morilla Giné, ha enviat un avís als clubs que puguin estar interessats en alguns dels jugadors que han estat puntals per aconseguir l'ascens a segona divisió. El màxim mandatari arlequinat, en la roda de premsa de balanç de temporada feta aquest migdia, ha assegurat que no pensen negociar per segons quins futbolistes.
3: No volem que marxi ningú, i si marxa algú, pagaran molt, no poc, molt. S'han acabat. Aquí s'ha acabat. Sí, probablement entenem que quan més amunt estem, més atractius resultaran els nostres jugadors i, evidentment, sabem que no som un transatlàntic, però tenim mentalitat de club gran.
2: Morilla Giné ha reconegut també que tenen interès en fitxar David Astals, que torna a l'Ibiza un cop acabat el contracte de cessió. El president del Sabadell també ha contestat amb rebuig al Zamora pel recurs que va presentar en la final del play-off, en què demanava que es donés per perduda l'eliminatòria al conjunt arlequinat per la invasió de camp.
3: Com a president, jo et diria que ja s'ho faran. Els deixem. I també els diria que els partits es guanyen a la gespa. No molt més. Com a aficionat tinc moltes coses a dir-li. Els desitjo les millors de la sort. Tenen un gran entrenador. Tenen una gran afició, i això sí que ho va demostrar. I tenen directius.
2: D'altra banda, ha avançat que la campanya de socis es llançarà a finals d'aquesta setmana i que tenen la confiança que duran un patrocinador a la samarreta amb l'equip instal·lat al futbol professional, a diferència del que ha succeït aquesta temporada. Finalment, sobre el cas Foli, Morilla Giné s'ha remès al comunicat de condemna del club. La compareixença íntegra del president arlequinat la podeu trobar al YouTube de Ràdio Sabadell.
0: Gràcies, Adri. Encara en futbol, venem fins a la segona federació masculina, ja us ho explicàvem ahir, per parlar-vos del Reus Redis, que ja ha fet oficial l'arribada d'Edu Albacar com a nou entrenador en substitució de Marc Carrasco. La nova ràdio de Reus, Aleix Pérez.
4: El Reus Futbol Club Redis ha fet oficial la incorporació d'Edu Albacar al capdavant de la banqueta. L'entrenador de Sant Jaume d'Enveja ha estat presentat per part del club amb experiència a Mauritània i també a València. La seva arribada suposa un nou repte a la seva carrera. El conjunt reusenc ha tingut a Marc Carrasco com a principal far en els 5 anys de projecte i haurà de mantenir aquesta connexió amb el públic que tants fruits ha donat al club rojinegre. El tècnic ha tingut unes primeres paraules cap a l'afició en el vídeo que ha acompanyat l'anunci.
5: El Reus dins del camp té que ser un equip reconeixible, amb un ADN i molt competitiu. Quan vegin el Reus han de sentir orgull i un equip que se ho deixa tot el camp. Agafar el relleu del Marc Carrasco és un repte personal. Sé que ha fet molt bé les coses i la intenció és donar-li continuïtat i ajudar a millorar aquest equip i aquest club. Roig i negres, espero veure's a l'estadi municipal fins a morir.
4: Tot i aquesta oficialització, el conjunt reusenc encara ha de concretar quin serà el destí de gran part de la plantilla.
0: Gràcies, Aleix. En bàsquet, el Kitsanes Manresa ha anunciat en les últimes hores el fitxatge d'Eric Vila i també la renovació de Ferran Bassa.

0: de juliol per impartir coneixements i dotar de material tècnic a més de 30 entrenadors locals. Aquesta iniciativa neix de la cooperació directa del club amb la Federació de Cap Verd i també compta amb el suport de la Federació Catalana de Bàsquetbol i el mateix Ajuntament de Manresa, així com de l'agència de viatges Tauro, que n'assumeix la logística. El gerent de la Fundació, Ander Mirambell, ha destacat durant la presentació oficial al Nou Congost la satisfacció de poder portar l'estil del bàsquet manresà al continent africà.
1: El 3 de juliol a Cap Verd, amb un projecte que hem creat amb la Federació de Cap Verd, molt interessant, enfocat sobretot a possiblement entre 30 i 40 entrenadors que estaran aprenent dels nostres tècnics, i l'objectiu principal, que és una mica el que hem estat treballant amb els tècnics, és oferir alguna cosa que no puguin trobar ni a internet ni als llibres, és a dir, que puguin aportar el segell del bàsquet Manresa. Aquest és el principal objectiu a nivell de coneixements i l'objectiu que tenen els nostres tècnics cap allà.
0: La col·laboració de l'Ajuntament de Manresa i la Federació Catalana de Bàsquet també permet entregar material que afavoreixi el desenvolupament de l'esport a l'estat de l'arxipèlag africà.
2: I anant vol un parell de punts, aquest mateix migdia hem conegut els rivals del Barça a la propera Champions, a l'any vinent, que canvia de format, recordem. En comptes de dos grups de 10 equips cadascun, la temporada vinent tindrem 6 grups de 4 equips i el Barça, vigent campió, recordem fa un parell de setmanes a Colònia, ha quedat enquadrat al grup E amb el Montpellier francès, el Dinamo de Bucarest, romanès i l'Horus danès. Els dos primers de cada grup es classificaran per a la main round arrossegant les victòries. Aquesta Champions masculina començarà, per cert, al setembre. I anant vol platja, per cert, a partir de dilluns, aquest 29 de juny, la platja de Calella acollirà el Campionat d'Espanya de Seleccions Autonòmiques d'Handbol Platja. Ràdio Calella, Jordi Terme.
3: La competició reunirà les millors seleccions territorials de base de tot l'estat a les categories infantil, cadet i juvenil, tant masculines com femenines, i preveu mobilitzar més de 2.000 persones entre esportistes, tècnics, familiars i aficionats. El president de la Unió Esportiva Handbol Calella, Andrés García, ha destacat la importància que té per al municipi poder acollir una competició d'aquestes dimensions.
4: Estem molt il·lusionats amb aquest projecte i portarà a Calella, perquè és un esdeveniment que portarà a moltes persones. Potser estem parlant de la mobilitat de més de 2.000 persones i es farà aquí a la platja de Calella. I estem com a club molt orgullosos de poder portar-ho aquí. És un torneig que, de fet, organitza la Federació Espanyola juntament amb la Federació Catalana, i l'Ajuntament de Calella aquí ha posat molts de recursos i moltes per poder tirar endavant a tot això.
3: La competició reunirà alguns dels millors talents joves de l'handbol platja estatal. Les diferents seleccions autonòmiques buscaran repetir o millorar els resultats obtinguts a l'edició de l'any passat celebrada a la Manga del Mar Menor, a Múrcia, on Andalusia va ser una de les grans protagonistes del torneig.
2: Gràcies, Jordi. Abans d'acabar, parlem de futbol sala, perquè el Barça es va proclamar ahir a Múrcia campió de Lliga, després de superar en el quart partit al Pozo de la final i sumar el tercer i definitiu punt. Va costar i es va suar molt. De fet, va participar a la pròrroga en què l'equip de Javi Rodríguez va acabar guanyant 4-6. Escoltem el tècnic blaugrana.
5: Bueno, al final lo que más cuesta es lo que más alegría te da siempre. Creo que hemos hecho un partido bastante completo, creo que por momentos ellos nos han apretado mucho, ellos jugaban con la ilusión de forzar el quinto partido, yo estoy seguro que si hubiera habido un quinto partido no les hubiera dado, pero creo que es para estar orgulloso, pero no solamente de este partido, de la eliminatoria, de la Liga en general. Creo que hemos sido campeones, justo campeones, y volvemos a Europa. Al final son muchas cosas para celebrar hoy.
2: El Barça, que com sentíem, guanya una Lliga després de 3 anys i tornarà a jugar a la Champions de l'any vinent, després d'un parell de temporades sense sèrie. I fins aquí l'enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, l'Aiman Triqui, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Ens escoltem ben aviat. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio.
6: La xarxa de comunicació local.
7: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
8: desconnectar.

0: per tornar a connectar sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmés.cat. Diputació de Barcelona.
1: Orgull de L, orgull de G.
2: Orgull de B, de T, de I. Quin orgull! Orgull de les lluites compartides, de les conquestes assolides i dels drets que continuem defensant cada dia. Orgull amb totes les lletres.
3: 28 de juny, Dia Internacional de l'Orgull LGBTI. Diputació de Barcelona.
4: Sabies que...
5: El sol està encongint? Sabem que el nostre estel crema cada segon segons va produint energia nuclear, per la qual cosa va perdent massa, al voltant de 5 milions de tones de massa cada segon. I a mesura que passa el temps, les estrelles, com el nostre sol, van acumulant cada vegada més heli al seu nucli. Aquesta quantitat creixent de cendra de fusió fa que el nucli s'escalfi i que aquest expandeixi el seu volum. No obstant això, si la taxa de pèrdua de massa és continuada a causa de la fusió i els vents solars, no hauria de ser el contrari. Al Sol li queden uns 5.000 milions d'anys. Després serà el doble de lluminós i considerablement més gran del que és ara. Aquesta escala de temps referent a la pèrdua de massa habitual és molt més llarga que la vida esperada del Sol, per la qual cosa aquesta pèrdua de massa gairebé no afectarà el radi de l'estrella. Durant l'etapa de seqüència principal, el radi del Sol roman pràcticament igual. Això és perquè l'estrella està en equilibri entre la pressió de la radiació i l'atracció gravitatòria. Cada cop que una estrella comença a encongir-se, la velocitat de reacció del nucli augmenta i, per tant, augmenta la pressió de radiació. Com a resultat, l'estrella s'expandeix novament fins que s'assoleix una vegada més l'equilibri. Un cop passin aquests 5.000 milions d'anys, el Sol esdevindrà una geganta vermella. En aquest cas, el nucli de l'estrella sí que s'encongirà, però les capes exteriors s'expandiran fins a l'òrbita de Mart, engolint tot el que estigui al voltant del procés, inclòs el nostre planeta si és que encara continua viu.
6: La xarxa de comunicació local.
7: La informació esportiva local a Ràdio Rubí, 99.7 FM.
8: Som-hi tu, que ja hi som aquí, en aquest horari de quarts de dues de la tarda. No tenim repetició al vespre, en un divendres especial per molts motius. El primer, que encetem Festa Major. Avui ja tenim una activitat esportiva de la qual parlem en un programa al qual està dedicat, evidentment, que a les activitats esportives de Festa Major, les que es duran a terme durant avui, demà dissabte i diumenge. Programa també especial aquest perquè diem adeu a la temporada, és a dir, última edició dels esports al migdia. Tampoc és que avui n'hi hagi ni tan sols repetició al vespre. Més informació als butlletins, als programes d'aquesta casa i, evidentment, a través de la pàgina web, però se'n van de vacances els esports d'emissió en freqüència modulada. Nosaltres, de moment que no marxem. Vaja, que aquest és el tema, per avui, i aquest és el tema també pel final del programa. Ens acomiadem. Festa Major per avui. Vinga, va, comencem.
7: A Ràdio Rubí, la informació esportiva local.
8: Perquè anem a conèixer fil per randa cadascuna de les activitats que es duran a terme durant aquesta Festa Major. Toni Bravo Rodríguez, per començar amb la cita que hi ha aquesta tarda al pavelló de la Llana.
9: La Festa Major arranca amb un dels clàssics més esperats del calendari esportiu de gimnàstica. La gala del Regina Carmeli serà el primer acte esportiu de la Festa Gran, obrirà oficialment la participació dels clubs de la ciutat. Avui divendres, a les 5 de la tarda, el pavelló de la Llana es convertirà en un escenari ple de coreografies, música, exhibicions que mostraran el treball de tota la temporada. Una cita que cada any omple la grada, que torna a situar la gimnàstica rubinenca com un dels motors de la Festa Major. Aquest any l'espectacle porta per títol Luminar el bosc on tot desperta.
8: Una única cita en aquest divendres, que és la vigília del Dia Gran per a l'esport en Festa Major, com acostuma a ser el dissabte, amb arrencada a primera hora. Haurem fins i tot, es podria dir, que matinar, Toni.
9: A partir de les 9, el cap de setmana esportiu de Festa Major manté tres cites de la raqueta. Els tornejos de frontenis, tenis i tenis taula entre dissabte i diumenge a les instal·lacions esportives de la ciutat acolliran competicions obertes a totes les edats, nivells, amb partits que sempre reuneixen bon ambient, molta participació local, tornejos que formen part de la identitat esportiva de la ciutat i que any rere any mantenen viva aquesta tradició competitiva de Festa Major. També una oportunitat perquè jugadors habituals i aficionats comparteixin pista i celebrin l'esport en comunitat. El torneig de frontenis per parelles es farà a Frontó de Can Oriol a partir de les 9. A 9:45, a Esportenis, el campionat de tenis de Festa Major. A partir també de 9:45, dos tornejos més. Un a l'Esportiu Can Rosés, al pavelló, el torneig de tenis taula per a menors de 16 anys. I també un altre torneig, en aquest cas femení, de tenis taula per a majors de 16 anys i que es farà al Centre Cívic de Can Fatjó.
8: Tot just que hauran arrencat aquestes primeres propostes de dissabte i pel esport, que es posarà també en marxa una altra que comença a arrelar, tercera edició de la classe oberta per als infants, també per als adults, pel que fa a la boxa i organitzada pel Club Boxeo Vega. Escoltem el seu gerent, Víctor Vega.
4: Sacamos a los peques en la fiesta. Aquí en la plaza que tenemos al lado de la sala. El sábado 27 por la mañana, a las 10 de la mañana, tenemos ahí una exhibición de niños pequeños y este año incorporaremos a los competidores también para que hagan un poquito de exhibición y la gente lo vea.
10: Bueno, dices exhibición de niños pequeños, pero es que es una exhibición para todo aquel que vaya, ¿eh? Yo he estado en dos oportunidades cuando lo habéis organizado y la verdad es que el ambiente es tan bonito, es tan divertido todo, es tan espectacular.
4: Sí, los niños al final te gusta verlos trabajar, verlos disfrutar y bueno, y la gente que no sabe de boxeo pues les gusta la verdad.
10: Porque para aquellos que si alguien nos escucha y todavía no ha ido, pues que sepan que allá lo que pueden ver es esa práctica deportiva de ese deporte, el boxeo, para que los niños además pues quizás puedan tener un punto ahí de decir, oye, pues esto me gusta.
4: Sí, que vengan, que lo vean, la gente, que traiga a sus niños, que eche un vistazo de cómo lo hacen los peques y ya verán que se lo pasan súper bien, lo hacen con mucha técnica, se lo divierten y nada, es una fiesta.
10: Además con ese llamativo, pues otro punto, ¿no? Como va a ser que vas a llevar allí a boxeadores que con un poco más de empaque, lo que te va a ayudar a que enseñen mucho mejor.
4: Eso es, al final queremos dar la guinda al pastel este año para que los chicos, los competidores, enseñen un poquito sus cualidades. Y nada, que la gente disfrute.
10: Bueno, y como esto es una exhibición, se trata de sacar el boxeo a la calle. Eso sí, el Club Boxeo Vega este año vas a estar en todos lados, me decías, ¿no? Vamos a estar incluso con esa carpa en el Escardíbol.
4: Tenemos también, este año nos hemos entrado en subasta y nos han concedido la carpa del Escardíbol. Tenemos la carpa número 1 en todo el follón. Y nada, pues quien quiera pasarse, que se pase.
10: Claro, porque no sé si lo has vivido alguna vez. Evidentemente que desde fuera sí, pero es que lo que se vive dentro es una locura absoluta.
4: Me han dicho que mucha gente que me prepare, que traiga trabajadores y nada, que voy a trabajar.
10: No, pero es muy bueno porque aquí hay una doble versión. Primero, os hacéis ver. Y segundo, también económicamente normalmente ayuda mucho a las entidades que de ahí, que se haga de esa manera, incluso con ese sorteo.
4: Sí, la verdad es que para nosotros es el primer año, no sabemos cómo va a ir, a ver, al principio es a verla venir, pero bueno, todo lo que se aporte para el club va a ser un extra para los chavales, que ya tenemos programada la temporada que viene, tenemos varias salidas, ya tenemos también en octubre, nos vamos al País Vasco, bueno, tenemos muchas salidas y todo lo que sea ayudar al club, bienvenido sea.
8: Doncs tindran moltíssima feina amb aquesta carpa i també amb aquesta cita a les 10 del matí de dissabte pel que fa a la promoció de la boxa per part del Club Boxeo Vega en un dissabte al matí que encara tindrà un parell d'activitats més, Toni, abans d'arribar a l'aturada del migdia.
9: Dissabte, a partir de les 10, l'Escola Pau Casals serà l'escenari de Vine a conèixer l'hoquei en línia, activitat impulsada pels 100 patins perquè infants i joves puguin fer un primer tast d'aquest esport espectacular. A les 11, les pistes de l'esport tenis acolliran Descobreix el tenis, proposta oberta per infants de 5 a 12 anys que puguin provar el joc de raqueta amb monitors especialitzats. Una doble oferta que combina iniciació, diversió i oportunitats per descobrir nous esports en plena Festa Major.
8: I aquestes, fins ara revisades, són les activitats que es duran a terme durant el matí per fer la pausa i dinar, i a la tarda més històries que ara expliquem.
7: A Ràdio Rubí, la informació esportiva local. 99.7 FM.
8: Arrencarà amb una clàssica perquè tindrem l'habitual festa de l'esport adaptat a partir de quarts de 4 de la tarda i al pavelló de la Llena, que tindrà lloc aquesta mostra lúdica d'esports adaptats, això sí, en els últims temps, sobretot amb el bàsquet com a principal argument. De fet, hi haurà dues pistes dedicades a bàsquet adaptat i una altra per a bàsquet amb cadira de rodes, en una festa que ja arriba a la seva edició 16 i que és important per diversos factors per al Club Esportiu Horitzó, l'organitzador. Escoltem el president, Josep Bernabéu.
11: Sobretot per nosaltres és important perquè ens acosta una mica més al teixit rubinenc i perquè obtenim una sèrie de recursos d'infraestructura que no obtindríem si ho féssim en una altra setmana, en un altre mes.
8: S'allargarà durant tota la tarda, en un dissabte en el qual, també a partir de les 5, tenim més activitats, Toni.
9: La tarda de dissabte continuarà amb més activitats a l'Escola Pau Casals. A partir de les 5, el 100 Patins repetirà sessió de Vine a conèixer l'hoquei en línia, perquè ningú es quedi sense provar-ho. Paral·lelament a la plaça Catalunya, torneig infantil d'escacs, que reunirà joves talents en una competició per combinar, sabem, concentració, estratègia, un ambient familiar que sempre acompanya aquesta disciplina. Tarda, per tant, pensada perquè els petits siguin protagonistes, perquè la festa major també sigui aquest espai per descobrir habilitats.
8: I el dissabte es tancarà amb un clàssic, però amb canvis radicals amb respecte al que havia estat fins ara, el que es coneix com a el Festival del Gaer, fins i tot el nom, perquè enguany serà el primer Gaer Gymnastic Fest, tot plegat que ve condicionat pels canvis de recinte de l'entitat, tal i com ens recorda la Susana Cintas, la directora esportiva, la qual també ens explica quin és el concepte que busquen en el nou format.
12: Arrel del canvi d'instal·lació vam estar rumiant, volíem fer alguna cosa una mica diferent. Teníem clar que no volíem traslladar material en plena festa major, perquè al final estem de festes, no? Llavors, doncs, bueno, donant voltes, se'ns va ocórrer que potser un festival, quan parlem de festival ens referim als típics festivals de música d'estiu, no?, podria ser un bon format per compaginar-ho amb el nostre esport.
8: És a dir, que hi haurà un recinte en el qual doncs, tindran música, en un altre es veurà gimnàstica, en els tres gimnàstiques, però amb diferents ambients, que cadascú pugui escollir on ubicar-se en aquest nou festival del Gaer, clàssic, però, durant la festa major. Dissabte, de 8 del vespre a 11 de la nit, al seu nou recinte esportiu que, recordin, es troba a la zona de Cova Solera.
7: A Ràdio Rubí, Esports, 99.7 FM.
8: Tancat el dissabte, ens toca conèixer les cites que hi haurà l'agenda del diumenge esportiu i festa major, Toni.
9: Diumenge arriba carregat d'activitat esportiva. Des de les 9 del matí, el circuit rubinenc acollirà la tradicional cursa de radiocontrol amb vehicles elèctrics d'escala 1-10 competint fins al migdia. A 9:45, el pavelló de Can Rosés acollirà el torneig masculí de tenis taula per majors de 16 anys. A la tarda, a les 5, a plaça Catalunya, el torneig d'escacs d'adults, obert a tothom, i a la mateixa hora, l'escola Pau Casals serà el punt de trobada del Motor Club Rubí, que organitza aquesta exposició de vehicles amb la presència de pilots rubinencs de competició. Jornada completa que tanca el cap de setmana esportiu de festa major amb propostes per a tots els gustos.
8: Com sempre, l'esport de Rubí com a part important del teixit social hi serà en aquesta festa major. Ens acomiadem pel que fa als esports de la temporada. Avui és l'últim programa. Toni Bravo, Rodríguez i Cisco Lara García, us desitgem bon estiu. Tornarem amb les piles recarregades de cara a la pròxima temporada i ens acomiadem desitjant-vos, evidentment, que una gran festa major. Us deixem ara amb l'últim dels podcasts dedicats al futbol femení amb aquest No hi ha distància. Que vagi bé!
7: A Ràdio Rubí, la informació esportiva local. 99.7 FM.

0: Què tal? Com esteu? Tornem a ser aquí. No hi ha distàncies del programa que dona veu i posa cara a totes aquelles persones que han fet créixer el futbol femení a casa nostra, al Camp de Tarragona. Perquè, com diem sempre, al sud som els grans oblidats, però de talent i sobretot d'humilitat en tenim per estona. Nosaltres ho tenim tot a punt. Comencem. Diuen que l'arbitratge és la feina més ingrata del futbol, perquè mai guanyes, només pots perdre. Si ho fas bé, ningú t'ho reconeix. Si t'equivoques, ets la culpable de tot. I si a més ets dona, la càrrega és doble. Avui parlarem d'una figura fonamental per entendre com evoluciona l'esport. D'una dona que no busca aplaudiments, però que exigeix respecte. D'una dona que es posa de negre i entra a un camp de futbol amb la serenor de qui sap què fa, però amb la pressió afegida de saber que per molts encara és una intrusa. Avui parlarem de l'àrbitre, a mà, amb força, amb coneixement i amb una vocació tan gran que ni el masclisme, ni les mirades de menyspreu, ni tampoc les frases que fan mal l'han fet recular. Segons dades de la Real Federació Espanyola de Futbol, només un 3% del col·lectiu arbitral a Espanya són dones. Això vol dir que de més de 15.000 àrbitres, només unes 500 són dones i encara menys arriben a categories professionals. Però malgrat tot, n'hi ha. I brillen. Com per exemple Marta Huerta de Aza, que va fer història sent la primera dona a xiular un partit de la segona divisió masculina espanyola. O també com Olatz Rivera Olmedo, una de les primeres àrbitres assistents espanyoles en arribar a categoria UEFA habitual a la Champions femenina. A Catalunya les dades tampoc milloren. Les xifres parlen per si soles. De fet, hi ha gairebé 1.990 àrbitres federats i només 116 d'elles són dones, el que equival a un 6%. Això segons dades de la Federació Catalana de Futbol. Arribar, per tant, no és gens fàcil. No és només una qüestió de preparació física o de coneixement del reglament, sinó que també és qüestió de resistència mental, de conviure amb el menyspreu, amb l'escrutini constant, amb la sensació d'haver de demostrar-ho tot dos vegades, més que un home. Amb els càntics, les burles des de la grada, les mirades que et qüestionen pel simple fet de ser tu allà. Però elles no es rendeixen, i cada cop que entren a un camp, no només fan justícia amb targetes i faltes, sinó que també obren camí a les noves generacions. Perquè a cada arbitratge correcte, a cada decisió ferma, a cada presència serena al mig del camp, li segueix una nena petita que mira el partit i diu: «Jo també ho vull fer». El futbol femení creix, els estadis s'omplen i els mitjans en parlen, però perquè aquest creixement sigui real, també cal que tots els rols de l'esport s'omplin de dones, jugadores, entrenadores, directives i sí, també àrbitres. En aquest capítol de Noia a Distància volem parlar amb una d'elles. Una dona que coneix el reglament però que també sap el que és el soroll. Una dona que no xiula per demostrar res sinó per fer el que més estima, la seva passió. Una dona que representa el futur d'un esport que, si vol ser realment igualitari, ha de deixar de veure les dones com una excepció i començar a veure-les com el que són, imprescindibles. Nosaltres hem parlat amb la Ivet. És de casa i fa uns dies ha aconseguit un ascens de categoria en l'arbitratge. No és ni menys ni més oficialment àrbitre a segona catalana.
1: Ivet, bon dia.
2: Bon dia, Julià.
1: Explica'ns quan i com vas començar en el món de l'arbitratge.
2: Jo vaig començar el 2021 arrel de... Bueno, mentre jugava a futbol va sortir l'oportunitat d'un curs que era intensiu i la meva mare m'ho va enviar i em va animar moltíssim a fer-ho i allí vaig començar l'etapa.
1: Què és el que et va motivar a prendre la decisió de passar a ser jugadora a passar a arbitre?
2: Doncs, bueno, al final era un ambient que jo tenia molt desconegut i em cridava moltíssim l'atenció saber que sentia la gent que estava arbitrant i jo sempre he sigut molt la que m'agrada decidir, m'agrada atrevir-me a fer coses noves i l'arbitratge era una oportunitat molt bona.
1: Recordes com va ser el teu primer partit com a àrbitre?
2: Sí, un desastre. Bueno, el primer jo sempre el recordo com molt divertit. Me'n recordo que estava supernerviosa, que no sabia ni xiular, encara que pareix que només has de bufar, té mil secrets i va ser molt divertit, però tothom va ser molt empàtic amb mi i jo el recordo molt bonic.
1: Alguna vegada has dubtat si continuar?
2: Sí, perquè de vegades és molt dur i ho passo malament. Hi ha partits que es compliquen moltíssim, et pressionen molt i quan acabes dius ho deixo, però després els compares amb altres que són molt bonics i que també t'aporten moltíssim i dic no, impossible deixar-ho.
1: I el futbol, i en general doncs, també entenc que l'arbitratge també renuncia a moltes coses. Tu a què has renunciat, per exemple?
2: Bueno, jo vaig deixar de ser jugadora al final i l'arbitratge el que té és que nosaltres estem tot el fin de setmana arbitrant, llavors rebutges molts dels plans amb els amics, amb la família, perquè al final, en el meu cas, per exemple, jo tinc molta estima a l'arbitratge i a mi m'agradaria algun dia doncs, arribar al futbol professional, i això significa que moltes vegades doncs, has de renunciar a coses que ara mateix pues, no es poden tenir.
1: Com et prepares físicament i mentalment abans d'un partit o abans d'una temporada?
2: Bueno, físicament, a mi m'encanta el món de l'esport, llavors físicament me preparo a tope per les físiques i mentalment, bueno, jo tinc una psicòloga pròpia i amb ella molts cops gestiono moltes coses de lo que és a nivell partits perquè ja et dic, arriba un punt pues, que també per nosaltres és complicat.
1: Quines habilitats creus que són necessàries per ser àrbitre o què és el que hauria de tenir una bona àrbitre?
2: Jo, bueno, a nosaltres sempre ens diuen que la regla més important és la del sentit comú. Jo crec que per ser àrbit has de ser empàtic i sobretot intentar pues, aquesta proximitat amb el jugador, però també prenent les distàncies. Crec que has de ser molt, molt amable, molt, molt decidit i sobretot molt, molt professional i serio quan estàs en els partits.
1: I pel que fa al caràcter?
2: Bueno, el caràcter, has de tenir un caràcter seriós perquè al final tu allí estàs fent com de jutge, sobretot ser bastant imparcial i bueno, el fet aquest de saber decidir, de tenir aquesta xispa, de saber tractar amb el jugador, quan, com, i bueno, jo crec que el més important és ser respectuós i amable amb l'entorn i després tot el que més surt sol.
1: Quina ha estat la decisió més difícil que has hagut de prendre en un partit?
2: Bueno, quan el suspens per coses així una mica més extremes, quan has de parar-lo per insults, quan algun jugador es fa mal perquè s'ha trencat els creuats o alguna cosa i et demanen sisplau, un cop, era el tercer cop, que s'havia trencat els creuats i em van dir és que estem enfonsats perquè ja ve d'una lesió i no podem continuar el partit. I vam parlar amb l'altre equip i el vam suspendre. A mi em va quedar molt marcat perquè estaven tots destrossats. Bueno, però sí, el pitjor és per insults i quan dius en sèrio he de suspendre un partit de futbol perquè no em podeu parar d'insultar.
1: Com gestiones la pressió dels jugadors, dels entrenadors i del públic, sobretot dels pares i mares que ja sabem que a vegades...
2: Amb paciència. La veritat és molta paciència, però no tampoc significa això haver d'aguantar-ho tot. La meva manera de gestionar-ho és, doncs, establir límits. O sigui, entenc que en algun moment pues, de tensió, de nervis, puguis cridar, però no fins al punt en què pot afectar fins i tot a jugadors. I he estat amb nens de 9 anys que m'han vingut a demanar-me disculpes perquè el seu pare m'estava insultant. I aquest moment de gestió és dur perquè què li dius al nen? Pues tranquil, ara si convé pararem el partit i ho parlem i el teu pare no et preocupis que pararà, que no passa res, està nerviós.
1: Què penses quan escoltes crítiques des de la grada?
2: Bueno, jo crec que tots els àrbits al final desenvolupem una habilitat que és no escoltar res. Jo quan estic en els partits crec que he aconseguit també evadir-me de totes aquestes coses, però evidentment quan hi ha insults que et toquen una mica més a dins, doncs tenim una eina molt, molt bona de la federació, que és el protocol dels insults a la grada, i bueno, aplicar-lo al mínim.
1: Abans ho parlàvem, que hi ha molt poques dones àrbitres, malauradament encara a Catalunya. A què creus que es deu això?
2: Bueno, perquè al final la figura de l'àrbitre fins al moment mai s'havia vist una dona a primera divisió, per exemple. La falta de referents, de visibilitat en l'arbitratge. Bueno, està creixent gràcies també a que el futbol femení doncs, també està en el seu punt de creixement més important i amb això també amb l'arbitratge.
1: T'has sentit mai qüestionada o que algú, pel fet de ser una noia, doncs, posava més en dubte les teves decisions?
2: Sí, en quasi bé cada fin de setmana. Jo molts cops arribo al camp i la gent es sorprèn. Uala, una noia. I jo penso, dic, sí, i dic, què passa? I diuen, no, ens sorprèn. O a vegades, si he pitat algun partit així una mica més complicat, t'han posat a tu el partit? Doncs sí, perquè sóc una dona, però sóc igual de capaç que un noi de solucionar aquest partit.
1: I creus que hi ha les mateixes oportunitats o tenim uns reptes diferents?
2: Bueno, jo considero que a nivell del comitè de Tarragona i Terres de l'Ebre jo m'he sentit molt recolzada. Des del nostre comitè, el delegat, el Ferran, els seus ajudants, Vilasenyor i el Gonzalo sempre han estat molt del nostre costat, ens han apoyat moltíssim en l'arbitratge femení i ens han donat oportunitats superimportants.
1: Explica'ns alguna situació de discriminació o algun comentari que realment hagi, no sé, fet sentir malament, perquè també la gent sigui conscient del que patiu setmana rere setmana.
2: Bueno, a mi un dels comentaris que més m'ha tocat la fibra i sobretot quan em diuen coses pel fet de ser dona, he sentit insults com vés a fregar, les dones no serviu per això, no teniu el caràcter per fer això, i evidentment aquests comentaris doncs toquen la fibra i he arribat al vestuari i evidentment doncs m'ha sabut tan greu que m'he posat a plorar d'impotència de pensar com pot ser que a dia d'avui doncs segueix sentint aquests tipus de comentaris perquè fan mal. O sigui, el fet d'arribar a un camp i que sorprenguin perquè siguis una dona, perquè siguis tu qui va fer aquesta feina, doncs sí, sóc una dona i ho puc fer també com ho faria un noi i no passa res.
1: Tot i això, cada vegada hi ha més noies doncs, que comencen a arbitrar. No sé com et fa sentir això, tu que portes més anys.
2: A mi em fa moltíssima il·lusió, de fet. O sigui, sempre que vaig amb àrbitres d'assistent que les agafo, jo sempre els ho dic que el fet que vinguin amb mi ha de ser una experiència superbonica, que intenten aprendre tot el que puguin i que no tinguin por a equivocar-se, que jo les ajudaré sempre.
1: Tens referents?
2: Sí, clar que sí. Tenim la sort, per exemple, aquí a Tarragona, que tenim a la Maria Planes, que és una àrbitra de primera divisió, i fins a dia d'avui no teníem cap referent, i gràcies a que també l'han portat aquí, doncs ara tenim una dona que està allí, que ha arribat, i al final és referent. Però també màximes referents que tinc són les meves companyes, la Mar Torrents, sobretot per mi és una tia supervalenta que sempre treu els partits superbé endavant, o les més properes, la Judit, la Nora, que sempre doncs, amb un somriure, la Ivet també.
1: Ah, fa uns dies t'han dit que se'n deixes a categoria i que arbitraràs l'any que ve, o aquesta temporada, si no m'equivoco, a segona catalana. Com va ser el moment en què t'ho van dir i què és el primer que vas pensar?
2: Doncs il·lusió, molta il·lusió. Al final jo feia dues temporades ja que estava a tercera catalana i l'objectiu des del principi era segona, era seguir pujant, seguir aprenent, i jo em vaig emocionar molt quan va sortir la llista perquè al final doncs, hi ha molt de treball i moltes coses sacrificades com hem dit abans, i bueno, tant de bo sempre sigui haver de plorar d'il·lusió per això.
1: Què significa aquest pas en la teva carrera?
2: Per mi és un pas superimportant perquè ara ja la responsabilitat pues, passarà a ser un cos d'àrbitre amb assistents. Per mi és una temporada superil·lusionant. Hi havia moltes poques àrbitres de Tarragona a la categoria i a mi em fa moltíssima il·lusió que cada cop siguem més i sobretot de poder formar part d'això.
1: Parlem d'objectius a curt termini i una mica més a llarg termini. Quins tens?
2: Bueno, a curt termini és dominar la segona catalana i anar pujant en tot el que pugui. Ara tenim la sort també que amb les noies, evidentment tenim uns bons exàmens, una bona temporada, pots anar a fer les proves per ascendir a la primera ref femenina, i l'objectiu principal ara mateix, doncs, a curt termini seria aquest.
1: T'agradaria arribar al futbol professional?
2: Sí, clar, és un objectiu que tinc a llarg termini i que m'encantaria portar a terme.
1: Has pensat en fer de formadora a les àrbitres d'aquestes joves que comencen, o almenys pues, no sé, explicar-los la teva experiència?
2: Sí, de fet, nosaltres tenim un grup amb les àrbitres que entren així més noves, i jo sempre que necessiten alguna cosa, a vegades, doncs, quan van a començar un partit, a l'hora de redacció de les actes, o alguna situació així una mica més difícil, doncs pregunteu. I com t'he dit abans, quan les agafo amb mi, doncs sempre els dic que aprenguin i que s'equivoquin, perquè al final el que et fa ser bon àrbit és com menys errors fallis, millor, però els has de fer per aprendre d'ells.
1: Què li diries a una noia jove que dubta si comença a ser àrbitre o no, i deixar, per exemple, no sé com el teu cas, doncs, de ser jugadora per passar a ser àrbitre?
2: Jo crec que per ser àrbit, sobretot, t'ha d'agradar molt el que vas a fer, has de disfrutar. Podria parlar fins i tot de vocació, perquè al final aguantes moltes coses, però jo els diria que sí, que els farà ser molt valentes, que els farà fer un pas endavant i que no és impossible ser àrbitre, que no s'ha d'aguantar tot i que ho han d'intentar, que és molt important que siguem allí, i més ara que ja tenim dones que estan a punt d'arribar al futbol professional masculí també, i que al final hem de demostrar que nosaltres també podem fer aquestes coses.
1: Ara ho deies, però tot i això encara queda una miqueta. Què hauria de canviar en el futbol per tenir aquesta visibilitat?
2: Bueno, és que visibilitat en si, o sigui, donar doncs més oportunitats. El que et deia abans, és molt fort que quan arriba a un camp de futbol es sorprenguin perquè sigui una noia, perquè no, suposo que no ens veuen prou, també. Jo crec que hauria de canviar això. Fa poquet amb lo de la Copa de la Reina, que es juga a hores tan descompensades, a les 12 del migdia. No veurà ningú un partit a les 12, posa a les 9 de la nit, que la gent va sopar, que la gent es pot reunir. Jo crec que per part dels mitjans falta això, una mica més de visibilitat, de donar l'oportunitat, com estàs fent tu, Júlia.
1: I ja per acabar, creus que els mitjans tracten amb prou respecte als àrbitres, o que aquí és algú doncs que potser haurien de millorar?
2: Jo crec que aquí hem de millorar moltíssim, perquè al final fem una tasca que és superimportant i que al final és comprometuda. Nosaltres convivim amb l'error i l'error s'ha de tractar amb respecte, perquè sí que seguim un reglament, però també seguim un protocol de gestió. Hi ha molts de programes que comenten els partits, comenten els equips i donen oportunitat als equips de donar veu. Però no hi ha cap programa que doni veu a l'arbitratge. No hi ha cap professional que doni veu a, doncs, això està pitat així. La gent desconeix la regla, per això molta gent s'atreveix a criticar-la.
1: Totalment. Doncs gràcies, Ivet, i molta sort per aquesta temporada.
2: Moltes gràcies, Júlia.
0: La Ivet ha treballat intensament, moltes vegades en silenci. No ha estat gens fàcil, ho sabem, i ella, de fet, ens ho ha confessat, però és aquí. Ho ha aconseguit i des d'aquí, des de No hi ha distància, li desitgem tota la sort del món. Estem segurs que no la necessitarà. Nosaltres ja marxem, ens despedim i ens retrobem aviat, segur, en un nou capítol de No hi ha distància. Fins llavors, i com diem nosaltres a cada programa, cuideu-vos. El partit acaba de començar.

0: Patri Díaz.
1: Molt bona tarda, és divendres, és 26 de juny i comença la Festa Major de Rubí. I el que fem, com cada dia, és repassar els principals titulars d'aquesta jornada, tots relacionats amb aquesta festa. Doncs avui li dedicarem aquesta mitja hora d'informació local a la Festa Major de Rubí, que comença en poquetes hores. Aquest matí hem parlat amb la regidora de Cultura, Marta Oliva, qui ha explicat que la nostra festa és reconeguda a tota la comarca. Oliva ha dit que han tingut en compte aquestes temperatures elevades que estem patint a l'hora d'organitzar la programació d'activitats i també ha destacat, per exemple, les activitats infantils, les que organitzen cada any les entitats de cultura tradicional i també la programació de concerts. Parlant de concerts, avui també hem entrevistat el duet madrileny Marlena, que actuen aquesta nit al concert inaugural a l'Amfiteatre del Castell. El grup ha explicat que aprofitaran el concert d'avui per estrenar una nova cançó. Nadie se muere de amor és el seu títol. Amb una proposta de pop i indie, que acumula milions de reproduccions, el grup promet una arrencada plena d'energia d'aquesta Festa Major. I avui, lògicament, també farem un repàs de les informacions útils i imprescindibles per poder passar una bona Festa Major i, sobretot, el més tranquil·la possible. De fet, us explicarem com us podeu moure en transport públic aquests dies i especialment aquestes nits, com ajudar que aquesta festa sigui el més sostenible possible també i els punts liles que l'Ajuntament ha instal·lat per aquesta festa, així com les mesures que el consistori ha preparat perquè les activitats siguin més accessibles. I finalment també repassarem algunes de les 250 activitats que s'han organitzat aquest any per la Festa Major. Concretament repassarem les que han organitzat la Colla de Geganters, la Colla de Castellers o també la Coordinadora d'Entitats Andaluses de la nostra ciutat. Sobre el temps, doncs encara segueix avui la calor, avui arribarem als 34 graus de màxima, però la bona notícia és que a partir de diumenge a dilluns començaran a baixar una miqueta aquestes temperatures. Ens ho explica com cada dia el Luismi Pérez des de la xarxa. Bon dia, Luismi.
2: Bon dia, un divendres que està sent d'allò més tranquil, més assolellat i continuarà de la mateixa forma. Gairebé no es formaran ni els núvols de tarda del Pirineu, que les últimes jornades han anat deixant de forma local ruixats. Avui, ni això. De fet, el sol, ben present, quatre núvols prims i aquesta sequera ambiental, que fa que la humitat sigui molt baixa, per tant, precaució amb aquest risc d'incendi que continua sent molt elevat. De fet, també aquesta tarda el vent es tornarà a reforçar, aquest vent de sud a l'interior gironí, sobretot també al sud de Lleida. I la temperatura, que on pujarà més, serà cap a la vall del Fluvià. Allà a l'interior gironí arribarem a fregar els 38-39 graus aquesta tarda, però molts indrets fregant els 35 graus a l'interior del país. Sobretot, el cap de setmana serà tranquil, alguns núvols matinals a l'Ebre. Demà al vespre, algun ruixadet a les comarques de Ponent i algunes tempestes de tarda al diumenge, però amb més calor. El diumenge, novament, arribarem als 40 graus a la terra ferma. N'estem pendents a la xarxa.
1: El seguici i el pregó donaran aquesta tarda el tret de sortida a la Festa Major de Rubí d'aquest 2026 amb 250 activitats repartides entre avui i el pròxim dilluns 29 de juny, que és el dia de Sant Pere. Unes activitats que, com cada any, intenten adreçar-se a tots els públics i a tots els gustos. I és que la Festa Major no deixa de ser una mostra de la participació de les entitats, però també de la ciutadania en general, com ha explicat aquest matí la regidora de Cultura, Marta Oliva, en una entrevista al programa Rubí al dia. La regidora explica que tal com va passar la Festa Major de l'any passat, un dels elements que tant l'Ajuntament com les entitats organitzadores han tingut molt present a l'hora de preparar totes aquestes activitats és la calor. De fet, segons explicava aquest matí Marta Oliva, han tingut en compte, per exemple, per habilitar espais per refrescar-se o també per canviar els horaris i les ubicacions si és que fa falta, si pugen una altra vegada molt les temperatures en aquests quatre dies de Festa Major. Així ho explicava aquest matí la regidora.
3: El repte principal que vam entomar referent l'any passat i aquest, que esperem que ho aconseguim, però aviam com funciona, tenia que veure sobretot amb el tema de la calor, no? El que dèiem. L'any passat vam arribar just amb quasi una onada de calor, on no estàvem acostumats perquè no, durant els dies previs no havia fet tanta calor, i sí que és veritat que com a organització patíem una mica, no?, de veure com podíem millorar aquesta programació per tal de que l'impacte de la calor no fos tant. Però sí que és veritat que era una de les qüestions que nosaltres teníem com en el cap, que volíem donar-li aquest últim toc de millora a la festa.
1: En aquesta edició de la Festa Major de Rubí, a canvi, respecte als espais, es perd la plaça Salvador Allende perquè està en obra. Recordem que allà s'hi feien fins ara les activitats destinades per a joves. Malgrat això, es guanya el casino, es guanya el pavelló de Cova Solera i també la plaça Constitució. A més, per primer cop, els espais expositius també acolliran activitats durant tota aquesta Festa Major. Marta Oliva també n'ha parlat avui a Rubí al dia.
3: Aquest any és una mica diferent a altres anys. Bueno, suposo que ja ho sabeu, ja tenim una plaça que està en obra i, per tant, les tipologies dels espais no estan tan marcades, no?, com ens agradaria i que ha passat en altres anys. Perquè sí que és veritat que cada un dels espais normalment respon a una tipologia d'activitats que ve enllaçada amb un col·lectiu o amb un grup d'edat. Aquest any és que ha quedat una mica més barrejat, no obstant, creiem que serà una molt bona proposta, però sí que normalment tenim en compte els espais aquest que et dic, no?
1: Marta Oliva també ha destacat la qualitat dels concerts que s'han programat per aquesta Festa Major. També ha volgut fer una menció especial a les activitats que organitzen cada any les entitats de cultura tradicional, sense oblidar les activitats pels infants, pels més petits, destacant, per exemple, la programació al celler cooperatiu amb tallers de circ. Avui, recordem-ho, a partir de les 7 comença la Festa Major amb el seguici, amb la taula de cultura popular i tradicional, la colla gegantera de l'Escola Canals de Móra, també la colla gegantera del 25 de setembre. Faran un recorregut, com sempre, pels carrers més cèntrics de la nostra ciutat fins a arribar sobre les 8 aproximadament a la plaça de l'Ajuntament, on començarà el pregó de la Festa Major. Hem de dir que cada any, abans que comenci la festa, el dia anterior es fa una altra de les activitats molt esperades, en aquest cas, per les entitats. Ens referim a la recepció que ahir a la tarda acollia als jardins de l'Ateneu Municipal i que va aconseguir reunir prop de 200 persones. En aquesta activitat, l'alcaldessa Ana Maria Martínez va tornar a agrair la tasca desinteressada del teixit associatiu, que un any més ha permès completar, com dèiem, aquest programa de la Festa Major. Un discurs que va estar molt marcat per una pèrdua recent molt significativa a la ciutat, la del coreògraf Albert Sans, pare de la Ballada de Gitanes, que ha esdevingut un dels actes més significatius, sinó el que més, de totes les festes majors.
0: Destacar-ne un que és important. Una nova edició, tindrem una nova edició de la ballada de Gitanes al carrer. I aquesta ballada estarà molt marcada per la recent pèrdua de l'Albert Sans. Sabeu que fa molt pocs dies el vam acomiadar i que tornarà aquesta ballada a simbolitzar l'orgull que sentim de ser rubinencs i rubinenques. I ara jo demanaria un aplaudiment per l'Albert, que segur que se sentirà molt orgullós.
1: Com és costum, l'acte va servir també per commemorar les entitats que fan un aniversari significatiu. Enguany han estat l'Associació de Pessebristes, 75 anys, l'Aplec de Rubí, 25 anys, igual que Som Gent Alegre, o l'Associació de Veïns i Propietaris de les Valls de Sant Mus. Malauradament, la mort i el record dels que ja no hi són també marcaven ahir la resta de discursos. Escoltem a tall d'exemple a Joan Ricart, president dels pessebristes.
4: Algunes i alguns pessebristes ja no són entre nosaltres. Aquest reconeixement va per ells, perquè van ser la llavor inicial, pels que han estat baules, que han continuat, i també pels que hi som avui. Rebre'l avui ens encoratja a continuar amb el treball que fem i que ens consta és esperat cada Nadal per milers de rubinenques i rubinencs. Estigueu segurs que continuarem treballant.
1: A banda d'un refrigeri a l'ombra dels jardinets de l'Ateneu, els assistents també van poder portar-se cap a casa els primers mocadors d'aquesta Festa Major. Dèiem que la festa comença amb el seguici, després el pregó, i l'encarregat de fer avui el pregó serà el periodista esportiu Ivan Hidalgo. El jove rubinenc ha explicat una vegada més què significa per ell això de ser el pregoner de la festa del seu poble.
5: Ostres, que realment és un honor, o sigui, donar inici a la festa major del teu poble és un honor. A part que, o sigui, jo crec que per tot Rubinenc són unes dates que tenim molt, molt marcades al calendari. O sigui, és que tinc amics. Tinc una amiga que està vivint ara als Estats Units i ve expressament per la festa major. O sigui, tinc molts amics que totes les vacances les fan en funció de la festa major. És que a mi m'arriba l'oportunitat de fer mundial aquest any i dic, jo tinc plena disponibilitat menys aquest cap de setmana, perquè, o sigui, la festa major per un rubinenc és sagrada.
1: Segons ha explicat, ha estructurat el seu discurs en tres blocs. Vol explicar què significa la festa per rubinencs i també farà algun comentari de complicitat amb el seu grup d'amics de sempre. Hidalgo assegura que una de les seves activitats preferides de la festa major per emblemàtica és el que dèiem, la Ballada de Gitanes, però que en gaudirà, com cada any, de moltes d'aquestes propostes. Per exemple, una de les principals propostes d'avui és el concert inaugural que protagonitzarà el duet madrileny Marlena, format per l'Anna Legazpi i la Carolina Moyano, que faran aquest concert a partir de les 10 de la nit d'avui a l'Amfiteatre del Castell. Amb una proposta de pop indie pop que acumula milions de reproduccions, el grup promet que aquesta arrencada de la festa estigui plena d'energia. De fet, el concert de Rubí tindrà un al·licient de primer nivell per a totes aquelles persones que assisteixin al concert, coincidint precisament amb aquest inici de la festa major. Marlena llançarà el seu nou senzill, que porta per títol Nadie se muere de amor. La ciutat serà el primer escenari estatal on es podrà escoltar aquest nou tema i per elles doncs, és una gran motivació, lògicament. Escoltem-les.
6: La verdad que lo vivimos con mucha emoción, tanto nosotras como todo el equipo, porque al final nos encantan las fiestas de ciudades, nos encanta el ambiente y el clima que hay, la diversidad de público, de familias, de gente joven, de gente mayor y como decía Ana, es esa exposición también que...
7: Responsabilidad también.
6: Exacto, de responsabilidad. Sí. Entonces, y encima abrir las fiestas, pues doble responsabilidad, pero también te hace salir como con más motivación.
1: A partir de les 10, per tant, aquest concert inaugural a l'Amfiteatre del Castell i unes quantes horetes més tard, els DJs Adrià Ortega i Uri Mora seran els encarregats d'amenitzar la matinada, en aquest cas, a l'Escardívol, especialment de cara a un públic més jove, podríem dir. Parlem de l'espectacle Los 40 on Tour. La proposta de Los 40 combina música comercial, grans èxits, però també una forta interacció amb els assistents. Així ens ho ha explicat aquest matí també l'Adrià Ortega en una entrevista que li hem fet al programa Rubí al dia. Ha explicat que part del show doncs, està molt coordinat amb les pantalles LED, amb la il·luminació, que és la clau bàsica d'aquest espectacle. I encara ha afegit més coses, l'Adrià Ortega.
8: Normalment el que fem, hi ha uns moments puntuals del show, que sí que és molt de timing i molt concret, perquè utilitzem les pantalles de LED que tenim a l'escenari i són moments concrets que anem tant l'àudio, el so, com la imatge que es projecta a les pantalles ha de ser una concreta, ja sigui la introducció del show, a la meitat del show que fem uns regals de samarretes i de polseres de LED, per exemple, i són moments que sí que és cert que estan marcats, però depenent del públic i depenent de la gent i realment llegir la pista, nosaltres posem dintre de la nostra fórmula musical, des de la nostra, diguéssim, el nostre estil, intentem anar doncs, a esquerra a dreta depenent de la gent també.
1: Més concerts que podeu anar a veure en aquesta festa major, per exemple, demà dissabte a les 10 a l'escenari del Castell serà el torn del grup de rock català Els Pets. A més, també demà dissabte, en aquest cas, a 2:15 de la nit a la plaça Figueres, hi haurà el concert de la banda Huguera, formada per l'Albert Solà i el rubinenc Sergi Estella. No ens podíem oblidar de Versió Impossible, que fa molts anys que actuen a la festa major de la nostra ciutat amb un gran èxit, com sempre. Serà la matinada de dissabte a diumenge a partir de 3:15 per aquells que aguanteu fins les 6 del matí. I encara més programació musical perquè l'associació Rubí Rock serà l'encarregada de dinamitzar l'espai i la barra de la plaça Pep Rovira, tant avui com demà també, amb diverses actuacions. I l'Ateneu acollirà les jornades de l'associació de jazz Rubí que arriben a la seva edició número 25 ja. Doncs aquesta és l'oferta musical molt variada. Podeu consultar tota aquesta programació al nostre web, a radiorubí.cat.
9: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
1: No deixem encara ni molt menys la festa major. Anem a repassar més qüestions a tenir en compte, com dèiem, per passar una bona festa major. Per exemple, que l'Ajuntament ha posat en marxa la nova campanya de punts liles. Són espais d'atenció i sensibilització contra l'assetjament sexual i les violències de gènere que treballen per aconseguir unes festes lliures d'agressions. La nova campanya, Sense respecte no hi ha festa, canvia el lema d'anys anteriors posant la mirada en l'agressor i no pas en la víctima, que és important que se senti acompanyada i escoltada. Ens ho ha explicat avui la directora de l'Àrea de Seguretat i Ciutadania de l'Ajuntament, la Rosa González.
9: Els consells que donem i que li hem donat també a les entitats, però que donaríem a qualsevol ciutadà, és que actuïn amb calma, i ofereixi suport a la persona afectada, que prioritzi la seguretat, és a dir, que no s'encari a l'agressor, que s'apropi a la persona afectada i faci, bueno, amb un clima de confiança que li faciliti, doncs, poder-la acompanyar al punt lila, pugui allunyar la víctima de la persona agressora, fer-li saber a la víctima que ella no és responsable del que ha passat i que té dret a que l'escoltin i està en un entorn, en un espai segur, i una mica no culpabilitzar la víctima.
1: González també ha recordat que les visites o les consultes que es facin aquests dies als punts liles són completament confidencials. Si ens trobem en una situació d'agressió durant la festa major, és important respectar els límits de la víctima i adreçar-se a qualsevol d'aquestes ubicacions amb els punts liles.
9: Tindrem la caseta que ja està aquí logotipada, és al final de la línia dels bars de l'Escardívol. Està molt senyalitzada i amb els logos d'aquesta nova campanya. Els horaris que tindrà és els horaris de l'escenari de l'Escardívol. I quan s'acaba l'escenari, mitja hora més, perquè sempre entre que la gent marxa i també són hores que es poden produir agressions. Per tant, aquesta nit de divendres, de 11 de la nit a 4 i mitja del matí, el dissabte començarem a les 11 i acabarem a les 6 i mitja, i el diumenge de les 9 de la nit fins a les 4 del matí. Tenim una altra a la Fira d'Atraccions, al Rubiforme, i allà els horaris són divendres, dissabte i diumenge, des de les 9 fins a les 2 i mitja, el divendres i el dissabte, i el diumenge des de les 9 fins a les 3 i mitja.
1: Aquest servei dels punts liles també compta enguany amb una parella itinerant que en els mateixos horaris que acabem d'escoltar, que de l'estand de l'Escardívol, recorrerà els carrers per on més es mou la gent jove. Les professionals aniran identificades amb armilles amb el logotip de la nova campanya de punts liles. Més coses encara sobre aquesta festa major, perquè també us podem explicar que l'Ajuntament ha preparat una bateria de mesures perquè aquesta festa major sigui també accessible per a totes les persones. Per exemple, el pregó d'avui comptarà amb un intèrpret de llengua de signes catalana. A més, com s'ha fet en altres edicions de la festa, enguany a la plaça Figueres hi haurà programació amb activitats adaptades a aquelles persones que són més sensibles a llums i també a sons intensos. És una qüestió de la que també ha parlat aquest matí la regidora de Cultura, la Marta Oliva. Escoltem-la.
3: Aquí el que podem destacar és, com cada any, no hi ha grans variacions, al final tenim amb aquests grans concerts llocs on les persones poden anar, des de les plataformes que tenim a les Cardívols o llocs específics a l'amfiteatre. Tenim la fira, que tenim una hora en concret que serà la fira silenciosa i que, per tant, aquelles persones que siguin sensibles i durant a l'horari habitual no hi poden ser, doncs hi poden accedir en aquesta hora.
1: I encara una altra mesura a tenir en compte, la programació de la Festa Major de Rubí 2026, que es pot consultar al web municipal, rubí.cat, conté il·lustracions que informen de manera molt visual sobre totes aquestes activitats que us estem explicant. I una altra qüestió important, també, que cada any es té en compte, és que la Festa Major sigui el més sostenible possible. És un dels temes que cada any es treballa no només des de l'Ajuntament, sinó també des de les entitats que organitzen totes aquestes activitats. L'estrella, per dir-ho d'alguna manera, d'aquesta campanya és l'ús del got reutilitzable i retornable. També ens ha explicat aquesta setmana l'Eva Andreu, que és tècnica del Servei Educatiu de Residus del Consistori.
10: Aquí a Rubí el que fem és el got reutilitzable i retornable. I per això tenim instal·lats unes casetes en els espais on hi ha concerts, on hi ha un personal que agafa i recull aquest got. I el tornem a netejar i el tornem a utilitzar a les festes majors de l'any que ve o qualsevol acte de grans dimensions. Aquesta és l'estrella, el got reutilitzable i retornable.
1: Amb aquesta mesura, com ha incidit també Vandreu, s'estan estalviant al voltant de 50.000 gots. Però més enllà de l'estalvi de recursos, des del Servei Educatiu de Residus de l'Ajuntament insisteixen en la necessitat de comptar amb la col·laboració de les entitats que disposen de bars a l'Escardívol durant tota aquesta festa major. I també, una altra qüestió que tingueu que heu de tenir en compte, vaja, és que es pot utilitzar el transport públic durant tota la festa major. Parlem, per exemple, dels autobusos de Rubí, que a més amplien l'horari. Des d'avui mateix i fins dilluns, el bus funcionarà en horari nocturn i també s'habilitarà el servei de parada demanda per millorar la seguretat de totes les persones que s'esplacin, en aquest cas de nit. A partir de les 10, els busos de les línies 1, 2, 3, 4, 5 i 7 continuaran funcionant en horari nocturn amb una freqüència de pas d'aproximadament una hora. El transport públic urbà donarà cobertura fins al final de tots els actes. Així, aquesta nit funcionarà fins a les 5 de la matinada, la nit de demà fins a les 7 de la matinada, diumenge fins a les 5 i dilluns, que és el dia de Sant Pere, últim dia de la festa major, fins a les 12 de la nit. En aquest bus especial nocturn s'oferirà servei de parada de demanda amb l'objectiu de millorar la seguretat de la ciutadania. A partir de les 10 es faran parades intermèdies entre dues parades fixes de l'itinerari, només per la baixada. Les pujades s'hauran de fer a les parades habituals. Només caldrà demanar-ho als conductors, s'ha de sortir per la porta davantera, al costat del personal de conducció, i seran ells els qui decideixin a quin lloc concret es fa la parada, bàsicament on sigui un lloc el més segur possible. I aquests dies, també a causa dels talls de circulació que hi ha per la festa major, també hi ha modificacions en els itineraris de les línies d'autobusos, en aquest cas fins dimarts, que és dia 30 de juny, i fins a les 6 del matí. Parlant de transport públic encara, Ferrocarrils de la Generalitat ofereix servei ininterromput durant les quatre nits principals de la Festa Major de Rubí, també per ser la de Sant Cugat perquè coincideix. El reforç de trens es farà a la línia S1, la de Terrassa, i consistirà en una freqüència de pas d'un tren per hora i sentit al llarg de tota la nit durant quatre nits consecutives, per tant avui també ja. Els trens nocturns donaran servei a totes les estacions d'aquesta línia, de la S1, entre Terrassa Nacions Unides i plaça Catalunya. Amb aquesta mesura que Ferrocarrils ha implementat els darrers anys, amb un bon nivell d'utilització, la veritat, la companyia vol donar resposta al previsible augment de la demanda en aquestes nits de festa major de tantes poblacions com és el cas de la nostra. De fet, podeu consultar a fgc.cat i també l'aplicació per a mòbils de la companyia als horaris d'aquestes nits. T'expliquem tot el que passa.

0: El president dels geganters de Rubí, Fina Hinojosa, ha explicat com serà aquesta activitat nocturna.
1: Pues és una passejada molt desenfadada, molt, saps? Que no és com una cercavila més, rígida, més així, no? Que has d'unes pautes, no? Nosaltres, vull dir, anirem a la nostra, vull dir, tot el que vulgui ballar amb nosaltres pot ballar, vull dir, és totalment desenfadada.
0: La cercavila formarà part dels actes de la Festa Major i s'assuma a la participació dels geganters en el pregó aquesta mateixa tarda a partir de les 8. De fet, la colla considera el gran tret de sortida emocional de les festes, per dir d'alguna manera. Precisament serà durant aquest acte quan arribarà una altra de les novetats destacades. La geganta Paula estrenarà una nova mantellina confeccionada expressament per un taller faller de València. I a més, també lluirà un mocador nou de puntes, que és regal d'una família de la nostra ciutat. Això pel que fa referència als geganters. Anem cap als castellers, també ho tenen tot preparat per la seva diada, en aquest cas demà dissabte. La cap de colla Anna Llepes ha explicat que estan només a 5 construccions de tornar a ser la colla de ple dret, una mena de primera divisió dels castells que es permet tenir veu i vot a la coordinadora i formar, per tant, part dels rànquings. Necessiten fer 18 castells de 6 pisos i en porten 13. Escoltem a l'Anna Llepes.
2: Són els 3 castells de 6, que fa poc van tenir un petit tastet bastant bo el dia 7 de juny, que vam tenir dia de Sant Adrià, i van portar 2, el 3 i el 4, i van sortir genial. Llavors això va ser un punt de motivació per la colla i va ser un ei que els tenim. I ara pues, ens falta afegir el 3 de 6 amb agulla i ja està, que estem treballant perquè surti tot genial i així podem portar una diada amb els 3 castells de 6.
0: A banda del 3 de 6, del 4 de 6 i del 3 de 6 amb agulla, els escarlats també tenen prevista una altra novetat per aquesta festa major: entrar a la plaça amb un pilar de 4 caminat. La seva diada, que tindrà lloc demà, començarà a les 5 amb una cercavila des de la plaça 11 de setembre cap a la plaça de l'Ajuntament, on a les 6 arrencarà oficialment aquesta diada castellera. Els escarlats estaran acompanyats pels xiquets i xiquetes del Delta, els laietans de Gramenet, els bailets de Gelida i també els castellers de Plic. I la coordinadora d'entitats culturals andaluses de Rubí també està molt preparada per la seva activitat principal d'aquesta festa major, l'espectacle que podreu veure diumenge a partir de les 7 de la tarda. Enguany abandonen temporalment la seva ubicació habitual a la Rambla del Ferrocarril i es traslladen cap al Teatre Municipal La Sala. Els representants d'aquesta coordinadora, Isabel Cobo i Manolo Martín, han explicat que, tot i la nostàlgia de fer l'acte a l'aire lliure, el canvi d'escenari ofereix també altres avantatges, tant per al públic com també pels artistes.
3: Pues tenien que canviar en aquells provisionals que tenien. Aquí tienen todo, su lavabo, todo, y muy bien, o sea. Y aparte, a quien a veces se lo he comentado, me han dicho, ¡ay, qué bien! No pasaremos calor este año.
4: Claro.
3: Porque a las 7 de la tarde, en la Rambla del Ferrocarril, a 30 grados...
4: Hace calor.
3: De unido, ¿eh?
0: El festival tindrà una durada aproximada de 3 hores i s'ha dissenyat de manera dinàmica, intercalant actuacions de cant i quadres de ball per mantenir un ritme molt més amè. Entre la gent que estan confirmades, vaja, que actuaran en aquest espectacle, hi ha Ramoni, Quillo Flamenquillo o també l'Anna Sánchez i Essència Flamenca o Aromes del Sur, entre d'altres, tot plegat presentat per Loli Reyes, com sempre. I acabem amb les entitats rubinenques parlant de Foment de la Sardana, perquè també estrenarà durant aquesta festa major sardanes noves. Ens ho ha explicat el president de Foment de la Sardana, Josep Puigventós. De fet, ens ha explicat que durant tot l'any ja han estrenat 6 sardanes noves i durant aquesta festa major de Sant Pere s'estrenaran 5 més. Per tant, durant tot aquest 2026 hauran estrenat un total d'11 sardanes que serviran a més per la celebració del centenari d'aquesta entitat, que començaran a celebrar a partir del mes d'octubre amb un acte institucional. Aquí, a la nostra ciutat, aquesta tarda hi haurà la primera ballada de sardanes amb la Cobla Juvenívola de Sabadell. Ja ens n'anem cap a diumenge, que és dia 28 de juny, perquè Foment de la Sardana ha organitzat un concert de sardanes a l'església de Sant Pere, on precisament estrenaran 4 sardanes de les que dèiem. I dilluns, que és 29, dia de Sant Pere, patró de la nostra ciutat, s'estrenarà la darrera sardana i després doncs, ens haurem d'esperar fins a l'octubre amb aquest acte institucional per celebrar el centenari de Foment de la Sardana. Anem a la informació comarcal abans d'acabar. Anem cap a Terrassa i parlem del servei d'ambulàncies perquè...

0: presenta novetats. Ens ho expliquen des del Canal Terrassa, Ràdio Terrassa.
1: Canvi de rumb en la gestió de les urgències mèdiques a la Regió Metropolitana Nord. El sistema d'emergència es posa en marxa des d'aquest 25 de juny un nou model de transport sanitari que renova completament la flota de vehicles i injecta més de 384 milions d'euros al territori. Aquest canvi a Terrassa es traduirà en dues noves ambulàncies de suport vital avançat. Mollet també en rebrà dues, Sabadell sumarà tres i Santa Coloma de Gramenet, quatre. En total, el Vallès, el Maresme i el Barcelonès Nord eleven fins a 278 les ambulàncies disponibles al territori.
2: 96 són vehicles de transport sanitari urgent i 177 són vehicles de suport de transport sanitari no urgent.
1: La gran revolució, però, és a l'interior dels vehicles, convertits gairebé en petits hospitals sobre rodes.
3: Innovem en electromedicina. Això fa que nosaltres portem el diagnòstic a on està el pacient, en el lloc de l'incident, i per tant ens permetrà dues coses. Per una banda, iniciar el tractament en el lloc de l'incident i per altra, decidir el centre sanitari més adequat per aquesta persona.
1: Els sanitaris podran fer ecografies i analítiques de sang amb resultats immediats abans d'arribar al centre mèdic, una tecnologia que es complementa amb unitats logístiques per grans emergències i noves ambulàncies bariàtriques.
0: Pràcticament 2:15, us deixem com sempre amb les notícies de la xarxa. Només ens queda desitjar-vos una molt bona festa major de Rubí.
4: Tot allò que has de saber sobre la teva ciutat ho trobaràs a la 99.7 de l'FM i a radiorubí.cat.
0: Bon dia, són 2:15.
5: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Els bombers aixequen el confinament de Sant Fost de Campsentelles, Martorelles, Santa Maria de Martorelles i Tiana per la bona evolució de l'incendi que s'ha declarat entre Tiana i Montgat a mig matí. El foc ha estat provocat per un home que ja ha estat detingut. Això sí, de moment es manté el confinament a la urbanització Colònia Bosch i a l'Albert La Conreria de Tiana. Els bombers preveuen estabilitzar l'incendi en molt poca estona. Davant d'aquesta situació estem especialment pendents de la previsió del temps i l'evolució de les temperatures. Lluís Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia, un divendres que està sent d'allò més tranquil, més assolellat i continuarà de la mateixa forma. Gairebé no es formaran ni els núvols de tarda del Pirineu, que les últimes jornades han anat deixant de forma local ruixats. Avui, ni això. De fet, el sol, ben present, quatre núvols prims i aquesta sequera ambiental, que fa que la humitat sigui molt baixa, per tant, precaució amb aquest risc d'incendi que continua sent molt elevat. De fet, també aquesta tarda el vent es tornarà a reforçar, aquest vent de sud a l'interior gironí, sobretot també al sud de Lleida. I la temperatura, que on pujarà més, serà cap a la vall del Fluvià. Allà a l'interior gironí arribarem a fregar els 38-39 graus aquesta tarda, però molts indrets fregant els 35 graus a l'interior del país. Sobretot, el cap de setmana serà tranquil, alguns núvols matinals a l'Ebre. Demà al vespre, algun ruixadet a les comarques de Ponent i algunes tempestes de tarda el diumenge, però amb més calor. El diumenge, novament, arribarem als 40 graus a la terra ferma. N'estem pendents a la xarxa.
0: És divendres 26 de juny de 2026 i tenim més titulars. S'eleven a 3 les víctimes mortals espanyoles pel doble terratrèmol a Veneçuela, que ja deixa 235 morts i més de 4.000 ferits. Maite Polo.
7: Són xifres provisionals, ja que hi ha un nombre indeterminat de persones colgades sota la runa. El fotògraf Juan Andrés Pinto ha explicat a la xarxa des de Caracas quina és la situació.
8: Muchos de los equipos de rescate están trabajando con las uñas, no tienen suficientes cascos, no tienen suficientes martillos, mandarrias. Ese es el equipo que están pidiendo en las redes sociales, lentes, guantes y comida también.
7: Aquesta tarda, 15 bombers catalans especialitzats en estructures col·lapsades sortiran cap a Veneçuela.
0: Creixen les discriminacions contra les persones trans, especialment les dones.
7: Ja representen un terç dels casos discriminatoris registrats el 2025 per l'Observatori contra l'LGTBI-fòbia. Van arribar a ser 353. L'entitat alerta de l'augment de l'assetjament també en l'àmbit laboral.
0: Barcelona armarà la Guàrdia Urbana amb pistoles elèctriques, les anomenades Taser.
7: Serà gràcies a un acord entre el PSC, Junts, el PP i Vox. El mes que ve, el plenari votarà una nova proposta de reglament per dotar els agents amb aquestes armes que ara només porten als comandaments.
0: En cultura, l'exposició central del Congrés Mundial d'Arquitectes desplega 12 investigacions inèdites a les Tres Xemeneies de Sant Adrià de Besòs,
7: que es convertiran en un laboratori dedicat a l'experimentació, la investigació i l'intercanvi arquitectònic. El Congrés reunirà 10.000 arquitectes de tot el món per abordar la crisi de l'habitatge, l'emergència climàtica i els reptes urbans.
0: En esports, el Barça de futbol sala s'ha proclamat campió de Lliga. Jordi Cochran.
9: Els blaugranes van guanyar el Pozo Murcia a la pròrroga per 4-6 en el quart partit de la final i han guanyat la vuitena Lliga en la història de la secció. D'aquesta manera, el Barça ha trencat una ratxa de 2 anys sense títols.
0: Al control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, José Gallardo, passant 3 minuts de 2:15.
10: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: És l'última hora. Els bombers han aixecat el confinament de Sant Fost de Campsentelles, Martorelles, Santa Maria de Martorelles i Tiana a causa de la bona evolució que està tenint l'incendi declarat a mig matí entre Tiana i Montgat, a la zona de la deixalleria. El foc ha estat provocat per un home que ja ha estat detingut. Els bombers, de fet, preveuen estabilitzar aquest incendi en molt poca estona. El focus d'aquest foc hi ha els nostres companys de Mataró Ràdio. Laura Serra, bon dia. Com està ara mateix la situació?
11: Bon dia. Doncs el foc continua actiu, tot i que evoluciona favorablement segons els bombers. Ara estan acabant de tornar, de tancar-lo amb línia d'aigua i treballen en aquests moments una trentena de dotacions terrestres i 11 mitjans aèris. Tot i així no es té constància que hi hagi hagut cap afectació ni habitatges ni persones. L'última hora és aquesta, el desconfinament dels 4 municipis, també de l'urbanització Colònia Bosch i de l'Albert La Conreria, però es manté confinades 3 urbanitzacions, Mas Llombard, Mas Ports i Mascoll, d'aquesta última del municipi veí d'Alella. Tot plegat en un dia en què els agents rurals estan treballant amb la hipòtesi de la intencionalitat, ens explicaven perquè han detectat 5 focus inicials, tot i així ho estan investigant. L'incendi afecta la serralada de Marina i de moment, segons els agents rurals, hauria afectat almenys la superfície d'unes 25 hectàrees, tot i que els bombers encara no ho han pogut calcular.
0: Gràcies, Laura Serra, de Mataró Ràdio, i també molt pendents del foc que crema a Tàrrega, l'Urgell. Es tracta, en aquest cas, d'un incendi de vegetació agrícola. Les descàrregues dels mitjans aeris han estat molt efectives els últims minuts, tot i que l'incendi encara està actiu.
7: Els bombers mantenen les dotacions terrestres per ancorar l'incendi. Treballen en una àrea d'unes 41 hectàrees.
0: I també molt pendents encara del foc forestal declarat a la Franja de Ponent, que continua actiu i hauria calcinat, en aquest cas, 1.000 hectàrees. Així tot, els equips d'extinció en destaquen una evolució favorable a les últimes hores.
7: L'incendi es va originar per l'avaria d'una màquina recol·lectora i ha obligat a desallotjar unes 240 persones dels nuclis de Sant Uí, Alins i Calassans. Paral·lelament, ja s'ha aixecat el confinament per als habitants de Fons, afectats per la intensa fumera.
0: Al llarg de la nit, els efectius han concentrat els esforços al cap de l'incendi, que és molt a prop del municipi de Fons, on a hores d'ara ja no hi ha flama activa.
7: Amb la sortida del sol s'hi han incorporat els mitjans aeris, que treballen especialment sobre la superfície forestal del flanc dret per consolidar el perímetre i evitar revifalles.
10: Notícies en xarxa.
0: 235 morts, 4.300 ferits i un nombre indeterminat de persones colgades encara sota la runa és el balanç provisional de víctimes del doble terratrèmol que s'ha sacsejat Veneçuela aquesta setmana. També s'eleven a 4 les víctimes mortals espanyoles i un centenar estan desaparegudes. Aquesta tarda, 15 bombers catalans especialitzats en estructures col·lapsades sortiran cap a Veneçuela.
7: Els danys humans i materials són incalculables 2 dies després dels potents sismes. Les pitjors destrosses són al litoral del país, però la capital, Caracas, és una de les ciutats més afectades. Des d'allà, un fotògraf que hi viu, Juan Andrés Pintó, ha donat el seu testimoni a la xarxa.
8: Muchos de los equipos de rescate están trabajando con las uñas. No tienen suficientes cascos, no tienen suficientes martillos, mandarrias. Ese es el equipo que están pidiendo en las redes sociales. Lentes, guantes y comida también, ropa. Se está pidiendo mucho, no solamente para ayudar a los equipos de rescate, sino también a las personas que van encontrando.
7: Pel que fa a l'ajut internacional, la Unió Europea ha respost activant els mecanismes coordinats de protecció civil i la Generalitat envia avui efectius especialistes en catàstrofes al país americà. Ho ha anunciat el president Salvador Illa.
12: Enviarem un grup de 15 bombers del grup d'estructures col·lapsades, especialistes en estructures col·lapsades. Hem ofert també un grup de 10 forenses especialitzats per poder ajudar a la identificació de cadàvers i aquesta tarda, a primera hora de la tarda, em reuniré amb les entitats veneçolanes d'aquí de Catalunya per comentar el suport que estem donant i per també interessar-me pel seu estat i per tot el moment pel que estan passant. No?
7: Un avió del Ministeri de Defensa espanyol vola també avui cap a Veneçuela amb 59 efectius especialistes en rescats urbans i amb 8 unitats canines. I a Barcelona, el ple de l'Ajuntament ha començat avui amb un minut de silenci. L'alcalde Jaume Collboni ha llegit una declaració institucional signada per tots els grups.
13: En nom de Barcelona, expressar la nostra solidaritat i afecte al poble de Veneçuela davant d'aquests devastadors terratrèmols que han tingut lloc ahir mateix, que han causat un nombre encara indeterminat de víctimes mortals, de persones ferides i de persones que estan pendents en aquests moments de ser rescatades. L'Ajuntament ha posat en marxa els seus mecanismes de cooperació i d'emergència humanitària.
7: El consistori barceloní es posa a disposició de la comunitat veneçolana resident a Barcelona per tot allò que puguin necessitar.
0: I una última hora en referència a aquest doble terratrèmol, perquè s'eleva gairebé 600, un total de 589, el nombre de persones mortes per aquests dos sismes, i el nombre de ferits ja s'acosta als 3.000.
10: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Tornem a Catalunya. Creixen les discriminacions dirigides a les persones trans, especialment dones. Representen un de cada tres casos registrats el 2025 per l'Observatori contra l'LGTBI-fòbia, que van arribar als 353. L'entitat alerta de l'augment de l'assetjament en l'àmbit laboral i denuncia també dificultats d'accés a l'habitatge. Esther Minguell, bon dia.
14: Bon dia. La majoria d'incidències es registren a l'espai públic, però creixen les discriminacions a internet i les xarxes socials, principalment per la normalització dels discursos d'odi, que se situen per davant les agressions físiques. Preocupa l'increment de les incidències en l'àmbit laboral. Ho explica Albert Carrasco, coordinador de l'informe sobre l'estat de la LGTBI-fòbia a Catalunya.
15: Persones treballadores que en els seus llocs de treball estan patint una situació d'assetjament per part de companys o de càrrecs superiors i que moltes vegades no tenen coneixement o accés al protocol d'assetjament específic per aquestes situacions a l'empresa. També és difícil provar allò que t'està passant. És una cosa que vius en el dia a dia, però que costa com recollir proves concretes d'un dia i una hora específic que m'han insultat o que m'han agredit.
14: Els homes gais continuen sent el col·lectiu més discriminat, però despunten les incidències a persones trans que pateixen de forma significativa l'exclusió d'accés a un habitatge digne. L'Observatori reclama que es desplegui la llei pels drets de les persones LGTBI aprovada a finals del 2025 i demana més polítiques públiques. De moment, aquest 2026 s'han registrat 135 incidències que mostren una tendència similar a la de l'any passat.
0: No deixem les discriminacions ni l'àmbit social, perquè a Barcelona aquest matí han desnonat una família amb un menor d'un edifici del carrer de Marina, del qual la família era inquilina des de feia 22 anys. Es dona la circumstància que aquest és l'únic pis de tot el bloc no dedicat a l'ús turístic.
7: El desnonament s'ha dut a terme, malgrat la pressió del sindicat de llogateres, que avisa d'una onada de llançaments arran de la caiguda al Congrés del decret de moratòria antidesnonaments amb els vots de Junts, Partit Popular i Vox. Ho ha explicat a la xarxa la portaveu del sindicat de llogateres, Carme Marcarazo.
16: Hi havia una protecció per famílies vulnerables que estava en vigor des de la pandèmia, des del 2020. L'han aixecat de cop i això vol dir que ara milers de famílies que comptaven amb una protecció poden acabar al carrer d'un dia per l'altre. Això és molt greu. Això, primer tema. Segon tema, el tema de que això es tornarà un lloguer de temporada. El sindicat de llogateres vam escriure una llei per regular el lloguer de temporada que porta 2 anys bloquejada a Madrid, que es podria votar demà mateix al Congrés dels Diputats i aturar que es transformin pisos normals en lloguers de temporada. Encara estem esperant.
0: Barcelona reobre el debat per armar la Guàrdia Urbana amb pistoles elèctriques, les anomenades Taser. Gràcies a un acord entre el PSC, Junts, el PP i Vox, es portarà a votació al plenari del mes que ve, del juliol. Serà una nova proposta de reglament que ha de permetre dotar els agents d'aquestes armes, que ara estan limitades només als comandaments. Carina Bellbé, bon dia.
17: Bon dia. Sí, finalment el plenari de juliol valida el reglament d'ús després que avui el PP hagi desencallat el debat. Els agents de la Guàrdia Urbana podran fer ús de les Taser abans que acabi el mandat en tots els districtes i torn de servei, no només en situacions del risc i per part dels comandaments com passa ara. Una ampliació que rebutgen des d'Esquerra Republicana i Barcelona en Comú, que adverteixen que no s'han acceptat cap de les garanties que es proposaven, com per exemple no fer-les servir en manifestacions o en menors d'edat. Jordi Coronas és el portaveu d'Esquerra.
18: És una arma potser menys lesiva estadísticament, però és una arma que pot resultar letal i n'hi ha hagut uns quants casos. Per tant, El que s'està plantejant no és una desescalada de l'ús de la violència en la resposta policial, sinó una escalada, que és tot el contrari.
17: Si bé les esquerres critiquen el govern municipal aliar-se amb la dreta barcelonina en polítiques de seguretat, els socialistes han reclamat a Junts que voti a favor del reglament quan es porti a votació, ja que fa un any el no dels juntaires va obligar a l'executiu a guardar-lo en un calaix. Albert Batlle és el regidor de seguretat i Jordi Martí és el flamant alcaldable de Junts.
19: Els demanem que quan portem de nou aprovació del reglament, tots els que s'omplen la boca donant suport a la Guàrdia Urbana passin els fets i votin favorablement.
20: Si en lloc de tenir l'alcalde Collboni, senyor Cirera, amb els seus vots, tinguéssim, o vostè hagués permès, la investidura de l'alcalde Xavier Trias, ja fa 2 anys, com a mínim, que la Guàrdia Urbana tindria les pistoles Taser a disposició.
17: Un debat sobre les pistoles elèctriques que es reobre després que aquesta setmana l'alcalde Jaume Collboni hagi valorat que és un bon moment, diu, per tornar-ne a parlar, després que la ciutat s'hagi comptabilitzat 4 homicidis en 2 mesos per tirotejos i apunyalaments.
0: Encara a Barcelona hi ha una setmana per al Grand Départ. El Tour de França tindrà afectacions en la mobilitat per carretera diumenge 5 de juliol amb l'etapa entre Tarragona i la capital i dilluns 6 amb la de que va entre Granollers i els Angles. L'etapa del 4 de juliol a la mateixa ciutat de Barcelona i la presentació dels equips just el dia 2 també tallaran el trànsit dins de la ciutat. El dispositiu de seguretat mobilitzarà 4.500 policies. Judit Vallès, bon dia.
21: Bon dia. La jornada de diumenge comportarà talls d'unes 5 hores en vies del corredor litoral, principalment l'N340 i la C31 i la gratuïtat del peatge de la C32 entre les 11 i les 4. Dilluns, dia laborable, les principals afectacions es concentraran a Osona i al Ripollès, a la C59, la C17 a partir de la Gleva, l'N260 i diverses vies pirinenques. La consellera Núria Parlon ha explicat que s'activaran tots els dispositius de seguretat pública.
22: Tindrem un Procicat que estarà activat en prealerta per fer tot el seguiment dels diferents moments de les 3 etapes, una implicació de 61 municipis i 11 comarques en el decurs d'aquestes 3 etapes, amb unes afectacions clares amb la mobilitat i, òbviament, doncs, l'activació de la seguretat necessària.
21: També es preveuen reforços en les línies de ferrocarrils dijous per la presentació dels equips i durant el cap de setmana, mentre que el recorregut dels autobusos interurbans tindrà modificacions.
0: Són 3:15 i, Judit, seguim amb tu perquè les obres d'ampliació de l'estació de Sants obligaran a tancar durant 2 anys els accessos des de la plaça dels Països Catalans, que reobrirà, per cert, a final d'any. També ho farà l'entorn de la terminal d'autobusos al costat muntanya de l'estació barcelonina. Un cop acabin les obres, l'estació triplicarà l'espai per l'alta velocitat i guanyarà un 85% de capacitat al vestíbul de Rodalies.
21: La plaça, un dels punts clau de la primera fase de la transformació, recuperarà espai per als vianants a finals d'any. A partir del setembre començarà l'ampliació de l'edifici de l'estació en aquest mateix costat. A dins, l'estació guanyarà molt més espai, es duplicarà la superfície de Rodalies i es triplicarà la d'alta velocitat. També es crearà una nova terminal que separarà les arribades i les sortides de l'AVE per fer més àgil la circulació de passatgers. Pel que fa als accessos, al costat mar estrenarà una nova entrada amb la rampa cap al segon nivell a partir de setembre. En paral·lel, es tancaran els accessos per la plaça dels Països Catalans, que no reobriran fins al 2028, quan estigui enllestida l'ampliació. A finals d'aquest any també es preveu obrir els accessos pel costat muntanya, a tocar de l'estació d'autobusos. Més endavant, Sants creixerà en alçada i passarà a tenir 4 nivells en comptes dels 2 actuals, consolidant-se com el gran node ferroviari de Barcelona i amb una previsió d'inversió total de 410 milions d'euros.
10: Notícies en xarxa.
0: Seguim amb més qüestions de la jornada. Catalunya preveu invertir més de 3.000 milions d'euros en la modernització de 180.000 hectàrees de regadiu els propers 15 anys. Així ho detalla l'estratègia d'inversions en regadius a Catalunya 2025-2040 que han presentat a Lleida aquest matí els consellers Òscar Ordeig i Albert Dalmau. UAU Lleida Ràdio, Sergi Guiu.
23: Dels 3.000 milions d'euros, prop de la meitat es destinaran a modernitzar regadius de Ponent, amb les partides destacades de 1.000 milions d'euros al projecte de modernització del canal d'Urgell i 30 milions anuals fins al 2040 per al canal Segarra-Garrigues. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha explicat que la necessitat de modernitzar les finques agrícoles veu en part pel creixement de la producció d'aliments que caldrà tirar endavant en un futur i tocarà fer-ho de forma més sostenible i eficient. Així ho deia el conseller.
24: Cal produir més amb menys. D'aquí al 2050 s'hauran de produir un 60% més d'aliments al món. En 25 anys, un 60% d'aliments més del món i s'haurà de fer amb menys energia, amb menys recursos i a més hi haurà més competència.
23: Per la SAP, el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha afirmat que el sector agroalimentari és un sector fonamental de l'economia catalana i que per aquest motiu la inversió de 3.000 milions d'euros s'ha tirat endavant per recuperar el temps perdut en aquesta matèria. A més de modernitzar els sistemes de reg, el nou pla també estipula que els nous projectes incorporin instal·lacions fotovoltaiques per tal de reduir els costos energètics.
0: Del Segrià al Berguedà, allà el Consell Comarcal i els ajuntaments de Cercs i Bagà posaran en marxa aquest estiu una patrulla de guardes rurals per vigilar els trams del riu Llobregat més massificats. A Cercs patrullaran per la zona del pont de Pedret, a tot el perímetre i també a tot el perímetre de la Baells. Televisió del Berguedà, Héctor Aranda.
1: El Consell Comarcal del Berguedà i els ajuntaments de Cercs i Bagà finançaran conjuntament una nova patrulla de guardes rurals que es suma a la ja existent a la Riera de Merlès des de fa 4 anys, amb molt bons resultats. L'objectiu és reduir els actes incívics, prevenir incendis forestals i garantir la lliure circulació de veïns i vehicles d'emergència. Moisès Massanes, president del Consell Comarcal del Berguedà.
2: I hem pretès que siguin dos serveis independents. Tenim una molt bona experiència a la zona de la Riera de Merlès i no volíem que fer un contracte que pogués distorsionar aquest bon funcionament, pogués tenir afectacions. Per tant, el que hem volgut és que aquest nou contracte mantingui o fins i tot incrementi l'eficiència que ha tingut en aquests darrers anys i que aquesta mateixa eficiència es mantingui o s'incrementi a la zona de Merlès i s'extrapoli a la nova zona.
1: Els guardes rurals van començar a patrullar el dia 24 de juny i ho faran tot l'estiu fins al dia 1 de setembre.
0: I anem ara fins al Tarragonès. A Altafulla, la policia local ha incorporat dos cotxes patrulla nous que són més eficients, potents i estan més ben equipats per atendre les necessitats del servei. Altafulla Ràdio, Carol Cubota.
3: Tenen 180 cavalls i compten amb tecnologia híbrida, la qual cosa en millorar l'eficiència energètica. Així mateix són més amples en el seu interior i un d'ells incorpora una mampara pel trasllat de detinguts. En parla el sotsinspector cap de la policia local d'Altafulla, Jordi Gil.
4: Altafulla és un municipi que té problemes a la part del barri marítim, quan plou, sobretot a l'hivern, i el que hem fet és adquirir aquests cotxes que són SUV i són més alts que els anteriors que teníem.
3: Actualment, el cos de la policia local de la vila està dotat amb 3 vehicles turismes logotipats, un de paisà i 4 motocicletes. Els usa una plantilla de 24 agents en total, més els 3 reforços de l'estiu.
0: I repassem altres notícies d'avui. Educació permetrà als nous docents que no tinguin el nivell C2 de català accedir a la borsa amb el compromís d'obtenir-lo en un futur.
7: Ajornant de nou la mesura, el departament flexibilitza el requisit per cobrir vacants i baixes. Ara bé, les bases reguladores han indicat que aquells que no compleixin la condició hauran d'obtenir la titulació abans d'acabar el curs que ve, quan a priori el C2 deixarà de ser mèrit per convertir-se únicament en requisit.
0: I més d'un miler de persones signen una petició per demanar la revisió de l'examen de matemàtiques de la selectivitat.
7: La prova ha obtingut una nota mitjana de 4,18, la més baixa en com a mínim una dècada, i gairebé 2 punts per sota de l'any passat. La petició assegura que no es vol qüestionar el temari que s'ensenya, sinó el disseny de l'examen, que va resultar excessivament exigent per al temps concedit.
0: Entrem en matèria cultural. L'exposició central del Congrés Mundial d'Arquitectes desplega 12 investigacions inèdites a les 3 xemeneies de Sant Adrià de Besòs. El Congrés reunirà 10.000 arquitectes per abordar la crisi de l'habitatge, l'emergència climàtica o els reptes urbans. Serà des de diumenge i fins a dijous vinent. Ràdio Ciutat de Badalona, Neus Aragall, bon dia.
5: Bon dia. Els éssers humans han anat adaptant l'entorn a les necessitats de cada moment. Les construccions i la transformació d'espai poques vegades ha tingut en compte els recursos naturals del planeta Terra. Becoming Architectors for a Planet in Transition explora 6 línies temàtiques interrelacionades. A través de maquetes, prototips, vídeos i instal·lacions a escala real, els equips participants han investigat com l'arquitectura pot intervenir en els processos de transformació del planeta. Les propostes plantegen alternatives com reduir la dependència als combustibles fòssils, reutilitzar materials i estructures o abandonar la perspectiva antropocèntrica per adaptar-se millor als ecosistemes naturals.
0: Seguim amb música, perquè Kiko Veneno, aquí estem escoltant, però també Roger Mas o Pastora són alguns dels noms més destacats del cartell del Festival NEC, enmig d'estiu a Calella. Arrenca avui i s'allargarà fins al 31 d'agost. Enguany, una edició molt especial, que és la que commemora els 15 anys de trajectòria de la cita. Ràdio Calella, Jordi Terme.
6: La programació musical s'estrena aquesta nit amb l'actuació de Coco Jean en The Tonics, considerada una de les veus més explosives del soul i el ritme en blues europeu. El regidor de Cultura de l'Ajuntament de Calella, Josep Grimà, assegura que aquesta 15a edició evidencia la consolidació d'un festival que s'ha convertit en una de les cites culturals de referència de l'estiu calellenc i del país.
8: Cohesió entre el públic es genera molt pocs festivals. I és molt xulo perquè tu vas a un festival i veus algú que no el tornes a veure perquè hi han moltíssimes persones, hi han 5, 6.000, 7.000, 10.000 persones, no? I justament el NEC és aquell concepte que tu estàs amb algú, de cop i volta aquest algú se t'asseu a la taula i després us trobeu un altre cop al concert, us torneu a veure, acabeu fent una copa de cava en allà. Bueno, és aquesta essència, jo diria que una mica la calellenca, no?
6: Per celebrar aquesta efemèride, la jornada inaugural estarà marcada per un ambient festiu en què no hi faltaran les espelmes. La vetllada comptarà també amb la participació dels udols de foc, xanqueres i altres sorpreses preparades per l'ocasió.
0: Amb música arribem als esports. Avui amb Jordi Cochran a l'estudi. Molt bon dia, Jordi. El Barça de futbol sala és el nou campió de Lliga.
9: Bon dia, Marta. Els blaugranes van guanyar la pista del Pozo Murcia a la pròrroga per 4-6 en el quart partit de la final. Tot i que els culers van arribar a posar-se 1-4 a favor en el marcador, el conjunt murcià va empatar el duel a 4. En el temps extra, els gols d'Eric i Antonio van fer caure la balança pel Barça per a proclamar-se campió de Lliga, la vuitena en la història de la secció. Un títol especial pel capità, Didac Plana.
11: S'ha patit molt. Al final, totes les finals són duríssimes, no? Jo crec que ha sigut un espectacle cada partit i avui, com no, també, no? És veritat que cometem errors, però després fem coses increïbles, no? I jo crec que aquest esperit, aquestes ganes, és el que ens ha permès aquest any, doncs, acabar guanyant aquesta lliga que venim perseguint ja des de fa 2 anys.
9: L'entrenador Javi Rodríguez ha aconseguit tornar a fer el Barça campió en la seva primera etapa, en la seva primera temporada a la banqueta.
11: Contento, feliz y nada, ahora a celebrarlo por todo lo alto porque llevamos desde el 4 de agosto muchos meses de muchísimo trabajo, de muchísima presión. Al final la presión se la tiene que poner uno mismo porque con estos jugadores es muy difícil tener presión, sabes que siempre te van a responder, pero el que es muy culé como yo sufre mucho. Y ahora necesito descansar, desconectar, porque la temporada que viene quiero que sea mejor.
9: En bàsquet, Cameron Hunt ha pagat la seva clàusula de rescisió i no continuarà el Joventut de Badalona. L'escort nord-americà ha fitxat per l'Unicaja. El base badaloní Ferran Bassas ha renovat amb el Manresa fins al 2028 i l'aler basc de Lleida, Miquel Sanz, ha ampliat contracte amb els lleidatans també fins al 2028. En futbol, el Girona ha anunciat les sortides de Rubén Blanco i també de Juan Carlos, els dos porters. També ha confirmat 2 amistosos contra l'Olot el 22 de juliol al camp del conjunt olotí i el 29 de juliol que rebrà el Castellà a la ciutat esportiva del conjunt gironí. També un amistós entre catalans confirmats és el duel entre l'Espanyol i el Sabadell el 25 de juliol a la ciutat esportiva de Níjar. I en waterpolo femení, el Sabadell ha fitxat a Martina Tarré, de 23 anys procedent del Sant Andreu, una de les millors porteres del món. Hem parat amb ella en el programa de l'enjoc d'aquest divendres.
12: Em moc molt per projectes, ja no és tant, o sigui, no és interès econòmic ni res d'això, sinó el projecte en si. I el Sabadell, bueno, l'Enric Arnella, no, en aquest cas, venia amb un projecte molt xulo, de créixer des del treball i no des del talent. Sí que és veritat, no, que el Sabadell, pues, té moltes facilitats.
9: Pel que fa a l'handbol, aquest matí s'ha sortejat la fase de grups de la Champions. A la temporada vinent, el Barça, que és l'actual campió, ha quedat emparellat amb el Montpellier, el Dinamo de Bucarest i l'Arhus danès. Enguany, la màxima competició continental ha canviat el format en què s'ha augmentat de 16 a 24 equips i hi haurà 2 fases abans dels quarts de final. I acabem amb 2 apunts. En bàsquet, recordem, aquest diumenge juga Catalunya contra Gran Bretanya al Nou Congost a partir d'un 11:45 del migdia aquest diumenge. I en futbol sala tenim nou entrenador català a la primera divisió, Gerard Pusó, que entrarà al Peníscola.
0: Gràcies, Jordi Cochran, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem ja a les 3. Nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem dilluns, com sempre, a partir de les 2. Que tingueu bona tarda i millor cap de setmana.
10: Notícies en xarxa. Edició migdia.
25: La xarxa de comunicació local.

0: La xarxa de comunicació local. Són les 3 de la tarda.
1: Radio Rubí.
2: La millor selecció musical

0: Viu la Festa Major en companyia de Ràdio Rubí.
1: I visca la Festa Major.
0: El divendres 26 de juny, a partir de les 7 de la tarda, retransmissió en directe del pregó de la Festa Major. I el proper dissabte 27, a partir de les 7 i fins les 9 de la nit, programa especial amb tots els protagonistes de la Festa Gran de Sant Pere. Ah, i a partir de 2:15, en directe i des de la mateixa plaça, no et perdis la sessió del DJ Esteve Llop des del mític programa Rock and Classic. Vine i participa. T'esperem a la plaça Catalunya. Ràdio Rubí i la Festa Major. Sempre al teu costat.
2: Fórmula Rubí.

s'apaguen els llums, comença el concert, cauen cançons, el públic atent, en una pregunta ens aixequem, i et mires i et miro enmig de la gent, s'acosta el cantant.

0: graciosa, la vida es más sabrosa.
1: Fórmula Rubí Clàssics.

0: Ràdio Rubí, notícies.
1: Molt bona tarda. El seguici i el pregó donaran aquesta tarda el tret de sortida a la Festa Major de Rubí amb 250 activitats repartides entre avui i el pròxim dilluns. Unes activitats que, com sempre, intenten adreçar-se a tots els públics i també a tots els gustos. I és que la Festa Major no deixa de ser una mostra de la participació tant de les entitats com també de la ciutadania. Ho ha dit aquest matí la regidora de Cultura, Marta Oliva, en una entrevista al programa Rubí al dia. La regidora ha explicat que, tal i com va passar també a la Festa Major de l'any passat, un dels elements que s'han posat sobre la taula tant per part de l'Ajuntament com de les entitats organitzadores ha estat la calor. Així ho explicava avui.
2: El repte principal que vam entomar referent l'any passat i aquest, que esperem que ho aconseguim, però aviam com funciona, tenia que veure sobretot amb el tema de la calor, no? el que dèiem. L'any passat vam arribar just amb quasi una onada de calor, on no estàvem acostumats perquè no, durant els dies previs no havia fet tanta calor, i sí que és veritat que com a organització patíem una mica, no?, de veure com podíem millorar aquesta programació per tal de que l'impacte de la calor no fos tant. Però sí que és veritat que era una de les qüestions que nosaltres teníem com en el cap, que volíem donar-li aquest últim toc de millorar a la festa.
1: Avui, a partir de les 7, començarà el seguici amb la taula de cultura popular i tradicional, la colla gegantera de l'Escola Canals de Móra i la colla gegantera també del 25 de setembre. Està previst que arribin al voltant de les 8 del vespre a la plaça Pere Aguilera i que sigui llavors quan comenci el pregó de la Festa Major.
0: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
1: I l'Ajuntament de Rubí ha posat en marxa la nova campanya de Punts Liles. Són espais d'atenció i sensibilització contra l'assetjament sexual i les violències de gènere. La nova campanya Sense Respecte No Hi Ha Festa canvia el lema d'anys anteriors, posant la mirada en l'agressor i no en la víctima. Ens ho ha explicat la directora de l'Àrea de Seguretat Ciutadana i Ciutadania de l'Ajuntament, Rosa González.
3: Els consells que donem i que li hem donat també a les entitats, però que donaríem a qualsevol ciutadà, és que actuïn amb calma, ofereixi suport a la persona afectada, que prioritzi la seguretat, és a dir, que no s'encari a l'agressor, que s'apropi a la persona afectada i faci, bueno, amb un clima de confiança que li faciliti, doncs, poder-la acompanyar al punt lila, pugui allunyar la víctima de la persona agressora, fer-li saber a la víctima que ella no és responsable del que ha passat i que té dret a que l'escoltin i està en un entorn, en un espai segur, i una mica no culpabilitzar la víctima.
1: Rosa González també ha recordat que les visites o les consultes que es facin aquests dies als punts liles són completament confidencials.
0: La informació de la ciutat a Ràdio Rubí.
1: I en esports, protagonisme per les activitats que es duran a terme aquesta Festa Major. Toni Bravo Rodríguez.
4: La Festa Major de Rubí arriba amb una presència esportiva una mica més reduïda que en altres edicions, però amb una agenda igualment intensa i variada. El Gaire estrena format al nou pavelló de Cova Solera amb una proposta que combinarà exhibició, música, ambient i servei de bar. Això serà dissabte a les 8 del vespre. L'activitat esportiva comença aquest divendres a les 5 amb l'espectacle de gimnàstica del Regina Carmeli a la Llana. Durant el cap de setmana hi haurà tornejos de tennis, frontenis, escacs i també la classe oberta de boxa del Club Boxeo Vega, que arriba a la tercera edició amb novetats. Això serà dissabte a les 10 del matí. El pavelló de la Llana acollirà la festa de l'esport adaptat de l'Horitzó i el Col·legi Pau Casals serà l'escenari de Vine a conèixer l'hoquei en línia dels 100 patins. Diumenge tornarà la cursa de radiocontrol i, com a novetat, el motor Club Rubí organitzarà una exposició de vehicles amb pilots rubinencs a partir de les 5 de la tarda. Entre les absències d'enguany hi ha la cursa de Sant Mus, l'Open Internacional de Petanca i el partit de veterans del CEP Sant Jordi. I també destaquem que en futbol adaptat els equips A i D del CEP Camira han estat premiats a la Gala Talent de la Federació Catalana de Futbol, que tanca la primera temporada d'aquesta nova lliga formativa. L'equip A ha estat reconegut pel seu rendiment regular, la seva solidesa competitiva, mentre que el D de futbol sala ha estat distingit per la seva evolució i el compromís del grup.
1: Tornem amb més informació en una hora, una informació molt centrada avui en la Festa Major de Rubí.
0: Serveis informatius de Ràdio Rubí.

0: Ràdio Rubí, notícies.
1: Molt bona tarda. La Festa Major de Rubí arrenca oficialment amb un dels plats forts de la seva programació musical d'enguany. El duet madrileny Marlena, format per l'Anna Legazpi i la Carolina Moyano, serà l'encarregat d'inaugurar els concerts avui a les 10 de la nit a l'Amfiteatre del Castell. El concert de Rubí tindrà un al·licient de primer nivell per a tots els assistents, coincidint amb l'inici d'aquesta Festa Major. Marlena llança el seu nou senzill titulat Nadie se muere de amor. Rubí, per tant, serà el primer escenari estatal on es podrà escoltar aquest nou tema interpretat totalment en directe, una fita que les artistes afronten amb una gran motivació.
2: La verdad que lo vivimos con mucha emoción, tanto nosotras como todo el equipo, porque al final nos encantan las fiestas de ciudades, nos encanta el ambiente y el clima que hay, la diversidad de público, de familias, de gente joven, de gente mayor y como decía Ana, es esa exposición también que...
3: Responsabilidad también.
2: Exacto, de responsabilidad. Sí. Y encima abrir las fiestas, pues doble responsabilidad, pero también te hace salir como con más motivación.
1: Les artistes defineixen el seu directe com una mena de muntanya russa d'emocions, on el punt fort és la interacció constant amb els espectadors.
0: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
1: I els DJs Adrià Ortega i Uri Mora seran els encarregats, en aquest cas, d'amenitzar la matinada d'aquest divendres i ho faran a l'Escardívol amb l'espectacle Los 40 on Tour. La proposta de Los 40 combina música més comercial, però també grans èxits i una forta interacció amb els assistents. Segons ha explicat Adrià Ortega avui a una entrevista a Ràdio Rubí, tot i que hi ha una part del show molt coordinada amb les pantalles LED i la il·luminació, la clau de la nit serà la capacitat d'adaptació. Escolta, de Adrià Ortega.
4: Normalment el que fem, hi ha uns moments puntuals del show que sí que és molt de timing i molt concret perquè utilitzem les pantalles de LED que tenim a l'escenari i són moments concrets que anem tant l'àudio, el so, com la imatge que es projecta a les pantalles ha de ser una concreta, ja sigui la introducció del show, a la meitat del show que fem uns regals de samarretes i de polseres de LED, per exemple, i són moments que sí que és cert que estan marcats, però depenent del públic i depenent de la gent i realment llegir la pista, nosaltres posem dintre de la nostra fórmula musical, des de la nostra, diguéssim, el nostre estil, intentem anar doncs, a esquerra a dreta, depenent de la gent també.
1: Adrià Ortega creu que l'Escardívol és un dels millors espais on punxar música perquè el públic sempre s'entrega i molt.
0: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
1: I la informació esportiva que arriba centrada en els actes esportius de la Festa Major. Toni Bravo Rodríguez.
5: L'esport tornarà a tenir un paper destacat a la Festa Major de Rubí, tot i que enguany amb una presència una mica més reduïda. El Gaire adapta el seu festival al nou pavelló de Cova Solera. Proposa un nou format, renovat, amb exhibicions, música, ambient festiu dissabte a les 8 de la vespre. Aquest divendres, a les 5, el Regina Carmeli obrirà el programa esportiu amb el seu espectacle de gimnàstica a la Llana. Durant el cap de setmana, tenis, frontenis, escacs... mantindran les seves cites habituals i dissabte a les 10 el Club Boxeo Vega oferirà la seva classe oberta amb novetats. La Llana acollirà la Festa de l'Esport Adaptat de l'Horitzó i el 100 Patins organitzarà el Vine a conèixer l'hoquei en línia al Col·legi Pau Casals. Diumenge hi haurà la tradicional cursa de radiocontrol i, com a novetat, una exposició de vehicles del Club Motor Club Rubí amb pilots rubinencs a partir de les 5 de la tarda. Entre les absències, la cursa de Sant Mus, l'Open Internacional de Petanca i el partit de veterans del CEP Sant Jordi. I en futbol adaptat, el CEP Can Mira ha estat protagonista a la Gala Talent de la Federació Catalana de Futbol. Els equips A i D han estat premiats en el tancament de la primera temporada d'aquesta lliga formativa. L'equip A ha estat reconegut per la seva regularitat i solidesa, mentre que l'equip D ha estat destacat per la seva evolució i treball col·lectiu.
1: Tornem a més informació de la nostra ciutat dintre d'una hora al butlletí.
0: Serveis informatius de Ràdio Rubí.

0: Salut, amics i amigues, què tal, com esteu? Som a les portes de l'estiu i des del Senda sabem que comenceu a escalfar motors a la recerca de noves destinacions. Cada setmana en aquest programa us hem ofert tres continguts relacionats amb el senderisme, l'excursionisme i els viatges, des de Ràdio Martorell i per la resta d'emissores sindicades de la xarxa. Avui, en l'últim programa de la temporada, us presentem tres continguts més. Els repassem, abans que res, en el sumari. A la Guàrdia d'Ares, a l'Alt Urgell, diu la llegenda que hi vivien dins d'un canut d'agulla els minairons, uns éssers minúsculs que, al crit de què farem, què direm, obeïen a tot el que els demanava el seu amo. Prop del poble, dos tarters sembla que van ser obra d'ells. L'escriptor urgellenc Isidre Domenjó ens explica la ruta dels minairons que porta de la Guàrdia d'Ares i fins a aquests tarters. Com que fa molta calor, buscarem un lloc ben fresquet per fer senderisme. I buscant, el Xavi Tió ha trobat la ruta de les 7 fonts i les 3 fagedes a Sant Pau de Segúries, al Ripollès. Primer l'ha feta i ara ens l'explica el programa. I tanquem també el cicle de viatges amb un claríssim sabor a platja i a vacances, perquè l'Helena Merín ens explica la seva estada d'una setmana a les Maldives, colofó final dins el cicle on també ens ha parlat de Sri Lanka. Això és el Sendes, i ara ens calcem les botes. Veniu? Doncs va, que marxem. Diuen les llegendes del Pirineu, aquelles que passaven de pares a fills i d'avis a nets, contades a la vora del foc, oralment, de generació en generació, que al poble de la Guàrdia d'Ares hi havia uns éssers màgics que emergien d'una planta pels vols de Sant Joan. Eren tan minúsculs que n'hi cabia un munt dins d'un canut d'agulles. I quan en sortien, obeïen a tot allò que els manés el seu amo, el crit de què farem, què direm. Aquests éssers fantàstics responen al nom de minairons o manairons, segons el lloc. Se'ls coneix a l'Alt Urgell, a l'Alta Ribagorça, al Pallars Sobirà, a la Cerdanya i Andorra, i també amb altres denominacions al Pirineu Aragonès i fins i tot al País Basc. Però a la Guàrdia d'Ares, petit poble del municipi urgellenc de les Valls d'Aguilar, als minairons se'ls atribueix la formació d'un accident geogràfic ben visible a dia d'avui, dos tarters de roques enmig del bosc. I un itinerari a peu, senzill de fer i conegut com la ruta dels minairons de la Guàrdia d'Ares, hi apropa el visitant curiós. Avui, l'escriptor urgellenc Isidre Domenjó, coneixedor d'aquesta llegenda i autor d'un conte infantil sobre els minairons, és qui ens en parla. Però abans d'escriure'ns aquesta ruta i aquesta encisadora vall recòndita, li preguntem a l'Isidre què són, precisament, els minairons.
1: Els minairons o minairons, aquests éssers fantàstics, característics de la mitologia pirinenca, que tenen molta força, tot i ser minúsculs, i que es cullen d'una planta a la nit de Sant Joan, es guarden en un canut d'agulles i després aquests minairons o manairons es posen a les ordres del seu amo per fer el que ell els demani. En la coneguda frase de què farem, què direm, què farem, què direm, doncs ells demanen feina i l'amo el que ha de fer és manar-los feina.
0: Explica l'Isidre que aquests éssers mitològics pirinencs es caracteritzaven per dos aspectes molt característics. D'una banda, la seva mida, i de l'altra, la seva dèria per treballar.
1: Són minúsculs. Fins i tot no tenen o no han arribat fins ara que s'han començat a dibuixar, a il·lustrar. Ens ha arribat la llegenda dels manairons, però l'únic que ens diu és que eren molt petits, tan petits que en cabien milers amb un petit canut d'agulles, de tal manera doncs, que pràcticament eren certs microscòpics gairebé invisibles i que només es veien quan estaven tots junts, no? Que feien una mena de xam de mosquits, podríem dir, que és la seva característica principal.
0: Una de les llegendes relacionades amb els manairons explica que al sud del poble de la Guàrdia, un cop travessada la riera i mig remuntada la serra de Prada per l'Obaga, dins del bosc s'hi palplanten dos grans amuntegaments de pedra. Són els tarters, o tarteres, l'eixample principal de la ruta dels minairons de la Guàrdia d'Ares, que comença just a les afores del poble.
1: Una ruta que segueix un camí ja existent de fa molts anys, un camí històric, com és el camí que m'anava doncs, des de la Guàrdia d'Ares fins a Organyà, passant per la vall de Cabó, I aquest és un tram d'aquest camí de la Guàrdia a Organyà, és aquest camí que va al Tarter dels Maneirons. És un recorregut que es pot fer tranquil·lament en una hora, és una dificultat baixa, tot i que sí que és veritat que hi ha un cert desnivell.
0: I això sí, és apte per tots els públics. El punt de sortida és a les afores d'aquesta remota localitat de la Guàrdia d'Ares, a la que s'hi arriba per una carretera plena de revolts, 24 quilòmetres després de deixar la C14, que és l'eix central de la comarca, prop del cap i casal de les Valls d'Aguilar, el poble de Noves de Segre. La Guàrdia és un conjunt de cases arrapades a un turó i encapçalades per l'ermita romànica de Sant Esteve, dels segles XII o XIII.
1: És ja cap al final de la vall, en direcció ponent, i una característica que té la Guàrdia d'Ares és la seva altitud. Està a gairebé 1.600 metres d'altitud, és el nucli habitat més alt de l'Alt Urgell i està entre els 10 nuclis més alts de Catalunya habitats. Tot i que d'habitants permanents només n'hi ha dues persones al llarg de l'any que hi viuen, però sí que molta gent de la Guàrdia, famílies de tota la vida d'allà, que continuen tenint casa i pugen sovint, caps de setmana, festius, èpoques de vacances, i per tant el poble doncs, no ha quedat abandonat, al contrari.
0: Just quan la carretera deixa les darreres cases de la Guàrdia en direcció cap a Taús, a mà esquerra surt un camí, la ruta dels Mineirons, que seguint marques grogues ens portarà cap al bosc de l'Obaga de la Guàrdia i fins a les dues tarteres que la llegenda diu que van ser fetes per aquestes figures llegendàries. En una d'elles, a més, podrem seguir un camí perimetral on també coneixerem, a través d'uns panells, una desena de llegendes més de bèsties fantàstiques. Isidre Domenjó.
1: El camí es pot complementar amb el camí circular que envolta el Tarter i que permet, d'una banda, veure el Tarter des de diverses perspectives i després també, doncs, en aquest recorregut a l'entorn del Tarter hi ha també unes indicacions d'una desena de llegendes del Pirineu, a part de la dels Maneirons, i fins que s'acaba donant el tomb completament amb el Tarter.
0: De fet, n'hi ha dos de tarters, separats a 400 metres. El superior és de mida més considerable i té al voltant el dolmen de Plan Fornesa. S'hi pot fer la volta amb l'ajut d'aquests panells explicatius, però què hi fan aquests dos amuntegaments de pedres enmig d'un bosc? L'Isidre Domenjó explica, en primer lloc, la versió científica.
1: Tot i que aparentment semblaria que fossin uns rocs que han sigut arrossegats per un corrent fluvial o bé per una congesta de neu, etc. No és així. De fet, l'estudi geològic indica que aquest roc, aquesta tartera, ja ha estat allà de sempre, per dir-ho d'alguna manera, no? El que passa és que el terreny, al llarg de milions d'anys, s'ha anat erosionant fins a deixar al descobert tots aquests rocs allà al mig del bosc, no? Que és una cosa que crida l'atenció, no? Perquè te'ls trobes allà de cop i després no en veus més, o molts pocs.
0: Però a nosaltres el que més ens interessa és l'altra versió, la llegendària. I aquesta ens diu que van ser els Mineirons qui van amuntegar tots aquests rocs. La història té com a protagonistes els de la Borda de Calfeu.
1: El mosso de la Borda de Calfeu, que una vegada, mentre anava amb el seu amo cap a Organyà, per aquest camí de que parlàvem ara, l'amo se'n va adonar que s'havia oblidat a casa el canó dels Mineirons, va fer tornar el mosso a buscar-lo i va advertir per això que per res del món no l'obrís, no? I és el que passa que quan et prohibeixen una cosa, doncs la temptació és molt forta, el mosso no la va poder resistir, va obrir el canut, van sortir disparats els Maneirons exigint-los que els demanés feina i el primer que li va passar pel cap en aquest pobre xicot va ser digue'ls que anessin arreplegant tots els rocs que veiessin pel bosc i els atarteressin a un lloc determinat. No? Després, quan van haver acabat, encara tenien més ganes de treballar i els hi va fer un segon tarter, no? I són els dos tarters del bosc de l'Obaga de la Guàrdia d'Ares que han arribat fins als nostres dies.
0: I des de fa més d'una trentena d'anys, la llegenda dels Minairons ha quedat també immortalitzada en llibres, com ara el Muntanyes Maleïdes, de Pep Coll, o l'obra de Joan Obiols i el seu Què farem, què direm, ambientat a les Valls d'Àneu. Però el nostre entrevistat d'avui també s'hi va afegir fa uns anys amb un llibre anomenat Anem a plegar Minairons, publicat el 2013 per Edicions Salòria i amb il·lustracions de Carme Ibernon.
1: Un nen que va a una festa que es fa cada any des de fa 17 anys a la Guàrdia d'Ares, que es diu la Jornada de Mitologia Pirinenca, es fa pels vols de Sant Joan, i aquest nen, el protagonista d'aquesta obra infantil de ficció, doncs va en aquesta festa i va acollir Minairons, els emporta cap a casa, després els porta al casal d'estiu, i allò que al d'estiu passen coses imprevistes, no?, amb els Minairons. Un conte il·lustrat per Carme Ibernon, editat per Salòria.
0: A la Guàrdia d'Ares no només hi ha la llegenda dels Minairons. Explica l'Isidre Domenjó que també hi ha la història de la Pantigana de Tragó, o com una donzella es transforma en una llagosta verda gegantina que intenta acabar, per revenges familiars, amb l'hereu de Cal Múrcio, la casa més bona de la Guàrdia.
1: Una nit de festa major a la Guàrdia d'Ares va aparèixer una noia misteriosa que ningú sabia d'on havia sortit. Va conquistar el noi de la casa més bona de la Guàrdia i quan ja es van apartar de la festa per buscar intimitat, doncs ho inclinava a fer el petó al noi a la noia, doncs va sentir una pessigada molt forta, va obrir els ulls i es va quedar perdut veient que aquella noia s'havia transformat en una enorme pantigana, en un insecte, que a més el va començar a picar i arrossegar per terra. I bé, després la noia li acaba explicant que ella forma part d'una revenja entre les dues cases.
0: I no oblidem que, en general, les Valls d'Aguilar són plenes de llegendes. Per això, pels vols de Sant Joan, cada any, com ens deia l'Isidre, s'organitza una jornada de mitologia pirinenca que enguany ha arribat a la majoria d'edat. A més dels Minairons de la Guàrdia d'Ares, també podeu sentir a parlar de l'últim moro del país, a Taús, les Encantades de Castellàs o el tresor del rei d'Anglaterra a Viscarbó. Si aneu a Noves de Segre, us parlaran també de mitologia en general i, si ho feu a Argestues, de la formació del Pirineu. Seguiu-les totes plegades al web del Consell Comarcal, alturgell.cat, i al web municipal, vallsaguilar.ddl.net.

0: Sendes.
1: Temps per fer senderisme amb el Xavi Tió. Xavi, què tal, com estem?
2: Ah, Maria, Déu vos guard, com anem?
1: Molt bé. Cap on ens portes avui, aviam?
2: Doncs mira, anem a refrescar-nos una mica, ara que ja tenim aquí la calor de l'estiu. Ens n'anem cap al Ripollès, a tocar de la Garrotxa, a buscar terres fresques com són les de Sant Pau de Segúries. Us proposo una ruta que combina fonts, miradors i fagedes espectaculars. És un itinerari que ressegueix una sèrie de fonts per l'Obaga de Capçacosta, dins de la primera de les tres fagedes del dia, abans d'enfilar-se fins al capdamunt del Llom de Capçacosta, treure el cap en un mirador cap a la Garrotxa i acabar de pujar fins al cim del Puig Sa Creu. Del cim baixarem fins a un altre mirador i encara un parell de fonts més, i llavors anirem a passar per la fageda del Vedat abans d'arribar a la via romana de Capçacosta, just a la collada del mateix nom, passar per la fageda de l'Empriu, que ens portarà al Coll Pregon, i d'allà pujar al darrer cimet del dia abans de baixar al poble per tancar el cercle de la proposta d'avui.
1: Una proposta que promet, i molt. I sense més dilació, doncs anem a començar-la.
2: Doncs anem a començar a caminar a Sant Pau de Segúries. Ens sortim cap al sud, pel carrer Major, fem un petit tram al costat de la carretera per la recent condicionada Via Verda fins al cap del pont sobre el Ter, i d'allà agafem una pista asfaltada per on van també els senyals del GR1 i també d'itinerània, fins a deixar-la traspassant una gran portella metàl·lica que ens endinsa en uns camps. Anem a passar per sobre de Can Baró i ens endinsem a la fageda de Pla fins a trobar l'engorjat rec de la Font de la Puda. Aquí deixem la pista i el GR i per un senderó ens endinsem un centenar de metres aigües amunt fins a la Font de la Puda, una font sulfurosa, obrada, situada a la llera del torrent, i res, 4 metres escassos més enllà trobem també la Font de la Tosca. Un cop vistes, desfem una miqueta el camí i comencem a enfilar-nos per un caminet amb senyals verds que ens remunta per l'Obaga de Capçacosta fins a una pista de desemboscar on trobem properes cap a la dreta la Font del Mig i cap a l'esquerra la Font del Camí, mig obrades les dues i amb piques de pedra, i del mig del rec arrenca el camí de la Font Fresca. El que fem és continuem pujant fort per entremig de la fantàstica fageda, acompanyats de galzeran, boixos i grèvols, per arribar a la Font Fresca, tot ben posadeta. I d'allà el que fem és anem a enllaçar amb el PRC60, que ens du fins a una pista, i al cap de poc acabem d'assolir el capdamunt del Llom de Capçacosta, just a l'alçada del Pla de Can Petit. I d'aquí, 50 metres enllà, acabem de treure el cap al mirador d'en Gueri, encarat a sud-est, cap a la vall de Sant Ponç d'Olina i la vall de Bianya, amb unes vistes magnífiques cap al Puig d'Estela, a Sant Miquel del Mont, sobre Olot, al Puig Sa Calma al darrere, i també a la Serra de Finestres, sobre Santa Pau. Del mirador el que fem és continuem per la pista que acaba de remuntar pel Llom fins al cim del Puig Sa Creu, amb una creu metàl·lica clavada en unes roques. És el punt més alt de l'itinerari, i des dels dos bancs que hi ha a banda i banda de la creu podem contemplar les vistes cap a nord sobre Sant Pau de Segúries, amb l'ermita de Sant Antoni al darrere sobre Camprodon i el Canigó de fons. Cap a ponent veiem la Serra Cavallera fins al Taga i el Sant Amant, i cap a la banda de llevant veiem el Puigou i el Talló amb el Coma Negra darrere ben bé sobre Beget. Aquí, doncs, el que fem és sortim del cim cap a sud per baixar entre Pins i Alzines fins al mirador de les Pedroses, també encarat sobre la vall de Bianya, i d'allà ens tornem a posar a l'Obaga, de nou entre fageda, per baixar a dues surgències, com són la Font dels Avellaners i una miqueta més enllà la Font del Com, i llavors, per pista planera, fem una llarga tirada per passejar-nos per dins de la preciosa fageda del Vedat, fins a acabar de baixar a la collada de Capçacosta, per on passa la via romana que unia el Ripollès i la Garrotxa. La seguim amunt un petit tram per sobre ben bé les pedres d'aquesta variant de la via Augusta que unia la plana del Rosselló i el Gironès, passant per Prats de Molló, Camprodon i la vall de Bianya, fins a arribar ben bé al coll, i allà deixem la calçada romana per un sender que s'enfila suau a passar per la impressionant fageda de l'Empriu, és la tercera del dia. El camí el que fa és revolta al Serrat de la Llebre fins a arribar al Coll Pregon, coll ample, obert i encatifat de gespa, amb vistes al proper Sant Pau, i per una roureda ens enfilem al darrer cimet del dia, al cim de l'Empriu, amb vistes a nord, cap a la Vall del Bac i cap a la grandiosa masia del Mariner, al capdamunt d'extensos camps de farratge. Només ens queda baixar del cim per una pista per dins del bosc per anar a trobar un sender que es posa en uns camps oberts a la vora de diverses cases que encara mantenen l'activitat agrícola ramadera i acabar d'arribar a l'Hostal de Dalt, on creuem la carretera d'Olot, passem pel cementiri de Sant Pau, on hi ha tot de plafons didàctics referents a la construcció de les calçades romanes, passem per Sant Pau Vell, una gran església barroca amb un campanar de torre de planta rectangular, amb la rectoria al costat reconvertida en casa de colònies, i fent la volta al càmping Els Roures acabem d'entrar a Sant Pau de Segúries per anar a recuperar el cotxe.

0: ruta de les set fonts i les tres fagedes, d'un usuari ja conegut que es diu Jordi Freixa Sala.
1: Una proposta matemàtica, les set fonts i les tres fagedes, per cloure aquesta temporada voltant pel Ripollès. Gràcies, Xavi. Fins la temporada vinent, a agafar forces aquest estiu, eh? I moltes, i moltes, i moltes caminades.
0: Salut i República.
2: Sendes. Hola, sóc l'Helena Merín, del blog Mochileros de Viaje, i us continuo explicant el meu viatge per a Sri Lanka i Maldives.
1: Les Maldives és el seu torn, un petit paradís caracteritzat pel blau del cel i el verd de la terra. Un lloc de vacances que pot ser l'epíleg perfecte d'un viatge a l'Àsia. I així va ser en el cas de l'Helena Merín, 7 dies de relax, on va descobrir les dues cares de l'arxipèlag, els ressorts turístics d'una banda, però també l'ambient purament local, la bellugadissa del poble. Últim quaderns del viatger de la temporada, fent tot seguit un tomb per les Maldives.
2: Nosaltres vam fer dues experiències molt diferents. Una va ser a un resort, a una illa privada, a la que només es pot arribar amb els speedboats que t'ofereixen als hotels. L'altra experiència a Maldives va ser la visita a una illa local, Digora, que és famosa perquè és un dels llocs on pots avistar el tauró balena, que és un dels mamífers més grans i és reconeixible per les seves taques blanques en forma de cercles a la seva pell. Llavors, Digora és un dels llocs a Maldives on és fàcil avistar-los durant molts mesos a l'any. Aquí podies arribar amb un vaixell públic, tot i que nosaltres vam optar per un speedboat també no tan car com el dels resorts, però que ens va facilitar doncs, arribar a l'illa sense haver de fer un transfer, que en aquest cas s'havia de fer un transfer. Si aneu a Maldives, el com moure's per les illes és clau per escollir una. Els resorts de Maldiva, o almenys el que vaig poder visitar jo, una de les coses que em va cridar més l'atenció és que era un resort molt tranquil, per parelles, per famílies, no tingueu aquesta imatge d'un resort potser del Carib, amb piscines i polsaretes i alcohol, tot i que pots prendre alcohol, però tinguem en compte que estem en un país on ells no beuen alcohol. Llavors sí que és una experiència tranquil·la, no és una experiència que potser podem pensar més en altres zones. En el nostre cas era un resort que després vaig descobrir que pertanyia a un grup xinès que havia invertit. I un dels reclams per anar a aquest o molts altres resorts que n'hi ha a Maldives, els preus que vulgueu, des de 200 euros la nit fins al preu que us pugueu imaginar. I un dels reclams d'aquests resorts i de molts resorts és que molts cops al costat tenen doncs, algunes zones amb coral, on si ja t'allotges allà simplement amb unes ulleres de busseig, pots passar-te tot un matí veient molts i molts peixos. Si esteu pensant en Maldives com una destinació, no penseu que tots són resorts, perquè també tenim la possibilitat de visitar una illa local, una illa on viuen les persones que habiten les Maldives, amb preus bastant més baixos que un resort privat. Pot ser Maldives un viatge relativament accessible si esculls una illa local amb un allotjament normalet, potser que no tingui piscines, potser que no tingui un bufet gran, però segurament doncs, al costat tindrà una platja amb una zona de corall on podeu veure molts peixos o també contractar excursions, com per exemple aquí a Digora en concret, l'excursió més famosa era per veure el tauró balena. A Maldives podeu gaudir de moltes platges, però hem de tenir en compte que ells, pel fet de ser musulmans, tenen algunes platges on els turistes no hi poden accedir. Estan reservades per ells, no es pot accedir amb biquini. Llavors, els que ells anomenen les Bikini Beach són els llocs on van els turistes i on tu pots estar tranquil·lament doncs, amb el teu biquini, amb banyador, sense cap problema. Les platges de Maldives són com un paradís. Són de sorra blanca, amb palmeres, amb bancs de sorra, als quals pots arribar mullant-te una mica els peus, fent un caminet. Són el paradís i el color de l'aigua és increïble. En una de les tardes que vam estar a l'illa local, sense contractar cap excursió, vam anar a la zona on hi havia el corall, on li deien la Turtle Beach, pel que vam suposar que hi havia

0: tortugues, i al cap d'un parell d'hores amb les ulleres que podem tenir del Decathlon, no cal llogar un material, tot i que és una zona on hi ha moltíssimes opcions per fer submarinisme, nosaltres vam poder veure tortugues. La combinació Sri Lanka i Maldives, la veritat és que em va sorprendre. Trobo que és un bon contrast entre un país amb una religió budista, després passes a un país amb una religió musulmana, passes del verd al blau, però en els dos llocs tens moltes opcions de veure animals. Animals diferents, a preus diferents, però també amb opcions en els dos llocs econòmiques.
1: Doncs el nostre temps s'ha acabat. Punt i final al programa i a la temporada. Moltíssimes gràcies a les 35 emissores locals d'arreu de Catalunya que han inclòs els Sendes un cop més a la seva graella de programació. Ens retrobem molt aviat per seguir explicant territori. L'Andreu Ortega, els botons, el Xavi Tio a redacció i servidor de vosaltres, el Jaume Monés. Recupereu-nos al web martorelldigital.cat/ràdio a l'apartat Sendes. Salut i que tingueu una molt bona ruta.
2: Continguts en xarxa.

0: Avui al POU parlem d'un projecte europeu liderat des de Catalunya que vol canviar la manera com s'acompanya les persones amb insuficiència cardíaca avançada. La Universitat Internacional de Catalunya participa en el projecte Rafael, una iniciativa finançada per Europa que aposta per integrar les cures paliatives i el seguiment digital dels pacients des de casa seva. En parlem amb Cristina Monforte, que és codirectora de la càtedra WeCare de WIC Barcelona i investigadora principal del projecte a Espanya. Bon dia.
1: Bon dia.
0: Cristina, primer de tot, explica'm què és exactament el projecte Rafael i quin objectiu té.
1: Molt bé, doncs moltíssimes gràcies. Doncs aquest projecte és un projecte que pretén integrar una mirada pal·liativa en l'atenció dels malalts amb insuficiència cardíaca. Una de les coses que ens hem adonat és que a vegades aquests pacients, quan ja no tenen capacitat intervencionista per part dels cardiòlegs, queden a vegades com en terra de ningú, és a dir, entre cardiòlegs i qui més. Hem vist que si integrem en aquesta atenció una mirada pal·liativa on al propi cardiòleg li donem una formació o directament es pugui derivar a l'especialista de cures pal·liatives, la qualitat d'aquests malalts, la qualitat de vida d'aquests pacients millorarà. En aquest cas, aquest projecte precisament pretén dissenyar com hauria de ser, com ha de ser aquest model integrat per la millora de l'atenció.
0: Quan parlem de cures pal·liatives, sovint la gent ho associa també als últims dies de vida. Aquest projecte també vol canviar aquesta mirada, oi?
1: Sí. De fet, les cures pal·liatives s'han d'incloure quan el malalt té necessitats pal·liatives. I les necessitats pal·liatives no necessàriament són de final de vida, sinó precisament són necessitats que la persona ha d'atendre amb una mirada molt global, que no només són de la malaltia en si, sinó que són necessitats de caire espiritual, emocional, existencial i social. D'aquí la mirada pal·liativa, però no necessàriament últims dies de vida, sinó quan abans entri en la trajectòria de la malaltia del pacient, més i millor millorarem la qualitat de vida de la persona.
0: Per què els pacients amb insuficiència cardíaca necessiten també aquest tipus d'acompanyament més integral?
1: Doncs aquests malalts tenen diverses característiques i una és una malaltia que serà lentament progressiva i que no té curació. Amb el que s'ha de tractar, s'ha de pal·liar, s'ha d'atendre la sintomatologia d'aquest malalt. A més, sol donar-se que solen ser persones més aviat grans, amb el que afegim un altre tipus de necessitats, que a més tenen altres patologies sovint, amb la qual cosa són persones que tenen moltes dimensions de la seva vida afectades, és a dir, que no només tenen un problema de cor, sinó que aquest problema de cor afecta altres dimensions. D'aquí la necessitat d'una mirada molt global, que seria la mirada pal·liativa.
0: Quan parlem molt de símptomes físics a la ciència, però en aquests casos ja ho has esmentat tu, no?, que també hi ha una càrrega emocional i social molt important. Com conjuga això a ciència i aquesta part més emocional?
1: Doncs la ciència també es fa des de la simptomatologia emocional i des de les necessitats socials, és a dir, que som capaços de fer estudis on millorem simptomatologia psicoemocional en quant a depressió, benestar emocional, és a dir, que són variables que les mesurem i som capaços de, mitjançant intervencions de la millora del benestar de la persona, també millorar aquesta part de la persona. És a dir, i això és igual de científic que la millora pròpiament de la funcionalitat del cor, no? De que el cor bategui millor o que no tinguem edemes, que no s'inflin els turmells d'aquests malalts, no? Que respirin millor, que no s'ofeguin. Doncs en aquest cas, tota l'atenció més psicoemocional és perfectament tractable i igual de científica. I és més, aquests pacients precisament tenen aquestes necessitats i requereixen d'aquesta mirada on els veiem abans de tot, abans que només un cor, que veiem una persona amb unes necessitats, amb unes preocupacions, amb un voler fer coses en l'etapa dels últims anys que li pugui quedar de vida a aquesta persona, etc.
0: En treure una segona fase del projecte, què es farà exactament durant aquesta prova pilot?
1: Doncs en aquesta prova pilot disposem d'una app, una app amb la qual el pacient pot complementar els seus símptomes i necessitats. És a dir, hem dissenyat tot un qüestionari, una mena de qüestionari, on la persona malalta sap que pot complementar les seves necessitats i té un doble objectiu. D'una banda, comprendre les seves necessitats, perquè el malalt entén el que li està passant, des de la part física, la part emocional, la part social, la part més psicoespiritual i existencial, fins i tot. I alhora, el metge té un dashboard on veu com aquests símptomes canvien, de manera que la trobada malalt-professional canvia, perquè el pacient, d'una banda, pot preparar fins i tot aquesta trobada amb el metge i dir-li el que veu, el que pensa, el que entén, la consciència que apareix davant de la seva sintomatologia, i d'altra banda, el metge equip professional, quan el malalt arriba, doncs també saben quins seran més els problemes d'aquest malalt. És a dir, doncs aquest senyor ara mateix, aquesta senyora, el que més li preocupa són els aspectes més emocionals o els problemes que té amb els diurètics o el problema que té amb la medicació o el problema d'ofec i de fatiga que té aquesta persona. De manera que prepara d'una altra manera aquesta visita. Llavors estem pilotant aquesta app, com funcionarà tant des de la perspectiva de malalt com des de la perspectiva professional.
0: Es convertirà també en una mena de diari digital, no?, del pacient?
1: Sí, aquesta és la idea. És a dir, un diari on el pacient va complementant les seves necessitats, els seus símptomes.
0: I això també pot ajudar a evitar desplaçaments o ingressos innecessaris en aquest tipus de pacients?
1: De fet, seria fantàstic. De manera que des del control de l'app, és a dir, monitoritzem per darrere les necessitats dels pacients, de manera que a través de trucades doncs puguem atendre aquestes necessitats. És a dir, resoldre problemes a través d'una trucada. Estem veient que, i a partir d'aquí, fer l'atenció d'aquesta persona. És a dir, que totalment. Així com en un futur també ens obre la porta a altres malalties. Això també seria una opció. Si ens funciona bé amb insuficiència cardíaca, per què no amb altres malalties?
0: Clar. Participen també altres tipus de professionals sanitaris com cuidadors. Per què era important també incorporar una mirada més àmplia que no només a pacient metge directe?
1: Sí. En aquest cas incloem també precisament els cuidadors, perquè normalment en aquest perfil de malalt són part de l'atenció i són part de la cura. Una de les coses que fem a cures paliatives, des de la mirada paliativa, és la integració del pacient amb la seva família cuidador. En aquest sentit, mirada àmplia, no? La persona que estigui com al costat acompanyant aquest malalt. Amb una mirada integrada veiem que arribem molt més lluny en l'atenció d'aquest malalt. En aquest cas, ens vam veure que potser no és el malalt el que omplirà les dades, perquè té un cuidador, té un marit, té una dona, té un fill, té una filla, té un cuidador, que sigui professional o no professional o familiar, que contribuirà en l'atenció d'aquesta persona. I vam veure que era important també capturar doncs, com és la seva mirada davant d'aquesta proposta de cura a través d'una app.
0: Aquest projecte implica 9 països europeus. Què representa per la UIC Barcelona liderar la fase espanyola d'un projecte així?
1: Doncs és un projecte molt, molt maco i molt interessant, perquè un cop haguem pilotat com funciona en el nostre país aquesta part del projecte, en comparació amb altres països, doncs el projecte podria després estendre's en tot el país. És a dir, que ara estem fent un estudi per incloure els malalts que hem d'incloure, etc. Però després, un cop haguem comprovat que aquest sistema i aquesta atenció és positiva, doncs ja disposem de l'app en castellà, del control de símptomes, del diari, de manera que es podria estendre en tot el país. I, de fet, ara mateix estem fent xarxa ja amb cardiòlegs espanyols, precisament per donar a conèixer el projecte i que després, si tenim i obtenim bons resultats, doncs es pugui estendre per arribar a tota la població, no?, amb malaltia amb insuficiència cardíaca.
0: Clar, perquè a Catalunya, o més aviat el nostre sistema sanitari, està preparat per integrar aquest tipus de seguiment digital i cures més personalitzades?
1: Jo crec que sí. De fet, ja està havent iniciatives d'aquest estil, on a través de seguiments digitals realment es procura una activació del pacient d'una altra manera, i jo crec que aquí a casa nostra, a Catalunya, ja s'està procurant i ja s'estan fent aquest tipus d'iniciatives. Ara bé, en insuficiència cardíaca serà la primera vegada. No existia aquest tipus d'iniciativa, precisament.
0: I quan es podran començar a veure resultats o conclusions d'aquesta prova pilot?
1: Doncs aquesta prova pilot, entrem en fase analítica de tots els resultats dels nou països europeus, doncs entre setembre i octubre. De manera que a finals d'octubre, novembre, ja tindrem resultats per veure com està funcionant aquesta app, si és fàcil incloure-la, perquè després, al mes de gener, entrem en un assaig clínic, en un randomized control trial, on ja volem demostrar l'eficàcia d'aquesta app. És a dir, ara, en aquesta fase pilot, primer anem a veure que això es pot implementar i des de totes les perspectives, malalt, cuidador, professional, per després veure l'eficiència, no?, l'eficiència de l'eficàcia d'aquesta app en el tractament d'aquests malalts.
0: I, Cristina, per acabar, a llarg termini, què us agradaria que canviés gràcies a projectes com Rafael?
1: Doncs, precisament, aquesta col·laboració entre equips professionals em sembla que també és una qüestió clau. És a dir, com cardiòlegs i paliativistes es parlen amb una mirada de posar la persona al centre de la nostra missió i tots els professionals mirem aquesta persona per la millora de la seva atenció, per mi és nuclear, és superclau. I ojalà tinguéssim molts projectes on tots els professionals mirem realment les necessitats dels malalts. Jo crec que això seria, per mi, és el gran repte que tenim. Clarament.
0: Perfecte. Hem parlat amb Cristina Monforte, que és codirectora de la càtedra WeCare de WIC Barcelona i investigadora principal del projecte Rafael aquí a Espanya. Moltíssimes gràcies per atendre'ns, Cristina.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
2: Continguts en xarxa. Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.
3: Cada residu compta.
4: Hola a tothom, com esteu? Benvingudes, benvinguts al Cada residu compta. Marta Rubio, què tal, com estàs?
5: Hola, què tal?
4: Ja vas arreglar la terrasseta?
5: Ja la tens a punt? Sí, vaig fent cosetes.
4: Vas fent cosetes, sí. Molt bé. I el canvi d'armari, què?
5: El canvi d'armari és que alguna cosa se'm resisteix encara, sí.
4: És d'aquelles que vas procrastinant el canvi d'armari?
5: Sí, o coses que baixes de dalt de l'armari pensant que potser en algun moment et posaràs i estic decidint a veure què fem.
4: Molt bé, escolta, fa uns dies amb la Tere parlàvem d'aquesta iniciativa que s'està fent al municipi de Rubí com a prova pilot a tot Catalunya, de fomentar encara més el reciclatge de la roba. I dèiem, no?, que només ens posem el 40% de la roba que tenim a l'armari. O sigui, és...
5: Ja m'ho crec,
4: És escandalós, sí. Per tant, avui volíem parlar de com donar una segona vida a la roba. No cal llançar-la només perquè tingui un petit defecte, això ja ho tenim clar, aquí a Cada residu compta ho hem dit mil vegades, però anem a anar a coses concretes, Marta.
5: Sí.
4: Vinga.
5: Doncs, tenim moltes maneres de reparar-la, personalitzar-la i fer que la roba torni a ser útil i única. I, a més, així posem a prova la nostra creativitat, que és una cosa que sempre diem i ens agrada molt. El primer pas és identificar allò que no ens posem i detectar el motiu, sobretot. si és perquè té una taca, si és perquè té un foradet o és perquè no encaixa amb el nostre estil actual.
4: Hi ha un motiu més, eh? L'altre dia vaig llegir, perquè vaig estar buscant temes sobre la roba, el lligam emocional.
5: Uf, jo sóc d'aquestes, eh?
4: Allò que et van regalar. Allò que et van regalar però no t'agrada i no t'ho has posat mai.
5: És que a mi, fins i tot, em costa de vegades anar a canviar la peça de roba si m'ho han regalat, perquè és com, ai, és que ho has collit per mi.
4: I llavors què fas? Te la deixes a l'armari amb aquest 60% que no et poses?
5: Sí, sí, sí, culpable. Fatal, fatal.
4: Molt bé. El tema emocional també entraríem aquí amb el tema de la roba.
5: O que ens queda petit,
4: roba,
5: de cop, o alguna cosa així, sí.
4: Molt bé, doncs si és un petit defecte, què fem?
5: Sovint es pot arreglar a casa amb fil i agulla, que és un tema que a mi se'm resisteix encara, però ara anirem dient més coses. Si no saps cosir, que és el que em passa a mi, sempre pots portar-ho a que t'ho arreglin a una botiga local i així dones suport al comerç de tota la vida i fomentes un consum més responsable. Això està genial.
4: I fem aquesta R del reparar, que entra dins aquest conjunt d'erres relacionades amb els residus, doncs el reparar també l'hem d'exercir. Molt bé. Què més?
5: Ah, i també, si tens algun familiar, en el meu cas és la meva àvia, jo li vaig dient, això m'ho pots arreglar? També...
4: Quina sort!
5: Sí, ja.
4: Això,
5: sí, sí,
4: la vora, el botó...
5: Sí.
4: Jo saps què faig fatal? Jo ho poso en una bossa. Això ho arreglaré, això ho arreglaré, això ho arreglaré.
5: Però si ho portes, al final, és el que importa, no? Encara que tardis una mica
4: llavors
5: més.
4: Llavors porto la bossa sencera, però igual han passat tants mesos que hi han camises que eren d'hivern i ja som a l'estiu,
5: bueno,
4: o ja
5: m'he
4: oblidat, o fins i tot em demostro a mi mateixa que allò no calia que ho reparés perquè no ho he trobat a faltar. La Tere, que està aquí, ens acompanya des de l'altra banda de l'estudi, ens va fent que sí amb el cap, la Tere Zamora, col·laboradora també del programa, i va fent que sí amb el cap perquè ens som conscients de que tenim coses que no fem servir. Què més? Podem crear, no?
5: Sí, podem crear i podem personalitzar. Amb les peces que veiem que tenen un forat però que potser li volem donar una volta al disseny, doncs busquem aplicacions cosides, podem brodar retalls de tela també i transformar la peça que semblava inútil en aquell moment en una nova i personalitzada, que això és molt guai.
4: O fins i tot allò que vas explicar l'altre dia, quan parlàvem de les terrasses i dels balcons, que la gent feia amb roba que ja no utilitza fundes de coixí. Això és molt divertit.
5: També. Sí, sí, de coixí. També he vist fundes per les tabletes electròniques.
4: O estotxos pels,
5: sí, també.
4: Pels bolígrafs.
5: I els ordinadors, també. Molt guai.
4: És a dir, que això... I si no, una altra idea, però és que ara em mataré, perquè falta molt, però coses per Nadal.
5: Decoracions. Sí, sí, sí, això és un tema que quan arribi el moment tornarem a parlar perquè a nosaltres les coses així creatives i de decorar ens encanten.
4: Molt bé, per tant, el do it yourself aquest que diuen, que és la traducció de fes tu mateix, és ideal per això. I llavors, si de cap manera veig que això m'ho torni a posar, perquè m'ho va regalar el meu ex i no ho vull veure, què faig?
5: A veure, el que estaves dient era una manera perfecta de desfer-te'n una mica de...
4: No, no, no, me'n vull desfer del tot. Què faig? Ho porto a algun lloc, no? Que algú pugui aprofitar.
5: Sí, de vegades ho hem dit, que sempre tenim amigues, familiars, algú a la feina, companyes de feina, que segurament el que a tu no t'agrada li pot interessar a aquella persona i és completament el seu estil i estarà agraïda per sempre.
4: Escolta, fem un últim recordatori, Marta, perquè a banda de reparar, personalitzar, redissenyar la teva roba i la teva vida, si vols, com deia aquell anunci d'una casa de mobles, fem això de pensar que llancem el contenidor de la roba. No ha de ser només roba en bon estat.
5: Exacte.
4: Hem de tenir clar que la roba que llancem al contenidor es pot fer servir a posteriori per diferents usos. És a dir, la que no està en bon estat es fa servir com a recurs per a produir noves peces, però la que està en bon estat sí que s'aprofita doncs, a través d'entitats socials per repartir allà on faci falta.
5: Mm-hmm, molt important.
4: També. Recordem també... que això no sé si ho saps, però en aquests contenidors també s'hi pot llançar roba de la llar. Tovalloles, draps de cuina.
5: Mai hi penso,
4: llençols.
5: La roba de la llar.
4: Clar,
5: sí.
4: Els draps de cuina, per exemple, es fan molt malbé, perquè si es fa servir... que hauríem de ser així, és a dir, hauríem de fer servir el drap de cuina de tota la vida, de roba, no pas els de paper, perquè estem produint més residus.
5: Sí, fatal.
4: Clar, el drap de cuina al final o es taca, o es gasta, doncs també el podem llançar al contenidor de la roba. Mm. Els llençols que ja no ens van, les tovalloles, el que sigui. Complements. Un cinturó, per exemple. Un mocador. Ara que estan tan de moda els mocadors...
5: Jo he recuperat tu em portes un,
4: Sí, avui sí. He recuperat mocadors de la meva mare i la meva àvia, però clar, quan els he anat a recuperar algun, jo mateixa m'he dit, Txell, això no cal. Doncs el contenidor de la roba.
5: L'enyorança que parlàvem.
4: L'enyorança. Aquell lligam emocional. Déu-n'hi-do, Marta, moltes idees avui per la roba. Gràcies, ens veiem la setmana que ve.
5: A vosaltres.
4: Vinga, adéu a tothom.
3: Amb la col·laboració del Consell Comarcal del Vallès Occidental.

0: Ràdio Rubí, sempre al teu costat. Ràdio Rubí, notícies.
1: Molt bona tarda. El seguici i el pregó donaran aquesta tarda el tret de sortida a la Festa Major de Rubí amb 250 activitats repartides entre avui i el pròxim dilluns. Unes activitats que, com sempre, intenten adreçar-se a tots els públics i també a tots els gustos. I és que la Festa Major no deixa de ser una mostra de la participació tant de les entitats com també de la ciutadania. Ho ha dit aquest matí la regidora de Cultura, Marta Oliva, en una entrevista al programa Rubí al dia. La regidora ha explicat que, tal i com va passar també a la Festa Major de l'any passat, un dels elements que s'han posat sobre la taula tant per part de l'Ajuntament com de les entitats organitzadores ha estat la calor. Així ho explicava avui.
2: El repte principal que vam entomar referent l'any passat i aquest, que esperem que ho aconseguim, però aviam com funciona, tenia que veure sobretot amb el tema de la calor, no? el que dèiem. L'any passat vam arribar just amb quasi una onada de calor, on no estàvem acostumats perquè no, durant els dies previs no havia fet tanta calor, i sí que és veritat que com a organització patíem una mica, no?, de veure com podíem millorar aquesta programació per tal de que l'impacte de la calor no fos tant. Però sí que és veritat que era una de les qüestions que nosaltres teníem com en el cap, que volíem donar-li aquest últim toc de millorar a la festa.
1: Avui, a partir de les 7, començarà el seguici amb la taula de cultura popular i tradicional, la colla gegantera de l'Escola Canals de Móra i la colla gegantera també del 25 de setembre. Està previst que arribin al voltant de les 8 del vespre a la plaça Pere Aguilera i que sigui llavors quan comenci el pregó de la Festa Major.
0: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
1: I l'Ajuntament de Rubí ha posat en marxa la nova campanya de Punts Liles. Són espais d'atenció i sensibilització contra l'assetjament sexual i les violències de gènere. La nova campanya Sense Respecte No Hi Ha Festa canvia el lema d'anys anteriors, posant la mirada en l'agressor i no en la víctima. Ens ho ha explicat la directora de l'Àrea de Seguretat Ciutadana i Ciutadania de l'Ajuntament, Rosa González.
3: Els consells que donem i que li hem donat també a les entitats, però que donaríem a qualsevol ciutadà, és que actuïn amb calma, ofereixi suport a la persona afectada, que prioritzi la seguretat, és a dir, que no s'encari a l'agressor, que s'apropi a la persona afectada i faci, bueno, amb un clima de confiança, que li faciliti, doncs, poder-la acompanyar al punt lila, pugui allunyar la víctima de la persona agressora, fer-li saber a la víctima que ella no és responsable del que ha passat i que té dret a que l'escoltin i està en un entorn, en un espai segur, i una mica no culpabilitzar la víctima.
1: Rosa González també ha recordat que les visites o les consultes que es facin aquests dies als punts liles són completament confidencials.
0: La informació de la ciutat a Ràdio Rubí.
1: I en esports, protagonisme per les activitats que es duran a terme aquesta Festa Major. Toni Bravo Rodríguez.
4: La Festa Major de Rubí arriba amb una presència esportiva una mica més reduïda que en altres edicions, però amb una agenda igualment intensa i variada. El Gaer estrena format al nou pavelló de Cova Solera amb una proposta que combinarà exhibició, música, ambient i servei de bar. Això serà dissabte a les 8 del vespre. L'activitat esportiva comença aquest divendres a les 5 amb l'espectacle de gimnàstica del Regina Carmeli a la Llana. Durant el cap de setmana hi haurà tornejos de tennis, frontenis, escacs i també la classe oberta de boxa del Club Boxeo Vega, que arriba a la tercera edició amb novetats. Això serà dissabte a les 10 del matí. El pavelló de la Llana acollirà la festa de l'esport adaptat de l'Horitzó i el Col·legi Pau Casals serà l'escenari de Vine a conèixer l'hoquei en línia dels 100 patins. Diumenge tornarà la cursa de radiocontrol i, com a novetat, el motor Club Rubí organitzarà una exposició de vehicles amb pilots rubinencs a partir de les 5 de la tarda. Entre les absències d'enguany hi ha la cursa de Sant Mus, l'Open Internacional de Petanca i el partit de veterans del CEP Sant Jordi. I també destaquem que en futbol adaptat els equips A i D del CEP Camira han estat premiats a la Gala Talent de la Federació Catalana de Futbol, que tanca la primera temporada d'aquesta nova lliga formativa. L'equip A està reconegut pel seu rendiment regular, la seva solidesa competitiva, mentre que el D de futbol sala ha estat distingit per la seva evolució i el compromís del grup.
1: Tornem amb més informació en una hora, una informació molt centrada avui en la Festa Major de Rubí.
0: Serveis informatius de Ràdio Rubí.

Festa Major en companyia de Ràdio Rubí. I visca la Festa Major! El divendres 26 de juny, a partir de les 7 de la tarda, retransmissió en directe del pregó de la Festa Major. I el proper dissabte 27, a partir de les 7 i fins les 9 de la nit, programa especial amb tots els protagonistes de la Festa Gran de Sant Pere. Ah, i a partir de 2:15, en directe i des de la mateixa plaça, no et perdis la sessió del DJ Esteve Llop des del mític programa Rock and Classics. Vine i participa. T'esperem a la plaça Catalunya. Ràdio Rubí i la Festa Major. Sempre al teu

0: Tota l'actualitat musical de casa nostra, Actualicat. Actualicat, dirigeix i presenta Joan Manuel Fernández.
1: Amics i amigues, nens i nenes de la sala, de nou és tot un plaer el poder compartir una estona de ràdio a prop en vostre. Això és Actualicat, l'actualitat de la música de casa nostra, amb agenda, notícies, efemèrides i també un parell d'entrevistes. La primera d'elles serà amb la formació instrumental Trio Tico, que acaben de treure el que és el seu primer disc, que porta per títol Pensaments. I la segona serà amb Ran, Ran, Ran. Parlarem amb el seu fundador Ferran Baucells per tal d'apropar-nos la nova producció, el títol Quadern de Viatges 1. Comencem, i avui ho fem amb Lluna Plena, que ens porta un tema, el tercer senzill d'aquest any ja, Els Clàssics és el títol, i ens porta a molts racons del nostre imaginari musical. L'escoltem.

0: Les efemèrides. Dia a dia, Actualicat.
1: Les efemèrides tenen també el seu temps aquí a Actualicat, de la mà de la nostra companya Pamela Martínez. Hola, Pamela.
2: Bones, Joan Manuel, i doncs sí, repassam les efemèrides del 29 de juny al 5 de juliol. Començam el 29 de juny de 2007, es celebra el primer festival Fes Lloc a Benlloc. El 29 de juny, però de 2013, es du a terme el concert per la llibertat al Camp del Barça. El 30 de juny de 1987 mor el compositor Frederic Mompou. El 30 de juny de 2010 mor el cantant Xavier Elías, membre dels 16 jutges.

0: Seguim en les efemèrides del 29 de juny al 5 de juliol, perquè l'1 de juliol de 2002 l'Associació de Managers de Catalunya i la revista The Rock coediten el primer anuari de la música dels Països Catalans. I l'1 de juliol, però de 2008, els Amics de les Arts editen el seu primer disc, Castafiore Cabaret. El 2 de juliol de 1965 neix el guitarrista del Sopa de Cabra, Josep Tió. El 2 de juliol de 1973 es publica el disc El Gat Blanc del guitarrista Toti Soler, i el 2 de juliol, però de 1987, neix el membre dels Catarres, Joan Riera Prats. El 3 de juliol de 2014 es va dur a terme la primera edició del Festival Vida. El 3 de juliol, però de 2019, 5 anys després, la cantant Rosalía presenta el seu primer clip en català, Milionària.
1: La Rosalía.

0: Més efemèrides. El 4 de juliol de 1976 té lloc el primer festival d'estiu grec de Barcelona amb actuacions, entre altres, de Santi Arisa, la Rondalla de la Costa, Joan Isaac, Ramon Muntaner, Xavier Ribalta, Marina Rosell, Raimon, Jordi Sabatés, Lai Batista o Secta Sònica. El 4 de juliol de 1992 neix la cantant valenciana, membre del trio Marala, Sandra Montfort. El 5 de juliol de 1993 va sortir el tercer disc dels Bars titulat T'ho diré mil vegades. I el 5 de juliol, però de 2014, va tornar al Festival Canet Rock.
1: Gràcies, Pamela, i fins d'aquí 7 dies.
2: Les entrevistes. Els seus protagonistes ens presenten les novetats.

0: Avui aquí, a les nostres entrevistes, estem amb un dels components del trio Tico, en Jordi Morell, en bateria, percussionista i també compositor, que acaben de treure el que és el seu primer disc que porta per títol Pensaments. Hola, Jordi, i benvingut.
1: Hola, bon dia i moltes gràcies per l'entrevista.
0: Primer de tot, Jordi, com va sorgir la idea de formar aquest trio?
1: Aquest trio ens hem de remuntar al 2022, si ara no recordo malament, i sorgeix per... hi havia una proposta sobre la taula per fer un concert en una programació que fem des de l'Escola de Música de Sant Feliu de Guíxols, i en aquell moment doncs estava també entrant en el món del flamenc una mica, i en Carlos, que és també d'aquí, de Palafrugell, estava començant amb els estudis al superior, i li vaig proposar doncs de fer aquest concert. Vam trucar a en Guillem, que també es va apuntar de seguida, i vam quedar molt contents, ens va agradar molt tocar junts, i a partir d'aquí fins avui.
0: Aquest trio en l'actualitat s'ha format amb un sextet, podríem dir, no?
1: Sí, o sigui, el trio Tico som jo, en Carlos i en Guillem, en Carlos a la guitarra i en Guillem al baix, i després per aquest CD, per aquest projecte Pensaments, era com important, o vam creure doncs necessari també les col·laboracions d'altres timbres que ens ajudessin a realitzar, no?, aquest projecte amb el seu concepte, i per això vam trucar doncs als col·laboradors de com en Xavi, la Carlota i la Maria, sí. Mm-hmm.
0: Quin és el vostre univers? Què podem trobar si anem a veure un concert de trio Tico?
1: A nivell estilístic, no? A nivell estilístic així, d'estil musical.
0: D'estil musical, sí.
1: Doncs jo crec que estem influenciats de diversos estils, i al final doncs es noten tots aquests estils, i bàsicament, o sigui, és música mediterrània i agafa doncs tocs del jazz i tocs del flamenc. En Guillem i jo estem formats en música jazz, en Carlos en música flamenca, i després per l'estil de la formació, doncs una mica també músiques del món a nivell rítmic, o a vegades a nivell sonor, no?
0: Podríem dir doncs també, Jordi, que

0: i donar-li doncs, potser això una volta a aquesta relació que proposem entre doncs, color, pintura, poesia i música. Sí. Mm.
1: Pensaments on ha estat enregistrat i qui l'ha produït?
0: Pensaments, vam gravar-ho al febrer a l'estudi al local de Vilablareig, amb en Marc Pinya al control, i després ho vam mesclar i masteritzar amb en Ferran Conangle, a Barcelona.
1: Ja gairebé per acabar, Jordi, suposem que ja preparant la presentació en directe de Pensaments, no?
0: Sí, estem bueno, donant-li una mica de voltes al directe. Vam fer com una primera presentació, una preestrena, el 3 de maig al Festival Flors i Violes de Palafrugell. I ara doncs, preparant una mica aquestes dates que tenim amb el sextet i procurant doncs, de poder incloure aquestes tres vessants artístiques de la pintura, la poesia i la música, no? Que participin les tres i de la millor manera en el directe. Mm-hmm.
1: Doncs bé, ja ho sabeu, ben aviat el trio Tico els podrem veure en directe a llocs com la Calella de Palafrugell, també a Girona, per exemple, i suposem que passant els dies s'ampliarà també l'agenda dels seus concerts. Mentrestant, també que sapigueu que podeu trobar Pensaments del trio Tico a les diferents plataformes digitals musicals. Hem estat parlant amb en Jordi Morell, un dels components d'aquest trio. Molt agraït per aquests minuts, en Jordi, i moltíssima sort amb aquest, el vostre primer disc.
0: Molt agraïts nosaltres, Joan, per atendre'ns i donar-nos aquesta entrevista i moltes gràcies. Esperem veure'ns ben aviat.

0: L'agenda de la música en directe.
1: Aquestes són les nostres recomanacions de música en directe per aquest cap de setmana. Algunes d'elles són incloses en diferents festivals, com el Festival Afònica de Banyoles, que es celebra del 25 al 28 d'aquest mes de juny, del Festival d'Esfolcat, que es celebra també aquest cap de setmana, o del Festival Random de Rubí, que s'està celebrant des del dia 20 de juny i arribarà fins al 5 de juliol. Comencem, doncs, per divendres. A les 8 del vespre, Sandra Montfort, La Fúmiga, El Diluvi i Cabra Fotuda a Ciutat de l'Oci i de l'Esport de Manises. També a la mateixa hora, Pepet i Marieta a l'Ateneu d'Olvan. I també a partir de les 8 del vespre, l'Aranna a l'Auditori Ateneu de Banyoles. Mitja hora més tard, a 9:15, Sidonell i Dan Peralbo i el Comboi als Jardins del Despujol de les Masies de Voltregà. A les 9 del vespre, Maria Jaume, Nelo Sí i Nastallat a la plaça del Sitjà de Capdepera. Mitja hora més tard, a 9:45, Pitxorines, a la sala La Mirona de Salt. A les 10 de la nit, aquest divendres, a l'Osa, a la Muralla de Banyoles i també Buós, a la platja Gran de Tossa de Mart. A 10:45, Sergi Estella, al Casal de Calaf. També a la mateixa hora, a 10:45, Ferran Palau, a la Jasba de Ciutadella. Continuem amb dissabte, Auxili, Tessa, La Colla Pirata, entre d'altres, a la plaça Major de Benafigos. A 6:15 de la tarda, al casino de Calaf, Tito Martí. A les 7 de la tarda, a Xupluc i Hidra, a la plaça de les Heres de Calaf, i Ginestà a Cal Borratx de Santa Pau. Passem ara a 8:15 del vespre, Raquel Lua a la Barca Tirona de Banyoles, i a 9:15 a l'Osa, a la plaça Gran de Calaf. 9 del vespre, dissabte, Magalí Sare i Cor Bruckner de Barcelona a l'Auditori Ateneu de Banyoles. També a les 9 del vespre, La Fúmiga, El Diluvi, Cactus i Naina a l'Avinguda de l'Antoneta de la Vila Joiosa. A 9:45, Xerim Arester al Castell de Miravet. A les 10 de la nit, minibús intergalàctic a la Muralla de Banyoles i l'An Andreu a la plaça de Catalunya de la Pera. També hem d'afegir a les 10 de la nit els pets a l'amfiteatre del Parc del Castell de Rubí. A 11:15, els Amics de les Arts i Malifeta a la plaça Llibertat de Reus. Passem a diumenge. A 12:15 del migdia, Ramonets i Barreja a la plaça Major de Benafigos. A 6:45 de la tarda, els Pets i Filomena als Jardins del Despujol de les Masies de Voltregà. A les 9 del vespre, en Andreu, al Teatre Municipal de Banyoles. A les 10, al Petit de Caleril, a la Muralla també de Banyoles. A 10:45 de la nit, Xanguito, a l'aparcament de Calamet d'Esporles. I, per últim, us volem recordar que aquest diumenge, de Tiets o de Talles, ja ho sabeu com ho preferiu, actuaran a l'Escardívol de Rubí.

0: Notícies a Actualicat.
1: L'Auditori de Barcelona va acollir el passat dia 18 d'aquest mes de juny els 7 Premis Alícia que organitza l'Acadèmia Catalana de la Música. L'acte, que també ha celebrat el 15è aniversari de l'entitat, ha reivindicat la música com una construcció col·lectiva i també ha volgut reconèixer la contribució de les persones i els professionals que la fan possible. Alosa, Momi Maiga, Irene Reig i Montserrat Torrent han estat protagonistes en aquests 7 Premis Alícia. Alosa ha rebut el Premi al Talent Emergent per la proposta d'arrel tradicional i Momi Maiga ha estat distingit amb el Premi a la Interpretació per la gira Cairo. De la seva banda, Irene Reig ha guanyat el Premi a l'Autoria pel disc Ànima i l'òpera Benjamín a Portbou d'Antoni Ros Marvà ha estat reconeguda en la categoria d'interdisciplina. A més, el disc Big Band Volumen 1 de Lluc Casares ha estat distingit amb el Premi a la Producció Discogràfica. I per últim, Montserrat Torrent ha estat considerada Premi Alícia 2026 a la trajectòria per una carrera dedicada a la interpretació i la docència coincidint amb el seu centenari. La nostra enhorabona a tots els premiats i també a tota la resta de participants.

0: De nou, tot un plaer el tenir amb nosaltres el Ferran Baucells, el fundador de la formació Ran Ran, guitarrista, cantant, compositor, lletrista. Hola, Ferran, benvingut de nou.
1: Moltíssimes gràcies. Hola, moltes gràcies per convidar-me.
0: Primer de tot, Ferran, enhorabona pel disc. I la primera pregunta, com esteu vivint aquests primers dies d'aquest dies de vida d'aquest nou disc titulat Quadern de Viatges 1?
1: Doncs treure material nou sempre és molt bonic, i reps missatges, doncs, de gent que li ha agradat, i veus com el disc, l'EP en aquest cas que hem fet, agafa embrantida per ell mateix, i les cançons, doncs, van prenent significat també per la gent que ens escolta. I la veritat és que treure material és una de les coses més boniques de fer música, perquè és com que aportes un nou membre de la família i sempre fa il·lusió.
0: El títol ja evoca moviment, exploració i anotacions personals. D'on neix aquesta necessitat de plantejar aquest àlbum com un quadern de viatges?
1: Pues aquest quadern de viatges ve de viatges, precisament, que vam tenir la sort de fer l'any passat. I la veritat és que sí que en les cançons s'acaba com abocant-hi idees, visions que has tingut durant els viatges, durant aquell marxar de la rutina, durant aquells moments màgics que només es poden donar quan tu estàs fora del teu ambient habitual, i se't queden com sensacions, tens idees, i d'aquí voler fer com un quadern de viatges 1, i amb voluntat, doncs, que si pot ser vagi seguint tant viatjar com fent cançons relacionades amb viatges, i si poden sortir algun quadern més, pues millor.
0: D'això volíem parlar, això de posar-li quadern de viatges 1 al final, sona com, podríem dir, una declaració d'intencions. Significa, doncs, que ja tenim el volumen 2 al cap o a la llibreta, o és tan sols, podríem dir, una estructura oberta?
1: Sí, és una estructura oberta. Molta gent té moltes llibretes, no? Com aquest és el quadern de viatges 1, però la llibreta 2 ja està oberta, però també tenim cançons que no parlen de viatges, i també ens farà il·lusió entrar a gravar un disc més centrat en cançons, un disc sencer, però la idea de seguir amb aquests quaderns de viatges hi és, i amb molta il·lusió.
0: Ran, ran, ran, sempre destacat per una lírica molt poètica, costumista i fins i tot a vegades críptica. Com ha canviat la vostra manera d'escriure des dels inicis fins a aquest ara quadern de viatges 1?
1: Bé, sí que ha canviat, perquè les cançons neixen al meu menjador, si diguéssim, amb la guitarra Martin, sempre hi ha la llavor, la idea, i abans no hi havia molt més canvi del que seria la idea bàsica a lo que acabàvem gravant. Aquesta vegada, amb la formació que ja portem uns anys, que és amb en Miguel Ballester a la bateria, la Martina Borrut al teclat i les veus, i en Joan Villarroya al violí, al baix, i també canta en Joan, vam treballar els temes, i la veritat és que de la llavor al que s'acaba gravant, doncs sempre ara es nota aquest fruit de treball, hi ha un pont, hi ha una voluntat de que els temes creixin, i jo crec que és enriquidor tot aquest procés, i la veritat és que estic molt content amb aquesta formació i com estem treballant els temes i els propers que vindran.
0: Musicalment, Ferran, els Ran Ran Ran han anat pivotant entre el folk, el pop i fins i tot una electrònica subtil. Com definiries ara la paleta de colors sonors d'aquest nou disc?
1: Bé, la paleta, jo la veig, aquest nou disc el veig més tirant cap al folk, més tirant cap a... El fet que en Joan toqui el violí ens dona un color més tradicional, i és un instrument que aporta moltíssim, i crec que tots els estils que has comentat hi són, però jo crec que hi ha una voluntat més de folk, més de fusta en aquests tres temes, tot i que també hi ha un punt d'electrònica també, hi ha la Irene García del grup d'Elis que ens fa coros i afegeix també aquesta energia, però si he de triar un estil per definir aquest nou treball, jo crec que seria més tirant cap al folk.
0: Qui t'ha acompanyat, Ferran, en la producció d'aquest treball?
1: Aquest treball l'ha produït en Néstor Oñatibia, Slim Studio. Teníem com... Sempre hem fet nosaltres la producció amb la persona que ens gravava. Aquest l'hem gravat amb el Miguel Ballester, amb el bateria que comentava, en el seu estudi, i vam decidir que seria diferent i una forma sana, entre cometes, d'aïllar-nos del tema i que fos una tercera persona la que fes les mescles, els mixes. I la veritat és que estic content i és una bona idea perquè algú, sense tenir el que nosaltres portem d'idea de la cançó, doncs faci els mixes i estic content.
0: Ferran, porteu ja una trajectòria sòlida, si no me'l recordo ara, Ran, Ran, Ran, com a tal, es va fundar el 2013 i de música en català, a més, com veus tu l'escena actual?
1: L'escena actual la veig complicada, almenys des del meu punt de vista, eh? Noto, sento que hi ha molt menys llocs per tocar, almenys que se'ns obrin a nosaltres portes, i tot queda molt difuminat en una avalanxa de llançaments que fa que cada setmana hi hagi com una roda que ho embesteix tot una mica, almenys el que seria la nostra lliga, que es pot dir. I noto que de fa uns anys, ara, hi ha com aquesta urgència de novetat i nosaltres ens costa trobar concerts, no festivals, vull dir, és com que tot sembla més gran, però en realitat s'està fent tot més petit.
0: Jo diria, per exemple, que la música que feu vosaltres, Cuina Lenta, i el text també de la manera que ho feu, té dificultats en aquest espai, no?, avui en dia.
1: Clar, clar, però això no vol dir que deixarem de fer o que canviarem l'estil, perquè vull dir, és el que fem, és el que ens agrada fer i l'escena no ens ha de canviar.
0: Ferran, ja gairebé per acabar, ens agradaria també saber, per exemple, quan podrem ja escoltar aquest quadern de viatges 1 en directe.
1: Doncs estem molt contents perquè un lloc que convidem a qui ens estigui escoltant a descobrir si no el coneix és la Conxita de Sants, un lloc a Sants, molt especial, i ja serà la nostra tercera vegada que hi toquem, i l'11 de juliol, a l'hora del vermut, o sigui, perfecte, a les 12, un dissabte, estarem presentant el quadern de viatges 1 allà, i ens fa il·lusió.
0: Doncs bé, ja ho sabeu, d'aquí res, Ran, Ran, Ran estarà presentant ja el seu disc en directe, mentrestant el podeu trobar ara a les diferents plataformes digitals musicals. Hem estat parlant amb el que va ser i amb el que és el fundador de la formació Ran, Ran, Ran, Ferran Bausells. Ha estat un plaer de nou, Ferran, i el millor dels desitjos per a aquest nou projecte.
1: Moltíssimes gràcies. Igualment, el fet de treure discos, com comentàvem al principi, també és maco per parlar amb vosaltres. Vull dir que us ho agraeixo molt.
0: Gràcies, Ferran.

canviat el vell paisatge per un infart. Senties que tot havia de canviar, seguint els que han marxat per no tornar.

0: canviat el vell paisatge per un far.
1: Notícies a Actualicat.
2: El proper 17 de juliol tindrà lloc el llançament del doble àlbum d'Urruti T'estimo, un original i ambiciós projecte que posa música a la vida i al pensament del combatent anarquista Buenaventura Durruti. La publicació del disc coincideix amb els 90 anys de l'esclat de la Guerra Civil, un moment clau en la vida de Durruti. El músic Guillem Caballero i l'escriptor Tuli Márquez signen el retrat d'un personatge clau en la lluita obrera de fa un segle, esdevingut un mite alhora barceloní i també universal.
3: Tota l'actualitat musical de casa nostra, Actualicat. Actualicat dirigeix i presenta Joan Manuel Fernández.
2: Amics i amigues, nens i nenes de la sala, hem de posar ja al punt i final aquesta edició d'Actualicat. Tornarem, però, d'aquí 7 dies. Mentrestant, ja ho sabeu, si podeu, gaudiu de la música en català i també en directe. Adeu-siau.

0: Viu la Festa Major amb Ràdio Rubí.
1: Molt bona tarda des de la plaça Pere Aguilera. Encetem ara el primer programa especial de Festa Major de Ràdio Rubí, el programa de transmissió del pregó en aquesta Festa Major 2026. Des d'ara i fins passades les 9 de la nit us explicarem tot el que està passant en aquesta plaça Pere Aguilera. Ja sabeu que és l'epicentre de l'inici d'aquesta festa gran de la ciutat. Aquí ha d'arribar en una estoneta, en una hora aproximadament, al seguici, i des d'aquí s'inicia, com dèiem, la Festa Major de la ciutat. Els de Ràdio Rubí, una vegada més, es planten a la plaça, aquest epicentre de la festa, per explicar-vos tot el que està passant i tot el que ha de passar. Per tot això comptem amb el Robert Fernández als estudis centrals de Ràdio Rubí a l'Escardívol, amb l'Àlex Baños i el Josep Maria Casas a l'Ajuntament de Rubí aquí a l'estudi mòbil, l'Albert Soler, el director de la ràdio, que està ja al seguici de Festa Major i que ens explicarà aquest seguici, també l'arribada de les entitats, la Cuca Fernández del programa Inspira't de Ràdio Rubí, que serà avui una vegada més als nostres ulls i les nostres oïdes a sota la plaça, i una servidora, la Belén Tierno, que conduirà tot plegat. A més, en aquesta Festa Major, i avui també, us regalarem banus, ventalls de la ràdio. S'espera que avui i demà siguin els pitjors dies de calor. S'espera que aquestes temperatures que ens acompanyen en els darrers dies, per sobre dels 30 graus, ens acompanyin també avui i demà. Diumenge sembla que el temps ens dona certa treva, però si passeu per l'estudi mòbil que tenim a la plaça Pere Aguilera a partir de les 8, us regalarem banus amb permís dels més puristes, abanicus, abanicus, com deia la cançó, i també regalarem aquests banus demà al programa especial que farem. Avui l'Ivan Hidalgo, el pregoner de la festa, és un pregoner, com dèiem, molt especial per Ràdio Rubí, perquè és molt conegut per la ràdio. De fet, va començar la seva assignatura professional precisament a la ràdio. En una estona us explicarem més d'ell i podreu escoltar algunes de les coses que ens ha dit aquesta setmana en una entrevista en primícia que li hem fet i que podeu veure a www.radiorubí.cat. Sabem que el pregoner ja ha arribat a l'edifici de la Casa Consistorial, estava citat a les 7 de la tarda i hi ha arribat de forma puntual amb la samarreta que ens va avançar que es posaria, que era una mena de broma de joguers cap als seus amics, i després entendreu per què, i preparadíssim per donar el tret de sortida de la Festa Major. Avui també es parlarem de coses pràctiques. Les nostres companyes d'informatius, la Patri Díaz, la Pamela Martínez i la Paula Iglesias, han recopilat tota la informació pràctica de la Festa Major perquè estigueu al dia. Per exemple, els horaris dels autobusos, que funcionaran tota la nit, els punts liles, aquests punts per tenir unes festes lliures de violències masclistes i LGTBI-fòbiques, espais i hores per a persones amb alta sensibilitat al soroll o a la llum, persones amb diversitat funcional o amb neurodivergència. Ja sabeu que volem que aquesta sigui una festa en llibertat i per a tothom. També us explicarem tots aquests espais. A través de les xarxes socials podreu veure també tot el que passa a la ciutat. De fet, estan previstes 250 activitats, és impossible arribar a totes, però l'equip de la ràdio sí ho farà, sí intentarà arribar a totes i us ho mostrarà a través de les xarxes socials. I una qüestió més, acabem d'estrenar un web especial de la Festa Major on trobareu cada dia la galeria d'imatges de cada dia, les millors imatges, un resum de les activitats més destacades i informació dels concerts, de les activitats per nens, informació de les activitats esportives, tot desglossat perquè pràcticament ens portis a la butxaca amb el teu mòbil i puguis consultar en qualsevol moment quina activitat pots fer. Així doncs, comença, com dèiem, aquest programa especial de Festa Major, d'inici de la Festa Major, en el que us explicarem totes aquestes coses i en la que tindrem diferents punts de connexió. Per començar, a sota de la plaça, perquè nosaltres estem en aquests moments en un dels balcons de l'Ajuntament de Rubí, a sota la plaça tenim en un estudi xulíssim que li han tornat a muntar la Cuca Fernández, de la nostra companya del programa Inspira't. Hola, Cuca, molt bona tarda.
2: Doncs molt bona tarda, i aquí estem molt ben ubicats. Com dius, estem molt ben... Bueno, ja estem rebent el caliu de la gent. Veiem moltes cares d'això, vinga, que ja està a punt de començar. Tenim la sort d'aquesta tarda, tenim molta ombra aquí a la plaça, i la gent pues, està amb els seus vanos, però estan, pues, jo crec que una mica més relaxats davant d'aquesta calor que hem patit aquests últims dies. Sobretot aquest matí donava la sensació de que faria molt, molta, molta calor, i estem rebent una, pues, això, que la gent està aquí com ja buscant puesto per ubicar-se bé, està la mar de còmodos, i amb moltes ganes de que aquest seguici pues, arribi fins aquí a la plaça.
1: Perfecte, doncs de moment el que veiem des de la part superior de l'Ajuntament és algunes famílies que ja han arribat a la plaça, que, a més, han trobat lloc en un banc. Sobretot veiem famílies amb nens, persones amb mobilitat reduïda i persones que s'estan, a més, protegint d'aquest sol, com deia la Cuca, precisament a les zones amb més ombra de la plaça. A banda d'això, doncs, algunes persones que encara queden en alguna de les terrasses, hem de dir que encara trigarem una estona en veure la plaça plena, perquè està previst que les activitats comencin a les 8 del vespre. Unes activitats que s'han ajornat una mica, podríem dir, per evitar aquestes hores de calor. I això serà una màxima a la Festa Major. Hi ha diverses activitats que s'han ajornat una miqueta perquè comencin una mica més tard i, per tant, que la gent doncs, no passi tanta calor. Amb tot, també us explicarem després, si aquesta onada de calor persisteix i les temperatures s'enfilen moltíssim, l'Ajuntament té previst establir diferents refugis climàtics i fins i tot posar zones amb fons perquè la gent es pugui refrescar. Si recordeu, fa un parell o tres de festes majors vam tenir una onada de calor molt, molt forta, amb temperatures per sobre fins i tot dels 40 graus, i es van habilitar unes fonts, sobretot per la canalla, perquè es poguessin mullar i es poguessin remullar durant la festa. Com dèiem, fins les 8 del vespre no començarà tota l'activitat a la plaça i, per tant, no la veurem plena, perquè en aquests moments està començant el seguici de Festa Major. El seguici comença a la plaça de l'antiga estació. Es fa, de fet, ja s'haurà fet una traca d'inici i comença aquest seguici de lluïment, que està, primer de tot, encapçalat per les autoritats, per l'alcaldessa i l'equip de govern, així com els portaveus dels grups municipals. I a continuació, totes les entitats que formen part d'aquest seguici. Recordem que el seguici de Festa Major l'organitza la Taula de Cultura Tradicional i Popular de la ciutat i que cada any una entitat és l'encarregada d'organitzar-lo. L'ordre en el que apareixeran les diferents entitats serà, com dèiem, primer de tot les autoritats, seguits de l'Associació de Sant Galderic, després Òmnium Cultural, l'Aplec de Rubí, que en aquest cas és l'entitat organitzadora, el Foment de la Sardana, la Societat de Sant Antoni Abat, l'Associació de Pessebristes de Rubí, que ahir rebia una placa commemorativa pel seu 75è aniversari, la Colla de Diables de Rubí, els Diables Rubeo Diablorum, els Diables de la Riera, ja sabeu que tenim tres colles de diables a la ciutat, a continuació els Castellers de Rubí, l'Escola de Sardanes Flor de Neu, l'Associació Les Anades d'Olla, que és aquesta entitat que té el bòjum, aquesta bèstia no només de foc, sinó també i sobretot d'aigua i que tira també confeti, i després les colles geganteres. També sabeu que a la nostra ciutat tenim la sort de tenir diverses colles geganteres, sobretot relacionades o que provenen de les entitats, de les associacions de pares i mares. En aquest cas, ens acompanyaran la colla gegantera de l'Escola 25 de Setembre, la colla gegantera de Can Oriol, la colla gegantera del Pinar, l'Esbart d'en Saire i, finalment, tancant aquest seguici, els gegants de Rubí, els gegants i els gegantons, el Roc i la Paula, el Galderic i la Laia, que, per cert, els gegantons de Rubí estan celebrant el seu 20è aniversari. Com dèiem, des de les 7 de la tarda ha començat aquest seguici a la zona de l'antiga estació. Arribaran a les 8 del vespre aquí a la plaça Pere Aguilera, sortiran de l'avinguda Barcelona, seguirem pel carrer Sant Cugat, pel carrer Sant Jaume, en faran una aturada amb aigua anisada, diuen, per refrescar-se i per animar-se, vaja. El carrer Montserrat, el passeig Francesc Macià, el carrer Justícia, Doctor Robert i, finalment, com dèiem, la plaça Pere Aguilera. Això serà a les 8 del vespre o al voltant de les 8 del vespre. S'espera que sigui aleshores quan arribi aquest seguici a la nostra ciutat. Però des de fa una estona, en aquest seguici, està l'Albert Soler, el director de la ràdio, amb qui connectem per saber en quin punt està aquest seguici de Festa Major.

0: Viu la Festa Major amb Ràdio Rubí.
1: Doncs connectem ja amb l'Albert Soler des del Seguici. Albert, bona tarda.
2: Molt bona tarda, Belén, molt bona tarda, Cuca. Doncs sí, ara mateix el Seguici ha començat bastant puntual i diria que va bastant lleuger. Val? Perquè ara mateix ja estem a la capçalera, que la formen l'alcaldessa amb l'equip de govern i els regidors de la ciutat. Ja acaba de girar la cantonada carrer Sant Cugat per enfilar el carrer Sant Jaume, on hi haurà aquesta parada, l'avituallament amb aquest aigua anisada que explicaves ara fa una estona. Doncs aquests, diríem, la capçalera ja estan repartint aquesta aigua anisada i just en aquests moments, a una taula que hi ha parada davant d'una de les cases del carrer Sant Jaume, un dels carrers més històrics i que fan unes festes també històriques d'aquí a la ciutat. Els membres de la PLEC de Rubí, que són els que s'encarreguen dels responsables del Seguici d'aquest any, han deixat la senyera, fins ara la portaven hissada, aquesta senyera gegant, que cada any encapçala també el Seguici de Festa Major, doncs ara l'han deixada asseguda, diguem, estirada al mig del carrer, i han anat tots a buscar aquest gotet d'aigua anissada per refrescar-se, que segur que els anirà molt bé. I la resta del Seguici, doncs ara estan arribant i girant la cantonada, que em dèiem, del carrer Sant Cugat amb el carrer Sant Jaume. Estan arribant la resta de membres d'aquest Seguici. Abans els has anomenat tots, i ara mateix veiem a l'Àguila, veiem el Diable, un dels animals de la colla de Diables de Rubí, que també està aquí. Per sort no porten les bengales enceses, però estan ja enfilant aquest carrer, i suposo que sentiu ja la batucada que s'està apropant a la meva posició, que jo estic aquí ja també al carrer Sant Jaume, s'està apropant a la meva posició. I res, no sé si tardarem molt o no en arribar, però anem bastant lleugers.
1: Deia que escoltem, i per fi escoltem, perquè clar, aquí a la plaça Pere Aguilera està tot molt tranquil, encara hi ha molt poca gent, i per molt que nosaltres estem explicant que comença la Festa Major, no tenim sensació de festa fins que no sentim aquest soroll que tu ens serveixes a través d'aquesta connexió amb el Seguici. Van molt lleugers perquè jo crec que anem una mica més tard, és a dir, que s'ha programat tot una mica més tard, perquè hem de dir que algunes persones aquí a la plaça ens preguntaven a quina hora comença, i dèiem, està previst que arribin a les 8, i deien, tan tard? Algunes activitats de forma expressa s'han ajornat una mica precisament per aquesta onada de calor que ens acompanya. Però vaja, ara podeu fer una estoneta amb l'aigua anisada. O sigui, podeu
2: estar una estoneta. I et diré, quan tu deies que senties els tambors i deies, ja fa, és el so de Festa Major, m'ha vingut al cap de dir, aquest tipus de batucada, diríem, és so de Festa Major de tot just fa potser 15 anys. O sigui, abans, un so d'una batucada així brasilera no seria un so de Festa Major de Rubí o de qualsevol altre poble de la ciutat, però són d'aquelles tradicions que un dia s'han incorporat i ara ja semblen de tota la vida.
1: I a més a totes les poblacions, eh? És cert que és un soroll molt recent, podríem dir, per l'antiguitat que tenen les festes. També et diré que jo agraeixo aquest soroll que no pas el més tradicional. Per exemple, els trabucaires a primera hora del matí, no vull explicar-te on penso que es podrien posar els trabucs, que aquí a Rubí no es fa molt, però algunes zones de la comarca, els trabucaires a primera hora, diguéssim que dius, no hi ha un altre soroll per despertar. Bé, hi ha tradicions que es van incorporant i d'altres que potser queden ja una mica obsoletes. Va baixar.
2: Sí, sí. Ara, us he de dir que m'acaben de donar un got d'aigua, diríem. Jo pensava que era aigua anisada i almenys la meva és aigua normal i corrent. No sé si m'han vist que estava treballant i han dit, d'aquest noi li hem de donar aigua normal i prou.
1: Bueno, depèn de l'anís que li hagin posat. Vull dir, si li han posat un gotet per no sé quants litres, igual ni ho notes.
2: Exacte, també, deu ser això.
1: També s'agraeix, perquè a aquestes hores i amb aquesta calorada, prendre alcohol, l'única cosa que et podria portar és una deshidratació que no ens podem permetre aquests dies.
2: Ja va bé, doncs. Aigua fresca, normal i corrent.
1: Molt bé, doncs et deixem refrescant, Albert. Nosaltres seguim aquí a la plaça. En una estona tornem a connectar amb vosaltres. Aquí no s'anima, la gent segueix a les terrasses. Jo crec que aquí hi ha al voltant d'una vintena, una trentena de persones. però la gent s'està protegint d'aquesta calor. Gràcies, Albert. Connectem en una estona.
2: Molt bé. Perfecte, fins ara.
1: I nosaltres ens quedem aquí parlant d'aquesta festa major que avui comença i que té diferents novetats. Dèiem, una de les novetats són els horaris. Algunes activitats van una mica més tard, fins i tot aquesta, l'inici de la festa major, per evitar la calor. Com dèiem, si fa molta calor, ja es va explicar des de l'Ajuntament que s'habilitaran refugis climàtics i es farà tot el possible perquè la gent es pugui hidratar. Hem de dir que el programa de festa major hi ha tot un seguit de recomanacions d'aquelles òbvies de sentit comú, però que cal que tornem a recordar cada vegada, i és que cal hidratar-se molt bé, buscar zones ventilades, zones d'ombra, evitar l'exposició al sol durant molta estona i, per descomptat, posar-se protecció solar si és que hem d'estar al carrer, però, com dèiem, també s'habilitaran refugis climàtics i espais si aquesta calor augmenta molt. Hi ha força novetats en aquesta festa major. Per exemple, que els gegants faran per primera vegada una cercavila nocturna. Ho fan per la calor i ho fan també perquè diuen que volen adaptar-se als nous temps. I potser la gent més jove està més predisposada a anar a una cercavila de gegants a última hora de la nit. Però a més és que també és més agradable i més pràctic per als propis geganters, que ja sabeu que han de suportar altíssimes pesos molt alts i aquestes temperatures tan extremes. I a banda d'això, també tenim, per exemple, no una novetat, però sí un canvi, i és que l'actuació de les cases regionals, en aquest cas andaluses, que habitualment es feia a la Rambla del Ferrocarril, es fa ara a la Sala. Està previst que es faci demà, amb entrada, caldrà reservar entrada, tot i que són actuacions gratuïtes. Trobareu també informació al respecte al nostre web, a www.radiorubi.cat, però que sapigueu que les actuacions de les cases regionals, la majoria, la de la Irmandad de Galega, la del Centro Aragonès, es faran a la Rambla del Ferrocarril, i les activitats de la CECAR, la coordinadora d'entitats culturals andaluses de Rubí, es farà al Teatre Municipal La Sala. Sense problemes, perquè hi haurà entrades per tothom, perquè no caldrà pagar i estareu més fresquets, però amb un canvi de programa. I una altra de les novetats d'aquesta festa major, que a més és molt interessant, que no s'havia fet mai, és que els espais expositius fan visites guiades. I a més tindrem cinema a la festa major. Això no havia passat almenys en els últims 15 o 20 anys. Què podrem fer als espais expositius? És a dir, a l'antiga estació, al castell i, per descomptat, al casino, que s'estrena en aquesta festa major, tot i que es va estrenar al desembre. Doncs en cadascun dels espais podreu gaudir de diferents activitats. Per exemple, al Museu Municipal Castell faran una visita teatralitzada anomenada Sapiens. Va a càrrec d'Infestum, és gratuïta, però cal inscripció prèvia, i, per exemple, tindrà la seva primera activitat demà dissabte a partir de 6:45 de la tarda. Això és una activitat innovadora, o com a mínim, no diríem que innovadora, però que no s'havia fet mai a la nostra ciutat. I a més, com dèiem, també hi haurà cinema. Per exemple, demà a 7:00 de la tarda, a l'espai expositiu de l'antiga estació, podreu veure Moulin Rouge. És una pel·lícula que en aquest cas es pot veure en castellà, i és una pel·lícula una mica llarga, però que podreu veure de forma totalment gratuïta a partir de 7:00 a l'antiga estació. I molt a prop d'allà, a l'espai expositiu de l'Aula Cultural, i a la mateixa hora, 7:00 de la tarda, podreu veure La Joven de la Perla, una pel·lícula també en castellà que podreu veure de forma totalment gratuïta. Això sí, insistim, amb aforament limitat, per tant, caldrà que reserveu entrada. I dèiem que el casino s'estrena en aquesta festa major, serà la primera festa major que estarà obert, per tant, el podreu visitar també amb unes visites dramatitzades que es faran a partir de 9:00 de la nit. Demà dissabte, 9:00 de la nit i fins a pràcticament la mitjanit, podreu gaudir de l'activitat Descobreix el casino. Són aquestes visites dramatitzades que a més fa la Tal, aquesta entitat de la nostra ciutat i podreu veure el casino, conèixer els detalls de diferents, doncs, dels diferents espais. Ja sabeu que una de les coses que es va trobar al casino quan es feien les obres són unes tines romanes que s'han mantingut i, per tant, també les podreu veure. Això serà, com dèiem, demà, però diumenge encara hi ha més visites dramatitzades i més cinema a partir de les 12 del matí de diumenge. Podreu veure al Museu Municipal Castell Els Crots, una pel·lícula en català i en aquest cas de cinema familiar, i a les 12 del migdia també visita comentada, en aquest cas a l'exposició 23 Gats, a càrrec dels membres artistes amics. És una de les exposicions que s'han fet d'homenatge a Toni Grau. Suposo que si ens esteu escoltant sentireu que ja de fons se senten les gitanes, són les proves de so que es fan aquí a la plaça Pere Aguilera per l'arribada d'aquest seguici que s'ha de produir en aproximadament mitja hora i que, doncs, ja s'està fent aquestes proves, com dèiem, de so. Comença a arribar una mica més de gent a la plaça, no gaire més, però sí que hi ha algunes persones que estan prenent lloc, diguéssim, en els millors llocs. Estàvem parlant d'aquestes novetats o aquestes noves activitats que s'estrenen amb la Festa Major 2026. Ens queden un parell de pel·lícules que podeu veure aquest diumenge a les 7 de la tarda de Vic, l'Excavación, al Museu Municipal Castell, a partir de les 7 de la tarda, i a la mateixa hora l'antiga estació de Mastermind, en aquest cas una pel·lícula en versió original subtitulada. A les 7 de la tarda, com dèiem, a l'antiga estació. I encara una més, Big Eyes, en aquest cas en castellà, a l'espai expositius de l'Aula Cultural, totes a les 7 de la tarda. Una novetat de la Festa Major, com dèiem, aquest cinema, no direm que a la fresca, o sí, a la fresca, no és a l'aire lliure, però estareu fresquets perquè tots aquests espais tenen aire acondicionat. I com dèiem, aquestes visites dramatitzades que es faran dissabte i diumenge a partir de les 9 al casino i de les que parlarem àmpliament demà en un programa especial. Algunes de les activitats s'han canviat d'ubicació perquè una altra de les novetats, en aquest cas no per fortuna, podríem dir, una de les novetats d'aquesta Festa Major 2026 és que la plaça Salvador Allende no està operativa, s'estan fent obres i, per tant, aquest espai, que era l'espai per la gent més jove de la ciutat, no està habilitat. Això vol dir que s'han repartit les activitats per diferents espais de la ciutat. També era la plaça Allende l'espai que acollia totes les activitats del Dia de l'Orgull, que sabeu que coincideix amb la Festa Major de Rubí, i en aquesta ocasió les activitats de l'Orgull, d'aquesta celebració LGTBIQ+, es faran a l'Escardívol en una activitat que s'ha anomenat Loco Bongo i que es farà el dia, lògicament, 28 de juny. Aquestes són algunes de les novetats de la Festa Major. Com sempre, podeu consultar el programa a www.rubi.cat, a la pàgina de l'Ajuntament, i la informació desglossada i per dies al nostre web, al web de Ràdio Rubí, www.radiorubi.cat. La Festa Major està a punt de començar, queda aproximadament mitja hora perquè el seguici de Festa Major arribi a la plaça Pere Aguilera, on van començant tímidament a arribar més persones, i està previst que avui es doni el tret de sortida d'aquesta Festa Major, no només amb el pregó, sinó també amb el concert que està previst a l'Amfiteatre del Castell, en aquest cas amb el duet madrileny Marlena. De fet, les Marlena, que avui han passat pels micròfons de Ràdio Rubí, ens han explicat que estrenaven un tema musical, que l'acaben d'estrenar a les xarxes socials i que aquesta nit el cantaran per primer cop en públic a la nostra ciutat, a l'Amfiteatre del Castell. El tema es diu Nadie se muere por amor, una frase de gran saviesa, i avui precisament escoltarem aquest tema, ara enllaunat, podríem dir, però en unes hores en directe des del castell, des de l'Amfiteatre.

0: Segueix tota la festa major des del nostre web radiorubí.cat i les nostres xarxes @radiorubicat. Vídeos dels esdeveniments principals, galeries de fotos amb un resum diari i tota la informació del que passi a la Festa Gran de Sant Pere. @radiorubicat. Tota la festa major al teu mòbil.
1: Viu la festa major amb Ràdio Rubí.
2: Pràcticament són 8:15 del vespre. A mitja hora arriba el seguici de festa major aquí a la plaça Pere Aguilera, que ha començat a animar-se una mica i a la que han començat a arribar més persones. No està plena, eh? No està com estarà d'aquí una estoneta, però cada cop hi ha més gent i suposo que si ens escolteu ja sentiu certa remor que se sent de les persones que hi ha en aquests moments a la plaça de l'Ajuntament. De fet, la policia està començant a cordonar una mica la zona per permetre l'entrada de les entitats. Alguna gent ja ha pres lloc, com us dèiem, en els bancs i a les zones més còmodes i, per tant, la policia ara està assegurant aquests espais perquè d'aquí a una estona aquí hi haurà moltíssima gent. I connectem amb la Cuca Fernández, amb la nostra companya, que ja sabeu que està a sota de la plaça, vaja, a peu de carrer. Allà la trobareu, la podeu saludar, li podeu explicar com voleu viure aquesta festa major i en una estoneta ella i l'Albert Soler, el director de la ràdio, us regalaran banus de Ràdio Rubí. Per tant, si teniu molta calor, acosteu-vos a aquest estudi mòbil de Ràdio Rubí. Cuca, on estàs? No et veiem.
3: Estic per aquí, al mig de la plaça, i com dius, doncs això ja va agafant una mica d'ambient. I com comentàvem abans, els primers que han arribat a la plaça doncs, tenen la sort de tenir puesto. Tenim aquí la Maria, per exemple, que és una veïna de Rubí, que també està envoltada de la seva família i m'està comentant que la seva família ha vingut de fora, però han tingut, mira, la previsió de venir a primera hora i estan aquí tots assentadets. Però parlem amb ella i que ens ho expliqui. Maria, com viureu aquesta festa major?
4: Pues mira, aquesta festa major la viurem d'una manera molt diferent, perquè és el primer

0: En que tinc aquí els meus nets, Enzo i Alma, que estan supercontents, Alma nerviosíssima d'estar de festa, de veure tanta gent, de que Rubí estigui tan animat, que la iaia ja els explica, perquè ells viuen a Castellbell i el Vilar, i, però van a l'escola de Vacarisses, ara t'ho explicarà el meu net. I nosaltres, doncs, superfeliços. Doncs avui hem vingut a veure el pregó, els gegants que sortiran d'aquí una estona, hem estat veient una batucada que n'hi havia aquí a l'església.
1: Sí, que heu seguit tot el... O sigui, l'agenda la teniu
0: sí,
1: molt present, eh?
0: Sí. O sigui, i ara estem esperant, doncs, això, que arribin els gegants, que Alma els va veure l'any passat a la festa dels xatos, els hi va agradar molt perquè ja coneix a la Lola. És la Lola, no?, la que porta els xumets a la mà.
1: No, veig que ho tens tot. Li preguntaré a l'Enzo si sap alguna activitat que hi ha per nens o té ganes d'anar a algun concert.
2: Bueno, tinc ganes d'anar, bueno, tornar a veure el concert de, no sé, com he vist el de Michael Jackson, però m'agradaria tornar-lo a veure.
1: Bueno, aquí Michael Jackson ja no arriba, però tenim molts concerts que jo crec que la teva àvia, amb el que sap, et portarà a moltes coses xules. Doncs, família, moltes gràcies i a gaudir-la, la festa major. Escolta'm, Belén, tinc una anècdota que també m'ha cridat una mica l'atenció. M'aproparé una mica aquí a les terrasses de la plaça. Hi ha un jove que porta una samarreta de la selecció, que, com sabeu, aquesta nit juga a les 2 de la matinada. Clar, aquest noi tindrà molta feina avui. Li preguntarem, aviam, com s'ho combinarà tot per anar a la festa major i veure el partit. Es diu Martín, el tinc aquí i ara us el presento.
3: Hola, què tal?
1: Doncs, com el que deia, com viuràs aquesta festa major?
3: Bé, doncs sortirem i quan sigui hora doncs ja veurem si ens recollim una estona per veure el partit o si seguim de festa.
1: Sí, perquè si la nit es complica, que no sabem com ho farem, no? On ho veuràs, a casa?
3: Suposo, sí, o amb els amics, no ho sé.
1: I teniu previsió d'anar a algun concert o què és el que us ha cridat més l'atenció de l'agenda de la festa major?
3: Bueno, avui tot en general i de cara al resta de dies també, sortir tots els dies, passar-ho bé i ja està.
1: Per acabar, quina previsió fas del partit d'aquesta nit?
3: Home, jo espero guanyar i guanyar fàcil. 3-0.
1: Vale, doncs vinga, ho tindrem present, eh? Gaudir de la festa major. Belén, com dius, tenim una mica de tot, gent jove, famílies... Bueno, ara la policia està fent també, com comentaves tu, una mica de cordon perquè la gent estigui, bueno, pues això, que cuidant de la nostra seguretat. Jo m'aproparé ara a l'estand per si voleu fer una altra connexió una mica més endavant, doncs aquí estarem. O sigui, també volia recordar per tots aquells que estan a la plaça que a partir de les 8 tindrem els banus de Ràdio Rubí, que si volen venir i agafar un banu, doncs que ja saben que ho tindran a partir de les 8. Belén, no sé, com ho veus tu tot per aquí dalt?
4: Home, aquí s'anima més, la veritat, que quan hem arribat des d'aquest balcó, que és el balcó que està justament al costat doncs, del balcó principal, des d'on es farà aquest pregó. Quan hem arribat i hem vist que hi havia 4 gats, hem pensat, ostres, això no fa festa major, però ara ja es comença a animar.
1: Sí, jo crec, com tu comentaves, això avui, o sigui, aquest any va tot com una mica més lent, no? O sigui, com que la cosa, poc a poc, però també, mira, la calor ens està donant una treva, que això també és per dir-ho, eh?
4: Perfecte, sí, absolutament, que vagi tot una mica més tard. El que passa és que sento molt a prop la batucada, per tant em temo, de fet, és així, veig aparèixer des d'aquí, no sé si tu tens visual...
1: Mira, jo veig ara, començo a veure el gall.
4: Sí, des d'aquí veiem que arriben les autoritats, l'alcaldessa encapçalant aquest seguici...
1: Clar, és que tu des d'aquí dalt ho veus tot millor, eh?
4: Sí, des d'aquí tenim una mica de millor visió, perquè a tu suposo que et tapen els arbres, veiem com arriben, com dèiem, l'alcaldessa,
1: la bandera,
4: els
1: sí,
4: diferents
1: sí, sí.
4: Regidors i regidores, i ja està aquí preparada la bandera, per tant, com dèiem, tot i que s'ha ajornat una miqueta l'horari, doncs, al final, les entitats han arribat
1: ara ja estan entrant a l'Ajuntament, Belén?
4: Sí, veiem com van entrant. De fet, el que fan les autoritats és situar-se en aquesta mena de porxo que hi ha aquí a l'Ajuntament. Es col·loca l'alcaldessa, el primer tinent d'alcalde, el flamant primer tinent d'alcalde, Rafa Hueto, que s'acaba de convertir en primer tinent d'alcaldia aquesta mateixa setmana, la resta de l'equip de govern i els portaveus de... no només els portaveus, el que diu el protocol, diríem, és que han d'encapçalar aquest seguici els portaveus de les diferents formacions polítiques. Però en aquest cas... En aquest cas veiem pràcticament a molts regidors, no només el número 1, sinó el número 1 i el número 2, per exemple, de Veïns per Rubí. Veiem també un parell de regidors d'Esquerra Republicana, també els regidors del Partit Popular. Ja s'han situat aquest porxo, diguéssim, que hi ha sota del balcó, i veiem ja com les entitats estan preparades per entrar, tot i que no estava previst que ho fessin tan d'hora. L'Albert Soler, que està en aquest seguici, ens podrà explicar, de fet ja ho avançava, que anava molt ràpid. Albert, anàveu tan ràpids que heu arribat mitja hora abans.
5: Sí, ja t'he avisat que anaven lleugers, però sí que és cert que el seguici es trenca en algunes estones quan els Diables volen fer alguna petita actuació amb foc, s'esperen i després trenca. Ara mateix està encara la cua del... Jo encara no veig els gegants, i estem baixant al carrer Montserrat, cap a la plaça Doctor Guardiet, i per enfilar després ja cap a l'Ajuntament. Ara mateix, per davant meu, acaben de passar els castellers de Rubí, els escarlats, i veiem com l'escola de sardanes Flor de Neu està fent com l'entrada de gitanes, l'entrada típica de gitanes, amb parelles. Estan ballant i estan fent aquesta entrada aquí, just a la cantonada, diríem, on es creuen el carrer Fondo amb el carrer Montserrat. També veig el bòdum al darrere, els capgrossos dels ratolins, i ara sí que ja veig de fons els gegants del Tres Altet, veig a la Lola... Encara no gira la cantonada el Roqui i la Paula, però suposo que no tardaré en veure'ls també. Per tant, va, diríem, la cua va una miqueta més lenta que la capçalera, i entenc que els regidors, diríem, potser tenien una miqueta més de pressa per arribar, agafar lloc, etc, i preparar-se pel moment del pregó, etc. Però la resta del seguici encara va baixant, i ja us dic, encara, diríem, el Roc i la Paula encara no han sortit del carrer Sant Jaume per començar a baixar pel carrer de Montserrat.
4: Clar, és un seguici molt llarg.
5: Sí, és llarg, a més hi ha força espai entre les diferents entitats que la formen. Ara just està passant el bòdum per davant meu, amb una mica de música, suposo que l'escolteu bé. Porten un ordenador amb dos bafles al costat del bòdum, i va baixant pel carrer Montserrat. I com us deia, el veiem ara sí que ja veig a la Paula com surt del carrer Sant Jaume, i el Roc també, i comencen ja a enfilar el carrer Montserrat cap avall. I ja veiem molts nens just aquí a la cantonada amb l'Avinguda Barcelona. Doncs la veritat és que hi ha molts nens que estan esperant el moment dels gegants. Sabeu, els que teniu o heu tingut nens petits, els gegants els fascinen, i estan amb cares de molta il·lusió de veure, doncs, tots els gegants. Els del Tres Altet són els primers, després ve la Lola amb la seva maleta i la bossa dels xumets, i després ja veiem a la Laia, el Galderic, el Roc i la Paula, que comencen a baixar també per aquest carrer Montserrat per arribar fins a la plaça del Doctor Guardiet, i ja després enfilar Doctor Robert fins a la plaça Pere Aguilera, on esteu vosaltres.
4: Doncs aquí esperem aquest seguici. Com dèiem, estava previst que a les 8 comencés el pregó, o les activitats del pregó. Sembla que van un palet abans, tot i que, com dèiem, és un seguici molt llarg, i per tant encara ha d'arribar, diguéssim, que la cua d'aquest seguici. Això també servirà perquè la gent aquí a la plaça Pere Aguilera, o perquè la gent acabi d'arribar a la plaça Pere Aguilera, perquè ara hi ha com una mena d'anell al voltant de la zona central de la plaça, però encara falta molta gent. Ja sabeu que no només la plaça, sinó els carrers adjacents s'omplen quan es fa aquest pregó, per tant, encara falta gent per arribar. I aquests minuts els farem servir nosaltres per recordar o per explicar als rubinencs i les rubinenques qui és l'Ivan Hidalgo, qui és el pregoner de la Festa Major 2026. El periodista esportiu Ivan Hidalgo, com dèiem, serà l'encarregat de donar el tret de sortida de la Festa Major de Rubí. Coneixem molt bé l'Ivan perquè va començar precisament a Ràdio Rubí amb només 14 anys, per això li tenim una estima especial i per això fa només uns dies vam tenir la sort d'entrevistar-lo en primícia. I us preguntareu, com un noi de 24 anys s'ha convertit en pregoner de la festa? Doncs perquè un dia ho va dir, mig en sèrio, mig en broma, en una entrevista precisament a la ràdio. Aquesta setmana ens ho ha tornat a explicar.
6: I aleshores jo vaig dir, fer el pregó de la Festa Major de Rubí. Però no va ser una resposta del tot en sèrio. El tema que això, després, quan vaig penjar l'entrevista a xarxes socials, els meus amics van començar a fer com una miqueta de bola, li van passar a l'alcaldessa, etc etc. I aleshores jo sabia que aquest gener estava tot el mes al Brasil, amb el Mundial de la Kings. I recordo un dia amb els amics que vaig dir que em compro una bandera de Rubí i me'n vaig allà al Brasil. Era que Neymar fes un vídeo dient que Ivan Hidalgo havia de ser el pregoner de la Festa Major de Rubí.
4: Ja veieu que està una mica boig. Un cop va passar això, la broma o la juguesca amb els seus amics va continuar i per això hi ha un post d'Instagram de principis d'aquest 2026 en el que l'Ivan Hidalgo porta la bandera de Rubí, ja sabeu, aquella bandera blanca amb aquella creu vermella, la porta a sobre en un camp de futbol brasiler. Ell, a Sud-amèrica, és molt conegut, també aquí, però allà a Iberoamèrica, és molt conegut per la seva feina transmetent la Kings League i, lògicament, aquesta imatge amb ell i la bandera de la seva ciutat es va tornar a fer viral. I així, una cosa que va començar com una mena de juguesca, com un repte amb els seus amics, ara s'ha convertit en una realitat. De fet, ens deia que gairebé no s'ho acabava de creure. L'Ivan està molt feliç de ser avui el pregoner.
6: Ostres, que realment és un honor. O sigui, donar inici a la Festa Major del teu poble és un honor. A part que, o sigui, jo crec que per tot rubinenc són unes dates que tenim molt, molt marcades al calendari. O sigui, és que tinc amics. Tinc una amiga que està vivint ara als Estats Units i ve expressament per la Festa Major. O sigui, tinc molts amics que totes les vacances les fan en funció de la Festa Major. És que a mi m'arriba l'oportunitat de fer Mundial aquest any i dic, jo tinc plena disponibilitat menys aquest cap de setmana. Perquè, o sigui, la Festa Major per un rubinenc és sagrada.
4: La Festa Major per un rubinenc que és sagrada. L'Ivan Hidalgo està aquí a l'edifici de l'Ajuntament des de fa aproximadament 3 quarts d'hora. Diu que gens nerviós, ens ha dit que gens nerviós, després tindrem ocasió de parlar amb ell, però en aquests moments a la plaça Pere Aguilera acaba d'entrar la senyera, la bandera que encapçala aquest seguici i que porten diferents membres de les entitats de cultura tradicional de la nostra ciutat. De fons, sentim la veu de Josep Puigventós, el president del Foment de la Sardana, que és l'encarregat de fer de mestre de cerimònies en aquesta Festa Major 2026. El Josep ens anirà explicant, o anirà explicant a la plaça, què és el que va passant, anirà explicant l'entrada de les diferents entitats i una mica d'història de cadascuna de les entitats. I a banda d'això, hi ha també una persona que està interpretant en llenguatge de signes tot allò que explica el Josep Puigventós. Com dèiem, amb una mica, amb una mica de temps o una mica abans del que estava previst, entra aquesta senyera a la plaça Pere Aguilera i, per tant, comencen les diferents activitats que estan previstes en aquesta plaça abans no comenci el pregó en si, vaja, les paraules, en aquest cas, de l'alcaldessa i de l'Ivan Hidalgo, que com dèiem és un noi de només 24 anys que va néixer al barri del Progrés, que va anar a l'escola 25 de setembre i després al torrent dels Alous, i que un dia es va plantar a la ràdio de la seva ciutat i va dir: jo vull transmetre partits de futbol. Tenia només 14 anys i per tant venia amb l'autorització de la seva mare. I, a més, l'única cosa que podia fer era preguntar, veure, empapar-se de tot, perquè lògicament no podia treballar. Va haver d'esperar els 16 anys per poder col·laborar formalment amb la ràdio. I a partir d'aquí doncs, va començar aquesta carrera tan ràpida, perquè quan estava a la ràdio encara havia de fer el batxillerat i començar la carrera. Amb menys de 20 anys, algú el va escoltar i el van cridar per fer transmissions d'equips catalans a Footers. A partir d'aquí es va fer de nou viral i el van cridar per la Federació Espanyola. També va col·laborar amb la cadena SER o amb diferents televisions com a freelance. I el seu gran fitxatge és quan arriba a la Kings League. Això l'ha fet conegut, com dèiem, arreu del planeta, i a més aquesta temporada ha fet el salt a la televisió i a la primera divisió, ha seguit el Girona per DAZN i també a Movistar ha seguit diferents competicions estrangeres i aquests dies està fent també transmissions del Mundial per Teledeporte. Aquest és l'Ivan Hidalgo, d'aquí una estona l'escoltareu, però avui aquest canvi, aquesta rapidesa amb la que ha arribat el seguici de Festa Major ens porta a explicar-vos què és el que està passant aquí a la plaça Pere Aguilera. De moment han començat a entrar les primeres entitats. De fet, ja ho explica el Josep Puigventós. Ara hi ha un grup, aquest grup de Tabalada, que es disposa a actuar. Suposo que ho sentiu ja de fons, eh?

0: riu de fons, aquesta tabalada que dona inici a l'entrada de les primeres entitats. Entren els Diables de Rubí, com dèiem, aquest seguici estava encapçalat per aquesta colla de Diables, els Diables de Rubí, la colla de Diables de la Riera i Rubeo Diablorum. Van entrant cadascuna en el seu ordre, en aquest cas són els Diables de Rubí, els que van de vermell, els que han entrat amb la seva bèstia de foc, que ja sabeu que és aquest porc senglar que està de tanta actualitat últimament per altres qüestions. Fan aquesta primera actuació els Diables de Rubí, després aniran entrant les diferents entitats, primer de tot aquestes colles de Diables. Tenim una altra visió, podem tenir una altra visió des de la plaça, perquè la nostra companya, la Cuca Fernández, està precisament a la plaça, però amb tant soroll no sabem si ens pot sentir i ens pot explicar què és el que veu des d'allà baix, des d'aquí, des del balcó de l'Ajuntament. Veiem ja els Diables de Rubí, aquesta bèstia de foc, aquest porc senglar que ara sí tira foc, si tenen les bengales enceses. El soroll és descomunal a la plaça Pere Aguilera. Molta més gent s'ha acostat a la plaça per gaudir d'aquest final del seguici, inici del pregó, tot i que insistim, encara queda força espai i suposem que molta gent anirà arribant en els pròxims minuts a aquesta plaça Pere Aguilera. Aprofitem aquest silenci, entre cometes, per veure si podem parlar amb la nostra companya, amb la Cuca Fernández, que està a la plaça barrejada amb la gent i que té, com dèiem, una altra visió. Cuca, ens escoltes?
1: Sí, us escolto perfectament. Estic aquí sota teu, però et tapa l'arbre. Ah. Veient aquí aquest porc senglar que ha donat molta guerra, la gent ja està doncs, amb moltes ganes de festa major. Es nota un ambient ja molt com cares de vinga, que això comença ja. I si vols, m'estic apropant una mica més per aquí. No sé si vols que entrevisti algú i pregunti. Tu em diràs. Mira, tenim aquí un jove que li preguntarem el seu nom, aviam com ho està visquent això. Ets de Rubí?
2: No sóc de Rubí, vinc de fora.
1: Què et sembla?
2: M'encanten les festes majors, o sigui que és un plaer estar aquí.
1: Sí? Tens previst ara algun concert?
2: No em quedaré al concert, però sí que el pregoner, si van Hidalgo, venim a veure'l de fora.
1: Ah, sou amics de l'Ivan Hidalgo? O sigui que molt bé, aquí recolzant, eh? I què us ha semblat del pregó que ha fet?
2: No, encara no.
1: Bueno, les paraules que hem sentit, bueno, clar, no, vosaltres no esteu sentint la ràdio, però és que a la ràdio ens ha donat unes... que diu que viure sent de Rubí i viure i no viure la festa... O sigui, viure la festa major és sagrat.
2: Sagrat, sí. Sí, i tant. Nosaltres som de Molins i ho veiem així, o sigui.
1: Doncs vinga, a recolzar l'Ivan Hidalgo, eh? Doncs Belén, com veus, estem per aquí donant voltes, molt ambient, això ja comença i, bueno... Si veig alguna coseta més, ja connectem d'aquí una estoneta.
0: Perfecte. Des d'aquí, que tenim aquesta visió de zoom, podríem dir, el que veiem és que entren, quan han entrat ara a la plaça els gegants, els diables, perdó, és que m'he tret les ulleres, les he perdut, i ara ja no veig res. El cas és que abans actuaven els Diables de Rubí i ara són la colla de Diables de la Riera. No em vull equivocar perquè els Diables de la nostra ciutat tenen molt bon rotllo, però els Diables de la Riera són una escissió dels Diables de Rubí. Per tant, no vull equivocar-me de nom i sempre intento dir el nom que toca perquè, si no, tot i que ja tenen molt bon rotllo, es podrien enfadar. En aquest cas, els de la Riera, que en aquest cas van de violeta i verd, que van acompanyats per la seva bèstia de foc i, lògicament, per la seva pròpia batucada. Per tant, ja se sent aquest soroll, dèiem abans, ja se sent soroll de festa major, i ara que ja tenim els Diables a la plaça, diria que també s'olora a festa major. Per tant, ja podem gaudir la festa de la ciutat gairebé amb els cinc sentits, la vista, que és el primer que hem posat en pràctica, l'oïda, amb aquest seguici tan sorollós, i ara també l'olfacte amb aquesta olor a pòlvora que, és tan nostra.
3: Són els Diables de la Riera.
0: Vaja,
3: la Colla dels Diables de la Riera és una de les entitats històriques de cultura popular de Rubí, oficialment fundada el 3 de maig de l'any 1990, tot i que els seus membres ja cremaven pirotècnia sota aquest nom des de l'any 1984. Es tracta de la primera colla...
0: Sort que està el Josep Puigventós per corregir-me l'ordre d'entrada. Avui tothom, diguéssim, que està fluint a la Festa Major, el seguici ha arribat un quartet d'hora abans, els Diables han entrat a la seva bola, a la plaça. Havíem d'entrar primer els Diables de Rubí, després els Diables de la Riera, deia que no volia confondre perquè s'enfaden. Ara sí entren els Diables de la Riera, per tant, els anteriors, no, els primers, eren els Rubeo Diablorum. De fet, per ser exactes, han entrat en ordre invers. És a dir, just a l'inrevés de com estava previst. Ara sí, la colla de Diables de la Riera, que són aquesta colla que va vestida amb tons marrons. Es nota, a més, que és una de les colles més antigues de la ciutat, entre d'altres coses, perquè són molts més. I sort del Josep Puigventós, el mestre de cerimònies d'aquesta nit, que ha dit l'ordre correcte de l'entrada d'aquests Diables. La mecànica és una mica la mateixa, la batucada, els tambors que animen aquesta entrada. En aquest cas són més Diables, per tant fan una primera entrada, fan una mena de volta, perquè a més també tenen, també hi ha criatures i gent més jove, i esperem que en una estoneta facin la seva demostració de foc. La plaça està ara més plena del que estava, com dèiem, la gent ha anat arribant més a poc, per tant, està previst que tot s'acabi de quadrar, diríem, en el temps, i que acabi de posar-se un time, que diríem, si estiguéssim en un aeroport. Està previst, segons l'escaleta de l'acte, que no sigui fins 9:15, que no surti al balcó de l'Ajuntament, tant el pregoner com l'alcaldessa i les autoritats, però, com dèiem, avui tothom està fluint, per tant, podem esperar qualsevol cosa, però no passa res. Aquí a Ràdio Rubí estem preparadíssims per improvisar i per canviar el que sigui necessari per explicar-vos què és el que està passant en aquesta plaça Pere Aguilera, on comença la Festa Major. Ara sí, entren els castellers de la ciutat amb tres piles caminats, piles de dos, una colla que a més està lluitant aquest any per convertir-se de nou en colla de ple dret. Estan intentant convertir-se, com dèiem, en aquesta colla que formaria part de la coordinadora de colles castelleres, i a més això permetria també que estiguin al rànquing i que, per tant, també tinguin més visibilitat. Han entrat amb quatre pilars de dos, pilars caminats. Esperen, durant aquesta Festa Major, els escarlats de Rubí fer un parell de castells de tres, que els falten tres castells, per ser exactes, un 3 de 6, un 3 de 5 i un 3 de 6 amb agulla. Ens explicava la cap de colla, l'Anna Llepes, fa uns dies que aquesta és una de les fites que necessiten per convertir-se, com dèiem, de nou en colla de ple dret. Encara tindran dues oportunitats més, perquè s'han a 5 castells de 6 de convertir-se o d'entrar en aquesta coordinadora de colles castelleres de Catalunya. Demà faran la seva diada castellera i tenen previst fer, com dèiem, aquests castells, i a més també estaven assajant un pilar de 4 caminat, que no havien fet fins ara i que, diuen, posaran en pràctica demà la seva diada entrant a la plaça Pere Aguilera. Els castellers, que són una de les entitats més destacades, podríem dir, d'aquest inici de la Festa Major, perquè un cop es culmina el pilar i des del balcó s'agafa l'enxaneta, es dona per començada la Festa Major. I entra ara a la plaça l'escola de sardanes Flor de Neu. Ja sabeu, aquesta escola de sardanes que van vestits de blanc i de blau i que durant tot l'any participen en diferents concursos a tota la geografia catalana, amb diferent sort, però sempre en bones posicions. L'escola de sardanes Flor de Neu, ballant ara, i veiem ja de fons el Bochum intentant entrar a la plaça o preparat per entrar a la plaça. La nostra companya, la Cuca Fernández, segueix ara a peu de plaça, però una mica més envoltada de gent, per tant es pot moure una mica menys. Què és el que veus des d'allà sota, Cuca?
1: Doncs no puc veure molta cosa perquè, com dius, em tapa molt la gent. Això és que ja l'ambient s'està carregant. Bueno, molt emocionada perquè, clar, sempre rebre aquestes associacions que donen inici a aquestes festes majors és un privilegi. Realment, estar aquí al mig veient com la gent s'emociona és una passada. Veiem ja que la gent està contenta. Mira, com veus, estan aquesta colla sardanera surt tota emocionada i mira, pararem algú. Com esteu visquent tot això?
4: Molt bé, molt contents. Moltes ganes de participar i de fer festa. Que tenim ganes
1: molta
4: de...
1: festa major, no?
4: Evidentment.
1: Com ha anat aquest ball?
4: Molt bé, ens hem passat molt bé, hem disfrutat molt.
1: Una emoció, no?
4: Sí. Nosaltres, com ho veus, fa 40 anys que de la colla i feia molts anys que no ballàvem i aquest any ens hem animat, ens hem juntat tots i ens ho estem passant.
1: S'heu retrobat.
4: Ah, exacte.
1: Molt bé. Ens agrada molt això, dels retrobaments. I a part, en aquests moments que són tan emocionants com la festa major. Sí. Doncs vinga, gaudir de la festa.
4: Gràcies.
1: Bona festa major. Belén, com veus, com hem tingut una retrobada. Associacions que tornen a gaudir d'aquestes festes que són tan especials per la ciutat.
0: Clar, és que la colla Galzeran és una colla, insistim, d'una escola de sardanes. I aquest senyor que s'ha entrevistat, home, no tenia edat d'anar a l'escola de sardanes. Molt bé l'explicació que ens han donat, perquè el que dèiem, d'aquesta manera hem sabut que doncs ballaven de forma excepcional, no només els més joves, sinó també els més antics. Aquí segueixen les activitats, ara amb molta calma, si sentiu de fons. Entren els ratolins de les Anades d'Olla, aquesta entitat de la nostra ciutat, que, ja sabeu, és la que porta el Bochum, deia, amb molta tranquil·litat, perquè no és el que fan habitualment. És a dir, que entren així amb molta tranquil·litat, però ja veiem que s'animen, que comencen a dansar i a saltar, i això vol dir que entra el Bochum, aquest elefant de la nostra ciutat que porta la gent de les Anades d'Olla i que tira confeti, que tira d'aigua, que per fi aquest any tornarà a llançar aigua, perquè ja sabeu que en les èpoques de restriccions d'aigua doncs no va poder llançar aigua, es tornarà a fer el córrer aigua i anunciem ja que el Bochum estarà demà a la plaça Catalunya amb l'estand de Ràdio Rubí. És a dir, que durant tota la tarda tindrem el Bochum al costat de l'estand de la ràdio, farem programa entre les 7 de la tarda i les 9 del vespre, i a partir de les 9 del vespre també farem una sessió de DJ amb Esteve Llop, i el Bochum ens acompanyarà durant la tarda per refrescar sobretot a la canalla. Això que sentíeu eren aquest confeti de color blau que llença el Bochum, ha acabat la seva actuació, surt de la plaça i deixa pas a una altra entitat. No ens volem tornar a equivocar perquè teníem un ordre d'entrada de les entitats. Si tot segueix l'ordre correcte, que ja sabeu que avui doncs està tot una mica canviat, doncs ara haurien d'entrar els gegantons i la geganta Lola de, en aquest cas, el Pinar. Esperarem perquè de moment, des d'aquí, tenim visual d'alguns dels gegantons, creiem que són els que entraran a la plaça, però entendreu que la sortida del Bochum, que és aquest elefant gegant, i l'entrada dels gegantons, doncs és una mica complicada, surten per un costat lateral, per un lateral de la plaça, però clar, han d'entrar la resta. Sentim el Josep Puigventós, que anuncia l'entrada de la colla.
3: Es va crear per coincidir amb la cloenda del 50è aniversari del centre educatiu i és un element destacat de la cultura popular i de les festes del barri de la ciutat amb la seva gegantona, la Setembrina, al capdavant. el vestuari i els elements
0: doncs
3: de la gegantona.
0: Com dèiem, la colla de gegants del 25 de setembre, l'escola, per cert, del pregoner, l'escola de l'Ivan Hidalgo, i la Setembrina, que és el nom de la seva gegantona. No només entra la geganta, o en aquest cas la gegantona, sinó que està acompanyada de nens i nenes i famílies que ballant al ritme de batucada. Veiem també algun col·laborador de Ràdio Rubí, el presentador del programa Els Nous Rubinencs, el Glenin Chourio, que també forma part d'aquesta colla, perquè precisament les seves filles van a l'escola 25 de setembre, com deia la Cuca. Aquests dies de festa major són dies de retrobament i de que els rubinencs i les rubinenques això, es trobin al carrer, es reconeguin i facin ciutat. La colla del 25 de setembre, de l'escola del 20, que és com se li ha de dir, que actua en aquests moments a la plaça Pere Aguilera. Veiem nens molt petits, nenes molt petites, acompanyats de les seves famílies i acompanyant també la Setembrina, aquesta gegantona de l'escola 25 de setembre. Recordem que tenim un estant aquí a la plaça Pere Aguilera i que la nostra companya, la Cuca Fernández, i l'Albert Soler ja estan regalant els banos de festa major, els banos de la ràdio. Si teniu calor, us heu de refrescar amb el bano de Ràdio Rubí. Si us acosteu al nostre estant, us donarem un d'aquests banos. Mentre explicàvem això, sortien o surten de la plaça aquesta colla de gegants de l'escola 25 de setembre, i com dèiem, aquí es complica la cosa, la plaça està més plena i el que estan entrant ara són unes figures de certes dimensions, no són els gegants, però sí són els gegantons, i per tant, doncs això complica una mica l'entrada i sortida de la plaça. En aquests moments, si no ens equivoquem, ha d'entrar a la plaça la Lola, la geganta del barri del Pinar. No, abans ho farà el gegantó del barri de Can Oriol, si no m'equivoco.
3: Teresa Altet i la del Club Amics. L'entitat treballa per preservar i difondre la tradició gegantera, amb una especial atenció als infants i joves, fomentant la seva participació activa en la cultura popular. Col·labora habitualment en activitats i projectes en les escoles de la ciutat, apropant el món dels gegants a les noves generacions.
0: Com explica el Josep Puigventós, entra a la plaça la colla gegantera de Can Oriol. És una colla que, com la resta de colles de gegantons, es va crear a l'escola, en aquest cas a l'escola del barri, a l'escola de Can Oriol, a l'escola Teresa Altet, i com es diu la geganta? Teresina, lògicament. Com dèiem, la majoria de colles de gegants de la nostra ciutat, que no són la principal, són colles de les escoles. És una feina que han fet els geganters de Rubí durant molts anys. Han fet aquesta divulgació de la cultura tradicional a la nostra ciutat i han encomanat aquest amor pels gegants als nens i nenes de diferents generacions, perquè lògicament l'escola de primària és un lloc per on passem només uns anys. I això ha fet que diverses escoles de la ciutat tinguin la seva pròpia colla gegantera. En aquest cas, ballen els gegants que van començar a l'escola 3 Altet, però que s'han convertit ja en els gegants del barri, en els gegants del barri de Can Oriol. Sentim de fons una tradicional cançó

0: M'apunta el Robert Fernández. La cançó és La presó del rei de França, de l'Elèctrica d'Arma. Sabia que era de l'Elèctrica d'Arma, però gràcies per l'apunt, Robert Fernández. Doncs sentim això de fons, veiem ballar els gegantons de Can Oriol i veiem també des d'aquí com la Cuca Fernández i l'Albert Soler no donen a l'abast a repartir banus de Ràdio Rubí. És una idea que va tenir el director de la ràdio, que el dia que la va comentar, doncs vam dir, vols dir que un banu és un bon regal? Sabia el jefe que faria molta calor i que per tant faria falta aquest banu. Cuca, si em permeteu l'expressió, os los quitan de las manos.
1: Nos los quitan de las manos, així tal qual. La gent, bueno, això és que escolten Ràdio Rubí, que de seguida que ho hem dit, aquí tenim una cua per agafar aquests banus tan xulos de Ràdio Rubí. I mira, mira, i continua venint molta gent i amb aquesta arribada, bueno, i sort que ens està donant treva a la calor, perquè això tenia pinta que era pitjor. Ho portem dient tota la tarda, però és que és veritat.
0: Però demà farà calor de nou, eh? Podreu fer servir el banu.
1: Sí, o sigui que continuarem aquí potents, no?
0: Sí.
1: Doncs, com veiem, la gent està molt amb ganes de festes majors. Per aquí, com ho veus tu?
0: Doncs mira, aquí estem a la part superior, tenim una bona visió i a més corre una mica l'aire, per tant s'agraeix. I ara sí, veiem com entra la Lola, que és la geganta del barri del Pinar. Surten els gegantons de Can Oriol i entra la colla gegantera del Pinar. La Lola, que a més és una geganta, aquesta sí una mica més gran, no és tan gran com els gegants de la ciutat, ni tan petita com els gegantons, però sí mostra o representa una dona adulta. De fet, la Lola representa molt bé el barri del Pinar, és un barri on va haver moltíssima immigració als anys 60-70 de la nostra ciutat i després una segona onada de migració als anys 90, i és per això que la Lola porta sempre una maleta i un d'aquells mocadors antics on es portava, doncs la gent del camp portava el menjar o portava la roba, etcètera. La Lola, que està fent la seva ballada en aquests moments, representant el barri del Pinar i representant també un percentatge molt elevat de persones que en el seu dia van migrar cap a Rubí i la van fer tal com és, diversa, diferent, amb molts colors, amb molts accents i molt rica. Veiem la Lola fent el seu ball, serà l'última de les colles de gegants abans no entri a la plaça l'Esbart d'en Saire i els gegants de Rubí. Sentiu que de fons li diuen a la Lola, guapa, guapa. La Lola, la geganta del barri del Pinar, que també emociona molt precisament perquè parla, com dèiem, del nostre passat i fins i tot el nostre present, perquè Rubí segueix sent una terra d'acollida. Surt la Lola, que, com dèiem abans, complica una mica més la sortida perquè és de més grans dimensions i en breu, en poc temps, hauria d'entrar a la plaça l'Esbart d'en Saire. L'Esbart d'en Saire és una de les entitats de la nostra ciutat més conegudes, no només a Rubí, sinó també a fora, però, a més, en aquesta ocasió l'Esbart d'en Saire té un simbolisme especial perquè fa només unes setmanes ens deixava Albert Sans, coreògraf i director artístic durant molts anys de l'Esbart d'en Saire i creador, a més, de la coreografia de les Gitanes al carrer que veurem demà i que són tan emblemàtiques a la nostra ciutat i que apleguen milers de persones ja. Des de l'any passat es va arribar aquest miler de persones i s'espera que aquest any doncs tornin a ser moltíssimes persones.
2: Sentim... creat fa 57 anys pel malaurat Albert Sans, que fa pocs dies ens ha deixat. Si voleu ballar en català, veniu a l'Esbart. I l'Esbart farà la seva entrada a plaça amb el ball de gitanes.

així entra l'Esbart Dansaire a la plaça Pere Aguilera. Entren, com sempre, per edats, els més petits primer, fan tota la rotllana, tota la volta a la plaça, i doncs van entrant la resta de ballarins i ballarines de l'Esbart Dansaire amb aquesta interpretació de les Gitanes, tan especial, com dèiem, aquest any, perquè és l'any que ens ha deixat Albert Sans, l'home que va recuperar aquest ball i que el va fer gran. Aquesta música reconeguda per tots els rubinencs, o gairebé tots els rubinencs i rubinenques, i que ha fet que moltes de les persones que estan a la plaça doncs acompanyin amb palmes aquesta ballada de Gitanes. Dèiem que demà serà la ballada al carrer, en la que s'espera que es torni a fer rècord, perquè l'any passat es van superar el miler de ballarins i aquest any s'han inscrit 44 colles. Ballarins, podríem dir professionals, o que balla habitualment a l'Esbart, però també molta gent del carrer que doncs, durant uns mesos assaja aquest ball i es prepara per demà fer doncs, aquest ball popular que va recuperar l'Albert Sans amb motiu del mil·lenari de la ciutat. Una música que ara sí ens fa creure que estem de festa major i que, com sempre, emociona a tots aquells que estan a la plaça Pere Aguilera o que senten aquesta cançó des de qualsevol punt de la ciutat.

0: L'Esbart Dansaire, una de les últimes entitats en entrar a la plaça Pere Aguilera, quan és un quart de nou del vespre, com dèiem, avui està previst que aquesta entrada a la plaça es produís a partir de les 8 del vespre, però anem com bastant ràpid, per tant, els tempos canvien una miqueta, veurem en quin moment es produeix aquest pregó de festa major que estava previst per una mica més tard, de 8:45 del vespre, però que tot apunta que serà una miqueta abans. L'entrada de l'Esbart Dansaire i aquest ball de gitanes és el penúltim, la penúltima entrada aquí a la plaça, perquè finalment han d'entrar els gegants de la ciutat, el Roc i la Paula, i també els gegantons, la Laia i el Galderic, que ja sabeu que estan celebrant el seu 20è aniversari. Són nens, però tenen ja 20 anys. Ja els veiem de fons, aquests gegantons de la ciutat, que estan preparats per entrar a la plaça. Tenim el so del presentador Josep Puigventós, que també va anunciant les diferents entrades.
1: La Laia, el Galderic i la seva mascota, l'Orelletes, aquest any celebren els 70 anys de tradició gegantera a la nostra ciutat. Per celebrar aquesta festa, la Paula estrena una nova mantellina espectacular i un mocador nou, regal de la Maria Isabel Penal. Endavant, doncs, els geganters de Rubí amb els seus gegants, el Roc, la Paula, la Laia, el Galderic i l'Orelletes.
0: De fet, qui entra primer és l'Orelletes, que és el més petit, que és aquesta mascota, que és una mena de guineu. Entren, com dèiem, els gegantons de la ciutat, els gegants petits de la ciutat que estan celebrant aquests 20 anys i, com sentíem el que explicava el Josep Puigventós, també estem celebrant 70 anys de tradició gegantera a la ciutat. No vol dir que aquests gegants tinguin 70 anys, eh? Vol dir que fa 70 anys que Rubí té gegants. I ens expliquem. Fa 70 anys Rubí va començar la seva tradició gegantera, però en gegants llogats. No és fins més tard que adquireix els seus primers gegants, que a priori eren els Reis Catòlics, i que doncs, més tard es van transformar en el Roc i la Paula. Dos noms molt rubinencs, el Roc per les festes de Sant Roc i la Paula perquè demà passat, el dia 29, celebrem precisament Sant Pere, però també el Sant de les Paules, els Peres, les Petres, etc. Els gegants de la ciutat que ja estan fent la seva ballada, el Roc i la Paula estan al centre de la plaça fent aquesta ballada de ball de lluïment, ho volem dir bé, i aquesta serà l'última activitat, diguéssim, de les entitats de cultura tradicional que es farà a la plaça abans no comenci el pregó de festa major. Per tant, tot apunta que el pregó serà una mica abans del que estava previst, al voltant de 20 minutets abans del que estava previst. Això trastoca una miqueta, o ha trastocat una miqueta l'escaleta del nostre programa, però també l'escaleta del propi acte. Dèiem que anaven avui una mica més d'hora, precisament per la calor, però finalment han arribat a la plaça, doncs, com sempre arriben, vaja, a aquestes hores, i per tant s'espera que puguin també començar abans les activitats. Hem de dir que la plaça ara sí està absolutament plena de gent que s'ha volgut acostar aquí a la plaça Pere Aguilera per gaudir de les activitats, és a dir, aquest tret de sortida de la festa major. Un cop acabi aquesta actuació, aquest primer ball dels gegants, ara sí, les autoritats haurien de pujar al balcó de l'Ajuntament, a on veiem que ja està preparat el micròfon al qual parlarà primer l'alcaldessa i després el pregoner Ivan Hidalgo. Ara les entitats que han anat passant per aquí, les entitats de cultura tradicional, ja estan al voltant de la plaça. Els últims són la colla gegantera. Han deixat, com sempre, la Paula i el Roc a banda i banda d'aquest d'aquest balcó de l'Ajuntament i doncs aquí ja estaran fins que facin l'últim ball, aquest ball que dèiem de lluïment que posa o que dona, posa punt i final al pregó, a les activitats del pregó, però és l'inici de la festa major. La plaça Pere Aguilera ja està plena de gent, ara ja pràcticament estem a l'ombra, és a dir, tota la plaça està a l'ombra, això també s'agraeix i per tant fa que molta més gent s'hagi volgut acostar a aquesta plaça, sobretot famílies, per gaudir d'aquest primer dia de festa major, d'aquest tret de sortida de la festa major. Des d'aquí veiem com la Paula, la geganta de la ciutat, té al seu costat el Galderic, el seu fill, i també a la seva mascota, a l'Orelletes, i veiem com membres de la collada gegants estan col·locant el roc a l'altra banda, diguéssim. Sembla que tindrien algun problema, però no veiem ben bé què és el que passa. Crec que li estan col·locant l'abric, però no sé si la Cuca, crec que la Cuca no té millor visió, però sí està molt ben acompanyada, perquè un cop acabat aquest seguici em sembla que estàs amb un dels organitzadors, eh?
2: Correcte, així és. Estic amb el secretari de l'Aplec de Rubí, el senyor Josep Puigventós. M'està dient que em dono?
3: Jo sóc en Manel Puigventós.
2: Doncs mira, jo m'he equivocat perquè he posat el nom del germà, no?, del teu germà. Doncs t'hem robat un moment, perquè sabem que aquesta tarda està sent una tarda molt moguda, molt especial, sobretot per l'entitat que aquest any celebra el 25 anys d'aniversari. Com ho esteu visquent, haver sigut també seleccionats per aquest any portar aquesta organització?
3: Bé, d'una manera diferent dels altres anys. Participem, evidentment, a tots els actes de la Festa Major, i més en el seguici, però aquest any, amb el fet de ser 25è aniversari de l'entitat, ens ha tocat doncs organitzar, entre cometes, el que ha sigut el seguici. Tot i que ve molt marcat, però sí, doncs, ordenar-lo, que tot estigui posat segons l'ordre previst, que se segueixi el temps, que és molt important, que tothom arribi a l'hora, i ha anat bé. Hem acabat encara 10 minutets abans del que estava previst, que normalment acostuma a ser més tard, i molt bé. Per començar, doncs, la Festa Major.
2: Això és una feina de molt temps, d'equip. Com ho heu viscut?
3: Bé, porta feina, però la feina, aviam, cada any més o menys es va repetint. Hi ha un ordre que està bastant fixat, i l'únic que sí que hem de veure és que totes les entitats que hi participem, que som 18, de cultura popular catalana d'aquí a Rubí, doncs cadascú estigui posat en el seu lloc. Són 7 entitats que formem part de portar la senyera al capdavant amb les autoritats, a davant de tot, del seguici, i després venen totes les altres entitats, que si geganters, i tots ells fan la seva petita actuació dins de plaça. Aleshores, coordinar que tothom vagi bé, que ningú es quedi despenjat, que cadascú entri en el seu moment i que la gent ho pugui veure i pugui celebrar-ho.
2: Parlem una mica de la vostra entitat. Com podem fer que la gent que no us coneix conegui aquesta tarda una mica breument quina és la vostra missió?
3: Bé, l'entitat en aquest cas és l'Aplec de Rubí. L'Aplec de Rubí va néixer fa ja 27 anys, malgrat que els estatuts els vam fer 2 anys més tard, i per tant oficialment fem 25 anys. Vam començar doncs la tardor del 1999, perquè a Rubí hi havia dues entitats que són i segueixen sent el Foment de la Sardana de Rubí, que començarem aviat al centenari, i l'Escola de Sardanes Flor de Neu, que vam dir doncs que Rubí no tenia cap aplec i a col·laborar perquè poguéssim muntar-ne un. El vam fer, va anar prou bé, un segon també, vam dir, doncs bé, és hora que hi hagi una entitat que sigui realment Aplec de Rubí. Aplec de Rubí és per organitzar un programa doncs d'una ballada extensa de sardanes per la gent de Rubí, però també des del primer moment per molta gent, moltíssima gent de fora de Rubí, que és la que ens dona l'èxit i el nom a fora de casa nostra, no?
2: Això indica que esteu preparant moltes coses per el que ve de temporada, no?
3: Sí, hi ha una cosa que encara que no ho sembli des de fora, és de que, com totes les activitats, hem d'intentar vendre. I és difícil vendre perquè doncs, et coneguin a fora de Rubí. Hi ha una sèrie de gent que des del primer moment ja va venir, però altra gent també els coneixem perquè nosaltres també anem a d'altres contrades, ja siguin ballades, com a Foment de la Sardana, o sigui a plecs també, doncs, com a plec, com a foment, com a particulars, diguem, no? I aleshores vas coneixent i tu vens aquí, però tu també vens aquí, no? I així anem fent pinya, i tenim gent, doncs, no els podem dir tots, però, per exemple, doncs, tenim gent de l'Alt Empordà, tenim gent del Tarragonès, tenim gent de les contrades lleidatanes i tenim gent, per dir un altre punt d'extrem de Catalunya, doncs de Ribes de Freser. Per tant, veieu que hi ha gent de totes les contrades i un any o dos també ha vingut alguna
4: ja
3: persona de la Catalunya Nord.
4: Ja tenim aquí,
3: tenim un nom a fora
4: la millor de
3: Rubí.
4: De les festes,
2: doncs,
4: la
2: Manel,
4: festa major de Rubí.
2: De la plec de Rubí, moltes gràcies
4: ja
2: per haver vingut, perquè sabíem que aquesta tarda tenies molta feina, però havies d'estar aquí a Ràdio Rubí. Doncs comencem a sentir i una mica li diem al Manel
4: música,
2: gràcies i que gaudeixi d'una bona festa major. Però és que, Manel, comencem...
4: Rubí ja batega el ritme de la festa major. Esteu citats a Rubí durant 4 dies per fer de l'alegria el fil conductor de les nostres vides, per fer que les places es converteixin en punts de trobada, els carrers en escenaris compartits, i nosaltres tornem a fer allò que millor sabem fer: viure Rubí intensament. És el moment que marca, que més marca les nostres vides. És ara el que ens retroba amb amics i amigues, amb la família, amb els veïns i veïnes, el que convida a sortir de casa i a sentir-nos part d'una ciutat viva, oberta i orgullosa de la seva identitat. En una veritable comunió entre ciutadania, ajuntament i entitats, les més de 200 activitats programades us esperen. Ara sí, ara us toca a vosaltres, us toca fer vostra la ciutat, omplir-la de somriures, de rialles, de converses, de balls i de records que ens acompanyaran molt de temps. Gaudiu de cada instant, compartiu-lo amb la gent que estimeu. Viviu aquesta festa major amb tota la intensitat que mereix. I per començar-la de la millor manera possible, tenim l'honor de comptar

0: per ser aquí. La veritat és que és un honor i un privilegi doncs, poder començar la festa major de la nostra ciutat amb l'important que és per nosaltres, amb el pregó de la ciutat. És un sentiment de responsabilitat, però també d'orgull i felicitat. O sigui, és felicitat perquè arriba el millor moment de l'any, o sigui, són les dates que jo crec que tot rubinenc i rubinenc que tenim marcades al calendari. Arriba per fi el moment d'anar pels carrers amb un mocador vermell. És moment de retrobaments, moments de gaudir amb la família, moments també de gaudir amb els amics de Rubí de tota la vida, també amb aquells que són de fora de Rubí que durant un cap de setmana adoptem perquè vegin la importància de les nostres festes i per fi comprenguin... i per fi comprenguin lo passats que hem estat la resta de l'any amb aquestes dates. I per fi podrem tornar a dir això d'ens veiem a l'Escardívol. Per fi podrem tornar a ballar gitanes. I en general per fi podrem tornar a gaudir de les nostres festes. I em quedo amb aquest determinant possessiu, el nostres. Perquè la festa major són unes dates que sentim com a pròpies, que estan arrelades a nosaltres, i que crec que la clau és que ens fan fer sentir sentiment de pertinença. I és aquest sentiment el que avui reivindica en aquest pregó, el sentiment de pertinença d'allà on som, on hem nascut, on hem crescut, on hem viscut, i crec que no hi ha res més bonic que això. Si aneu a internet i busqueu què és el sentiment de pertinença, veureu que és la necessitat racional i emocional de sentir-se part d'un lloc. I nosaltres tenim la sort de sentir-nos part d'aquest lloc, de sentir pertinença per la nostra resiliència, de sentir pertinença per la nostra cultura, per les nostres llengües i també per les nostres arrels. Y me vais a permitir que cambie brevemente al castellano para hablar de nuestras raíces, porque ser rubinense y hablar de nuestras raíces implica también hablar de esas raíces andaluzas, extremeñas y del resto de España que también componen nuestra identidad. En mi caso, esas raíces vienen por parte de mi abuela y de mi abuelo y prácticamente la gran mayoría de mi generación también, pero en el resto de generaciones estoy convencido que si sois rubinenses lo tendréis en una generación más o menos cercana a vosotros. Nuestra identidad también se define en esas raíces que nos han enseñado a ser un pueblo humilde, trabajador, soñador y que también nos han enriquecido culturalmente como ciudad. Nuestra identidad también se basa gracias a ellos. Y me vais a permitir que haga un inciso en el pregón porque en mi caso particular, mi núcleo, mis raíces, me han enseñado un mantra que me aplico no solamente en el trabajo, sino que en mi vida personal y también, por qué no decirlo, estoy aquí gracias a él. Y ese mantra que os quiero compartir es que disfrutéis del camino. Que es muy bonito marcaros metas, objetivos, tener ambiciones en la vida, pero desgraciadamente no siempre los cumpliremos, porque ojalá que sí, ¿eh? Ojalá que todos cumplamos nuestros objetivos y nuestras ambiciones, pero eso no depende de nosotros. Lo que sí que depende única y exclusivamente de nosotros es disfrutar del camino. Así que disfrutar del camino porque es lo que nos hace sentir vivos. Y... no me quiero extender mucho más porque hoy hemos venido aquí para pasárnoslo bien. Així que continuem inculcant aquest sentiment de pertinença per les nostres festes, que és el que ens fa ser únics a les properes generacions. I si ara em permetreu, abans de donar inici a la nostra festa, saltaré una miqueta el protocol, perquè si estic aquí és gràcies a fer-me un selfie sol al Brasil i crec que aquest cercle s'ha de tancar amb un selfie amb vosaltres al balcó de l'Ajuntament. Vinga, va! A gaudir, que la vida és xulíssima, però de festa major encara ho és més. Visca Rubí i visca la festa major de Rubí!
1: L'Ivan Hidalgo, aquest home que va començar sent un nen a Ràdio Rubí, del que estem molt orgullosos i orgulloses, com ho està la seva família, i que doncs un dia va tenir un somni, va fer aquesta conya. Ja ens va advertir l'Ivan Hidalgo, que portava un grup d'amics,

0: que deia no responc del que puguin dir, deien Rubí Capital del Vallès Occidental. Per si no n'hi havia prou, amb la baralla entre Sabadell i Terrassa, és a dir, som de les poques comarques que tenim dues capitals on hem inventat això de les cocapitals, que és perquè les dues ciutats puguin dir que són molt importants, doncs per si amb això no n'hi havia prou, doncs ara reivindica que Rubí sigui capital del Vallès Occidental. Ara sí, tret de sortida de la festa major, l'Ivan Hidalgo, com dèiem, aquest periodista esportiu que va començar a Ràdio Rubí quan encara no era ni periodista, perquè estava encara fent la secundària, doncs que un dia va expressar aquest somni, aquesta il·lusió per ser el pregoner, que al final s'ha convertit en el pregoner de la Festa Major 2026, i que em permetreu l'orgull, però crec que ha fet un discurs molt maco en el que ha parlat, com dèiem, no? D'aquesta ciutat que és tan diversa i sobretot ha fet un cant a la vida, no? A gaudir del camí, arribem lluny, com ho ha fet ell, o no arribem tan lluny. Encara al balcó de l'Ajuntament, les autoritats i l'Ivan, el que ha de passar a partir d'ara és que surtin aquestes autoritats del balcó de l'Ajuntament i baixin de nou a la plaça per fer el canvi de toia de la geganta. Veiem els castellers, els escarlats de Rubí, que s'estan preparant. Ja sabeu que aquest també és un moment únic de la Festa Major, aquest pilar en el que doncs les autoritats, algú de les autoritats s'agafa l'enxaneta d'aquest pilar. Ja tenim al balcó un membre de la colla de la colla castellera, que serà l'encarregat, juntament, com dèiem, amb les autoritats, d'agafar aquest enxaneta. S'estan preparant a baix, preparant la pinya d'aquest pilar. És un pilar amb certa complicació, perquè sabeu que a la plaça Pere Aguilera, per entrar a l'Ajuntament, hi han 3 o 4 esglaons i han de fer aquí el pilar, a sobre dels esglaons. Això vol dir que alguns membres d'aquesta pinya estan a l'últim esglaó i d'altres estan al primer esglaó. Per tant, han de calcular molt bé qui va a on, perquè aquesta diferència d'alçada doncs no els posi en perill. A més, amb la complicació que alguns de les persones, dels escarlats que estan aguantant la pinya, per tant, els més importants, els que estan fent que això s'aguanti, doncs estan en un esglaó que té un pam i mig, o no arriba. Per tant, això complica l'estabilitat. Veiem aquesta pinya muntada, el primer membre, la primera membre, diríem, d'aquest pilar ja ha pujat i està ben agafada. No veurem el pilar fins que no estigui enllestit, perquè tenim el balcó pel mig, però sí veiem com doncs van afiançant la base, aquest primer pis d'aquest pilar, i a partir d'ara ha de començar a pujar la canalla. Creiem que puja al segon pis d'aquest pilar. El primer pis ja està preparat i ara sí, puja l'enxaneta. En aquest cas serà un pilar de 3, pel que veiem. Un pilar de 3, ja està pujant la canalla, serà la que serà recollida per un membre de la colla dels escarlats, i com dèiem, les autoritats, els regidors i les regidores donen suport, lògicament, a recollir aquest nen o aquesta nena al balcó, en una acció que sempre ens preocupa molt, però que també és molt especial. Ara sí, ja està, l'enxaneta és molt petita, molt, molt petita. El regidor d'Esports, Juan López, l'agafa amb força de mans del membre de la colla dels castellers. Com dèiem, és una acció molt emotiva, però també que té certa perillositat. I agafen ara també el segon pis, en aquest cas una noia més jove, però la primera, com dèiem, era molt, molt petita. I ara sí, es desfà la base del pilar, ben desfeta, no han caigut.
1: Molt bé pels castellers de Rubí i aquest pilar per poder agafar l'enxaneta des de dalt al balcó.
0: Doncs ara sí, ha acabat aquest pilar, que com dèiem és ara sí l'últim acte, després vindrà aquesta ballada dels gegants. En aquests moments la plaça Pere Aguilera està plena de gent, perquè normalment quan es fa el pregó es permet a les persones que estan mirant que entrin al centre de la plaça, però ara aquestes persones han de dispersar-se per deixar de nou espai per la ballada dels gegants i al final d'aquesta festa. Veiem des d'aquí com els castellers aplaudeixen, estan molt contents d'haver fet aquest pilar. La colla dels Escarlats de Rubí, que com dèiem, doncs últimament havia estat en hores baixes i ara intenten doncs, que hi hagi més gent, que hi hagi més persones per poder fer castells més grans. Si tornem al tema de la comparació amb la comarca, doncs aquí a la comarca tenim colles castelleres molt, molt importants i que fan doncs, dels castells més grans de tota Catalunya, i m'estic referint lògicament a Terrassa. Nosaltres no arribarem, de moment, els Escarlats de Rubí no arribaran a fer castells de 9, com si fan aquí al costat, i de 10, però estan entestats aquest any en aconseguir 18 castells de 6 per tornar a ser colla de ple dret. Estan a 5 castells de 6, en faran 3 demà a la seva diada castellera i esperen amb les cites de l'estiu tornar a fer algun més, i pel que ens explicaven podrien culminar aquesta fita al setembre a la segona festa major de la ciutat, en aquest cas a la festa de Sant Roc. Tant de bo ho puguin aconseguir, perquè li posen moltes ganes, tot i que com dèiem, doncs són poca gent, hi ha molt canvi, molta renovació i no aconsegueixen doncs, tenir l'estabilitat que necessitarien. I veiem ara l'Ivan Hidalgo, que fa el canvi de toia, que li dona la toia aquest ram de flors a la Paula. És un acte que sempre es fa al final de les activitats de festa major, de vegades ho fan les autoritats, ho fa l'alcaldessa, però suposem que com l'Ivan estava tan emocionat, doncs l'alcaldessa li ha cedit aquest privilegi al nostre pregoner. Ara sí, tornen a posar dreta a la Paula, a la geganta de la ciutat, que sentíem abans que deia el Josep Puigventós que estrenava també una mantellina que ha estat confeccionada a València i que és un regal que li ha fet aquest taller de costura valencià als gegants de la ciutat. I doncs ara ja la plaça està, hi ha menys gent, estan algunes persones, alguns curiosos al centre de la plaça, al voltant lògicament sí que hi ha gent, però aquest espai central s'està deixant per fer la ballada. De fet veiem els membres de la colla de gegants que avui van de violeta fosc i que van li van dient a tothom que deixi espai per poder fer la ballada, aquest ball de lluïment, que ara sí serà al final de la festa, al final de l'inici de la festa major, ara sí. Veiem a l'escalinata de l'Ajuntament a l'Ivan Hidalgo, acompanyat de l'alcaldessa, la regidora de Cultura i també alguns membres de la colla de gegants de la ciutat, preparadíssims per assistir a aquest ball de lluïment dels gegants de la ciutat. A sota, a la plaça, segueix la nostra companya, la Cuca Fernández, que suposo que ja ha regalat tots els vanos que podia regalar, oi, Cuca?
2: Doncs sí, mira, ho estem comentant aquí amb l'Albert, que no ens queden vanos, ens ho han tret de les mans, però continuarem repartint, o sigui, que la gent estigui una mica així al quite, que durant aquests dies de festa major continuarem repartint des de Ràdio Rubí molts vanos, que encara ens queden uns quants. Doncs molt emocionada, no?, perquè aquesta sensació, esperar aquest ball tan especial, ens dona el punt de partida d'aquestes festes que tota la ciutat de Rubí està esperant amb moltes ganes. Ara tenim aquí també una companya, la Mercedes, del programa del Poliesportiu, amb la que estàvem parlant, i m'estava dient, aquesta nit que hi ha molts concerts, hi ha molta cosa, dic, escolta'm, has d'estar més atenta i escoltar Ràdio Rubí, que aquí donem tot el que es farà aquesta nit, que em sembla que tenim un concert molt especial, no, Belén?
0: Doncs sí, tenim diversos concerts, però deixa'm dir que dius, la Mercedes no s'informa en la ràdio, és col·laboradora de la ràdio, és membre del
2: Està
0: Consell,
2: molt ocupada.
0: És membre del Consell Consultiu de la Ràdio, és a dir que li haurem de fer una estirada d'orelles per no llegir la web.
2: Mira, l'agafo. És que estem parlant malament de tu.
3: Esteu parlant malament de mi? Quina poca vergonya, eh? Baixa i m'ho dius a la cara.
2: Estava dient que tu estàs pendent d'aquesta nit gaudir de molts dels concerts que hi ha, però que encara no saps ben bé qui són.
3: No, no, jo sé el que són, el que passa que a les dues de la matinada aquí el poliesportiu està castigat per veure futbol, perquè el que passa que ens van anar al futbol i m'han castigat a veure futbol, que, bueno, bé, però...
2: Clar, és que Mercedes és una de les anècdotes d'aquesta festa major que coincideix a l'inici de la festa amb aquest partit tan important, no?
3: Bueno, coincideix amb aquest horari tan horrible de les dues de la matinada amb molts partits de futbol. Llavors, bueno, sí, hi haurà molta gent que potser faci una mica de mòbil concert, de veure el futbol pel mòbil. I...
2: Això és una nova forma de gaudir de les coses, no?
3: Exacte, i potser ens trobem molts que estan en un raconet escoltant música i mirant el futbol, perquè avui és que és un dia molt important pel futbol, vull dir, perquè el que ens agrada és important.
2: Però també és important el que estem visquent aquí a la plaça. Estem a l'espera de començar aquest ball tan emocionant. Estàvem aquí les dues compartint i quasi plorem.
3: No, és que és molt guai. És que a la festa major, jo tinc 45 anys, porto 45 anys aquí veient la festa major i a mi el que és el pregó, el que és l'inici, em sembla estupendo, meravellós. Veure tanta gent, veure Rubí ple, és fantasia. És que són els dies on veus a tothom, on et trobes a tothom i és el millor. Sobretot per la gent que ja doncs, no treballem a Rubí i no podem fer molta vida aquí.
2: Doncs amb aquestes paraules de la Mercedes ja crec que començarem aquest ball tan especial, no, Belén?
0: De fet, ha acabat aquest ball, ara veig que es torna a situar davant, hi ha un membre de la colla de gegants que dona instruccions perquè un cop acaba el ball també és tradició fer entrar els gegants a dins de l'Ajuntament. Per tant, suposem que és el que s'estan disposant a fer ara mateix. Veiem com es van donant instruccions de què és el que faran. Ara sí, clar, faltaven aquestes tres salves, per dir-ho d'alguna manera, aquests tres petards que donen ara sí el tret de sortida de la festa. Ara sí, ha començat la Festa Major 2026, després del pregó, després de les actuacions de les entitats de cultura tradicional de la ciutat.
1: Bé, i amb aquests tres coets que hem acabat de sentir, ja donem per iniciada aquesta Festa Major de Rubí 2026. A disfrutar i a gaudir-la.
0: Doncs avui ens està ajudant molt el Josep Puigventós, que també està a la plaça i està presentant aquest acte per als rubinencs i les rubinenques que estan a la plaça Pere Aguilera, i els nostres tècnics que avui estan, com deia abans, la Cuca, el Quite, per servir-nos la senyal del que passa a la plaça. Com dèiem, ara sí, ha començat la Festa Major a partir de les 9, però ja sabeu que avui anem una mica més d'hora, per tant és probable que ja s'estigui repartint aquesta coca, s'està repartint aquesta coca, que també és tradició de Festa Major, es farà aquí al costat, al cantonada amb el carrer Pau Claris, per tant, si voleu, us podeu acostar i doncs prendre un refrigeri, podríem dir, en forma de coca. Com dèiem, avui aquest pregó i aquest seguici una mica, no direm accidentat, però sí accelerat, ens ha trastocat una miqueta l'escaleta. Nosaltres us volíem explicar diverses coses. No volem acabar aquest programa sense explicar-vos algunes qüestions molt pràctiques de la Festa Major i que us seran molt útils, perquè fins ara hem parlat sobretot de la celebració, de l'emoció, de la gran quantitat d'activitats que estan previstes, però volem també parlar-vos de, no només de les activitats, sinó d'aquestes qüestions, dèiem, pràctiques de la festa major, com ara els desplaçaments o la seguretat, o parlar dels col·lectius especials. Començarem amb el transport, perquè si aquesta nit teniu pensat desplaçar-vos en autobús durant la festa major, heu de saber que a partir de les 10 del vespre, és a dir, en una horeta més o menys, una mica més, els autobusos de les línies 1, 2, 3, 4, 5 i 7, és a dir, totes, menys la 6, que va a la Llana, per tant, va a empreses, totes les línies, per tant, continuaran funcionant a partir de les 10 de la nit. Tindreu una freqüència de pas d'aproximadament una hora i fins les 5 de la matinada, que és quan acaben els actes. Però la nostra companya, la Pamela Martínez, del Rubí al Dia i dels serveis informatius, ens dona més detalls.
4: Demà dissabte, que és la segona nit de festa major, els autobusos funcionaran fins a les 7 del matí i diumenge el servei estarà operatiu fins a les 5 de la matinada. Dilluns, últim dia de festa major, el servei d'autobús estarà disponible fins a les 12 de la nit. Per millorar la seguretat, quan necessiteu baixar del bus, podeu demanar al conductor o conductora on vos va millor fer la parada. I aquests dies també vos trobareu modificacions en els itineraris de les línies de autobusos. Fins al dimarts 30 de juny a les 6 de la tarda, les parades de referència del transport públic urbà seran Joan Puig per les línies L2, L4 i L5, Edison per la L1, L3, L5, L6 i L7 i Torrijos per la L1, L3, L4, L6 i L7. I si heu d'agafar el tren aquestes nits de festa major, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya també ha reforçat el servei de la línia S1 durant els vespres, habilitant un tren per hora i sentit. El servei ininterromput de tren estarà disponible fins a la nit de diumenge.
0: Doncs des d'avui fins diumenge, dies de disbauxa, volíem dir, de passar-ho bé, de desmadrar-se una mica, si voleu, però sobretot volem que tothom visqui la festa amb llibertat i amb seguretat. Per això, l'Ajuntament de Rubí ha posat en marxa la campanya de Punts Liles, és una campanya que ja ens acompanya des de fa temps, són espais d'atenció i sensibilització contra l'assetjament sexual i les violències de gènere. De fet, insistim, volem unes festes lliures, però per tothom. Per tothom. Té més detalls la Paula Iglesias.
5: La campanya de Punts Liles per la Festa Major de Rubí aquest any canvia de lema, posant el focus en l'agressor i no en la víctima. Sense respecte, no hi ha festa. Si us trobeu en una situació d'agressió durant la Festa Major, és important que seguiu els següents consells. Actuar amb calma, apropar-se a la persona afectada, escoltar-la, no encarar-se a l'agressor i acompanyar-la als Punts Liles desplegats en diferents espais de la Festa Major. Trobareu la caseta principal a l'Escardívol, al final de la línia de barres de bar, ben identificada amb el logotip de la campanya i el color lila. Avui divendres l'horari serà d'11 a 4 i mitja, demà dissabte d'11 a 6 i mitja i diumenge de 9 del vespre a 4 del matí. També trobareu un altre estant a l'espai d'atraccions del Rubí Forma, amb horaris divendres i dissabte de 9 a 2 i mitja i diumenge de 9 a 3 i mitja. El servei de Punts Liles també compta enguany amb una parella itinerant que en els mateixos horaris que la caseta lila de l'Escardívol recorrerà els carrers per on més es mou la gent jove. Les professionals aniran identificades amb armilles amb el logotip de la campanya de Punts Liles.
0: Doncs la campanya de Punts Liles, volem, insistim, una festa lliure de violències masclistes, però també de qualsevol tipus de violència. I en els darrers anys, Rubí està també molt sensibilitzat amb la diversitat de tot tipus, amb la diversitat funcional, però també neurològica, i des de l'Ajuntament es vetlla perquè aquesta festa major sigui accessible, que tingui una programació a la que puguin o de la que puguin gaudir tots i totes. La fira d'atraccions i la zona d'inflables i jocs d'aventura tornaran a tenir les anomenades hores silencioses, amb l'objectiu que les persones que tenen alta sensibilitat, tant al soroll com a la llum, doncs puguin gaudir d'aquestes activitats, sobretot nens i nenes que tenen aquesta alta sensibilitat, per exemple, persones que tenen un trastorn de l'espectre autista. Ens ho explica en aquest cas la Patri Díaz.
6: L'Ajuntament impulsa un any més diverses actuacions per facilitar que la Festa Major sigui accessible per a tothom. Aquestes mesures estan pensades per a les persones amb discapacitat, amb alta sensibilitat, amb l'objectiu que puguin gaudir al màxim de totes les activitats previstes. La plaça d'Estanislau Figueres tornarà a ser un espai amb programació plenament adaptada a la ciutadania, especialment sensible a llums i a sons intensos. També pensant en una celebració diversa, enguany s'ha programat un taller a la Rambla del Ferrocarril dilluns, que és 29 de juny, de 10 del matí a 1 de la tarda, sota el títol Aixeca el vol per la inclusió. L'activitat convidarà els infants a elaborar i a decorar papallones de paper per després fer-les volar creant un mòbil gegant. Aquesta Festa Major també tornarà a haver-hi les hores silencioses a la zona d'inflables i jocs d'aventura de la Rambla del Ferrocarril i a la Fira d'Atraccions del Rubiforma, durant les quals es traurà la música i els sons que puguin resultar molestos per a persones amb alta sensibilitat. En el cas de la Rambla, seran els dies 27, 28 i 29 de juny, de 10 del matí a 11, i a la Fira d'Atraccions, els dies també 27, 28 i 29, a la tarda, des de 5:45 fins a les 7.
0: Així doncs, deixeu el cotxe a casa, és recomanable que el deixeu a casa si us podeu desplaçar a peu o amb aquestes línies de transport que funcionaran durant tota la nit i que, a més, faran parades a demanda. També, si veniu de lluny, podeu aparcar a la zona de la Llana, Can Fatxó o aquest nou aparcament que s'ha habilitat al castell. Divertiu-vos molt, sigueu empàtics amb les persones neurodivergents i amb diversitat funcional i, per descomptat, sigueu respectuosos amb tothom. Fem, com dèiem, de les festes de Rubí, unes festes lliures de violències masclistes, LGTBI-fòbiques i, com deia el pregoner, unes festes on la diversitat d'aquesta ciutat sigui un orgull i, per tant, una cosa de la qual presumir. Aquí, a la plaça Pere Aguilera, doncs, pràcticament ha marxat la majoria de gent. Moltes persones ja han sortit de la plaça, queden encara a la colla de gegants, que han deixat els gegants plantats davant de l'escalinata de l'Ajuntament. Algunes persones s'acosten, nens, a veure aquests gegants. Veiem també com les persones que estaven al voltant de la plaça s'han anat dispersant i han començat a marxar. La Cuca Fernández, que té visió, ja pot veure com estan donant la coca, oi, Cuca? Molt breument, eh?
2: Aquí davant de la cua, que és molt llarga, està repartint coca entre la plaça... carrer Doctor Robert i el carrer Pau Clarís.
0: Sí.
2: I hi ha una cua impressionant. Això ja és que ha arrencat les festes, eh?
0: Totalment. Doncs et deixem seguint aquesta cua, perquè nosaltres tenim amb nosaltres ja l'Ivan Hidalgo, aquest pregoner de la Festa Major, que després de fer tota la part protocolària que jo li deia, ja veuràs, et donaran un regal, et faran signar el llibre d'honor. Ara estàs més nerviós o no?
7: Ara ve la que m'agrada, ara ve la meva, o sigui, molt content. Què tal, com has vist?
0: Superbé.
7: Per mi la teva opinió també és important, com has vist?
0: Muy bien,
7: sí.
0: Yo lo he visto como madre, ¿saps? O sigui, clar, perquè per mi l'Ivan és com un fill, clar. I jo pensava, que bien habla, que bien habla mi Ivan. Ara, parlant seriosament, crec que has fet un discurs i un pregó que tenia tot allò que havia de tenir. Ja ens vas dir que portaves dies preparant-ho i que volies dir una sèrie de coses.
7: Crec que no m'ha quedat res. O sigui, mira que ho he ensajat a vegades a casa sol, però crec que és la vegada que m'ha sortit més natural, que m'ha sortit amb més coses, i ostres, sí que és veritat que quan he sortit, la primera frase de uau, quanta gent que estimo junta, no era preparada. Però ostres, quin goig, tio. O sigui, avui m'he sentit molt estimat i a part, en una data tan especial com la Festa Major, és... O sigui, estic content que no m'hagi emocionat per poder haver-ho fet bé, però, ostres, per dins estava totalment emocionat. O sigui, no ha faltat ningú, la meva família, els meus amics, la gent que no ha pogut venir s'ha buscat la vida per intentar videotrucar algú perquè ho pugui veure. Em sento molt estimat, no només per la meva gent, que evidentment també, sinó també per aquesta ciutat, que és la meva, i estic molt content i orgullós de com crec que he fet el pregó, perquè he intentat explicar doncs, tot el que sentia per la ciutat, per la Festa Major, i també doncs, aquest mantra que et vaig dir l'altre dia, que també volia reivindicar-ho.
0: De tota manera, et diré que molta gent amb la que hem anat parlant, al llarg del programa. De fet, la Cuca, que ja ha pujat aquí al balcó, acaba de parlar amb la Mercedes del poliesportiu,
8: vale.
0: I deia, és que la festa major és per retrobar-se, que és una mica el que tu deies, sí, i el que tu has explicat al pregó, no?
7: Sí, sí, sí, perquè és una festa molt, molt bonica, això d'ens veiem a l'Escardiu. Ostres, és que avui m'ha passat, o sigui, avui he baixat, que he hagut de fer coses pel matí i veia amics que feia molt de temps que no veia, després ens veiem a l'Escardívol o després ens retrobem, o estàvem mirant pel balcó i hi havia gent que pensava, ostres, tio, és que són amics de l'escola que continuo tenint encara aquesta relació i que quan més tornem a aquella època tan bonica, quan érem nens, és a la festa major. I ha arribat aquest moment, o sigui, realment, i em passava, ho parlava amb la meva millor amiga ara abans de venir cap aquí, que deia, ostres, molt bé la broma del pregó i tal, però és que comença la festa major, o sigui, és que no ho teníem gairebé ni... Bueno, no ho teníem contemplat amb tota l'emoció del pregó, però ara comença... Ara comencen uns 3-4 dies especials, molt bonics, i això de retrobaments, d'estar amb la família, d'estar amb els amics.
0: Puc llegir ja la samarreta?
7: Sí, sí, sí, sí.
0: Perquè, per qui no ho sàpiga, s'ha preparat una samarreta, és una tradició que també tenen amb els amics, i ell ha preparat aquesta... Li ha preparat la seva... Com es diu la teva amiga que te l'ha preparat?
7: La Leire Rodríguez.
0: La Leire. La samarreta diu, be nice, drink water, i a sota, of València, és a dir, agua de València, smile, perquè és festa major.
7: I un detall aquí, els
0: i un detall?
7: Dos gots de...
0: Una de uno.
7: Sí, sí.
0: Perdó. Ah, els dos gots de les...
7: Oh!
0: I dos gots, després farem fotos i la gent ho podrà veure. Ivan, moltíssimes gràcies per haver-nos atès abans, durant i després del pregó. Tu no ho has vist, però t'hem gravat en primeríssim o primer plan.
7: Ai, que després li passes a ma mare.
0: Bàsicament.
7: Moltes gràcies. Per mi, Ràdio Rubí continua sent la meva casa. O sigui, més igual, i t'ho vaig dir l'altre dia, més igual estar a Dazón, estar a Movistar, estar a la Kings o estar on sigui. O sigui, mentre vosaltres continueu estimant-me, jo continuaré estimant moltíssim la ràdio i sempre intentaré portar Rubí per bandera de forma metafòrica i literal en el cas del Brasil. Gràcies, Belén.
0: A tu, que gaudeixis molt de la festa.
7: Faré una cosa molt poc radiofònica, però et donaré una abraçada abans de marxar.
0: I ara no es veu, però ens estem abraçant. Guapo. Cuida't. Doncs l'Ivan Hidalgo, el pregoner d'aquest any, que dèiem per nosaltres és un pregoner especial, perquè va començar precisament a Ràdio Rubí. Insistim, tenia només 14 anys, era un projecte de periodista, però ja apuntava maneres i ja heu pogut doncs, precisament veure aquestes maneres amb aquest pregó que ha fet, on ha parlat una mica de tot. Són pràcticament les 9 de la nit. Veurem si podem parlar amb l'alcaldessa de la ciutat per donar per tancat aquest programa especial de Festa Major, aquest primer programa de Festa Major, aquest programa de transmissió del pregó. Dèiem que s'acaba el pregó a la plaça i continua amb el lliurament o l'entrega de la coca a totes les persones que s'acostin a una paradeta que s'ha col·locat aquí a la cantonada amb Pau Claris. A partir d'ara han de començar tota una sèrie d'activitats. De fet, algunes activitats de Festa Major pràcticament ja havien començat, però, com dèiem, l'Escardívol i diferents espais de la ciutat són els espais on es pot gaudir de la festa major. Ja tenim amb nosaltres l'alcaldessa, que a més ve molt ben acompanyada, amb una convidada, amb una nena petita, que ja està gaudint d'aquesta coca. Alcaldessa, molt bona nit. Suposo que satisfeta, no?, d'aquest inici?
9: Molt. Molt satisfeta, com sempre és l'inici d'un seguit d'activitats programades amb molta il·lusió per tots els gustos i per fer que la ciutat bategui, que Rubí bategui. Hem començat bategant i volem bategar tots aquests dies a ritme de música, amb la nostra cultura, amb retrobant-nos amb tota la gent que coneixem i amb amics, amb coneguts, bé, viure a la ciutat, que és el que, és el que ens agrada, i això és el que passarà, estic convençuda.
0: Justament ara, fa uns minuts, hem explicat, dèiem, la part més pràctica de la festa. Hem explicat que els autobusos funcionaran tota la nit, que hi haurà bus a demanda, que hi haurà parades de baixada a demanda, que hi hauran de nou aquests espais per a persones amb diversitat funcional o amb neurodivergències. És una festa, a més, amb els punts liles, efectivament. Poc a poc, la festa major, poc a poc o ràpidament, la festa major de Rubí s'ha adaptat als nous temps i cada cop més és una festa precisament per viure-la amb la màxima llibertat i amb aquesta diversitat de la que parlava precisament l'Ivan Hidalgo al seu pregó.
9: Sí, sí, sí, és una festa que la pensem per a tothom. Rubí és una ciutat feta d'aquesta diversitat en molts sentits i en molts àmbits. Intentem que aquesta festa, que la festa, la nostra festa, també s'adapti a aquesta diversitat, i en aquest sentit, doncs, fem tot el que podem, diguem, i crec que hem de valorar i agrair moltíssim la feina als equips tècnics, de tothom que treballa per fer possible que la festa, que la programació surti com surt, i que després qui vella, que són els cossos de seguretat, protecció civil, perquè tot funcioni amb tota la, entre cometes, normalitat, que sabeu que aquesta paraula no m'agrada gaire, però que tot vagi bé. I també jo sempre demano, perquè ho dic jo, que no tinc el costum, perquè no m'agrada, de veure consum responsable, perquè és cert que estem tots de festa i sempre tot convida a estar més alegres, però hem de ser responsables també en aquest tema, en aquest sentit, per poder fer possible que gaudir molt de la festa sense ensurs.
0: Ja la deixem marxar, però recordar que fa un any exactament l'estàvem entrevistant i havíem tingut molts problemes amb les entrades, i va dir, buscarem la fórmula perquè això de les entrades funcioni. Aquest any podem dir que ha funcionat, oi?
9: Ha funcionat amb un preu públic que és raonable, ha funcionat, i l'únic que vam tenir aquest ensurt del concert inaugural, que vam haver de canviar, però malauradament, per el motiu sobretot greu que va ser, però en tot cas ha funcionat, i tothom qui ha volgut... Ui, mira, que té pipi, espera.
0: La nostra convidada té pipi, la deixarem marxar a fer pipi. No, doncs... Vale, doncs l'alcaldessa, en aquests moments, l'alcaldessa de Rubí ha de portar una nena a fer pipi. Però això és ser alcaldessa.
9: Això ja està. Bona festa major, anem a dir, visca Rubí, Lucía, di, visca Rubí. No? No té gana.
0: Té vergonya. Gràcies, alcaldessa.
9: A vosaltres.
0: L'alcaldessa de Rubí, que acompanyava el pregoner l'Ivan Hidalgo en aquest inici de festa major, i de la que també volíem tenir algunes paraules com a màxima responsable de la ciutat, fent referència a aquestes dues qüestions. D'una banda, a les entrades de festa major, que l'any passat van ocasionar molt enrenou, que aquest any s'han fet pagar amb un preu simbòlic, com deia l'alcaldessa, perquè ningú agafés més entrades de les que gastaria. Això ha funcionat perquè resulta que en alguns casos quedaven entrades per algunes de les activitats, i tampoc s'han produït les cues que es van produir per les entrades que es podien comprar a la taquilla del teatre, entre altres coses perquè s'ha reforçat el servei. I l'altra qüestió a la que feia referència l'alcaldessa és aquesta notícia que vam conèixer fa unes setmanes: el concert inaugural de la festa major l'havia de fer Beret. Beret era detingut, acusat d'un delicte contra la llibertat sexual, d'una agressió sexual, i ràpidament l'Ajuntament de Rubí cancel·lava aquest concert i buscava una alternativa, pel mateix que estem dient tota l'estona, perquè volem festes lliures de violència masclista i de qualsevol tipus de violència, i no hauria estat plat de bon gust que el concert inaugural de la festa major de Rubí el fes una persona que està acusada d'agressió sexual, tot i que ens avancem a les possibles crítiques, tot i que en aquest estat existeix la presumpció d'innocència. Doncs esperem que passi el judici i que es prenguin les mesures necessàries, però en tot cas l'Ajuntament de Rubí sí va reaccionar ràpidament i va suspendre aquest concert, com després van reaccionar més consistoris d'arreu de l'Estat. Però això ja ha passat. Aquesta nit actuen a l'Amfiteatre del Castell les Marlena, aquest duet madrileny de dues dones que, a més, són fermes defensores del col·lectiu LGTBIQ+, i no ens sembla que es pugui fer més justícia poètica canviant aquest concert. Avui, entre altres coses, les Marlena estrenaran un tema musical que avui han estrenat i que cantaran per primer cop a la nostra ciutat, però Marlena és un només, és una només de les moltes activitats que hi ha a la nostra ciutat, perquè tenim activitats pràcticament a totes les places. El CRAC, per exemple, aquí al costat, fa també una festa major alternativa. En aquests moments comença un tast de vins que organitzava l'Associació Rubinenca del Vi, i aquesta és la nit del Correfocs, la nit de concerts diversos com Forever de Momento, els Blue Rooms, que ja haurien d'estar actuant a la plaça Clavé, com dèiem, actuant les Marlena, però també hi ha el concert de l'Obrador Coral, amb una nit de boleros a la Rambla del Ferrocarril. En fi, un munt d'activitats que culminaran avui amb l'actuació de l'Adrià Ortega i l'Uri Mora, els DJs dels 40, amb l'activitat dels 40 On Tour, que serà a 3:15 de la matinada. Això és només un tastet del que podeu fer. Podeu entrar al web municipal a www.rubi.cat per veure la resta d'activitats, i també al web de Ràdio Rubí, www.radiorubi.cat, per conèixer les activitats desgranades. Ho deixem aquí. Aquí acaba aquest programa de transmissió del pregó de la Festa Major, un programa que han fet possible la Cuca Fernández i l'Albert Soler avui als carrers de la ciutat, el Josep Maria Casas i l'Àlex Baños, que han estat els nostres tècnics en aquest estudi que han muntat en un despatx de l'Ajuntament i que ens permetia veure tot el que passava, però també els estudis centrals, el Robert Fernández i la resta de companys d'informatius treballant els continguts, el David García, la Patri Díaz, la Pamela Martínez i la Paula Iglesias. Ràdio Rubí torna demà a partir de les 7 a la plaça Catalunya. Ràdio Rubí i els seus banus, és a dir, que si us heu quedat sense abanico, podeu venir demà a partir de les 7 de la tarda a la plaça Catalunya, que us en regalem un. Això sí, us farem fer una prova. Que tingueu molt bona Festa Major.

Viu la Festa Major en companyia de Ràdio Rubí. I visca la Festa Major. El divendres 26 de juny, a partir de les 7 de la tarda, retransmissió en directe del pregó de la Festa Major. I el proper dissabte 27, a partir de les 7 i fins les 9 de la nit, programa especial amb tots els protagonistes de la Festa Gran de Sant Pere. Ah, i a partir de 9:45, en directe i des de la mateixa plaça, no et perdis la sessió del DJ Esteve Llop des del mític programa Rock and Classics. Vine i participa. T'esperem a la plaça Catalunya. Ràdio Rubí i la Festa Major. Sempre al teu costat.

0: sé que estaré millor demà.
1: Segueix tota la festa major des del nostre web radiorubí.cat i les nostres xarxes @radiorubicat. Vídeos dels esdeveniments principals, galeries de fotos amb un resum diari i tota la informació del que passi a la Festa Gran de Sant Pere. @radiorubicat. Tota la festa major al teu mòbil.

0: Ràdio Rubí, 99.7 FM.
1: Viu la Festa Major en companyia de Ràdio Rubí.
2: I visca la Festa Major!
1: El divendres 26 de juny, a partir de les 7 de la tarda, retransmissió en directe del pregó de la Festa Major. I el proper dissabte 27, a partir de les 7 i fins les 9 de la nit, programa especial amb tots els protagonistes de la Festa Gran de Sant Pere. Ah, i a partir de 9:45, en directe i des de la mateixa plaça, no et perdis la sessió del DJ Esteve Llop des del mític programa Rock and Classics. Vine i participa. T'esperem a la plaça Catalunya. Ràdio Rubí i la Festa Major. Sempre al teu costat.
3: Cansat d'estar perdut a Netflix? Arriben els teus salvadors.
4: Tengo que encontrarla.
5: Al de sèrie parlem de la crem de la crem de les plataformes.
6: Creo que he descubierto algo increíble.
3: Cada dijous, a partir de les 6, amb Víctor Pérez i Núria Molina.
7: ¿A qué está esperando? Bienvenida a la rebelión.
8: L'enjoc és...
9: Futbol.
8: Bàsquet.
9: Hoquei. Okay,
8: handbol.
9: Waterpolo.
8: Tenis, taula.
9: Rugbi.
8: Voleibol. A l'enjoc tenim tot l'esport. Amb més de 50 ràdios locals, cobrim més de 40 categories femenines i masculines. T'esperem entre setmana a la 1 del migdia i els caps de setmana a les 8 del vespre.
10: Enjoc. Tot l'esport a la teva ràdio local.
11: Fórmula Rubí Clàssics.

0: Són les 11 de la nit.
1: Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.

0: És mitjanit.
1: Segueix tota la festa major des del nostre web radiorubí.cat i les nostres xarxes @radiorubicat. Vídeos dels esdeveniments principals, galeries de fotos amb un resum diari i tota la informació del que passi a la Festa Gran de Sant Pere. @radiorubicat. Tota la festa major al teu mòbil.

0: Són les 8 del matí i és 26 de juny. Comença la Festa Major. Bon dia, Rubí.
1: Rubí al dia.

festa major amb una recepció d'entitats marcada pel reconeixement al teixit associatiu i pel record emocionat al coreògraf Albert Sanz, figura clau de la ballada de Gitanes. L'acte ahir també va servir per homenatjar les entitats que celebren aniversaris destacats i repartir els primers mocadors de la festa. La música serà una de les grans protagonistes aquest primer dia de Festa Major amb el concert inaugural de Marlena, el Festival R Random amb Fórmula Quinta i los 40, los 80 passajeros, i una oferta que també inclou blues, boleros, folk, rock i sessions de DJs fins a entrada la matinada. Més enllà de la Festa Major, els bombers han donat per extingit l'incendi declarat aquest dijous a la urbanització de Can Carreres. El foc, originat en una finca particular, va afectar vegetació forestal, però es va poder controlar durant la tarda amb el suport d'un helicòpter de bombers. En esports, avui també centrem la mirada en les activitats de Festa Major.

0: I abans d'entrar en matèria, primer volem conèixer quina és la previsió meteorològica per a la jornada d'avui i com estan a hores d'ara les carreteres catalanes. Començant pel temps amb Luismi Pérez de la xarxa. Bon dia, Luismi.
1: Bon dia, un divendres completament assolellat des d'ara i fins que es torni a fer de nit. Per tant, moltes hores de sol picunador, de sol de justícia, que escalfarà molt. Unes temperatures que es mouran entre els 35 i 40 graus a les comarques de Ponent, sobretot al Segrià, també cap a l'interior de l'Empordà, especialment a l'Alt Empordà, així com a la Baixa Garrotxa. La Vall del Fluvià avui serà un forn de núvols poquets a la costa, alguns de despistats, també aquesta tarda cap al Pirineu d'altres, i una mica més de vent, atenció, perquè aquesta tarda, sobretot al sud de Lleida i també a l'Empordà, aquest vent de sud bufarà més intens, un vent bastant sec. Precaució al bosc. N'estem pendents a la xarxa.
0: I pel que fa al trànsit, connectam amb el RAC i amb Ferran Aràndiga perquè ens expliqui quina és la situació a les carreteres catalanes a hores d'ara. Bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs comencem la jornada d'avui divendres destacant que tenim actives diverses incidències. Tenim un accident a la A2 que obliga a tallar la calçada a l'altura de Lleida en direcció a Barcelona, on s'obren desviaments per la sortida 470. També tenim un segon accident a la C32 a Sitges que talla la calçada en sentit nord cap a la capital catalana amb 2 quilòmetres de lentitud. Un tercer accident, també actiu en aquest cas a la AP7, a l'accés amb la A2 a l'altura de Martorell en direcció a Lleida, talla un carril de circulació i provoca 1 quilòmetre de lentitud. Més enllà d'aquestes incidències, destaquem les retencions habituals al nus de la Trinitat, però també a la C58 de manera molt puntual des de Sant Quirze en direcció a Barcelona. També tenim retencions al Vallès, sobretot a la AP7, en sentit sud entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà del Vallès i també en sentit nord des de Cerdanyola amb 1 quilòmetre de lentitud. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia!

0: Prop de 200 persones es van reunir ahir als jardins de l'Ateneu Municipal per participar en el pica-pica posterior a la tradicional recepció d'entitats previ a la festa major. L'alcaldessa Ana Maria Martínez va tornar a agrair la tasca desinteressada del teixit associatiu, que un any més ha permès complementar el programa festiu i superar les 200 activitats. Un discurs que va estar inevitablement marcat per una pèrdua recent molt significativa, la del coreògraf Albert Sanz, impulsor de la Ballada de Gitanes i figura clau perquè aquest acte s'hagi consolidat com un dels més emblemàtics, si no el que més, de la Festa Major. L'escolta.
1: Destacar-ne un que és important. Una nova edició, tindrem una nova edició de la Ballada de Gitanes al carrer. I aquesta ballada estarà molt marcada per la recent pèrdua de l'Albert Sanz. Sabeu que fa molt pocs dies el vam acomiadar i que tornarà aquesta ballada a simbolitzar l'orgull que sentim de ser rubinencs i rubinenques. I ara jo demanaria un aplaudiment per l'Albert, que segur que se sentirà molt orgullós.
0: Com és habitual, l'acte també va servir per reconèixer les entitats que aquest any celebren un aniversari destacat. L'Associació de Pessebristes, pels seus 75 anys, i Aplec de Rubí, Som Gent Alegre, i l'Associació de Veïns i Propietaris de les Valls Sector 5è, totes tres, pels seus 25 anys de trajectòria. El record de les persones que ja no hi són també va tenir un pes destacat a les intervencions institucionals i dels representants del teixit associatiu. Sentim com a exemple Joan Ricard, president dels pessebristes.
2: Algunes i alguns pessebristes ja no són entre nosaltres. Aquest reconeixement va per ells, perquè van ser la llavor inicial. Pels que han estat baules, que han continuat, i també pels que hi som avui. Rebre'l avui ens encoratja a continuar amb el treball que fem i que ens consta és esperat cada Nadal per milers de rubinenques i rubinencs. Estigueu segurs que continuarem treballant.
0: A més del refrigeri als jardins de l'Ateneu, els assistents també van poder endur-se els primers mocadors de la Festa Major. La resta es poden recollir, com és habitual, al punt d'informació de la plaça Pearson i, precisament, després d'aquest acte que va servir per escalfar motors, Rubí dona avui el tret de sortida oficial a la Festa Major 2026. La jornada d'avui arriba carregada d'activitats per a tots els públics. La tarda començarà a les 5 amb el Festival de Gimnàstica al Pavelló de la Llana. A les 7, el tradicional seguici de Festa Major recorrerà els carrers del centre fins a la plaça Pere Aguilera, on a les 8 tindrà lloc el pregó d'inici de la festa, aquest any a càrrec d'Ivan Hidalgo. Tot seguit es repartirà la tradicional coca de Festa Major. A partir de les 9 del vespre, la ciutat s'omplirà de música en concerts repartits pels diferents escenaris i actuaran, entre altres, Marlena a l'Amfiteatre del Parc del Castell, Fórmula Quinta a l'Escardívol, dins del Festival R. Random i diverses bandes de blues, rock, folk i música celta en places del centre. També hi haurà sardanes, tas de vins, observacions astronòmiques, fira d'atraccions i sessions de DJs. La cultura popular tornarà a ser protagonista a 11:15 de la nit amb la sortida del Correfoc, que culminarà a la mitjanit amb el Raval de Foc a la plaça Nova Estació. La festa s'allargarà fins a la matinada en concerts, karaoke i la sessió dels 41 Tour, que posarà el punt final a aquesta primera jornada de Festa Major. Posant més èmfasi en els concerts i buscant el detall, perquè la música serà una de les grans protagonistes aquest primer dia de Festa Major. Com vos explicàvem abans, el concert inaugural anirà a càrrec de Marlena, que actuaran a les 10 de la nit a l'Amfiteatre del Parc del Castell després de substituir Beret al cartell. Precisament avui, el monogràfic especial de Festa Major, que començarà a les 9 del matí, entrevistarem el duet abans de la seva actuació. actuació. La nit també oferirà propostes per a tots els gustos. El festival R Random reunirà els veterans Fórmula Quinta i un grup ballesà que són los 80 passajeros a l'Escardívol abans de tancar la jornada, com dèiem abans també amb la festa als 40 on tour amb Adrià Ortega i Uri Mora. Adrià Ortega també passarà pels micròfons de Ràdio Rubí en el programa especial d'aquest matí. El programa musical es completarà en la tradicional nit de boleros de l'Obrador Coral a la Rambla del Ferrocarril, una nova jornada de blues a la plaça Encent Clavé amb 3 concerts i el Rubí Rock a la plaça Pep Rovira, que reunirà 4 bandes de rock al llarg de la nit. A més, hi haurà concerts de folk, música celta i propostes alternatives del crack, així com sessions de DJs que s'allargaran fins ben entrada la matinada. I deixem un pot de banda la festa major, perquè a Rubí també passen altres coses aquests dies. De fet, ahir a la tarda els bombers van donar per extingit l'incendi que es va declarar a la urbanització de Can Carreres. L'avís es va rebre a les 12:22 i fins al lloc s'hi van desplaçar 8 dotacions, entre elles un helicòpter de bombers que va treballar des de l'aire per remullar la zona afectada. Segons han informat els bombers a Ràdio Rubí, el foc es va originar en una finca particular i va acabar afectant vegetació forestal. L'incendi es va poder estabilitzar a 3:15 de la tarda i poc després de les 6 ja es va donar per completament extingit. El propietari de la finca s'ha quedat vigilant al terreny per assegurar que no es revifi cap focus. I un dels 4 estudiants que han aconseguit un 9,8 a les proves d'accés a la universitat és rubinenc. Es tracta de Joan Torrecillas, que ha rebut la nota mentre era de viatge a Roma. Tot i que confiava obtenir una bona qualificació, assegura que no s'esperava quedar entre els 5 alumnes amb millor nota dels més de 30.000 que s'han presentat enguany a la selectivitat. Torrecillas viu a Rubí, però ha cursat el batxillerat al Liceu Politècnic de Sant Cugat. Amb un 9,8 comparteix la segona millor nota de Catalunya, només superada pel 9,9 d'un estudiant de Banyoles. El rubinenc explica que tant ell com la seva família han rebut els resultats amb molta sorpresa. En declaracions a l'Agència Catalana de Notícies, atribueix aquest èxit a la constància durant els 2 cursos de batxillerat.
3: Per la meva banda ha sigut tot treball constant, o sigui, tot el dia, no tot el dia estudiant, però cada dia una miqueta i al final arriba a la selectivitat i ets conscient que has fet tot i ho tens tot prou assentat per anar tranquil als exàmens i relaxat i posar al final el que has fet. La selectivitat sempre hi ha un component que jo crec que és sort, potser l'ha tingut, i a part del treball sempre has de treballar, però potser hi ha unes certes dècimes doncs, que poden ballar segons la sort de l'examen i tot això.
0: Torrecillas també destaca que preparar la selectivitat és compatible amb mantenir temps per les aficions. En el seu cas, toca el piano al conservatori i és aficionat al futbol. De cara al setembre, espera poder cursar la doble titulació de Matemàtiques i Telecomunicacions a la Universitat Politècnica de Catalunya. Si finalment no té plaça, la seva segona opció és estudiar Matemàtiques i Física a la Universitat Autònoma de Barcelona.

0: esports, protagonisme per les activitats que es duran a terme aquesta festa major. Toni Bravo.
1: La festa major de Rubí arriba amb una presència esportiva una mica més reduïda que en altres edicions, però amb una agenda igualment intensa i variada. El GAIR estrena format al nou pavelló de Cova Solera amb una proposta que combinarà exhibició, música, ambient i servei de bar. Això serà dissabte a les 8 del vespre. L'activitat esportiva comença aquest divendres a les 5 amb l'espectacle de gimnàstica del Regina Carmeli a la Llana. Durant el cap de setmana hi haurà tornejos de tennis, frontenis, escacs i també la classe oberta de boxa del Club Boxeo Vega, que arriba a la tercera edició amb novetats. Això serà dissabte a les 10 del matí. El pavelló de la Llana acollirà la festa de l'esport adaptat de l'Horitzó i el Col·legi Pau Casals serà l'escenari de Vine a conèixer l'hoquei en línia dels 100 patins. Diumenge tornarà la cursa de radiocontrol i, com a novetat, el Motor Club Rubí organitzarà una exposició de vehicles amb pilots rubinencs a partir de les 5 de la tarda. Entre les absències d'enguany hi ha la cursa de Sant Mus, l'Open Internacional de Petanca i el partit de veterans del CEP Sant Jordi. I també destaquem que en futbol adaptat els equips A i D del CEP Camira han estat premiats a la Gala Talent de la Federació Catalana de Futbol, que tanca la primera temporada d'aquesta nova lliga formativa. L'equip A està reconegut pel seu rendiment regular, la seva solidesa competitiva, mentre que el D de futbol sala ha estat distingit per la seva evolució i el compromís del grup.

Rubí entra avui de ple en la Festa Major amb una jornada carregada d'activitats, cultura popular i música. El seguici, el pregó d'Ivan Hidalgo, el correfoc i concerts com els de Marlena, Fórmula Quinta o els 40 on Tour marcaran l'inici oficial de 4 dies de celebració a la ciutat. La Festa Major també desplega un reforç especial de mobilitat amb més servei nocturn d'autobús i trens tota la nit, de ferrocarrils també. També es recuperarà la parada a demanda per facilitar desplaçaments més segurs durant les activitats nocturnes. La seguretat i la inclusió tornen a ser una prioritat d'aquestes festes amb el desplegament dels punts liles, nous espais accessibles i l'estrena de la campanya Sense Respecte, No Hi Ha Festa, per prevenir violències masclistes i LGTBI-fòbiques. En esports, protagonisme per a les activitats de Festa Major.

0: viu avui el primer gran dia de festa major després que aquest dijous la tradicional recepció d'entitats servís per donar el tret de sortida oficiós a la celebració. Prop de 200 persones es van reunir als jardins de l'Ateneu en un acte que va tornar a posar en valor el paper del teixit associatiu de la ciutat i que també va estar marcat pel record al coreògraf Albert Sanz, una figura molt vinculada a la ballada de gitanes. Escolta'm l'alcaldessa Ana Maria Martínez.
1: Destacar-ne un que és important, una nova edició, tindrem una nova edició de la ballada de gitanes al carrer i aquesta ballada estarà molt marcada per la recent pèrdua de l'Albert Sanz. Sabeu que fa molt pocs dies el vam acomiadar i que tornarà aquesta ballada a simbolitzar l'orgull que sentim de ser rubinencs i rubinenques. I ara jo demanaria un aplaudiment per l'Albert, que segur que se sentirà molt orgullós.
0: Durant la recepció també es va reconèixer la trajectòria de les entitats que enguany celebren aniversaris destacats, amb una menció especial als 75 anys de l'Associació de Pessebristes. Joan Ricart és president de l'entitat i ho expressava així.
2: Algunes i alguns pessebristes ja no són entre nosaltres. Aquest reconeixement va per ells, perquè van ser la llavor inicial. Pels que han estat baules, que han continuat, i també pels que hi som avui. Rebre'l avui ens encoratja a continuar amb el treball que fem i que ens consta és esperat cada Nadal per milers de rubinenques i rubinencs. Estigueu segurs que continuarem treballant.
0: I després d'aquest escalfament de motos, avui sí, arrenca oficialment la Festa Major 2026. La tarda començarà amb el Festival de Gimnàstica a la Llana i continuarà amb el seguici fins a la plaça Pere Aguilera, on a les 8 del vespre tindrà lloc el pregó d'inici de festa a càrrec del periodista Ivan Hidalgo i el tradicional repartiment de coca. Però si hi ha una gran protagonista avui, serà la música. El concert inaugural el farà Marlena a les 10 de la nit a l'amfiteatre del Parc del Castell, una jornada que també durà Fórmula Quinta i los 80 passajeros a l'Escardibol dins del Festival R Random. A més, avui, el monogràfic especial de Festa Major de Ràdio Rubí, a partir de les 9 del matí, entrevistarem Marlena abans de la seva actuació i també passarà pels nostres estudis Adrià Ortega, una de les veus de la Festa dels 40 On Tour, que tancarà la primera nit de celebració. La jornada es completarà amb propostes de blues, boleros, folk, cultura popular i el tradicional correfoc abans d'una nit que s'allargarà fins ben entrada la matinada. I més enllà de la programació cultural, la Festa Major també desplega aquests dies tot un dispositiu de serveis perquè la ciutadania es pugui moure amb més facilitat i gaudir de la festa amb seguretat. Ens ho explica Ana Patri Díaz.
3: Els autobusos urbans de Rubí amplien des d'avui fins dilluns els seus horaris amb servei nocturn per facilitar els desplaçaments durant les activitats de nit. A partir de les 10 del vespre, les línies 1, 2, 3, 4, 5 i 7 continuaran funcionant amb una freqüència aproximada d'un autobús cada hora i donaran cobertura fins al final dels actes programats. Aquesta nit el servei s'allargarà fins a les 5 de la matinada, demà dissabte fins a les 7, diumenge fins a les 5 i dilluns, coincidint amb Sant Pere i el tancament de la Festa Major, fins a les 12 de la nit. A més, es torna a activar el sistema de parada a demanda per reforçar la seguretat durant els trajectes nocturns. A partir de les 10 de la nit es podran fer baixades en punts intermedis entre parades oficials, sempre que siguin segurs, i només caldrà comunicar-ho al conductor o conductora. Les pujades, en canvi, es continuaran fent a les parades habituals. També hi haurà modificacions puntuals en els recorreguts dels autobusos per les restriccions de trànsit vinculades a la festa. I per a aquelles persones que es desplacin en transport ferroviari, Ferrocarrils manté el reforç especial de la línia S1 amb servei ininterromput durant les nits principals de Festa Major. Hi haurà un tren cada hora i sentit durant tota la nit entre Terrassa, Nacions Unides i Plaça Catalunya, amb parada també a la nostra ciutat.
0: I un altre dels eixos destacats d'aquesta festa major serà garantir que els espais d'oci siguin segurs i respectuosos. L'Ajuntament torna a desplegar el dispositiu de prevenció, informació i atenció davant possibles violències masclistes i LGTBI-fòbiques amb diversos punts liles distribuïts als espais amb més afluència de públic. N'hi haurà un a l'Escardívol durant les nits de concerts i un altre a la zona de la Fira d'Atraccions de Rubí Forma. Aquests espais oferiran informació, assessorament i també acompanyament en cas que es produeixi qualsevol situació de violència. A més, aquest any s'estrena la campanya Sense Respecte no hi ha festa, que apel·la a la responsabilitat col·lectiva perquè la celebració sigui un espai inclusiu i lliure de violències. I precisament avui ampliarem aquesta informació al monogràfic especial de Festa Major que farem d'aquí pocat, a partir de les 9 del matí, amb una entrevista per xerrar del dispositiu dels punts liles i de com actuar davant qualsevol situació d'agressió. La voluntat que tothom pugui gaudir de la festa també es trasllada a l'accessibilitat. El pregó d'aquest vespre comptarà amb interpretació en llengua de signes catalana i es mantenen espais pensats per a persones sensibles als estímuls intensos. La plaça Estanislau Figueres acollirà activitats en format semiacústic durant els 4 dies de festa i també es repetiran les hores silencioses tant als inflables de la Rambla del Ferrocarril com a la Fira d'Atraccions. Els principals equipaments de la Festa Major disposaran també d'itineraris accessibles i espais reservats per a persones amb mobilitat reduïda.

0: I encara una última mirada. La sostenibilitat. L'Ajuntament continua apostant pel model de festa major amb menys residus i torna a situar el got reutilitzable i retornable com una de les principals mesures per reduir l'impacte ambiental. Així ho explicava aquesta setmana al Rubí al dia Eva Andreu, tècnica del Servei Educatiu de Residus.
1: Aquí a Rubí el que fem és el got reutilitzable i retornable. I per això tenim instal·lats unes casetes en l'espai, en els espais on hi ha concerts, on hi ha un personal que agafa i recull aquest got. I el tornem a netejar i el tornem a utilitzar les festes majors de l'any que ve o qualsevol acte de grans dimensions. Aquesta és l'estrella, el got reutilitzable i retornable.
0: Segons el consistori, aquest sistema permet estalviar desenes de milers de gots d'un sol ús, però també es fa una crida a les entitats i a la ciutadania perquè col·laborin amb mesures de reducció de residus i reciclatge. Tornem a escoltar Eva Andreu.
1: Anem passant i anem veient com ho porten. Els anem donant consells, els donem una normativa interna de funcionament perquè totes les persones que estan al bar estiguin assabentades i, evidentment, aquestes persones són les que estan parlant amb la ciutadania. Per tant, estan traslladant constantment durant tota la festa aquest objectiu de prevenció i de gestió de residus.
0: I més enllà de la festa major, aquest dijous a la tarda els bombers van donar per extingir l'incendi que es va declarar a l'urbanització de Can Carreres. L'avís es va rebre a les 12:22 i fins al lloc dels fets s'hi van desplaçar 8 dotacions de bombers, entre elles un helicòpter que va treballar des de l'aire per remullar la zona afectada. Segons han informat els bombers a Ràdio Rubí, el foc es va originar en una finca particular i va acabar afectant vegetació forestal. L'incendi es va poder estabilitzar a 3:15 de la tarda i poc després de les 6 ja es va donar per completament extingit. El propietari de la finca s'ha quedat vigilant al terreny per assegurar que no revifi cap foc.

0: Informació esportiva centrada en els actes esportius de Festa Major. Toni Bravo.
1: L'esport tornarà a tenir un paper destacat a la Festa Major de Rubí, tot i que enguany amb una presència una mica més reduïda. El Gaire adapta el seu festival al nou pavelló de Cova Solera. Proposa un nou format, renovat, amb exhibicions, música, ambient festiu dissabte a les 8 de la vespre. Aquest divendres, a les 5, el Regina Carmeli obrirà el programa esportiu amb el seu espectacle de gimnàstica a la llana, durant el cap de setmana tenis, con tenis, escacs, mantindran les seves cites habituals i dissabte a les 10 el Club Boxeo Vega oferirà la seva classe oberta amb novetats. La Llana acollirà la Festa de l'Esport Adaptat de l'Horitzó i el 100 Patins organitzarà el Vine a Conèixer d'Hoquei en Línia al Col·legi Pau Casals. Diumenge hi haurà la tradicional cursa de radiocontrol i, com a novetat, una exposició de vehicles del Club Motor Club Rubí amb pilots rubinencs a partir de les 5 de la tarda. Entre les absències

0: Major en companyia de Ràdio Rubí. I visca la festa major. El divendres 26 de juny, a partir de les 7 de la tarda, retransmissió en directe del pregó de la festa major. I el proper dissabte 27, a partir de les 7 i fins les 9 de la nit, programa especial amb tots els protagonistes de la Festa Gran de Sant Pere. Ah, i a partir de 9:45, en directe i des de la mateixa plaça, no et perdis la sessió del DJ Esteve Llop des del mític programa Rock and Classics. Vine i participa. T'esperem a la plaça Catalunya. Ràdio Rubí i la Festa Major. Sempre al teu costat.
1: Informatiu migdia.
2: L'empresa rubinenca Robin Hood ha rebut un dels 7 reconeixements a la innovació de la patronal Pimec Vallès Occidental.
3: La decisió de tancar l'aparcament municipal de la plaça Salvador Allende a partir de l'1 d'agost la va prendre directament l'alcaldessa Ana Maria Martínez per seguretat.
4: L'Ajuntament de Rubí organitza el pròxim 15 de setembre una nova sessió d'acollida per a persones nouvingudes.
1: Informatiu vespre.
5: Un camió de repartiment de menjar va cremar dissabte al carrer Pau Claris al centre davant del supermercat Condis, just abans d'obrir la botiga.
1: Tot allò que has de saber sobre la teva ciutat ho trobaràs a la 99.7 de la FM i a radiorubí.cat.

0: Passen 30 minuts de les 8 del matí. Com sempre, anem a saber quina és la previsió meteorològica per a la jornada d'avui, de la mà de Luismi Pérez de la xarxa. Bon dia, Luismi.
1: Bon dia, un divendres completament assolellat des d'ara i fins que es torni a fer de nit. Per tant, moltes hores de sol picunador, de sol de justícia, que escalfarà molt. Unes temperatures que es mouran entre els 35 i 40 graus a les comarques de Ponent, sobretot al Segrià, també cap a l'interior de l'Empordà, especialment a l'Alt Empordà, així com a la Baixa Garrotxa. La Vall del Fluvià avui serà un forn de núvols poquets a la costa, alguns de despistats, també aquesta tarda cap al Pirineu d'altres, i una mica més de vent, atenció, perquè aquesta tarda, sobretot al sud de Lleida i també a l'Empordà, aquest vent de sud bufarà més intens, un vent bastant sec. Precaució al bosc. N'estem pendents a la xarxa.

0: I ara connectam amb el RAC i amb Ferran Aràndiga per saber quina és la situació a les carreteres. Bon dia, Ferran.
1: Bon dia, doncs comencem la jornada d'avui divendres destacant que tenim actives diverses incidències. Tenim un accident a la A2 que obliga a tallar la calçada a l'altura de Lleida en direcció a Barcelona, on s'obren desviaments per la sortida 470. També tenim un segon accident a la C32 de Sitges que talla la calçada en sentit nord cap a la capital catalana amb 2 quilòmetres de lentitud. Un tercer accident, també actiu en aquest cas a la AP7, a l'accés amb la A2 a l'altura de Martorell en direcció a Lleida, talla un carril de circulació i provoca 1 quilòmetre de lentitud. Més enllà d'aquestes incidències, destaquem les retencions habituals al nus de la Trinitat, però també a la C58 de manera molt puntual des de Sant Quirze en direcció a Barcelona. També tenim retencions al Vallès, sobretot a la AP7, en sentit sud entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà del Vallès i també en sentit nord des de Cerdanyola amb 1 quilòmetre de lentitud. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia!

la Festa Major amb una recepció d'entitats marcada pel reconeixement al teixit associatiu i pel record emocionat al coreògraf Albert Sanz, figura clau de la ballada de Gitanes. L'acte d'ahir també va servir per homenatjar les entitats que celebren aniversaris destacats i repartir els primers mocadors de la festa. La música serà una de les grans protagonistes d'aquest primer dia de Festa Major.

amb el concert inaugural de Marlena, el festival R Random amb Fórmula Quinta i Los 80 Passajeros, i una oferta que també inclou blues, boleros, folk, rock i sessions de DJs fins a entrada la matinada.

Més enllà de la festa major, els bombers han donat per extingir l'incendi declarat aquest dijous a la urbanització de Can Carreras. El foc, originat en una finca particular, va afectar vegetació forestal, però es va poder controlar durant la tarda d'ahir amb el suport d'un helicòpter dels bombers. En esports, avui també centrem la mirada en les activitats de festa major.

0: Prop de 200 persones es van reunir ahir als jardins de l'Ateneu Municipal per participar en el pica-pica posterior a la tradicional recepció d'entitats previ a la festa major. L'alcaldessa Ana Maria Martínez va tornar a agrair la tasca desinteressada del teixit associatiu, que un any més ha permès complementar el programa festiu i superar les 200 activitats. Un discurs que va estar inevitablement marcat per una pèrdua recent molt significativa, la del coreògraf Albert Sanz, impulsor de la Ballada de Gitanes i figura clau perquè aquest acte s'hagi consolidat com un dels més emblemàtics, si no el que més, de la Festa Major. L'escolta.
1: Destacar-ne un que és important. Una nova edició, tindrem una nova edició de la Ballada de Gitanes al carrer. I aquesta ballada estarà molt marcada per la recent pèrdua de l'Albert Sanz. Sabeu que fa molt pocs dies el vam acomiadar i que tornarà aquesta ballada a simbolitzar l'orgull que sentim de ser rubinencs i rubinenques. I ara jo demanaria un aplaudiment per l'Albert, que segur que se sentirà molt orgullós.
0: Com és habitual, l'acte també va servir per reconèixer les entitats que aquest any celebren un aniversari destacat. L'Associació de Pessebristes, pels seus 75 anys, i Aplec de Rubí, Som Gent Alegre, i l'Associació de Veïns i Propietaris de les Valls Sector 5è, totes tres, pels seus 25 anys de trajectòria. El record de les persones que ja no hi són també va tenir un pes destacat a les intervencions institucionals i dels representants del teixit associatiu. Sentim com a exemple Joan Ricard, president dels pessebristes.
2: Algunes i alguns pessebristes ja no són entre nosaltres. Aquest reconeixement va per ells, perquè van ser la llavor inicial, pels que han estat baules, que han continuat, i també pels que hi som avui. Rebre'l avui ens encoratja a continuar amb el treball que fem i que ens consta és esperat cada Nadal per milers de rubinenques i rubinencs. Estigueu segurs que continuarem treballant.
0: A més del refrigeri als jardins de l'Ateneu, els assistents també van poder endur-se els primers mocadors de la Festa Major. La resta es poden recollir, com és habitual, al punt d'informació de la plaça Pearson i, precisament, després d'aquest acte que va servir per escalfar motors, Rubí dona avui el tret de sortida oficial a la Festa Major 2026. La jornada d'avui arriba carregada d'activitats per a tots els públics. La tarda començarà a les 5 amb el Festival de Gimnàstica al Pavelló de la Llana. A les 7, el tradicional seguici de Festa Major recorrerà els carrers del centre fins a la plaça Pere Aguilera, on a les 8 tindrà lloc el pregó d'inici de la festa, aquest any a càrrec d'Ivan Hidalgo. Tot seguit es repartirà la tradicional coca de Festa Major. A partir de les 9 del vespre, la ciutat s'omplirà de música en concerts repartits pels diferents escenaris i actuaran, entre altres, Marlena a l'Amfiteatre del Parc del Castell, Fórmula Quinta a l'Escardívol, dins del Festival R Random i diverses bandes de blues, rock, folk i música celta en places del centre. També hi haurà sardanes, tas de vins, observacions astronòmiques, fira d'atraccions i sessions de DJs. La cultura popular tornarà a ser protagonista a 11:15 de la nit amb la sortida del Correfoc, que culminarà a la mitjanit amb el Raval de Foc a la plaça Nova Estació. La festa s'allargarà fins a la matinada en concerts, karaoke i la sessió dels 40 on tour que posarà el punt final a aquesta primera jornada de Festa Major. Posant més èmfasi en els concerts i buscant el detall, perquè la música serà una de les grans protagonistes aquest primer dia de Festa Major. Com vos explicàvem abans, el concert inaugural anirà a càrrec de Marlena, que actuaran a les 10 de la nit a l'Amfiteatre del Parc del Castell després de substituir Beret al cartell. Precisament avui, el monogràfic especial de Festa Major, que començarà a les 9 del matí, entrevistarem el duet abans de la seva actuació. actuació. La nit també oferirà propostes per a tots els gustos. El festival R Random reunirà els veterans Fórmula Quinta i un grup ballesà que són los 80 passajeros a l'Escardívol abans de tancar la jornada, com dèiem abans també amb la festa als 40 on tour amb Adrià Ortega i Uri Mora. Adrià Ortega també passarà pels micròfons de Ràdio Rubí en el programa especial d'aquest matí. El programa musical es completarà en la tradicional nit de boleros de l'Obrador Coral a la Rambla del Ferrocarril, una nova jornada de blues a la plaça Encent Clavé amb 3 concerts i el Rubí Rock a la plaça Pep Rovira, que reunirà 4 bandes de rock al llarg de la nit. A més, hi haurà concerts de folk, música celta i propostes alternatives del crack, així com sessions de DJs que s'allargaran fins ben entrada la matinada. I deixem un pot de banda la festa major, perquè a Rubí també passen altres coses aquests dies. De fet, ahir a la tarda els bombers van donar per extingit l'incendi que es va declarar a la urbanització de Can Carreres. L'avís es va rebre a les 12:22 i fins al lloc s'hi van desplaçar 8 dotacions, entre elles un helicòpter de bombers que va treballar des de l'aire per remullar la zona afectada. Segons han informat els bombers a Ràdio Rubí, el foc es va originar en una finca particular i va acabar afectant vegetació forestal. L'incendi es va poder estabilitzar a 2:45 de la tarda i poc després de les 6 ja es va donar per completament extingit. El propietari de la finca s'ha quedat vigilant al terreny per assegurar que no es revifi cap focus. I un dels 4 estudiants que han aconseguit un 9,8 a les proves d'accés a la universitat és rubinenc, que es tracta de Joan Torrecillas, que ha rebut la nota mentre era de viatge a Roma. Tot i que confiava obtenir una bona qualificació, assegura que no s'esperava quedar entre els 5 alumnes amb millor nota dels més de 30.000 que s'han presentat enguany a la selectivitat. Torrecillas viu a Rubí, però ha cursat el batxillerat al Liceu Politècnic de Sant Cugat. Amb un 9,8 comparteix la segona millor nota de Catalunya, només superada pel 9,9 d'un estudiant de Banyoles. El rubinenc explica que tant ell com la seva família han rebut els resultats amb molta sorpresa. En declaracions a l'Agència Catalana de Notícies, atribueix aquest èxit a la constància durant els 2 cursos de batxillerat.
3: Per la meva banda ha sigut tot treball constant, o sigui, tot el dia, no tot el dia estudiant, però cada dia una miqueta i al final arriba a la selectivitat i ets conscient que has fet tot i ho tens tot prou assentat per anar tranquil als exàmens i relaxat i posar al final el que has fet. La selectivitat sempre hi ha un component que jo crec que és sort, potser l'ha tingut, i a part del treball sempre has de treballar, però potser hi ha unes certes dècimes doncs, que poden ballar segons la sort de l'examen i tot això.
0: Torrecillas també destaca que preparar la selectivitat és compatible amb mantenir temps per les aficions. En el seu cas, toca el piano al conservatori i és aficionat al futbol. De cara al setembre, espera poder cursar la doble titulació de Matemàtiques i Telecomunicacions a la Universitat Politècnica de Catalunya. Si finalment no té plaça, la seva segona opció és estudiar Matemàtiques i Física a la Universitat Autònoma de Barcelona.

0: esports, protagonisme per les activitats que es duran a terme aquesta festa major. Toni Bravo.
1: La festa major de Rubí arriba amb una presència esportiva una mica més reduïda que en altres edicions, però amb una agenda igualment intensa i variada. El GAIR estrena format al nou pavelló de Cova Solera amb una proposta que combinarà exhibició, música, ambient i servei de bar. Això serà dissabte a les 8 del vespre. L'activitat esportiva comença aquest divendres a les 5 amb l'espectacle de gimnàstica del Regina Carmeli a la Llana. Durant el cap de setmana hi haurà tornejos de tennis, frontenis, escacs i també la classe oberta de boxa del Club Boxeo Vega, que arriba a la tercera edició amb novetats. Això serà dissabte a les 10 del matí. El pavelló de la Llana acollirà la festa de l'esport adaptat de l'Horitzó i el Col·legi Pau Casals serà l'escenari de Vine a conèixer l'hoquei en línia dels 100 patins. Diumenge tornarà la cursa de radiocontrol i, com a novetat, el Motor Club Rubí organitzarà una exposició de vehicles amb pilots rubinencs a partir de les 5 de la tarda. Entre les absències d'enguany hi ha la cursa de Sant Mus, l'Open Internacional de Petanca i el partit de veterans del CEP Sant Jordi. I també destaquem que en futbol adaptat els equips A i D del CEP Camira han estat premiats a la Gala Talent de la Federació Catalana de Futbol, que tanca la primera temporada d'aquesta nova lliga formativa. L'equip A està reconegut pel seu rendiment regular, la seva solidesa competitiva, mentre que el D de futbol sala ha estat distingit per la seva evolució i el compromís del grup.

I entra avui de ple en la Festa Major amb una jornada carregada d'activitats, cultura popular i música. El Seguici, el Pregó d'Ivan Hidalgo, el Correfoc i concerts com els de Marlena, Fórmula Quinta o els 40 Un Tour marcaran l'inici oficial de 4 dies de celebració a la ciutat. La Festa Major també desplega un reforç especial de mobilitat amb més servei nocturn d'autobús i trens tota la nit de ferrocarrils també. També es recuperarà la parada a demanda per facilitar desplaçaments més segurs durant les activitats nocturnes. La seguretat i la inclusió tornen a ser una prioritat d'aquestes festes amb el desplegament dels punts liles, nous espais accessibles i l'estrena de la campanya Sense Respecte, No Hi Ha Festa, per prevenir violències masclistes i LGTBI-fòbiques. En esports, protagonisme per a les activitats de Festa Major.

0: Viu avui el primer gran dia de festa major després que aquest dijous la tradicional recepció d'entitats servís per donar el tret de sortida oficiós a la celebració. Prop de 200 persones es van reunir als jardins de l'Ateneu en un acte que va tornar a posar en valor el paper del teixit associatiu de la ciutat i que també va estar marcat pel record al coreògraf Albert Sanz, una figura molt vinculada a la ballada de gitanes. Escolta'm l'alcaldessa Ana Maria Martínez.
1: Destacar-ne un que és important, una nova edició, tindrem una nova edició de la ballada de gitanes al carrer i aquesta ballada estarà molt marcada per la recent pèrdua de l'Albert Sanz. Sabeu que fa molt pocs dies el vam acomiadar i que tornarà aquesta ballada a simbolitzar l'orgull que sentim de ser rubinencs i rubinenques. I ara jo demanaria un aplaudiment per l'Albert, que segur que se sentirà molt orgullós.
0: Durant la recepció també es va reconèixer la trajectòria de les entitats que enguany celebren aniversaris destacats, amb una menció especial als 75 anys de l'Associació de Pessebristes. Joan Ricart és president de l'entitat i ho expressava així.
2: Algunes i alguns pessebristes ja no són entre nosaltres. Aquest reconeixement va per ells, perquè van ser la llavor inicial. Pels que han estat baules, que han continuat, i també pels que hi som avui. Rebre'l avui ens encoratja a continuar amb el treball que fem i que ens consta és esperat cada Nadal per milers de rubinenques i rubinencs. Estigueu segurs que continuarem treballant.
0: I després d'aquest escalfament de motos, avui sí, arrenca oficialment la Festa Major 2026. La tarda començarà amb el Festival de Gimnàstica a la Llana i continuarà amb el seguici fins a la plaça Pere Aguilera, on a les 8 del vespre tindrà lloc el pregó d'inici de festa a càrrec del periodista Ivan Hidalgo i el tradicional repartiment de coca. Però si hi ha una gran protagonista avui, serà la música. El concert inaugural el farà Marlena a les 10 de la nit a l'amfiteatre del Parc del Castell, una jornada que també durà Fórmula Quinta i los 80 passajeros a les Cardibol dins del Festival R Random. A més, avui, el monogràfic especial de Festa Major de Ràdio Rubí, a partir de les 9 del matí, entrevistarem Marlena abans de la seva actuació i també passarà pels nostres estudis Adrià Ortega, una de les veus de la Festa dels 40 On Tour, que tancarà la primera nit de celebració. La jornada es completarà amb propostes de blues, boleros, folk, cultura popular i el tradicional correfoc abans d'una nit que s'allargarà fins ben entrada la matinada. I més enllà de la programació cultural, la Festa Major també desplega aquests dies tot un dispositiu de serveis perquè la ciutadania es pugui moure amb més facilitat i gaudir de la festa amb seguretat. Ens ho explica Ana Patri Díaz.
3: Els autobusos urbans de Rubí amplien des d'avui fins dilluns els seus horaris amb servei nocturn per facilitar els desplaçaments durant les activitats de nit. A partir de les 10 del vespre, les línies 1, 2, 3, 4, 5 i 7 continuaran funcionant amb una freqüència aproximada d'un autobús cada hora i donaran cobertura fins al final dels actes programats. Aquesta nit el servei s'allargarà fins a les 5 de la matinada, demà dissabte fins a les 7, diumenge fins a les 5 i dilluns, coincidint amb Sant Pere i el tancament de la Festa Major, fins a les 12 de la nit. A més, es torna a activar el sistema de parada a demanda per reforçar la seguretat durant els trajectes nocturns. A partir de les 10 de la nit es podran fer baixades en punts intermedis entre parades oficials, sempre que siguin segurs, i només caldrà comunicar-ho al conductor o conductora. Les pujades, en canvi, es continuaran fent a les parades habituals. També hi haurà modificacions puntuals en els recorreguts dels autobusos per les restriccions de trànsit vinculades a la festa. I per a aquelles persones que es desplacin en transport ferroviari, Ferrocarrils manté el reforç especial de la línia S1 amb servei ininterromput durant les nits principals de Festa Major. Hi haurà un tren cada hora i sentit durant tota la nit entre Terrassa, Nacions Unides i Plaça Catalunya, amb parada també a la nostra ciutat.
0: I un altre dels eixos destacats d'aquesta festa major serà garantir que els espais d'oci siguin segurs i respectuosos. L'Ajuntament torna a desplegar el dispositiu de prevenció, informació i atenció davant possibles violències masclistes i LGTBI-fòbiques amb diversos punts liles distribuïts als espais amb més afluència de públic. N'hi haurà una a l'Escardívol durant les nits de concerts i una altra a la zona de la Fira d'Atraccions de Rubí Forma. Aquests espais oferiran informació, assessorament i també acompanyament en cas que es produeixi qualsevol situació de violència. A més, aquest any s'estrena la campanya Sense Respecte no hi ha festa, que apel·la a la responsabilitat col·lectiva perquè la celebració sigui un espai inclusiu i lliure de violències. I precisament avui ampliarem aquesta informació al monogràfic especial de Festa Major que farem d'aquí pocat, a partir de les 9 del matí, amb una entrevista per xerrar del dispositiu dels punts liles i de com actuar davant qualsevol situació d'agressió. La voluntat que tothom pugui gaudir de la festa també es trasllada a l'accessibilitat. El pregó d'aquest vespre comptarà amb interpretació en llengua de signes catalana i es mantenen espais pensats per a persones sensibles als estímuls intensos. La plaça Estanislau Figueres acollirà activitats en format semiacústic durant els 4 dies de festa i també es repetiran les hores silencioses tant als inflables de la Rambla del Ferrocarril com a la Fira d'Atraccions. Els principals equipaments de la Festa Major disposaran també d'itineraris accessibles i espais reservats per a persones amb mobilitat reduïda.

0: I encara una última mirada. La sostenibilitat. L'Ajuntament continua apostant pel model de festa major amb menys residus i torna a situar el got reutilitzable i retornable com una de les principals mesures per reduir l'impacte ambiental. Així ho explicava aquesta setmana al Rubí al dia Eva Andreu, tècnica del Servei Educatiu de Residus.
1: Aquí a Rubí el que fem és el got reutilitzable i retornable. I per això tenim instal·lats unes casetes en l'espai, en els espais on hi ha concerts, on hi ha un personal que agafa i recull aquest got. I el tornem a netejar i el tornem a utilitzar a les festes majors de l'any que ve o qualsevol acte de grans dimensions. Aquesta és l'estrella, el got reutilitzable i retornable.
0: Segons el consistori, aquest sistema permet estalviar desenes de milers de gots d'un sol ús, però també es fa una crida a les entitats i a la ciutadania perquè col·laborin amb mesures de reducció de residus i reciclatge. Tornem a escoltar Eva Andreu.
1: Anem passant i anem veient com ho porten. Els anem donant consells, els donem una normativa interna de funcionament perquè totes les persones que estan al bar estiguin assabentades i, evidentment, aquestes persones són les que estan parlant amb la ciutadania. Per tant, estan traslladant constantment durant tota la festa aquest objectiu de prevenció i de gestió de residus.
0: I més enllà de la festa major, aquest dijous a la tarda els bombers van donar per extingir l'incendi que es va declarar a l'urbanització de Can Carreres. L'avís es va rebre a les 12:22 i fins al lloc dels fets s'hi van desplaçar 8 dotacions de bombers, entre elles un helicòpter que va treballar des de l'aire per remullar la zona afectada. Segons han informat els bombers a Ràdio Rubí, el foc es va originar en una finca particular i va acabar afectant vegetació forestal. L'incendi es va poder estabilitzar a 3:15 de la tarda i poc després de les 6 ja es va donar per completament extingit. El propietari de la finca s'ha quedat vigilant al terreny per assegurar que no revifi cap focus.

0: Informació esportiva centrada en els actes esportius de Festa Major. Toni Bravo.
1: L'esport tornarà a tenir un paper destacat a la Festa Major de Rubí, tot i que enguany amb una presència una mica més reduïda. El Gaer adapta el seu festival al nou pavelló de Cova Solera. Proposa un nou format, renovat, amb exhibicions, música, ambient festiu dissabte a les 8 de la vespre. Aquest divendres, a les 5, el Regina Carmeli obrirà el programa esportiu amb el seu espectacle de gimnàstica a la llana. Durant el cap de setmana, tenis, frontenis, escacs, mantindran les seves cites habituals i dissabte a les 10 el Club Boxeo Vega oferirà la seva classe oberta amb novetats. La Llana acollirà la Festa de l'Esport Adaptat de l'Horitzó i el 100 Patins organitzarà el 20 a conèixer d'hoquei en línia al Col·legi Pau Casals. Diumenge hi haurà la tradicional cursa de radiocontrol i, com a novetat, una exposició de vehicles del Club Motor Club Rubí amb pilots rubinencs a partir de les 5 de la tarda. Entre les absències, la cursa de Sant Mus, l'Open Internacional de Petanca i el partit de veterans del CEP Sant Jordi. I en futbol adaptat, el CEP Can Mira ha estat protagonista a la Gala Talent de la Federació Catalana de Futbol. Els equips A i D han estat premiats en el tancament de la primera temporada d'aquesta lliga formativa. L'equip A ha estat reconegut per la seva regularitat i solidesa, mentre que l'equip D ha estat destacat per la seva evolució i treball col·lectiu.

segueix tota la festa major des del nostre web radiorubí.cat i les nostres xarxes @radiorubicat. Vídeos dels esdeveniments principals, galeries de fotos amb un resum diari i tota la informació del que passi a la Festa Gran de Sant Pere. @radiorubicat. Tota la festa major al teu mòbil.

Magazine qualsevol. Avui obrim oficialment les portes de la Festa Major de Rubí 2026 i per això les pròximes hores de ràdio les dedicarem gairebé íntegrament a respirar l'ambient que ja es comença a notar als carrers i a explicar tot el que ens espera aquests dies. En aquesta segona hora entrarem de ple al cor de la festa. Conversarem amb la regidora de Cultura, Marta Oliva, per conèixer com s'ha preparat aquesta edició, que hi trobarem, com s'organitza un esdeveniment d'aquesta dimensió i quines són les cites que marcaran aquests pròxims dies a la ciutat. També xerrarem d'una altra cara imprescindible de qualsevol celebració col·lectiva, la cura i la seguretat. Ens acompanyarà la cap d'àrea de serveis a les persones, Rosa González, per explicar-nos el dispositiu dels punts liles que estaran actius durant tota la Festa Major amb l'objectiu d'informar, acompanyar i continuar treballant perquè la festa sigui un espai lliure de violències. Entre festa i festa també tindrem temps per a la secció d'esports, perquè l'activitat esportiva tampoc s'atura aquests dies. I abans de canviar d'hora, hi posarem banda sonora amb una nova recomanació musical del Robert Fernández.

I a les 10 en punt serà moment de comentar tot el que envolta aquest inici de Festa Major amb una tertúlia especial conduïda per Toni Bravo, avui en Carme Pomareda, Joan Manuel Fernández, Francesc Hinojosa i Enrique Arranz, amb qui xerrarem de festa, ambient als carrers, tradicions i també d'un altre dels grans protagonistes d'aquests dies, la calor. I a les 11 reprendrem el programa per continuar aquesta especial de Festa Major des d'una vessant més musical i cultural. Conversarem amb Adrià Ortega, que aquesta nit pujarà a l'escenari dins del Los 40 On Tour, i també xerrarem amb les integrants de Marlena, encarregades d'obrir musicalment aquesta Festa Major. Per acabar, serà el torn d'Eduard Fraile, que ens acostarà a les activitats que ha preparat la biblioteca per sumar-se també en aquests dies. Per tant, avui, més que mai, quedeu-vos amb nosaltres, perquè durant les pròximes hores el Rubí el dia es converteix en una finestra oberta a la Festa Major. Començar!

0: de les cites més esperades del calendari rubinenc, la Festa Major de Rubí 2026. Durant 4 dies, la ciutat s'omplirà de concerts, cultura popular, activitats familiars i propostes per a tots els públics en una edició que torna a convertir els carrers i les places en el centre de vida de la ciutat. Per xerrar de com s'ha preparat aquesta festa, que hi trobarem aquest any i quin model de cultura hi ha al darrere d'una programació d'aquestes dimensions, avui ens acompanya la regidora de Cultura de l'Ajuntament de Rubí, Marta Oliva. Marta, benvinguda i gràcies per ser-hi avui a nosaltres.
1: Moltes gràcies a vosaltres per invitar-me.
0: La Festa Major és un dels moments de més exposició de la ciutat. Què diries que defineix aquesta edició del 2026?
1: Aquesta edició jo crec que defineix com altres edicions, el fet que sigui el que tu deies, una mostra participativa tant de totes les entitats com la ciutadania, que al final acaba omplint els carrers aquests 4 dies de Festa Major, amb més de 250 activitats que tenim i que per tant és un gran gruix d'activitats i que passen durant aquests dies, i sobretot, el que comentava abans, donar aquestes gràcies a les entitats que hi col·laboren, no? Que sí que és veritat que com a ajuntament, com a organització, estem al capdavant d'aquesta Festa Major, però no seria possible si no estiguessin sobretot aquestes entitats que fan, no? que aquest dia a dia sigui tan intens.
0: Aquest any es xerra ara que xerraves d'aquestes 250 a activitats de programació, es tracta d'una programació molt extensa i diversa. Quan vau començar a pensar aquesta edició i quin era l'objectiu principal?
1: Les edicions de Festa Major es comencen a pensar quan s'acaba l'anterior. Sí.
0: És com les eleccions, eh?
1: Exacte. És una... En el moment, no?, que quasi acaba el piro musical, no?, aquí ja comencem a repensar, no?, perquè és la manera que també ho tens més fresc a la ment. Llavors aquí comencem a pensar en quines qüestions de cara a l'any vinent poden ser millors propostes o es poden millorar. El repte principal que vam entomar referent l'any passat i aquest, que esperem que ho aconseguim, però aviam com funciona, tenia que veure sobretot amb el tema de la calor, no? El que dèiem. L'any passat vam arribar just amb quasi una onada de calor, on no estàvem acostumats perquè no, durant els dies previs no havia fet tanta calor, i sí que és veritat que com a organització patíem una mica, no?, de veure com podíem millorar aquesta programació per tal de que l'impacte de la calor no fos tant. Aquí intentes preveure, però el temps tampoc no es pot preveure, i menys el que comento,
0: un any vista un any és vista
1: i impossible. Però sí que és veritat que era una de les qüestions que nosaltres teníem com en el cap, que volíem donar-li aquest últim toc de millora a la festa.
0: Mm-hmm. Si una persona només pogués venir un dia a la Festa Major, quin recorregut li recomanaries per entendre l'esperit d'aquesta festa de Rubí?
1: Uau, molt bona pregunta. Jo el que diria és, Rubí és molt gran, però a nivell de Festa Major sí que és veritat, a mi quan vaig agafar aquesta responsabilitat de cultura m'explicaven que l'estructura de Festa Major al final no deixa de ser el carrer Major, que diem, no? I que com és una estructura tipus peix, no? Que mm-hmm. van passant com si fos un esquelet, una espina de peix que van passant. Llavors, el recorregut, és que jo no em deixaria res. És a dir, des de l'Ajuntament, on poden passar coses com uns castellers, com el seguici, depenent del dia, clar, mm-hmm. en què estiguis, passant per l'Escardívol, passant per tot el que és el recorregut del carrer Major, on tenim un gran, no?, unes grans fires, uns puestos, no? On, mm-hmm. on pots deleitar-te amb diferents qüestions que et puguin agradar. Després podríem passar perfectament per Plaça Clavé, on tenim entitats que organitzen uns concerts boníssims. M'he deixat Doctor Guardiet, també, que és un dels altres punts que també són claus a la Festa Major, i després ens en podríem anar, a l'antiga estació, a la Rambla del Ferrocarril, és a dir, és com tot un passeig que jo el que animo és, no el feu a meitat, feu tot el recorregut per viure bé la Festa Major.
0: Mm-hmm. Hi ha una oferta molt gran d'activitats que dèiem abans. Mm-hmm. Com es troba l'equilibri entre grans actes, concerts i activitats de proximitat? Perquè això ha de ser difícil.
1: Sí, és difícil i hi ha una part que sempre diem nosaltres, una part que s'ha de cuidar i es cuida, que té a veure amb la cultura popular. Hi ha molta demanda a nivell de ciutadania de grans concerts, i ho entenem, i així ho fem possible, però també hi ha una gran exposició a la Festa Major, que són el que té a veure amb la cultura popular de Rubí. I crec que aquí li hem de donar aquesta empenta i aquest reconeixement, que al final també és bo per la nostra ciutat, i són entitats que, anava a dir una paraula, que s'ho curren molt tot l'any, i que els hi hem de donar tot aquest recolzament aquests dies.
0: Mm-hmm. En el teu cas, quins són els moments que personalment t'esperes amb més il·lusió?
1: Uau! El que et dic, suposo que em ve una part del que diré ara és el tema del seguici, no? I l'entrada a Plaça és una de les coses que més em va impactar quan vaig començar a ser regidora, no? Que al final és com demostrar davant de la Plaça de l'Ajuntament, no? Totes aquelles entitats i que hi passen i de més. Suposo que encara em queda aquella petita coseta dels meus fills, no? De quan eren més petits, que els encantava tot el tema dels diables, el foc i de més, i és una cosa que sempre relaciono moltes vegades la Festa Major amb això, amb els gegants, amb els castellers, és a dir, hi ha moltes petites activitats on sí que marquen el que la diferència o el que nosaltres com a Rubí podem proporcionar en una Festa Major, a part d'aquests grans concerts, mm-hmm. Veure un escardívol ple, de gom a gom, amb una que jo sempre ho dic, amb aquest barret, l'altre barret que amb temes de seguretat, amb un bon rotllo, amb una bona entesa dintre d'aquest espai tan gran, doncs és un luxe tenir-ho.
0: Mm-hmm. Ara que xerraves d'aquests grans concerts, normalment són pols d'atracció que no només duen gent de Rubí, sinó que ve gent d'altres municipis de la comarca. Quin paper han de tenir dins una Festa Major? Dur públic o reforçar identitat?
1: Jo crec que les dues coses. Una va lligada amb l'altra, o almenys és el que nosaltres intentem. Al final és... La Festa Major de Rubí ja és reconeguda a nivell de comarca. És a dir, no ens faria falta, entre cometes, tenir un gran concert per ser un pol d'atracció. Però sí que nosaltres tenim orgull i sentim que d'aquesta manera és una festa completa, no?, amb aquests grans concerts. I per l'altra, doncs, poder oferir a la ciutadania aquelles grans cursets que a vegades potser per diferents casuístiques no hi poden accedir en altres poblacions, i aquí hi poden estar-hi.
0: Mm-hmm. Hi ha algun acte del programa que creguis que normalment està infravalorat i que la gent hauria de descobrir?
1: Infravalorat no, però sí que és veritat que haig de dir que cada vegada més totes les activitats que es fan a nivell del carnet 360, al nivell que té amb infància, sí que és veritat, contraposar el que dèiem abans a la calor, que normalment aquestes activitats també es fan més de matí, i per això hem incorporat el casino com a refugi climàtic, i per tant es fan dintre de l'equipament, però són activitats que solen ser brutals, sí? En aquest sentit, tant educació, infància, hi posen un granet de sorra que sol ser molt, molt, molt interessant, i no sé si passa desapercebuda o no, que potser no és això, però jo crec que pot ser interessant. I aquest any reforcem amb el Sallec, on hi haurà tallers que tenen a veure amb el circ i també amb infància, i que poden ser molt potents, i jo animo a que s'hi poden passar i passin.
0: N'estarem pendents. Bueno, nosaltres estarem pendents de totes les activitats, però ara que ens recomanes aquestes també li posarem l'ull ben posat. Molta gent per festa major la viu de manera diferent en funció de l'edat que tenen, perquè això és lògic. Com s'ha treballat perquè tothom tingui el seu espai?
1: Aquest any és una mica diferent a altres anys. Bueno, suposo que ja ho sabeu, ja tenim una plaça que està en obra, i per tant les tipologies dels espais no estan tan marcades, no?, com ens agradaria, i que ha passat en altres anys, perquè sí que és veritat que cada un dels espais normalment respon a una tipologia d'activitats que ve enllaçada amb un col·lectiu o amb un grup d'edat. Aquest any ha quedat una mica més barrejat, no obstant, creiem que serà una molt bona proposta, però sí que normalment tenim en compte els espais aquest que et dic, no? Clavé normalment s'ha caracteritzat per tenir entitats com la del Blues i com la CGT. Després teníem Salvador Allende, on teníem també tota la programació de joventut, que aquesta és la que hem tingut de reorganitzar i posar-la. Doctor Guardiet, tenim també un espai on intentem tenir cura més amb el col·lectiu i més a gent gran, i que per tant les activitats que s'ofereixen allà són més direccionades en aquest sentit. Rambla del Ferrocarril, tenim totes aquelles entitats de cultura tradicional que poden fer diferents actuacions. Vull dir que teníem tot, no?, tota una estructura on cada lloc hi passen coses on diferents col·lectius hi poden estar presents.
0: La cultura popular continua sent un dels eixos, abans ho comentaves. Com es treballa perquè no sigui només actes de sempre, que hi hagi una mica d'innovació? Enguany tenim novetats, a més.
1: Treballem amb la possibilitat on les entitats, primer els deixem una mica amb la mirada lliure, no?, per dir-ho d'alguna manera, de que puguin ells mateixos innovar, no? Tenim, per exemple, aquest any els gegants surten de tarda-nit, no?, i veurem una cercavila més de tarda-nit que ens pot agradar, interessar. El Bojum també, el tenim amb una cercavila també d'aquestes estil, vull dir que ells mateixos van innovant, i nosaltres només que en aquest sentit els escoltem i ho fem possible, vull dir que són ells mateixos on s'animen, no? Ahir precisament a la recepció d'entitats parlava amb una d'aquestes entitats i els deia: ostres, quina programació, heu acabat arrencant, que dius, és que no descansareu. I et deien, sí, és veritat, anirem molt cansats, però els hi veus a la mirada, no?, que al final tenen moltes ganes, i amb això pues, es pot amb tot.
0: Quan es dissenya una festa major, sempre s'han de fer renúncies, entenc. Hi ha hagut alguna idea, activitat o aposta que vos hagués agradat incorporar-la en la programació, però que finalment heu dit, bueno, aquest any no la podem posar, ja ho intentarem un altre any?
1: Vam intentar recuperar, perquè l'entitat així ens ho va demanar, i al final no va ser possible, i esperem que l'any vinent pugui ser, la baixada d'Andròmines, que era una de les qüestions, no?, on també era característic de Rubí, i on tenia molt de públic i molt d'interès. Al final no hem pogut arribar, però jo animaria l'entitat que ho pogués fer de cara a l'any vinent.
0: Queda dit,
1: Sí, queda dit.
0: Quan el públic veu una festa així, sovint no imagina tota la feina que hi ha al darrere. Quin és el repte més difícil d'organitzar una festa major?
1: Ho he dit abans, El repte d'aquest any ha sigut que fèiem amb el tema de la calor. Ha sigut una de les qüestions que ha quedat a sobre la taula, més el repte de que hi ha un dels espais que actualment no el tenim. Sí que és veritat que la Festa Major és una festa, Rubí, on està arrelada de fa molt temps. Aquí haig de dir que tenim un servei de cultura on s'ha d'agrair la feina a ells i a altres serveis, perquè al final sí que és veritat que la festa s'organitza amb tot l'Ajuntament. Però sí que haig de dir que tenim uns grans experts on verdaderament pots anar a cegues, no?, amb ells, perquè saben que perfectament el que funciona, el que no funciona i com ha d'impactar la ciutadania a certes activitats. Per tant, jo haig de dir que confiança plena i escoltar-los perquè ells verdaderament saben el que s'ha de fer i de quina manera.
0: Canviant de tema, perquè com es treballa la convivència entre festa, descans veïnal i ús de l'espai públic?
1: És complicat, i cada cop més. Sí que és veritat, que sempre tenim una... intentem tenir aquesta mirada, però és complicada en 4 dies on, el que dèiem abans, es compacten moltes activitats, on intentem que les activitats cada cop vagin més cap a tarda-nit per temes que hem dit abans, i per tant els horaris acaben tard. Jo entenc que hi ha ciutadania, hi ha rubinencs i rubinenques on verdaderament els pot impactar a la Festa Major. Sí que és veritat que sempre acabem dient són 4 dies a l'any, dels quals hi ha 2 que sí que són molt marcats, sobretot el que té a veure a la tarda de nit, i nosaltres, com ja sabeu, reforcem a nivell de dispositiu perquè siguin les festes més segures que puguin haver-hi, no? Ja tenim des del reforç amb policia local, amb coordinació de Mossos, tenim les cíviques, que fan un treball ingent, i tenim, que s'incorporen ahir es van incorporar els serenos, que també ens ajuden a tenir aquesta mirada a la tarda-nit i que ens puguin ajudar també en aquest punt de convivència.
0: Mm-hmm. Enguany també hi ha... s'ha programat un servei per l'accessibilitat, la inclusió i la sostenibilitat a la festa. Què en podem destacar d'això?
1: Aquí el que podem destacar és, com cada any, no hi ha grans variacions, al final tenim amb aquests grans concerts llocs on les persones poden anar des de les plataformes que tenim a les Cardívols o llocs específics a l'amfiteatre. Tenim la fira, que tenim una hora en concret que serà la fira silenciosa i que, per tant, aquelles persones que siguin sensibles i durant a l'horari habitual no hi poden ser, doncs hi poden accedir en aquesta hora. I per temes de sostenibilitat, seguim amb el tema del got reciclat, amb tota aquella hem incorporat totes aquelles bateries, no?, de residus en cada lloc per poder separar bé els residus i de més. Per tant, jo crec que estem preparats com cada any en aquest sentit.
0: Mm-hmm. En una ciutat com la de Rubí, què és el que vos marca l'èxit de la Festa Major? Assistència, participació, que la gent se la faci seva? Quin és el punt que vos diu aquesta festa ha estat un èxit?
1: Suposo que nosaltres posem el termòmetre en què passa en el dia a dia, no? Que la gent et va parant pel carrer i et diu, ostres, mira, doncs m'ha agradat això, m'ha agradat allò. Amb la participació, també, quan tu acabes veient un escardívol o qualsevol altra activitat, que per cert abans m'he oblidat i dintre de les qüestions que dèiem que poden ser activitats puntals, tenim la ballada de gitanes al carrer, que ara estava pensant, quan pensava en aquest escardívol ple, pensava en aquestes 44 colles, no?, que acaben arribant a l'escardívol i fan aquesta ballada impressionant. I és una de les activitats, això, per això ho comentava, no?, que també atrau i també la gent cada cop en parla més, no?, i per tant tenim aquest punt de dir, ostres, la gent li ve de gust aquesta tipologia i aquesta manera de fer la festa major. Jo suposo que hi ha una barreja de tot el que has comentat, no? Al final és l'èxit de participació, al final és el boca a orella que et va arribant en què la gent li agrada i a partir d'aquí doncs, nosaltres contents que puguem seguir fent aquest tipus de festa.
0: Mm-hmm. Hi ha marge perquè la festa major de Rubí creixi o ara el que hem de fer és consolidar model?
1: Sempre hi ha marge. Sempre hi ha marge. Que nosaltres políticament, no? Sí, sempre dic el mateix, sempre volem fer les coses millor i de la millor manera políticament i també tècnicament, eh? No només nosaltres. Sempre hi ha marge, però sí que a vegades també ens preocupa. La ciutat té l'amplada que té i tampoc no... Però sí, hi ha qüestions que comencem a posar sobre la taula de com podríem intentar... millorar, no tant ampliar, no? Però sí que fer alguns canvis on ens pogués donar sempre un pèl més amplitud a la festa major, perquè sí que ja és veritat que hi ha llocs a vegades on l'aforament comença a estar molt, molt complet, llavors hem de veure què fem, però tot i així... consolidar la festa major, jo crec que ja està consolidada, eh? Vull dir, i ho deia abans, no només a nivell de Rubí, sinó tu vas a altres ciutats de la comarca i saben perfectament quin és la festa major, quina és la data de festa major i, per tant, jo crec que això ja ens dona el saber que la gent està pendent i, per tant, està consolidada.
0: No afecta que coincideixi amb la de la ciutat veïna?
1: No. I ho diré així i espero que no hi hagi ningú de Sant Cugat que s'ofengui, però sí que és veritat que normalment nosaltres tenim un potencial, inclús sabem de gent que acaba traslladant-se cap aquí a Rubí perquè tenim una no? un tipus de programació molt més àmplia i ho dic així, espero, més atractiva, no? Espero no liar-la.
0: Ja per acabar, Marta, no te faig més preguntes compromeses. Quan s'apaguin els escenaris dilluns, què t'agradaria que digués la gent de la Festa Major 2026?
1: M'agradaria que diguessin que l'han disfrutat molt, que s'ho han passat molt bé, que és una festa familiar i agradable i, per tant, i disculpeu-me que també amb l'altre barret, segura que pots, no? Al final, una de les qüestions que sempre dic, i també ho he anat a dir petit, però no és el verb, amb els meus fills, és que és els primers llocs on pots deixar el teu nen, no? De 12, 13 o 14, dir, vés aquí, a la festa major, recorre, fes... No? Per què? Perquè és un tipus de festa on sí que és veritat, que dèiem abans, on tens aquesta seguretat de que és un ambient familiar i que et trobes a la gent parla... Bueno, doncs m'agradaria que segueix siguent així aquesta festa i que la gent la gaudeixi sobretot.
0: Marta Oliva, regidora de Cultura, moltíssimes gràcies per ser-hi avui, per explicar-nos com s'organitza aquesta festa major que començam, aquests 4 dies de festa que començam. Moltíssimes gràcies per ser-hi aquí i bona festa major.
1: Igualment, a disfrutar-la i gaudir-la.
0: Adeu.
1: Adeu.

Viu la Festa Major en companyia de Ràdio Rubí. I visca la Festa Major. El divendres 26 de juny, a partir de les 7 de la tarda, retransmissió en directe del pregó de la Festa Major. I el proper dissabte 27, a partir de les 7 i fins les 9 de la nit, programa especial amb tots els protagonistes de la Festa Gran de Sant Pere. Ah, i a partir de 2:15, en directe i des de la mateixa plaça, no et perdis la sessió del DJ Esteve Llop des del mític programa Rock and Classics. Vine i participa. T'esperem a la plaça Catalunya. Ràdio Rubí i la Festa Major. Sempre

0: Rock and Clàssics cada setmana ens fem la mateixa pregunta i sabem que hi ha moltes respostes. Ens vols ajudar a buscar-les? Doncs només cal que escoltis amb nosaltres la millor música rock de tots els temps. Cada setmana repassem en format monogràfic la història de les formacions més destacades de la música moderna.
1: Us espero cada dilluns a les 6 de la tarda a Ràdio Rubí.
0: Rock and Clàssics amb Esteve Llop.
2: Segueix tota la festa major des del nostre web radiorubí.cat i les nostres xarxes @radiorubicat. Vídeos dels esdeveniments principals, galeries de fotos amb un resum diari i tota la informació del que passi a la Festa Gran de Sant Pere. @radiorubicat. Tota la festa major al teu mòbil.

0: Seguim xerrant de festa major i ara posam el focus en un punt que ens pareix molt important per les festes, i és que poder tenir unes festes lliures de violències, i qui col·labora en això són els punts liles que tenim distribuïts per la ciutat. Avui xerrem amb Rosa González, que és cap de l'àrea de serveis a les persones, perquè ens expliqui com funcionen aquests punts, quina és la campanya que s'ha engegat i com es fa tot plegat. Bon dia, Rosa, benvinguda.
1: Hola, bon dia. Soc directora de l'àrea d'Igualtat i Ciutadania. No existeix l'àrea de serveis a les persones.
0: Me l'he inventat, Està bé, inventar-se els càrrecs és xulo, també. Molt bé, pues corregit queda. Rosa, per començar, què són exactament els punts liles i quin és el seu principal objectiu durant la festa major?
1: Els punts liles són accions o serveis que es desenvolupen a partir del protocol de juvenil de prevenció de les violències masclistes i LGTB-fòbiques que vam aprovar el 2022-23 i que ara estem en procés de revisió, i són espais que cada vegada oferim més, no? No només a la festa major, que la festa major és la inversió més gran en punts liles, però sí que durant l'any, aquest any passat, per exemple, hem fet com uns 14 punts liles: Fira de la Cervesa, Fira del Vi, alguna festa juvenil, Castanyasso, Carnaval... Sí, hem fet molts durant l'any. Les festes dels barris més grosses, el 25 de setembre a Can Oriol, també hi han hagut aquest any. Són espais d'atenció i sensibilització per prevenir aquestes agressions en l'entorn de la festa, i espais d'atenció segur. Sempre és que una possible víctima pugui trobar allà una personal amb formació especialitzada com per poder fer una primera atenció i abordatge, doncs, de la víctima, no? I fan molta feina de prevenció, informació i sensibilització.
0: I per què és important que una festa tan multitudinària com la Festa Major compti amb aquest servei? Perquè això al nostre municipi està molt instaurat, però hi ha altres municipis que no els veiem, aquests punts.
1: Bueno, cada vegada més hi ha més festes d'arreu, per sort.

0: instal·len aquest tipus de punts. És important perquè quan en unes festes on s'ajunta tanta gent, sobretot públic jove, es poden donar molt tipus d'agressions i no totes són constitutives de delicte com per anar a buscar la policia, però la víctima pateix i aleshores és important que pateix aquella agressió. Hi ha moltes formes d'agredir, vull dir, insistir-li a una noia, tocar-li el cul, anar darrere o a un noi, vull dir, són agressions que es donen quan s'acumula tanta gent, doncs és probable, bastant, augmenta la probabilitat de que es produeixin, i és molt important que hi hagin aquests espais perquè tothom pugui dirigir-se a ells doncs per explicar el que li ha passat, per informar-se de quins serveis tenim a la ciutat i fora de la ciutat per ser atesos.
1: I com han evolucionat aquests punts des de la primera vegada que em vau posar a la ciutat?
0: Bueno, hem crescut. La primera vegada era una psicòloga i jo aquí a la caseta dels Jocs Esportius Escolars en el 2017. Hem crescut, hem treballat molt amb la xarxa prèviament a instaurar primer l'elaboració del protocol. Quan es va elaborar el protocol ja estàvem fent punts liles, però no teníem un protocol treballat. En l'elaboració d'aquest protocol va participar personal des de Mossos d'Esquadra fins a personal d'altres serveis de l'Ajuntament que intervenen durant les festes, fins a gent jove. I al tenir aquest protocol ens dona doncs un marc de treball, no? per ubicar-nos i no només fer aquella acció en aquell moment de la festa, aquelles hores de festa, sinó el treball previ i el treball durant tot l'any. Mm-hmm. Aleshores ara fem molt treball previ amb ens hem reunit amb la... es va incorporar també a les entitats l'obligació de formar-se, de col·laborar en aquest protocol, les entitats que es presenten al concurs de bars de l'Escardívol. Ja fa uns quants anys que es fa aquesta petita formació sobre la ubicació, els horaris del punt lila i sobre com han d'actuar les entitats si es troben si observen, si alguna veuen una agressió o una víctima s'adreça a elles. Uh-huh. També treballem amb les empreses de seguretat i el responsable de seguretat del dispositiu de la festa major. Els hi passem també a les empreses de seguretat indicacions perquè algun personal comença a treballar aquell mateix dia. És difícil que hi hagi una formació prèvia, però sí que tenen unes instruccions que els hi poden passar per mòbil de com han d'actuar, què han de fer i què no han de fer quan es troben amb una agressió. També es va fer fa un temps una formació a locals d'oci nocturn. Això, diguem-ne, està una mica en stand-by, però ho tenim allà també pendent. I en l'any 2025 ens vam adherir al protocol d'interior dels Mossos d'Esquadra de prevenció de les violències masclistes als entorns d'oci i al transport públic. I també això fa que també Mossos d'Esquadra estiguin més implicats. Ens reunim amb Mossos d'Esquadra i amb policia local, també per informar i per coordinar-nos. I, bueno, evidentment, durant tot el transcurs de la festa també estem en coordinació.
1: Mm-hmm. Aquest any tenim alguna novetat al dispositiu i també hi ha una campanya de sensibilització. En què consisteix aquesta campanya? Explica'ns un poquet.
0: Sí, nosaltres teníem feia uns anys una campanya que era al respecte i hem decidit aquest any fer un canvi, canviant una mica l'enfoc i posant la mirada en el respecte més a la víctima, la que s'havia de protegir, i ara hem volgut posar la mirada en l'agressor. Aleshores, sense respecte no hi ha festa, és la nova campanya. Veureu que ja hi ha les pantalles i que durant la festa major doncs, tot el merchant respecte als lemes d'aquesta festa, doncs que són si agredeixes no tens lloc a la festa, volem espais segurs i tu, insistir no és lligar, és assetjar, si el teu entorn assetja actua, orgull també de nit, el silenci també fa mal i si incomodes para. Una mica donant, deixant de posar l'enfoc en la víctima.
1: On estaran ubicats enguany els punts liles i quins horaris estaran disponibles?
0: Sí, tindrem la caseta que ja està aquí logotipada, la caseta en la línia dels bars, al final de la línia dels bars de l'Escardívol. Està molt senyalitzada i amb els logos d'aquesta nova campanya, per tant és molt fàcil d'identificar-la, és tota lila. La caseta, els horaris que tindrà, comencen aquesta nit, són cada nit és els horaris de l'escenari de l'Escardívol, i quan s'acaba l'escenari mitja hora més, perquè sempre entre que la gent marxa i així, doncs també són hores que es poden produir agressions. Per tant, aquesta nit de divendres de 11 de la nit a 4 i mitja del matí, el dissabte començarem a les 11 i acabarem a les 6 i mitja, i el diumenge de 9, de les 9 de la nit fins a les 4 del matí. Després tenim una altra carpa a la Fira d'Atraccions, al Rubiforme, i allà els horaris són divendres, dissabte i diumenge, des de les 9 fins a les 2 i mitja el divendres i el dissabte, i el diumenge des de les 9 fins a les 3 i mitja. I després tenim una parella itinerant que fa els mateixos horaris que l'estand de l'Escardívol. Són els que estan, que són els que van una mica per aquells recorreguts, aquells carrers on es mouen més, sobretot la gent jove. Durant la festa major es produeixen, doncs, te'n vas d'una plaça a una altra, i així, i aquesta parella intervé al carrer. Aleshores aniran amb armilles que ja han fet també amb el logo de la nova campanya identificades, les professionals, i bueno, doncs la feina que fem cada any.
1: Si una persona viu o presencia una situació d'assetjament o una agressió, què ha de fer?
0: Nosaltres una mica els consells que donem i que li hem donat també a les entitats, però que donaríem a qualsevol ciutadà, és que actuïn amb calma, i ofereixi suport a la persona afectada, que prioritzi la seguretat, és a dir, que no s'encari a l'agressor posant-se en risc, no? Que s'apropi a la persona afectada i faci, bueno, amb un clima de confiança que li faciliti, doncs, poder-la acompanyar al punt lila. Vull dir que això qualsevol ciutadà també té l'obligació de fer-ho, vull dir, i pugui allunyar la víctima de la persona agressora, fer-li saber a la víctima que ella no és responsable del que ha passat i que té dret a que l'escoltin i està en un entorn, en un espai segur. Bueno, i una mica no culpabilitzar la víctima, no dir-li en cap moment pues és per com vas vestit o és perquè vas begut, o la víctima no té la culpa, no? Res justifica una agressió, i el que aconsellem és que els acompanyin cap al punt lila més proper.
1: Penseu que, bueno, abans de fer-te aquesta pregunta que t'anava a fer, se m'ocorreix una altra, és que les persones que es dirigeixen en aquests punts ho fan amb total confidencialitat, això ho hem de deixar clar, perquè sí, de vegades la gent té un poquet de por o no s'adrecen per vergonya.
0: No, molta gent s'adreça al punt lila, doncs, a informar-se, alguns venen a buscar merchant, no?, de la nova campanya, sempre tenim material, i una mica el material és excusa, no?, perquè la gent s'acosti i puguem parlar amb ells sobre el que ha passat, però és totalment confidencial. Cada persona té els seus límits i és important respectar-ho. I més si ha viscut una agressió. De vegades venen algunes persones, s'adrecen al punt lila i ens expliquen agressions que han patit en el passat, perquè consideren que ja, pues, les escolten, no? Bueno, i sempre és confidencial i no es crida automàticament a la policia, perquè el que respecta és que la decisió de la víctima si vol o no vol denunciar. Vull dir, això és el, diguem-ne, el de menys, no? Sempre la idea és escoltar-la, oferir-li un espai segur i que ella decideixi, no?, amb tota la informació i l'acompanyament, que és el que vol fer.
1: En tots aquests anys que dueu fent aquesta feina, penseu que la gent està cada vegada més conscienciada o encara queda molta feina per fer?
0: Bueno, hi ha molta conscienciació, i algunes mares o persones adultes que es dirigeixen a nosaltres dient que bé que existeixin aquests espais, no? Perquè, pues, que em dona tranquil·litat que els meus fills puguin venir a la festa. Però sí que darrerament ens trobem alguna situació complicada. Això ens està passant aquest últim any, eh? Alguna agressió cap a les pròpies professionals del punt lila.
1: Déu-n'hi-do. Sí. Déu-n'hi-do. Ens estem quedant sense temps. Uns últims consells que donaríem a la gent perquè aquestes festes puguin ser més respectuoses.
0: Bueno, pues una mica seguir els lemes de la campanya, no? I poder gaudir de la festa amb respecte, no? I si es troben amb algú del seu entorn o algú que estigui en el seu espai de festa, doncs que hagi patit una agressió, que es puguin adreçar i les puguin acompanyar cap als punts lila. Si l'agressió és molt greu, evidentment, trucar al 112, que és el telèfon d'emergències, no? Però si és una agressió, doncs, que han observat, però que hi ha aquella persona, doncs, no... o l'agressor ja ha marxat però la noia o el noi l'has vist que estan tocats, doncs poder-los acompanyar al Polila.
1: Molt bé, Rosa, moltíssimes gràcies per ser-hi avui a explicar-nos tot això, que per nosaltres és molt, molt important que la gent ho sàpiga i que puguem fer això, unes festes lliures de violència. Moltíssimes gràcies i bona festa major.
0: Bueno, gràcies a vosaltres i aprofito per convidar-vos a tots el diumenge al Loco Bongo, el dia que per nosaltres és el dia que celebrem l'orgull i l'alliberament LGBTI, que estarem a l'Escardívol des de les 9 fins a les 11 de la nit.
1: Perfecte. Convidats quedam. Moltíssimes gràcies.
0: Gràcies.

0: la Festa Major en companyia de Ràdio Rubí.
1: I visca la Festa Major!
0: El divendres 26 de juny, a partir de les 7 de la tarda, retransmissió en directe del pregó de la Festa Major. I el proper dissabte 27, a partir de les 7 i fins les 9 de la nit, programa especial amb tots els protagonistes de la Festa Gran de Sant Pere. Ah, i a partir de 9:45, en directe i des de la mateixa plaça, no et perdis la sessió del DJ Esteve Llop des del mític programa Rock and Classic. Vine i participa. T'esperem a la plaça Catalunya. Ràdio Rubí i la Festa Major. Sempre al teu costat.

0: I arribem corrents als esports de Festa Major, que jo crec que el Toni, a banda de Festa Major, m'ha d'explicar alguna altra coseta petitona, però bon dia, Toni Bravo.
1: Bon dia, Pamela Martínez.
0: Explica'm.
1: T'explico de Festa Major.
0: Comences per Festa Major? Perfecte.
1: Vinga, començo per Festa Major. Anem a l'esport, a una presència una mica més reduïda que l'any passat. El Gaer adapta el seu festival al nou pavelló de Cova Solera, per tant, estaran de gala, no? Perquè tenen...
0: Sí,
1: clar, deu ser molt especial, eh? Proposa un format renovat amb exhibicions, música, ambient festiu. Això serà dissabte a les 8 del vespre, però comencem aquest divendres ja a les 5 de la tarda. El Regina Carmeli obrirà el programa esportiu amb el seu espectacle de gimnàstica a la Llana. És un espectacle en què es reuneixen centenars de persones, centenars també d'alumnes, i que mereix la pena, perquè la gent no només està a les graderies, si és que no hi cap, i estan també a baix, o sigui, se posen tot ple de cadires rodejant tota la vorera de la pista per veure l'espectacle, i que és un espectacle cuidat i que va dels més petits als més grans.
0: És molt xulo.
1: Durant el cap de setmana, què hi haurà? Tenis, frontenis, escacs, que mantindran les seves cites habituals. Dissabte a les 10, el Club Boxeo Vega oferirà la seva classe oberta amb novetats. També és molt xulo de veure, perquè tu veus un entrenament i veus el treball de cardio, el treball de força que es fa, i veus com és l'esport, o sigui, va molt més enllà de si tens una idea predeterminada, doncs és també molt xulo anar-lo a veure. La Llana acollirà la festa de l'esport adaptat del Club Esportiu Horitzó, per tant, bàsquet adaptat. El 100 Patins organitza el Vine a conèixer l'hoquei patins en línia, que normalment la gent es porta els patins, si no els hi deixen, allà tenen les proteccions també. Això serà el Col·legi Pau Casals. Diumenge hi haurà la tradicional cursa de radiocontrol, com a novetat, exposició de vehicles del Motorclub Rubí. Això serà a les 5 de la tarda. Hi haurà absències també. Cursa de Sant Mus, l'Open Internacional de Petanca i el partit de veterans del CEP Sant Jordi. I una notícia que va passar justament ahir al vespre, futbol adaptat. El CEP Camir va ser un dels protagonistes de la gala Talent de la Federació Catalana de Futbol. Aquesta lliga de futbol adaptat. Els equips A, que no sé si te'n recordes, jugava al grup B, va quedar primer.
0: Sí.
1: El futbol sala era el primer any, participava en el grup D, va quedar l'últim, però van ser premiats en aquest tancament de temporada d'aquesta lliga formativa per l'A, per la regularitat, per la solidesa, l'equip D, doncs, per la seva evolució, pel seu treball, i que ha estat el primer any i que han tingut també, doncs, bastant problemes també amb la seva pista, fins que al final l'han tinguda. Suposem que la pròxima temporada anirà molt millor.
0: Molt bé, Toni, doncs moltíssimes gràcies per tota aquesta informació de Festa Major i d'actualitat. Ara tornes amb la tertúlia. Fins ara.
1: Fins ara.
0: I com dèiem, no marxin, perquè ara torna el Toni Bravo amb la tertúlia i nosaltres vos deixem en la recomanació musical del Robert Fernández.
2: Molt bon dia, què tal, com esteu? Avui és 26 de juny. Avui comença la Festa Major de Rubí i nosaltres finalitzem aquesta sèrie de recomanacions vinculades a la Festa Gran de Sant Pere.

és temps de festa, és temps de gaudir de la música i més si és música feta per entitats musicals rubinenques. Què us recomanarem avui? Doncs us transportarem directament fins demà mateix, perquè allà podreu gaudir d'una de les cites més espectaculars de la festa major. És la gran recomanació que us fem des del Rubí al dia. Prepareu-vos, perquè demà, a 11:15, ni més ni menys que en el marc magnífic, especial, màgic, diria jo, de l'Ateneu Municipal, al carrer Xile número 3, tindrem la companyia d'una Big Band. Sí, allà podreu gaudir de la Pulsar Big Band Plays Shorty Rogers. Tota una agrupació de jazz, una Big Band que, en gran format, dirigida per Ramon Fossati i el nostre company, l'Enric Heredia, doncs realitzaran un concert molt i molt especial. Sí, mitjançant la presència històrica de Shorty Rogers. Qui va ser el Shorty Rogers? Doncs un trompetista, compositor, arranjador i director d'orquestra nord-americà que va començar a guanyar molta reputació a mitjans dels 40 i a principis dels 50, arranjant i component i interpretant per a diferents orquestres molt i molt importants. Les va desenvolupar i va desenvolupar també doncs idees que van ser catalogades dins de l'etiqueta d'allò que denominen dins del jazz com a West Coast Jazz. Els arranjaments de Shorty Rogers dels anys 50 figuren entre les millors pàgines orquestrals que es poden trobar. Aquestes són dades que ens ha passat el nostre company, l'Enric Heredia, que és el senyor que fa sempre cada temporada el programa Jazz per Anita López. També ens ha comentat que posteriorment, a principis dels anys 60, va abandonar el jazz per dedicar-se a compondre i arranjar música per a cinema i televisió. Sí, algunes de les sèries més famoses de les quals va composar música incidental va ser, per exemple, Starsky and Hutch o Vacaciones en el Mar, Vacances a la Mar, The Love Boat, a més d'un llarg, etcètera, de bandes sonores per diferents telesèries. Va ser el 1981 quan Rogers retorna al món del jazz, animat pels seus col·legues i músics, realitzant gires per tota Europa, al Japó, amb el seu Lighthouse All Stars. Roger, segons diuen, va ser, així mateix, el primer músic de jazz a utilitzar el flis corno i, encara que no reconegut, un dels primers, al costat de George Russell i Teddy Charles, a interpretar música modal. 6 anys abans que ho fes el senyor Miles Davis i que gravés aquell mític àlbum que va canviar també la història del jazz, anomenat Kind of Blue. Doncs ja ho sabeu, el proper dissabte, és a dir, demà mateix, a partir de 11:15, tindreu el super mega concert amb una gran Big Band, una Big Band composada per molts artistes. M'ha dit l'Enric Heredia, és important que els diguis tots. Doncs jo els dic tots, cap problema. A les trompetes, el Matthew Simon, el Dan Posen i el Frank Guerrero i el Paven Fuzaeta. Als saxos, el Gorka Benítez, el Gavi Ardèvol, l'Héctor Floria, King Garcia i el Jaume Badrenes. I als trombons, el Ramon Fossati, John de Bruquet, Tom Johnson i Pep Figueres. Al piano, el Biel Roca, al contrabaix, el Xavi Castillo i a la bateria, l'Enric Heredia. És la recomanació perquè gaudiu de la festa major. Sí, a ritme de jazz i d'aquest superconcert que us recomanem, la Pulsar Big Band Plays Shorty Rogers. Bona festa major per tothom!

0: Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.
1: Dos terratrèmols de gran magnitud han sacsejat Venezuela. Quan la Terra decideix recordar-nos qui mana, només podem desitjar que el balanç sigui el menys dolorós possible. Avui toca enviar solidaritat a qui haurà de reconstruir molt més que totxanes, que parets i que carrers. I el petroli, que s'apropa al preu que tenia abans de la guerra a l'Orient Mitjà, una magnífica notícia, en teoria, perquè la benzinera, les bones notícies, viatgen amb transport especial. Les pujades arriben en ascensor molt ràpid, les baixades caminant a poc a poc. També hem sabut que els litigis contra bancs per clàusules abusives estan col·lapsant els jutjats. Curiosa paradoxa. Primer alguns cobren de més i després és la justícia qui acaba pagant la factura. El sistema funciona tan bé que primer et cobra el banc i després et fa esperar els jutjats. Una demostració que hi ha interessos que continuen generant rendibilitat fins i tot després d'haver estat declarat il·legals. I mentre el país continua resolent problemes gegants, Rubí escalfa motors per a la festa major, les entitats ja ho tenen tot a punt, els carrers comencen a respirar ambient de festa i els concerts prometen omplir places i nits, perquè hi ha una cosa que aquesta ciutat fa especialment bé, recordar-nos que celebrar també és una manera de cuidar-nos, que comenci la festa major i, si pot ser, que aquests dies només tremolin els altaveus, que l'únic foc sigui el de l'escenari i que l'única calor que ens faci suar sigui la de ballar fins que s'apaguin els llums.

0: 6 minuts que passen de les 10 del matí. Som en temps de tertúlia. Avui amb la Carme Pomareda, bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Amb el Joan Manuel Fernández, bon dia.
2: Bon dia.
0: Bon dia, després del teu nomenament ja tornes a estar aquí. Va, la setmana passada estava ocupat.
2: Ja vaig venir la setmana passada.
0: Ja vas venir. Clar. Francesc Hinojosa, bon dia.
3: Bon dia.
0: Enric Arranz, bon dia.
4: Bon dia, què tal?
0: Avui que parlarem de festa major, de consell de formació, d'onades de calor de Veneçuela, i tot això amb vosaltres, trucant al telèfon 93-588-59-60, us agafarà el telèfon el José Malagón, el nostre productor i l'home que està al comandament de tot el programa durant tot el matí.
5: La tertúlia de Rubí al dia, l'espai de reflexió i opinió de Ràdio Rubí.
0: Em preguntava l'Enric, què tal? Jo bé, no? Allò que de vegades tirem com a clitxe, però que estic content de tenir-vos, de ara que ja estem a prop d'acabar doncs, la temporada, de que vosaltres vingueu, que és el vostre temps, que això passa a la meitat del matí, que segur que molts deixeu de fer coses, que veniu de forma gratuïta, i jo vull agrair-vos a vosaltres, a tots els que venen de dilluns a divendres, la vostra presència aquí cada dia, perquè això fa ciutat i això és un regal.
1: Bueno, i nosaltres ens agrada venir perquè ens ho passem molt bé.
2: Si no, no vindríem.
1: Si no, no vindríem. I que gràcies, però...
3: Sí. No, perquè pel sou no és.
1: No,
3: pel sou no és.
1: I pels cruzanets tampoc. No, d'algú no. Que a vegades n'hauria de portar, que va ser el seu sant...
0: És veritat, això no mira ningú.
1: Nomenaments.
0: De nomenament, també.
2: Sí.
1: Ah. Ministre potser al setembre. Ah. Al setembre, potser, bueno, tindrem, sí. No? Sí. Si ens volen.
0: Va, això suposat.
2: Primer, sí.